considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, però aprenent ja l'has sentit abans que jo li...

manca Stick Boy, voy con Tara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa...

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Albert, fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel. Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Escoltes i cal.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

shirt goes with which skirt.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els docents voten a partir d'avui i fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació. Recordem que el preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i els mestres tenen dues opcions, votar sí o no, però en el cas del no es ratifica també el compromís dels mestres a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La consulta, a més, se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara encara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però CGT i la intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit també mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. A Girona han optat de moment per mantenir la protesta i animen els companys a secundar la vaga d'avui. I l'assemblea de centres del Bages i el Moianès també opta per donar continuïtat a les mobilitzacions. D'altra banda, i a l'espera del resultat de la consulta, es manté la vaga a tot Catalunya de divendres, i en cas que els docents rebutgessin el preacord del sindicat USTEC, defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns que ve. Repassem ara altres informacions en format més breu amb la Carola Gil.
2: Els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos. Una trentena d'hospitals seguiran la protesta, entre ells el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o el Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat.
1: El líder ultradretà Abelardo de la Espriella s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia. Ha superat per sorpresa el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
2: Reunió avui del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem.
1: Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'anella de Montjuïc, a Barcelona, en la festa 3CAT en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'eufòria. Mig miler d'autònoms van sortir ahir als carrers de Barcelona per protestar contra l'asfíxia administrativa que pateixen i les quotes abusives que han d'afrontar.
2: Els autònoms que es van manifestar ahir pel centre de la ciutat denuncien que les càrregues fiscals i l'accés de burocràcia compliquen la viabilitat dels seus negocis.
3: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
4: Tu treballes, quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
5: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
2: La protesta, organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, també va tenir el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i va reclamar una veu pròpia a les taules de negociació.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut contra el València, 77-102, enmig d'una gran xiulada del públic en l'últim partit de Lliga i jugarà als quarts de final del play-off contra l'UCAM Múrcia. La penya s'enfrontarà al Baskonia, tots dos amb el factor pista en contra.
2: Aquest diumenge s'ha acabat la Lliga Femenina de Futbol. Amb aquests resultats, Madrid Club de Futbol Femení 0, Barça 4, Espanyol 0, Sevilla 0, Llevant 0, Badalona Women 1.
1: L'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos.
2: Marco Bezzecchi s'ha endut el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Márquez ha quedat setè.
1: I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, és a dir, Tour, Giro i Vuelta.
0: Fins aquí les notícies.
6: Àlex, com em dic ara?
7: Catalies.
6: Catalies.
7: No, però després t'ha dit...
6: Tots els dies Catalies. Ho va dir bé després. Sí, després sí. Xavi Campos té ganes d'acabar el cap de setmana. Quan acaba, apareix el meu cognom, que li està donant totes les versions possibles aquesta temporada.
7: Heu de parlar i arreglar-ho per entendre.
6: Hem de parlar, hem de... Avui el trucaré. Diré, vine cap aquí, que t'ho hem de parlar. Mentrestant, les 5 i 5 minuts.

0: Ja som-hi, molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 1 de juny. Estrenem nou mes. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims, boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà i lleugera refrescada tant de dia com de nit, màximes d'entre 27 i 33 graus. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que ahir. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a l'Ametlla de Mar el sol sortirà a les 6 i 27 del matí i aquí el dia durarà 9 minuts més que fa una setmana, exactament 14 hores i 55 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui que fa 89 anys que és l'aniversari de Morgan Freeman, avui fa 89 anys.
0: Ah, molt bé.
2: Toca cita de Nelson Mandela. L'educació és l'arma més poderosa que podem utilitzar per canviar el món.
0: Expliquem per què hem dit aquesta frase de Nelson Mandela.
2: És l'actor que va interpretar Nelson Mandela.
0: Ara, per si de cas.
2: Ho sap tothom.
0: No donem les coses per fet, expliquem-ho als oients, que també és la nostra feina. Bé, avui alerta perquè arrenquem el dilluns amb tota una icona.

0: square cut or pear shape. These rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.
1: Marilyn Monroe va ser una de les figures més icòniques del cinema del segle XX. Va aconseguir transformar-se en una estrella mundial gràcies al seu talent, la seva bellesa i el seu carisma davant de les càmeres. Durant la dècada dels anys 50 va ser el símbol de Hollywood, però malgrat el seu èxit, la seva vida personal no va ser gens fàcil. Sovint es va sentir pressionada per la fama i per com la tractava la indústria, reduint-la moltes vegades només a la seva aparença física. A tot això cal sumar-li una vida sentimental que també va despertar molt interès mediàtic, es va casar 3 vegades i les seves relacions, així com els rumors sobre la seva vida privada, van alimentar encara més la llegenda. Marilyn Monroe va morir l'any 1962 amb només 36 anys, en circumstàncies que encara avui generen debat i especulacions. Tot i la seva mort prematura, continua sent un símbol de glamour, fragilitat i talent. La seva imatge encara és present en la moda, l'art i el cinema, i moltes persones la recorden com una de les grans icones mundials del segle XX. Avui hauria sigut el seu aniversari i Marilyn Monroe hauria bufat 100 espelmes. Li donem corda el dilluns a Marilyn Monroe, una manera més que elegant de començar la setmana. No esmorzarem amb diamants, però tenim cafeïna per brillar fins les 6.
2: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Noi, el Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Com va les primeres hores dels 40?
3: Bé, sí. Ja, unes quantes, bé, bé.
1: I què tal? Com et sents com a home de 40 anys ja?
3: Doncs igual que amb els 39.
1: Ah, sí? No ha canviat alguna cosa internament?
3: No. No. Com a molt una mica d'estralls de la festa que vam fer dissabte, però... Però vaja, tampoc molt més.
1: Està bé, està bé.
3: Ja saps com van.
1: I tant. Vas estirant.
3: Ja fa dies que saps com van i, per tant...
1: Ja no preocupis que ja em vas atrapant, eh? Vull dir que sí, jo ja hi he passat, però tu vas venint, eh?
3: Però anem al mateix ritme, és a dir, això, en la cursa anem al mateix ritme. Espero que per molts anys anem al mateix ritme.
1: Sí, i ara tens 2 setmanes per descansar abans no arribi l'altra festa d'aniversari.
3: Que és la teva, sí. Els 2 bessons.
1: A partir de les 6 del matí comença el matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, estarem molt pendents d'aquest tiroteig que hi va haver a Badalona, que va acabar amb una nena de 10 anys ferida per un rebot, diguem-ne, d'una de les bales. En parlarem amb els Mossos d'Esquadra i també amb la directora de l'Escola de Prevenció de Seguretat de l'Autònoma, Montserrat Iglesias. Després rebrem a l'estudi a la consellera d'Educació, Esther Niubó, ara que ja hi ha pacte amb els principals sindicats, però que l'han d'avalar els mestres i professors,
1: eh?
3: Amb aquesta consulta que comença avui a les 12. També avui hi ha vaga parcial, no secundada per l'USTEC, però sí per alguns dels altres sindicats, CGT i la Intersindical, per tant, també n'estarem pendents. I després parlarem del Papa, perquè ja es comença a escalfar la visita, en parlarem amb un dels vaticanistes de Roma, el Javier Martínez Brocal, per saber com s'està preparant aquesta visita. Després, a 11:15, parlarem de l'estiu que ens espera meteorològicament amb en Francesc Mauri, també de la prevenció d'incendis, perquè l'altre dia els bombers van presentar el seu programa de cara a l'estiu i hi ha una mica de preocupació de cara a com pot anar aquest incendi aquest estiu pel que fa als incendis. Farem secció del Cor a 11:15 i després a les 11 entrevista a Francesc Torralba, també molt dins del món del Papa, per tant també estarà bé. I després els temes pendents, una mica d'humor i cap a casa.
1: I haurem fet el dilluns.
3: I ja està.
1: Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
1: 3:15 del matí. Per cert, noies, que avui esmorzarem, farem el primer cafè amb l'actriu Tònia Costa.
4: Oh, quin privilegi.
1: Sí, a veure si està desperta aquestes hores del matí. Presenta una madre de pel·lícula al Teatre Romea de Barcelona. L'obra tracta sobre la síndrome del niu buit, quan els nens, nenes, nois, noies marxen de casa, cada dia més tard, però de cop i volta els pares un dia entren a casa i es troben que els fills han marxat. Segur que molts de vosaltres us sentiu identificats amb aquesta síndrome i ho comentarem amb Toni Acosta també aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio. Mentrestant, què ha passat el món mentre dormíem? Carola Gil, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Doncs mira, aquesta matinada a Colòmbia hi ha hagut una gran sorpresa electoral que ni els millors guionistes s'haurien atrevit a escriure.
1: A veure.
4: Durant la primera volta de les eleccions presidencials, 77 persones que constaven oficialment com a desaparegudes han acabat fent una aparició estel·lar a les urnes.
1: A veure, això explica molt.
4: Les eleccions han estat més efectives que el Quién sabe dónde de Televisió Espanyola i que el Crims de casa nostra. Segons la Fiscalia colombiana, aquests 77 ciutadans figuraven als registres de persones desaparegudes, però aquest diumenge van anar a votar com qualsevol altre elector, és a dir, constaven com a desaparegudes i van anar a votar, van portar el carret allà i diuen, ostres,
1: ja no estan desaparegudes.
4: No estan desaparegudes. Que curiós. Doncs un cop comprovada la seva identitat i que efectivament continuaven ben vius, se'ls ha expedit l'acte de supervivència. La notícia, diguem que té una cara positiva perquè permet actualitzar registres i resoldre situacions personals pendents, però també posa de manifest la complexitat d'un país que encara arrossega les conseqüències de dècades de conflicte armat. De fet, a Colòmbia encara hi ha 132.000 persones que consten com a desaparegudes. En qualsevol cas, poques vegades una convocatòria electoral ha servit al mateix temps per escollir candidats i per localitzar ciutadans que feia anys que constaven com a desapareguts.
1: Com molt bé estaves explicant, la situació de Colòmbia no té res a veure amb la nostra i el que ens pot sorprendre aquí, allà suposo que, com molt bé estaves dient, que hi hagi, per exemple, eleccions, fa que es puguin actualitzar una mica els marcadors de la població.
4: Exacte.
1: Que inicialment...
4: Els conflictes que hi ha armats allà no són els mateixos.
1: Res a veure. Gràcies, Carola.
4: Bon dia.
1: Fins ara. I pràcticament arribant a un quart de sis del matí, emissió conjunta, com cada dia, de dilluns a divendres, fent els matiners a Catalunya Ràdio, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor pel llegat que ens deixa el filòsof francès Edgar Morin. Ha mort als 104 anys i serà recordat, entre altres coses, per la teoria del coneixement complex. Defensava que la realitat no està composta per fenòmens aïllats i que, per entendre-la, cal relacionar aquests fenòmens entre ells, per evitar així visions simplistes. Morin ha mort avisant dels perills de l'autoritarisme i de la deriva actual a bona part del món, però també ens deixava una frase que esperem que sigui premonitòria. Continuo creient en la humanitat, tot i dubtar-ne.
1: Nosaltres també intentarem creure en aquesta frase, en aquest món millor que ens deixa aquest matí l'Andreu Merino. I mentrestant, de què parlarem, poc?
6: Doncs de la cara B, de la famosa caseta dels concerts de Bad Bunny.
1: Ara vist... meva la que hi ha amb la caseta de Bad Bunny.
6: M'agrada molt.
1: Sí, és curiós aquest tema, eh?
6: Sí, pels qui no ho sàpiguen, però vaja, ho expliquem ràpid, és aquesta construcció de color rosa que veiem a tots els concerts. És una construcció que el que vol fer és emular les cases que es van fer a Puerto Rico per la gent treballadora durant la segona meitat del segle passat. Es veu que està inspirada en la casa d'un senyor en concret, que ara té 85 anys i es diu Román Carrasco Delgado, a qui es veu que l'equip de Bad Bunny li va pagar $5,000 perquè li van dir, escolta, la teva caseta ens agrada molt i volem fer el videoclip inspirant-nos en aquesta caseta. Ara bé, què ha passat? Doncs que aquesta caseta que hem vist a tot arreu, ara el propietari, el Román Carrasco en qüestió, li ha demanat a l'equip de Bad Bunny $6,000,000 d'indemnització, perquè es veu que ara a casa seva hi va moltíssima gent a veure-la, a fer-se fotos, i ell, doncs, n'està més que cansat.
1: 6 milions d'euros és una bestiesa.
6: És una borrada.
1: Però tenir gent constantment davant de casa fent-se fotografies... Clar. Ha sortit en més d'una ocasió el propietari de la casa de Carrie Bradshaw, que crec que és el carrer Perry, a Nova York.
6: Hi ha una tanca, ara.
1: Que hi ha la tanca, però inclús, havent-hi fotut la tanca, la gent s'hi tira fotos i ell, de tant en tant, surt amb molta paciència des de fa molts anys, dient, deixeu de tirar fotos aquí, perquè aquí no hi viu Carrie Bradshaw. Veurem com acaba aquest tema i si finalment li donen o no aquests 6 milions que
6: demanen. Clar, és que li van pagar $5,000 i ara suposo que ha vist. Escolta,
1: aquí hi ha negoci.
6: Aquí hi ha negoci.
1: Molt barat,
6: per favor.
1: Lara, amb quina bona notícia ens acabem al matí?
7: Doncs mira, és bona notícia que avui entren en funcionament els albergs per temporers a Lleida, aquest any amb més places que mai. Les comarques de Lleida encara en el gruix de la campanya de la fruita amb un sistema d'11 allotjaments municipals i d'acollida que ofereixen més de 700 places destinades a les persones temporeres que busquen feina. Aquesta setmana entrarà en funcionament el dispositiu de Lleida, mentre que l'alberg de Seròs està actiu des del maig. Sentim a la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut.
8: Jo soc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament, i això pues, no salve la papereta amb els pagesos que, no te, que cada cop el perfil de temporers són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
7: Una de les novetats de la campanya d'enguany és la posada en marxa del CAT Temporers 1, que està situat a la Creu del Batlle, a la Caparrella, que oferirà 32 places d'allotjament, a més del servei de dutxes, bugaderia, menjador, consigna i suport laboral.
1: I aquestes hores del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, volem saber quin motiu tenim per saltar del llit. I això ens ho explica, com cada dia, l'Ot Serra. Molt bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és explorar opcions d'habitatge alternatives com la que proposa la cooperativa Sostre Cívic a Lleida amb el projecte La Lleó. El funcionament és la cessió en règim d'ús, en què els residents no són ni propietaris ni llogaters, sinó socis de la cooperativa. Fan una aportació inicial i mensualitats a preus raonables. Clara Bricoller n'és la portaveu.
10: Hi ha una part de treure sols del mercat, no? I de l'especulació, no? I que el fet de que totes aquestes persones siguin sòcies d'una cooperativa i que mai puguin vendre's aquest habitatge, doncs fa que siguin uns habitatges estables per a aquestes persones, perquè podran tenir aquests preus per tota la vida.
9: A Lleida s'ha aprovat la tramitació de 4 noves propostes de promotores socials que permetrien construir 580 habitatges assequibles. N'hi ha una que ja s'està construint al barri del Joc de la Bola.
1: 11 minuts, 6:15 del matí. La setmana passada parlàvem d'ella, de Sara Carbonero, que precisament comentava als periodistes com se sentia després de la mort de la seva mare. I aquest matí torna a ser notícia. Però per què?
7: Doncs perquè la periodista ha rebut la medalla d'or de Castella-La Mancha i ha dedicat precisament el premi a la seva mare.
11: Este premio llega en un momento muy difícil de mi vida, pero quizá sea una señal para mostrarme que siempre hay motivos para seguir, como el cariño de la gente y el orgullo de los tuyos. Así que parte de esta medalla es de los míos, es de mis hijos, no han podido venir, pero sin duda el trozo más grande de medalla es para ella, es para mi mami, porque sin ella yo no sería nada, no estaría aquí. Y estoy segura de que me está viendo mientras sonríe, quizá desde un lugar de La Mancha, de cuyo nombre siempre quiere recordarme. Muchas gracias.
1: Ay, por favor, Sara Carbonero, que motiu i que dur a la vegada, perquè és cert que també porta una vida personal, de salut, que ha estat una mica fotuda, i com estoicament està aguantant doncs aquestes petites o molt fortes baixades que a vegades té la vida. I el cor també batega amb Brad Pitt.
7: Sí, perquè es veu que ara un dels altres fills s'ha volgut treure el cognom del pare. En aquest cas és Maddox, de 24 anys. No és el primer fill que ho fa. De fet, Shiloh, de 20 anys, ja va ser la primera. Després van venir les altres dues germanes. I els altres dos fills que queden, doncs de moment no ho han fet, però vigilem, perquè en algun moment o altre acabarà passant, perquè les últimes declaracions seves no auguren res de bo. De fet, una d'elles va acabar dient que el seu pare era un imbècil de primera classe.
1: No estan els fills de Brad Pitt, que té la, també t'ho dic, Estan en peu de guerra, aquesta família, mare meva. Mentrestant, el divendres la ràdio ens ha deixat, home, el so de Candela Peña.
7: Doncs sí, l'entrevista divendres al matí de Catalunya Ràdio a Candela Peña, actriu que està a punt d'estrenar la pel·lícula La Desconocida a Netflix, interpreta un personatge que parla gairebé sempre en català i ens deixava aquesta reflexió.
12: Quan vaig llegir Anna Ripoll, dic, ai, s'ho creuran que puc fer una senyora que es diu Ripoll de cognom? I parlo quasi tota la pel·lícula en català, eh? No vull com traicionar la meva gent i no vull parlar malament. Llavors, hi ha vegades que em costa, no tinc tota la fluïdesa perquè porto a Madrid molts anys i no parlo i vull parlar bé.

0: En només 8 minuts arribem ja a 6:15 del matí, fent els matiners com cada dia a Catalunya Ràdio. Bon dia als que, mica a mica, ja aneu sintonitzant amb la ràdio i esteu començant aquesta primera hora del matí amb tots nosaltres. Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs mireu que la Plastic Onovan va gravar aquest gran tema, ho van fer en una habitació de l'Hotel Reina Elisabet de Montreal. Ho van fer també amb periodistes, amics i activistes de John Lennon i Yoko Ono. Va ser, de fet, el primer tema en solitari de John Lennon, tot i que en aquell moment encara formava part dels Beatles. La cançó es va convertir en tot un himne del moviment pacifista i contra la guerra dels Estats Units. Durant la dècada dels 70 va acabar arribant al número 14 de la llista Billboard i al número 2 també de les llistes britàniques.
0: Engeguem la setmana, també estrenem aquest mes de juny i com cada dia, però avui especialment, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant i això ens ho explica, com sempre, la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Molt bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 1 de juny, Mercuri entra al signe de cranc i això canvia una mica el to de la comunicació. La ment es torna més emocional, més intuïtiva i més connectada al món intern. No es tracta només de pensar, sinó també d'escoltar què sentim mentre pensem. A més, Mercuri farà més endavant la seva retrogradació en aquest signe, així que aquests dies s'obre un tema important. Com expressem el que sentim i com ens comuniquem amb les persones properes. Avui, menys fredor i més honestedat emocional. Bona setmana!
0: Doncs vinga, ha apuntat també el que ens espera avui astrològicament parlant. I avui, 1 de juny, hi ha moltíssima gent que va bufar espelmes, Lara.
1: Avui felicitem la cantant Alanis Morissette perquè en fa 52, dos actors que avui també fan anys, un de clàssic, ja l'hem dit, Morgan Freeman, que en fa 89, i un de més recent, Tom Holland, que arriba als 30. Que jove. Que jove.
3: Però si tu ets 25, reina.
1: Sí, però és que sempre veig, no ho sé, que jove. El còmic i actor i presentador Dani Mateu bufarà 47 espelmes. És que està casat i tot, i no sé.
3: Sí.
1: Ha fet tantes coses.
3: Ha fet moltes coses, estic d'acord.
0: La vida li ha passat molt ràpid, la vida li ha passat molt ràpid.
1: Sí.
0: Com és la vida, eh?
1: En fi, acabem felicitant la top Heidi Klum, que també està molt jove, creua la passarel·la i arriba amb estil als 53. Tot i ser dilluns, per molts anys i ànims, que teniu tota la setmana per celebrar que esteu estupendos.
4: Xavi Canalías, desperta Catalunya abans que cap altra ràdio.
0: Les 5 i 5 minuts, bon dia.
4: Els matiners, amb Xavi Canalías.
0: Encara ens queden uns minuts de ràdio en directe. Avui no marxeu perquè els matiners de Catalunya Ràdio farem el primer cafè del dia amb una actriu que aquests dies és al Teatre Romea de Barcelona presentant Una madre de pel·lícula. Ha estat un èxit a Madrid, ha portat l'obra de gira, passa per Barcelona i parla de la síndrome del niu buit, de quan marxen els nanos de casa. D'aquí uns moments, Toni Acosta, els matiners de Catalunya Ràdio. Abans, per això, la felicitem en forma de cançó. Avui és l'aniversari de l'Alanis Morissette i és moment de recordar un dels seus grans èxits. Aquest que ja està sonant i que ens empeny per començar el dilluns amb bon ritme. És, evidentment, irònic.

0: I tu, per què matines?
1: No, ara mateix no caigo, no.
0: Explica'ns-ho.
1: A veure, dame, dame el papel.
0: 93 201 7474.
1: A quina ràdio?
0: Catalunya Ràdio.
1: Molt bé.
0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
2: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem l'actualitat del cor amb Laura Fa. I a partir de les 11 conversarem amb el teòleg Francesc Torralba sobre la visita del Papa. A la tarda, en Francesc Garriga ens visitarà el duet còmic Venga Monjas. Al Catalunya Nit entrevistarem la novel·lista nord-americana Siri Husvedt, que publica Històries de Fantasmes.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
3: Doncs vinga, que en pocs segons arribem ja a 6:15 del matí. No us perdeu tampoc els matiners d'avui dilluns, d'aquest dilluns 1 de juny, perquè... Com sempre, mourem el dial de la ràdio i ho farem en una data molt especial, en un any també molt especial, l'any 98, en un programa dirigit i presentat per Neus Bonet i Alerta, amb un duet que no us podeu perdre, el de Sergi Pàmies i Quim Monzó. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes a aquest nou mes, dilluns 1 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Àlex, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Els docents voten a partir d'avui fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació.
4: Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. El període per votar s'obre al migdia i mestres i professors tenen dues opcions, votar sí o no. Però en el cas del no, es ratifica també el compromís dels docents a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs.
3: La consulta se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana.
4: A hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran. El sindicat majoritari USTEC i professors de secundària les han desconvocat, però la CGT i l'intersindical les mantenen. A més, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient. És el cas de les dues que tenen vagues convocades per avui, és a dir, les de les comarques de Girona i la de la Catalunya Central. D'altra banda, en cas que els docents rebutgessin el preacord, el sindicat majoritari USTEC defensarà la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de dilluns que ve.
3: I al País Valencià, els docents també fa setmanes que protesten. Doncs bé, la jornada d'ahir ens deixa la imatge que s'ha fet viral de l'agressió d'un policia o manifestant.
4: Va ser durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació. La gent va empènyer la dona pel darrere fent servir la porra. La dona va caure i va picar amb la cara a l'asfalt. La delegació del govern valencià condemna i es compromet a investigar-ho.
3: I els metges catalans canvien la seva estratègia de protesta.
4: Recordem que també reclamen millores laborals i es queixen sobretot de les càrregues de treball. Per això, en lloc de convocar vagues, a partir d'avui han decidit deixar de fer hores extres. Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina, explica com pot afectar això als usuaris.
5: Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploració

0: consultacions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària, perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
1: A Colòmbia, l'ultradreta s'imposa per sorpresa en la primera volta de les presidencials.
2: Abelardo de la Espriella ha guanyat els comicis al davant del candidat oficialista d'Esquerres, Ivan Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfronten el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
1: França mou fitxa davant l'escalada d'Israel al Líban.
2: Ha convocat una reunió del Consell de Seguretat de l'ONU per abordar aquesta qüestió. Preocupa que l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i, sobretot, el canvi d'estratègia del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que ja diu, sense cap mena de problema, que vol continuar l'expansió pel Líban.
3: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat al Litani, han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
1: I en l'agenda judicial, avui nova sessió del cas Kitchen.
2: I declararà Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en l'època de Mariano Rajoy, per a qui demanen 15 anys de presó. Haurà d'aclarir què sabia sobre la captació del xofer de Bárcenas com a confident, que és qui va fer aquest encàrrec, i si passava informació als seus superiors polítics.
1: I alerta, perquè a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%.
2: El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març, davant de la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia i, per tant, es reflectiria en la inflació, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat, entre altres coses, perquè té un cost elevat per a les arques de l'Estat. De moment, però, les bonificacions per a la gasolina i el gasoil estan garantides fins a finals d'aquest mes.
1: Gràcies, Àlex.
2: Fins ara.
1: 6:15, 4 minuts. Aquestes hores saludo Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
4: Què tal? Bon dia.
1: També la Maria Fernández Noguera. Molt bon dia, Maria.
5: Bon dia.
1: Anem-hi, com duia les portades? Què diuen avui els diaris?
4: Avui amb Pedro Sánchez en bona part de les portades del dia, Canal Díaz, i amb el verb resistir en alguns titulars. Diari Ara, Sánchez resisteix, seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà, va assegurar La Vanguardia. Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. La principal foto la veiem al periòdico i amb un enfocament ben diferent. I trobem El Mundo, que explica que la crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau.
6: Més enllà de Sánchez, disparitat d'altres temes a les capçaleres. Des del periòdico, que explica que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal, passant pel País, on llegim que l'Audiència Nacional activa la cerca de 14 etarres a Veneçuela, i acabant pel titular de La Vanguardia, la IA amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita.
4: Altres temes de portada, El periòdico explica que els Mossos detecten un augment de la prostitució situació a Baix Cost, i La Vanguardia, que una bala perduda en un tiroteig ha ferit una nena a Badalona.
6: A La Razón, entrevista tota portada a Florentino Pérez, que carrega contra el seu rival electoral, i parlant d'esports, El País es fa ressò dels vora 800 detinguts en les celebracions del PSG.
1: Avui, varietat de temes a les pàgines d'opinió dels diaris amb una presència destacada dels casos de corrupció.
6: El diplomàtic Jorge Dezcallar descriu en un article al periòdico i titula Pernils i xoriços, i assegura que es troba a faltar una acció més decidida contra la corrupció per part de la classe política.
4: I diu que el processament de familiars i polítics d'esquerres i de dretes provoquen una sensació generalitzada de fàstic, vergonya i indignació.
6: A El País, el filòsof Paul Luque es fixa en el presumptament innocent Zapatero.
4: Explica que el periodisme contribueix a que no hi hagi molta diferència entre ser culpable i ser presumptament culpable.
6: En l'editorial, El Mundo considera que és imprescindible aclarir fins on va arribar el paper de Teresa Rivera en el rescat de Plus Ultra i en les opaques maniobres de Zapatero.
4: El diari explica que el càrrec de Rivera com a vicepresidenta de la Comissió Europea està ara en una dimensió especialment sensible.
6: Mentrestant, l'editorial de l'ABC assegura que després de 8 anys de govern de Pedro Sánchez, ara Espanya és pitjor.
4: Considera que la degradació institucional, econòmica, social i democràtica no només convida a parlar de dècada perduda, sinó del preocupant deteriorament d'un estat en retrocés.
6: A l'ara, la sociòloga Marina Subirats es pregunta si és inevitable un govern d'esquerres, Espanya de dretes, perdó.
4: Creu que als partits d'esquerres els falta èpica i se'ls ha acabat els projectes engrescadors. Els demana que deixin a un costat els egos i les picabaralles per poder seguir enfortint la democràcia.
6: Per la seva part, La Vanguardia diu en l'editorial que Barcelona se sotmet a una prova de càrrega perquè en les properes setmanes la ciutat acollirà el Papa, el Tour, un gran congrés d'arquitectes, la Fórmula 1, el Sonar i també el Primavera Sound.
4: I afegeix que els responsables del turisme han de trobar l'equilibri entre l'interès local i el forà.
1: I hem arribat ja a 6:07 PM, ara sí, Sílvia Solanes. Bon dia, bon dilluns.
5: Hola, bon dia,
1: com
5: bon
1: estàs? Bé, eh? Una cara de felicitat que fas.
5: Dilluns.
1: Clar, sí, juny. Vinga. Ara ja estem en temps de descompte en aquest programa.
5: Temps de descompte.
1: Ara comencem a restar els despertadors,
5: sí, que això ens comença
1: a agradar. Quants en queden?
5: Menys de 30. Ah,
1: quina meravella. Sí. Podríem fer com un calendari d'advent.
5: Mira.
1: No? Anar reculant els despertadors. I mentrestant, amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Alerta, perquè el Papa Mòbil ja és aquí.
5: Sí, encara no ha arribat el Papa, però sí que ho ha fet el Papa Mòbil. En avió i amb grans mesures de seguretat, segons llegim al web de BTV. Vehicles de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i agents de la policia secreta han escortat el recorregut del transport del Papa des de la seva sortida de l'aeroport. Ara està custodiat i vigilat en una ubicació no revelada.
1: Què perd, Cervera?
5: Doncs la botiga oficial de marxandatge de Marc i Àlex Márquez, llegim al Segre, que ha baixat definitivament la persiana després de 12 anys. La façana encara conserva les restes dels dos números 93 que presidien l'espai. Darrere aquest tancament hi ha dos motius. S'ha jubilat el president del fan club i oncle dels pilots, Ramon Márquez, i a més s'ha apostat per la venda en línia.
1: Qui surt a borsa?
5: Doncs el conegut com a rei d'Àfrica, ha dit d'una altra manera, l'home més ric del continent des de fa 15 anys, que no és un altre que el nigerià Aliko Dangote. Si no tens el gust, llegim a La Vanguardia, que acumula una fortuna de més de 24.000 milions de dòlars.
1: Mare meva, quina bestiesa, quina bestiesa.
5: I ara encara s'està enriquint amb tot el tema de la guerra a l'Iran i els productes refinats del petroli. Ha anunciat que el seu imperi sortirà a cotitzar a la borsa.
1: 24.000 milions de dòlars.
5: Mon cap no pot arribar a pensar.
1: No, i els oients que ens estan escoltant ara mateix, ja et dic ara que tampoc. Haurà d'assajar més.
5: L'orquestra de Ciutat de Vigo,
1: i això?
5: Resulta que desafina i no se sap les cançons. Ho ha avalat la justícia, el web de 3CAT recull una sentència que dona raó al Centre Gallet de Vitòria, que es va negar a pagar la meitat que devia en aquesta orquestra. Cobraven, per dos espectacles, 14.000 euros, però després de sentir-los van veure que això, que incomplien el contracte, perquè no se sabien les cançons, desafinaven i van decidir no pagar la meitat que faltava i la justícia els dona la raó.
1: Gràcies, Sílvia.
5: Vinga.
1: Vinga, va, ben afinadet. Marc, fes-m'ho això. Quin temps ens espera per avui?
4: Va, comencem aquest mes de juny amb una temperatura més suau, amb calor, això sí, a l'interior, però menys intensa. Màximes de 27 a 32 graus i al Pla de Lleida fins als 34. Avui dia de sol, alguns núvols prims i a la tarda ruixats aïllats i no tan forts com els dels darrers dies.
1: Amb 5 minuts pràcticament arribem a 6:03 PM. Molt bon dia, matiners, fent el primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. I ara amb la Marta Viana també, moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
7: Doncs mireu, comencem parlant de teatre, perquè avui al Teatre Goya s'estrena el muntatge L'últim àtom. És un muntatge escrit i dirigit per Jordi Oriol i protagonitzada pel gran Joan Carreras, per Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedragosa i Lara Segur. Tot això ho podeu veure fins el dia 5 de juliol. Per tant, correu, perquè tenim un mes per veure aquest muntatge, L'últim àtom. Però avui no deixem de parlar de teatre, perquè se celebren a Mèrida els Premis Max de les Arts Escèniques. I atenció, perquè entre els més nominats hi ha dues produccions catalanes del Teatre Nacional de Catalunya. Són La Tercera Fuga i Los Nuestros. Totes dues opten a millor espectacle de teatre, també a millor espectacle d'autoria teatral i direcció d'escena. I en el cas de La Tercera Fuga també opta al Max al millor actor amb Ton Vieira i al millor elenc. I Los Nuestros, els premis a millor actriu i actor, podrien ser per Mona Martínez i Miki Esparbe. Per tant, molt pendents del que passi aquesta nit i demà us ho explicarem aquí als matiners.
1: I alerta, perquè si sou fans de Ginestar...
7: Bones notícies, perquè han publicat dates de la seva última gira.

0: veure, sorprèn-me.
1: A veure, van d'actuar a Razzmatazz el 7 de novembre, que això ja ho vam anunciar, em sembla que queden molt poques entrades, per tant, si els voleu veure a Barcelona, i si no, abans els esperen molts i molts concerts, hi ha moltes festes majors on els podrem veure, però també apunteu al Festival Ota Girona ara el mes de juny, després al juliol al Festival Estiu a Castelló d'Empúries, al Canet Rock o al Festival Terra Mar de Sitges. Entreu a la seva pàgina web i allà veureu totes les dates possibles.
0: I alerta, perquè avui movem el dial al 4 de maig de 1998, el programa L'Aparador de Catalunya Ràdio que dirigia Neus Bonet. Atenció a aquest fragment de la secció d'en Sergi Pàmies i en Quim Monzó, i el preu que tenia una entrada pel cinema en aquella època.
2: La pel·lícula és una pel·lícula que es va estrenar divendres.
3: D'acord.
2: L'heu anat a
3: veure o no l'heu anat a veure?
2: El dia del treball. Sempre l'heu anat a veure. Es costa una pasta i la paguem amb molt de gust.
4: El passat ha pujat el preu. Valia 550 a les sessions matinals de l'Icària i ara val 575.
3: Què dius?
4: És a remarcar.
3: No vols dir que no era perquè era 1 de maig?
4: No. És una cosa que fa dies ja.
3: Ja?
4: És que fins avui no m'han recordat.
3: Oh, Dios, jo l'última vegada que vaig anar encara era 5,50 i fa dues setmanes que vaig anar a veure. Què vaig anar a veure?
2: El Icària?
4: Baix.
3: As good as it gets.
2: És una pel·lícula que...
3: Per mi te'n pots enfotre tant del que vulguis de mi, perquè...
4: No me n'hem fotut de tu.
3: Com diuen els francesos, me la suspèn i ofreix.
0: M'encanta.
3: Que bo.
0: Recordant les veus d'aquesta casa. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Kènia és una hora més, allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
5: Bon dia, matiners. Fins a la segona meitat del segle XX, molts països africans encara seguien sotmesos a potències europees. A Kènia, avui, dia 1 de juny, celebren el Madaraka Day, que es traduiria com el dia de l'autogovern i que commemora la seva plena independència del Regne Unit. És sobretot una festa institucional. El primer ministre presideix una desfilada de les forces de seguretat del país i que va acompanyada de bandes militars i d'exhibicions. Per la població és un dia per celebrar la seva independència i la seva identitat nacional. Tot i que l'1 de juny del 1963 va ser quan el país va aconseguir l'autonomia, fins al 12 de desembre del mateix any no van ser independents del tot i a finals d'any encara ho celebren amb més força. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Kènia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I a partir de les 6 del matí, Maiol Roger engega una altra edició del matí de Catalunya Ràdio.
6: Doncs amb dos focus molt pendents. El primer, el tiroteig que hi va haver a Badalona, que hi ha una nena de 10 anys ferida, està fora de perill. En parlarem amb els Mossos d'Esquadra a 9:15. I també rebrem en aquest estudi la consellera d'Educació, Esther Niubó, després del pacte que hi va haver amb USTEC, i avui que comença la consulta als professors i mestres per saber si secunden o no aquest acord. Tot això i més, des de les 6 fins a les 12, avui al matí.
0: Doncs vinga, a partir de les 6, el matí de Catalunya Ràdio. I ara mateix, dada, Maiol. Anem-hi, Maiol, a veure.
6: Doncs va, avui, com que va ser el meu aniversari, una dada sobre els naixements.
0: Com t'escau aquesta cançó.
6: I en concret, en quin any s'han registrat més naixements a Catalunya de persones que estan vives ara mateix? En quin any dels últims, posem-li 70, s'han registrat més naixements a Catalunya?
0: Jo diria 83.
6: 83.
1: 75.
6: 75. Marta Viana guanya el premi 1975, clavat 112.000 persones que van néixer aquell any. Us he de dir que és el primer de la sèrie històrica que recull l'IDESCAT, vull dir que és probable que hi hagi.
0: Abans...
6: I són naixements a Catalunya, per tant, també el boom migratori pot portar a que anys abans hi hagués més persones nascudes en aquell any, però en tot cas, segons l'IDESCAT, 1975, l'última, la sèrie amb menys naixements, és l'últim any que hi ha registre, el 2023.
0: Gràcies, Maiol. I alerta, perquè em diuen que ja la tenim preparada per aquí, Toni Acosta, que fa el primer cafè del dia amb els matiners, perquè ens presenta una madre de pel·lícula.
7: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Estàs confonent correlació amb causalitat.
3: No,
8: és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de la
3: unia. Ja ho sé,
8: que és,
3: el mateix que la IA.
8: Que tots els pobres siguin delinqüents.
9: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
10: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
11: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
12: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
13: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Sílvia, que és que cantes somrient sempre.
7: Amb Ricard Ostrell.
14: Em van passant coses.
13: Sí.
15: Sisena temporada de Les dones i els dies.
7: Amb Montse Virgili.
16: Ho censuraven, però primer miraven el gènere abans de censurar-lo.
17: I feien moltes coses que no quiero hablar. Eus i vergonzes.
18: Jo estava treballant i entrava a les 6 del matí i plegava a les 4. A les 5 començaven les classes. Per el camí me menjava un entrepà.
15: El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia, la veïna. El programa on parles tu.
19: Quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre. Em van emmanillar, tot gela la sang.
15: Per orelles fines i cors oberts.
7: De dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
15: Pubilles de cuixa forta. Pedalem més fort que mai.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
20: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
21: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
20: Bueno, doncs me la faig, no. Ja està. Jo.
22: És que fos cada pregunta, no, tallo, de veritat.
23: Les entrevistes lleixes que t'he vist.
22: Avui soc... Avui estic...
21: Perdona, ah. Això, però... És que no tinc una resposta.
22: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. És que no ho vulguis contestar.
21: No.
7: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
24: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Matiner, amb Xavi Canalies.
1: I abans d'arribar a les 6 del matí volem fer el primer cafè del dia. Mira, amb una actriu, Marta, que transmet optimisme, bon rotllo i sempre ens dibuixa somriures.
2: I que, a més, des de la setmana passada la podem veure al Teatre Romea amb l'espectacle Una madre de pel·lícula, que és una comèdia de Juan Carlos Rubio.
1: Avui passa pels matiners de Catalunya Ràdio Toni Acosta. Bon dia, Toni.
3: Hola, bon dia, moltes gràcies.
1: Com estàs, Toni?
3: Molt bé, estic molt contenta, estic feliç d'estar en Barcelona.
1: Escolta'm, una pregunta, Toni, tu ets més diurna o nocturna?
3: Diurna, sí, en contra de lo que todo el mundo piensa del gremio de los actores, es clar, diurna, clar. La verdad.
2: Diries, Toni, que la maternitat et va alterar els horaris?
3: Sí, claro, mira, yo es que los tengo un poco creciditos y por eso hablo del nido vacío, pero la maternidad, hija mía, tú te vas durmiendo por las esquinas. Mira, yo antes era una de esas personas que para dormir era silencio, oscuridad, un antifaz, que no entre luz. Después de ser madre, a mí dame una esquina y un sofá. O sea...
1: Clar, entenc, Toni, que hi ha molta diferència entre la Toni abans de ser mare i la Toni després de viure la maternitat.
3: Totalmente. No? Mira, hay una camiseta que a mí me encanta que dice, yo antes era otra. O sea, es mi camiseta favorita. Y además, hasta que no eres madre, tú no sabes qué te va a pasar a ti.
1: Clar.
3: O sea, puedes enloquecer, puedes calmarte, puedes... Aquí cada una hace lo que puede, lo que buenamente puede.
1: De fet, no li estem fent aquestes preguntes a la Toni perquè sí, és que l'espectacle, precisament, Una madre de pel·lícula, es parla, bé, de fet, d'un moment que ha de ser complicat i que molts oients entendran perfectament, que parlem de la síndrome del niu buit. Toni, explica'ns una mica quin és el punt de partida d'aquest espectacle que està al Teatre Romea a Barcelona.
3: Pues el mío, mi casa, mi nido vacío. Esto a mí me... La verdad es que a mí me sorprendió porque lo que me pasa es que yo siempre pienso que soy muy moderna y a mí no me van a pasar las cosas. Y yo decía, uy, el nido vacío, pero qué tontería. ¿Se va a estar feliz cuando se vayan? Pues mira, no. Estaba bastante triste en una esquina. Y pensando, pero por favor, sí, yo pensaba que iba a estar relajada y contenta. O sea, ¿qué está pasando? Entonces se me ocurrió hablar de esto justo por esa reflexión.
1: Claro.
3: Pues yo pensaba, o sea, si yo soy una tía con una vida social súper amplia, con un montón de amigos de el eventismo, venga, eventos, para arriba y para abajo, y a mí me está pasando lo del vacío, ¿cómo serán otras madres que realmente han volcado toda su vida durante 20 años, 18 años en la crianza? Entonces ese fue el punto de partida. Y realmente empatiza muchísimo con toda la gente que viene a verlo.
2: Ara precisament anem a preguntar això perquè Una madre de pel·lícula s'ha representat més de 100 vegades, per tant segur que has sentit moltes mares comentar el que passa a l'escenari. Si veuen representades també amb el que tu expliques, no?
3: Sí, és que a ver, es muy bonito porque también hoy en día, como está esto tan moderno, bendito sea, de la corresponsabilidad de los padres, pues no solo son madres las que se sienten identificadas, sino que hay muchos padres. Ayer vino un amigo mío a verlo y me decía, Dios mío, Toni, es que he sentido todo eso de lo que tú hablas de bueno, por ejemplo, yo tengo un término que es la casa sorda. O sea, mis hijos son como ruidosos, les gusta la música, tocan la guitarra, cantan. Entonces, de repente, estás tú ahí con la perra, que estás hasta deseando que la perra ladre.
1: Toni, penses que hi ha una sobreprotecció de les mares, dels pares, cap als fills, que els fan fer coses o que us fan fer coses sospitosament estranyes o no?
3: Sí. O sea, No edulcores la pregunta, o sea, somos unas pesadas. A mí, yo de pequeña hacía todo sola.
1: Claro.
3: Si yo con 14 años cuidaba a mi hermana, me encargaba de la casa, entraba, salía, con 14 y ahora somos pesadísimas. Entonces ellos, pues en realidad también buscan maneras de huir. Yo hago muchos esfuerzos y a ver, déjales, no has recibido mensajes. Venga, no pasa nada. Luego hay una cosa muy divertida que les digo, prueba de vida. A mí como que me mandéis cualquier cosa que salga de vuestro móvil y entre en el mío, a mí con eso me basta, ¿sabes? Una foto, un meme, algo. Pero sí, yo creo que un poco la tecnología nos ha acostumbrado a tener un contacto demasiado permanente, ¿no?
1: Sí.
3: Estás todo el día en contacto con ellos. Claro. Y que eso no es sano, no lo es.
2: Clar, imagino que ha de ser un moment complicat i segurament se'n parla poc, potser amb els anys cada vegada s'ha anat parlant més, però es dona per fet que és una cosa no natural que acabin marxant de la vida, però el procés realment no ha de ser gens fàcil.
3: No lo es. Por eso a mí me gusta hablarlo. Creo que la clave hoy en día, que las mujeres nos hemos venido arriba, y antes era, pues, hablas de la menopausia, oh, qué pesada. Hablas de la depresión postparto, joder, qué pesada. Hablas del nido vacío, bueno, pues te jodes. Ahora voy a hablar de lo que me interesa.
2: Claro.
3: Y sobre todo compartir, porque lo que sí es sano es esa catarsis que se provoca con todo el mundo al salir, ¿no? En el vestíbulo, que sale todo el mundo comentando, ostras, yo soy esa persona. Yo me he sentido así de sola.
1: És que, de fet, quan estava llegint, Toni, la sinopsis de l'obra, de cop i volta he pensat dues coses. Una, no se'n parla prou, que a vegades estem poc acostumats a parlar de coses que acaben passant a casa de totes les persones. I dos, jo que ara m'he fet gran i que veig els meus nebots que estan a punt de marxar de casa, he entès el que van sentir els meus pares quan jo vaig marxar. Que aquí ha d'haver-hi com un xoc mental, saps què vull dir-te?
3: Uy, es que eso fue el gran hallazgo de la función. Yo busqué a Juan Carlos Rubio,
1: sí,
3: porque yo pensé, como yo busqué a otra mujer dramaturga madre, nos vamos a poner de una intensidad a la dos.
1: Aquí va a ser un drama.
3: Entonces, Juan Carlos, que yo ya había trabajado con él en otras dos ocasiones, aportó eso, aportó, decía, es que yo también me fui. Y yo no sé si me fui, yo creo que me fui peor, yo me fui del nido mucho peor que como lo hacen mis hijos. No teníamos la tecnología, yo llamaba a mi madre dos veces a la semana.
1: Claro.
3: O sea, cómo esa generación de mujeres afrontó el nido vacío no tiene nada que ver a lo que tenemos nosotras ahora. Entonces eso fue un gran hallazgo. Y otro hallazgo es contarlo en clave de comedia.
1: Exacto.
3: O sea, la gente se muere de la risa cuando en realidad Eva María, el personaje, está viviendo un drama. Ella siente que su hijo la ha abandonado, siente que en realidad da risa porque es ley de vida.
1: Exactamente.
3: Y querida, se van a ir, los estás criando para que se vayan.
1: Et vindrem a veure perquè, a més, Toni, ets una persona optimista.
2: Sí,
1: sempre et veiem de bon humor, encara que després estiguis plorant alguna nit a casa teva sola. Però transmets, com sempre, molt bon rotllo, que és, al cap i a la fi, l'ADN d'aquest programa.
2: Toni, fins quan et podrem venir a veure al Teatre Romea?
3: A ver, estaré hasta el día 14 de junio.
1: Val.
3: De miércoles a domingo. Y los sábados, si no muero por el calor, voy a hacer dos. Dios mío, qué calor. Pero bueno, está así en toda España, o sea que bueno. Los sábados hago dos. 5:30 i 8.
1: Vinga, apuntadíssim.
2: Apuntat, recordeu això, Una madre pel·lícula. Fins al 14 de juny al Teatre Roma de Barcelona.
1: Toni Acosta, moltíssimes gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio i moltíssima merda amb aquest espectacle que es diu Una madre de pel·lícula.
3: A vosotros, de verdad, muchísimas gracias por recibirme.
1: Un petonet, Toni, adeu.
3: Adeu.
0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Francesc Soler, molt bon dia, per cert.
4: Bon dia, Xavi.
1: Què tal, com estàs?
4: Bé, molt bé.
1: Avui els comandaments del Matí de Catalunya Ràdio.
4: Quin respecte.
1: Que sí, home, ja el tens fet tu. Saps que vam estrenar aquesta petita secció amb l'Eloi Cordomí?
4: M'encanta, soc superfan.
1: Que sí, Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, bona hora.
1: Catalunya esperant, què t'ha passat aquest cap de setmana? Aquest home de menys a la muntanya.
5: Home, aquest cap de setmana ja saps que et vaig comentar que vaig deixar la urbe.
1: Ah, sí, sí, estrella mediàtica.
5: Molt emocionant, molt emocionant. Un bany de masses allà que ens vam fer. No, la veritat és que molt divertit, molt divertit.
1: M'ho va dir, que la gent esperava amb pancartes a l'anella olímpica. Aloi, aloi. Sí, vas arribar a catifa vermella, és el que allò va ser un escàndol.
5: Segur que era això. No, però vam passar una molt bona estona jugant amb els mapes del temps, ensenyar com funcionaven, com fèiem els mapes. Després jugàvem amb les persones que venien a visitar-nos, que poguessin presentar el temps, etc. El que passa que diumenge, això va ser
1: la part urbana. Pugem a la muntanya.
5: I llavors diumenge sí que vam tenir una altra activitat aquí al poble, que n'hi vam dir la festa rural.
1: Sí.
5: I el que vam fer va ser fer diferents activitats relacionades amb el món rural, i a mi em va tocar baixar les meves cabres.
1: No m'ho diguis.
5: Baixar les meves cabres al certamen. Per primera vegada vaig portar les cabres al certamen. I la veritat és que va ser molt divertit, va ser molt divertit. En vaig portar 5, estaven allà en un corral que vam muntar, i la gent anava venint, les anava veient, els anava donant menjar. A més, es van portar superbé.
1: Molt bé, molt bé.
5: Manyades, que eren molt manyagues, que eren molt simpàtiques, es deixaven tocar, es deixava que els hi donessin menjar.
1: Veus, que bones!
5: Va ser un èxit.
1: Molt bé, doncs escolta'm, celebrem aquest èxit del diumenge i les anècdotes d'un home del temps a la muntanya. I mentrestant, escolta'm, hem tingut un cap de setmana amb temperatures altíssimes. El cert és que aquesta nit, almenys al Maresme, també hi havia nit tropical. No sé què ens espera per avui i per aquests propers dies, Eloi.
5: Mira, una miqueta de tot, la veritat. De moment comencem el dia amb bancs de boira i sobretot amb molta humitat a la costa. Per tant, ara, a més de la calor, ja tenim la sensació de xafogó afegida, com a mínim avui i demà, a molts trams del litoral, entre Costa Central i Costa Daurada, sobretot en hores nocturnes, a primera hora del dia, es poden formar aquests bancs de boira. Després, la resta del dia en general serà assolellat. Avui hi haurà algunes tempestetes molt petites cap al nord del Pirineu, sobretot Pirineu Oriental, i avui la temperatura encara alta, 33-34 a Ponent, 27-28 a la costa, amb els i baixos en pròxim dies. Demà, per exemple, hi haurà tempesta, refrescarà. Dijous tornen a haver-hi tempestes i refrescarà. Però al final de la setmana, pam, torna a enfilar-se.
1: Gràcies, Eloi. Que vagi bé. Fins ara. Francesc Soler, tot teu.
4: Fins ara, Canalies.
1: I tornem demà. Bon dia, matiners.
6: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.
7: Ja comença a fer-se clar.

0: Els experts amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevindrà.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: I... Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: opino de què.
1: Amb aquesta cançó, opino de què, gràcies, Anna, per dir-me que té calor, que feia temps que no el sentia, us hem de parlar de les ressenyes a llocs web, perquè Google penalitzarà els restaurants que facin això que dèiem, que pressionin els seus clients per deixar ressenyes positives.
2: És cada vegada més habitual arribar al restaurant i que només obrir la porta doncs ja et topis amb un QR que ja d'entrada et demana que valoris positivament aquell local i que deixis un 5 de 5 de valoració sense que encara tu no et fes res, eh? Vull dir, ja et diuen
3: no
2: allò, escolta, sisplau, fica'm un 5 de 5. Doncs també us haurà passat allò que acabes de dinar o sopar, demanes el compte i el cambrer te'l porta, però també et demana un favor. Et diu, t'importaria deixar una bona ressenya del servei que has rebut? Podries afegir també el meu nom i dir que t'he tractat bé? A canvi, en el millor dels casos, doncs el cambrer doncs et pot arribar a oferir un xupit o un xarrup, un didalet o un cafè. Però tot això no deixa de ser, evidentment, un xantatge.
1: Absolutament, i tant.
2: I Google doncs vol acabar amb això i per això diu que penalitzarà aquesta pràctica. De fet, a l'abril, Google ja va actualitzar la seva política sobre ressenyes i va alertar que no permetria que els comerciants oferissin incentius com ara pagaments, descomptes, serveis gratuïts perquè els clients doncs escriguin un comentari positiu. Però ara hi ha moltes i moltes maneres de demanar les coses. Per exemple, una és que el cambrer doncs us suggereixi deixar un comentari sobre el tracte rebut, però l'altra és que us insisteixi i us demani que poseu una bona valoració, que a més afegiu que ell o ella doncs us ha servit molt bé, però és que també hi ha cambrers que no marxen del teu costat fins que no has publicat
3: la
2: ressenya.
3: Ostres, gravíssim, això.
2: I a més es justifica dient, mira, fes-ho ara perquè després te n'oblidaràs i no ho faràs.
3: Clar, doncs és que potser no ho vull fer. És
4: a
3: que
4: mi m'han arribat a deixar una targeta amb el nom del cambrer. O sigui, dient, recorda qui sóc,
3: sí.
4: I deixa la targeta i anava deixant-la a cadascun dels que estàvem a la taula. I dic, de veritat?
3: Sí, jo he dit que no m'hi he trobat mai i ho trobaria realment molt violent, tant com és a punt que és motiu de no tornar a aquest lloc.
4: O fins i tot és motiu de fer una ressenya
3: dolenta. Exacte, negativa.
2: Jo aquí també us he de dir que segurament aquest home està una mica coccionat per el seu amo.
3: Segur.
2: I li he dit, escolta'm, o parla'm bé del local i a més dir que si has tractat bé, o sigui, et tenen en consideració.
3: Sí.
2: Doncs bé, tot això es podrà considerar una coacció i Google el que farà és que quan una persona estigui buscant restaurants a prop seu, aquell establiment no apareixerà en el cercador, és a dir, que l'ocultarà. I com sap Google que aquell restaurant doncs ens ha pressionat perquè nosaltres deixem una bona ressenya? Doncs denunciant-ho. Nosaltres, com a clients, podem avisar que el restaurant ens ha demanat que escrigui una bona ressenya, que mencioni el cambrer, que voti amb un 5 de 5 i que no ha parat de repartir-m'ho fins que no he publicat la ressenya. I és que les estrelles són molt importants.
4: Ara bé, i si un restaurant proper al restaurant en qüestió denunciat ha estat qui ha instigat a fotre ressenyes negatives o a dir, mira que m'han pressionat per fotre la guitza.
3: Però igual de malament, igual de malament.
4: Però això està passant. Suposo que us heu trobat d'establiments que posen ressenyes negatives a altres de la competència, saps què vull dir?
3: Home, per llavors Google hauria de poder investigar i si aquella persona que fa el comentari té és propietària d'un restaurant... Clar, però com saps, no? Perquè ho fa potser la cunyada.
4: És complicat, és complicat.
3: Déu meu, és que la ment humana és perversa.
4: Ara, trobo molt bona aquesta iniciativa, però clar, aquí pot passar...
3: Fet la llibre de la trampa, no?, una mica.
2: Doncs les estrelles, com diem, són molt importants perquè el boca-orella ja no funciona de la mateixa manera que funcionava abans. Ara, si necessites doncs trobar alguna cosa, molts la demanem a Google i és Google qui ens suggereix quin local s'adapta més al que allò que demanem i a més doncs t'ho posiciona perquè com més valoració tingui un establiment, doncs més ben posicionat estarà a la xarxa, és a dir que t'apareixerà abans que un altre que té menys estrelles. Però atenció perquè no només ens hem de fixar en la valoració. Si té una valoració de 4,7, que seria força alt, però té pocs comentaris, per exemple, doncs només en té 20, però un altre local doncs té una valoració de 4,2, però en canvi té 3.000 comentaris,
3: clar,
2: doncs
3: això
2: segurament...
3: Això també m'hi fixo jo, això
4: fiable,
3: m'hi fixo.
4: I tant.
3: També a vegades amb el nombre de comentaris, més que no pas en la nota, perquè,
4: totalment.
3: Per exemple, dius que aquest lloc porta molt de temps i la valoració és fiable.
4: Exacte.
2: Sí, però vaja, no només ens han trobat en restaurants, aquí Google doncs penalitza restaurants, però ens han trobat en botigues de roba o el taller mecànic, com deies. Jo fins i tot m'he trobat metges que em demanen que els valori amb un 5 de 5 metges, eh?
3: Ostres.
2: Sí.
3: És que em sembla tot molt pervers, eh?
4: I després... Si em pots regalar un metge, si ho fas bé, et dono una piruleta, no?
2: Sí, però vaja, jo del que em vull queixar també és de totes aquelles trucades que reps després d'un servei, allò que et venen a posar el router i et diuen valora'm, una trucada de 5 minuts valorant el tècnic que ha vingut a casa, que això és molt pesat.

0: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: És l'hora del conte amb la Laia Vidal. Avui sobre quina àrea temàtica, amb una paraula?
2: Consum, podríem dir.
1: A quin tipus de xarxa?
2: Bueno, totes, però Instagram sobretot. I de fet és una pàgina web també, si voleu. Podeu consultar tant la web com les xarxes, en especial Instagram. Però mireu, es diu iFixit, d'acord? En anglès.
1: Jo ho arreglo.
2: I en el fons és un recopilatori, una gran borsa de manuals d'electrodomèstics, eines diverses, coses que necessitis per la casa. Sobretot això, coses per la llar, però no només.
3: Necessito, que se me va trencar ja la tarda l'extractor de casa.
2: Doncs mira, poca broma. I arribaràs, però de seguida, a més a més, perquè tens tots els manuals per fer-ho servir i també vídeos a vegades per fer com es fa servir.
1: Podem tornar a aquella anècdota que et vaig explicar un dia, que vaig trucar a tres establiments del meu barri per una torradora
2: sí,
1: i que ningú me la volia arreglar. També és veritat que jo no vull fer res, eh?
2: O sigui, però també s'ha de dir que... No, exacte, hauries d'aprendre'n, perquè de fet ara, especialment a diverses ciutats del país, però a Barcelona sé que ho fan, es fan tallers de reparació on hi ha tècnics que munten un xiringuito en una plaça i doncs els veïns poden anar amb el seu aparell que volen reparar i els tècnics els ajuden a fer-se ells mateixos la reparació. Doncs en aquesta línia hi ha aquest iFixit, que hi ha des de consells bàsics per poder reaprofitar coses, per exemple, és tan tonto com aquesta cantimplora que fas servir tu, Roger, per exemple, en aquest cas no t'hi has posat enganxines, però si ho haguessis fet, podria ser que al cap d'un any te n'haguessis cansat de les enganxines, doncs et diuen exactament com, amb quins productes pots netejar l'ampolla per treure les enganxines, que no quedi cap tipus de marca per poder, com gairebé com si la tinguessis, doncs nova, no?
1: És que la meva ampolla d'aigua tenia un adhesiu de Hufflepuff, però que ara semblava un excrement.
2: Ja, doncs llavors, quan s'ha fet, l'acabes de netejar amb aquests productes que et diuen i et queda com nova i pots posar doncs, nous adhesius. També, per exemple, ens recomanen un aparell que té molt bona pinta, que es diu en català se'ns diu multímetre, i diu que és una eina de diagnòstic que va molt bé perquè et diu, tu l'endolles a un aparell i et diu la bateria aquella en quin punt està. Tens un mòbil que ja comença a fer que no va gaire bé, connectes aquest aparell, un multímetre, i et diu, et diagnostica en quin punt està la teva bateria, com estan els circuits del teu aparell, i per tant ja saps una mica què és el que has de començar a arreglar, perquè és veritat que amb aquests aparells electrònics costa molt, moltes vegades, si no en tens ni idea, doncs no cal dir que jo ho tindria molt complicat, però algú que hi entengui una mica, doncs per si tens aquest aparell, doncs encara t'ajuda més a especificar quin és el problema que té. Però a vegades una cosa tan tonta com el rentaplats, ens fan un manual pas a pas de com netejar el filtre del rentaplats, que és una cosa que li allarga moltíssim la vida, perquè és on s'hi posa tota la porqueria i sí que saps que l'has de netejar, però a veure exactament com s'ha de fer, doncs hi ha un manual per això. I a més, si voleu, a part el compte és en anglès, però també hi ha un iFixit Europe que ens porta, doncs, per exemple, productes en la seva versió europea, perquè pot ser que a vegades alguns manuals costin de trobar. I també hi ha a la web la versió espanyola, fins i tot llavors tens en castellà moltíssims manuals d'instruccions perquè doncs la llengua tampoc no sigui un problema.
1: En català,
2: i és de reparació. No, crec que no. Aquí penjaves a la web, no. Però ja, per exemple, et parlo de... Mira, no sé si 400 guies de diferents productes que fem servir a casa. També ens diu, a vegades, ens recomanen marques que són més fàcils de reparar que altres. Això ho fan molt a les xarxes, a Instagram, per exemple. Diu, atenció, perquè ja ha sortit el producte al mercat que té molt fàcil reparabilitat. És aquell dret de reparació que en vam parlar un dia, eh? O sigui, la capacitat d'un producte de ser reparat hauria de ser una variable que tinguessin en compte a l'hora de comprar. Doncs aquí ens recomanen això, marques que aposten per aquest dret a reparació dels seus productes. És bastant interessant cap al món en què anem, la veritat. iFixit.

0: espai de consells de la Laura Grau. Avui algú potser es podria sorprendre perquè la Laura, des de la seva posició, ja dona consells a gent que està començant a tenir fills. No us xoqui tant, no us xoqui tant, perquè, Laura, en la meva pròpia pell, jo, d'amics, gent al meu voltant, que porten anys en parella, que ja tenen un, dos, tres fills, em donen consells de solteria, que jo, per ser single, jo els freno i els dic, calla, que no en tens ni idea, i els començo a donar jo també consells pels seus fills. Em diuen, el meu fill de 5 anys pot veure Hellraiser? Pot veure-la. El meu nen de 7 anys pot veure Alien? Pot veure Alien. I jo els desemboco a ells.
1: Perdona, és que no pel fet de ser pare neixes ensenyat. Vull dir, pots ser un pare i no tenir ni punyeteria
2: de
1: ser-ho.
2: Sí, però bueno, jo estic bastant a favor de no aconsellar gent que no tens ni puta idea de com és la seva experiència.
1: Ah, sí. Bueno, us ho expliquem força. Crec que són bastant passats, si explicant-vos les nostres misèries.
0: Si portes 25 anys casat, no m'expliques consells per lligar.
1: No, vale.
2: No. Un moment, és que abans d'entrar en aquest tema, hi ha una frase que heu de deixar de dir, en general, la gent que teniu parella, que és dir-nos a la gent soltera: i arribarà quan ara hagi d'arribar. Aneu a la puta merda. No, calleu. No,
3: de veritat, jo la dic molt, aquesta.
0: Pues a mi, quan em diuen això, els dic, vale, doncs, trenqueu totes aquelles parelles d'aquí, trenqueu tots, ja veureu, i comenceu de zero, ja veureu.
1: No,
2: jo també els dic, i arribarà quan hagi d'arribar la ruptura.
0: El divorci, exacte.
2: I entrem aquí.
1: Bona torna.
2: En fi, jo el que vull parlar és... jo vull parlar directament als meus amics que estan tenint fills i filles, criatures petites, sobre la meva perspectiva de com han de gestionar la seva paternitat, maternitat, amb la nostra amistat.
1: Val.
2: Perquè veig que aquí hi ha una mica de desorientació, no passa res, és una situació nova per tothom, tots ens hi adaptarem, però jo ja, amb la quantitat de criatures que he anat veient néixer, crec que tinc certes taules per començar a recomanar coses per, sobretot, mantenir la nostra amistat, que és l'objectiu de tothom, no?
1: Perfecte.
2: El meu primer punt és que vull ser l'última en assabentar-me'n, jo personalment, Laura Grau, perquè si sóc la primera, ho ventilaré. Em sap greu, no sóc la persona indicada per guardar un secret, jo treballo als mitjans de comunicació, tinc un perfil d'Instagram amb molts seguidors, jo de cop i volta estic tan emocionada que se'm pot escapar en qualsevol moment.
1: Haig de dir que és tan cert com que un amic comú que tenim em vaig assabentar jo a través de la Laura.
2: És així, llavors.
1: És així.
2: Si a mi em supera l'emoció.
3: Perquè si ho dius d'entrada, és a dir, no m'ho diguis. Si m'has de donar una cosa que no vols que sàpiguen, no me la diguis.
2: No,
3: està molt bé,
2: i no sóc una tia que em sàpiga greu assabentar-me en una tercera persona perquè ningú m'ho ha dit. O sigui, no m'ho prendré personal. Entenc que jo estic donant aquesta consigna. Si de cop i volta sóc l'última i pràcticament estava a punt de parir i em diu, no, és que, clar, no sabíem com dir-t'ho perquè no ho xerressis i tal, jo
1: no
2: ho entendré.
1: Res, no passa res.
2: Perfectament.
1: No t'enfades.
2: Però de veritat, no m'ho digueu la primera, perquè és que jo no sé com ho foteu vosaltres per mantenir el secret. M'entens? O sigui, és que jo el dia que em quedi prenyada, t'ho juro que ja sé que no s'ha de fer, però és que jo el tercer dia ja ho hauré dit a tothom.
1: Bueno, hi ha pares que van amb l'eco de l'ecografia de les 3 setmanes de l'embrió
3: penjada
1: al front allò. Mira!
2: Clar que sí, tio, és que fot una il·lusió.
1: Sí, home.
2: Vale. Seguim amb el tema de la gestió de la informació. Clar, jo entenc que quan tu estàs embarassada o acabes de tenir una criatura, hi ha moltes coses noves per explicar. Jo, des de la meva pròpia perspectiva, potser teniu algú que us ha dit el contrari, però no sou pesats. Ho vull saber absolutament tot. Vull saber què diuen a les classes de prepart. Vull saber com són els pares dels grups de pares.
3: Tu pareix una tia curiosa i interessada. No sé si tothom ho veu igual, però endavant. Em diu molt a favor teu.
2: O sigui, pensa que les meves converses amb els meus altres amics que no són pares són sempre el mateix, que és, va, dissabte vam anar de festa i vam fotre'ns 8 roncoles i aquest va fer ullets amb l'altre i, buà, no saps el que va passar tornant al metro, que ens va multar, hòstia, sorpresa, exclusiva. De veritat, sou els únics que podeu aportar contingut nou. Expliqueu-m'ho tot. Jo ja sé que vosaltres penseu que estem cansats de sentir-ho, però jo no m'estic cansant mai de sentir-ho. Si vosaltres esteu cansats d'explicar-ho, també ho entenc. Podem fer una mica de canvi de tema, podem parlar del Barça femení, del que vosaltres us vingui de gust una estona, però si esteu emocionats, expliqueu-m'ho tot, me la suda. Jo ja us aniré preguntant què volen dir els conceptes, perquè no m'entraré de res, però vosaltres m'ho aneu dient. No, i és que a més hi ha molt desconeixement, hi ha molta ignorància. Jo cada cop que m'expliquen coses del part de la gent penso, però això és possible, tio? Si tenim encara un imaginari molt de pel·lícula i de sèrie d'aquestes on, bueno, tot és molt espectacular i tal, i després és tot mentida i cada part és diferent.
3: I també et diré una cosa, Laura, que jo trobo que al voltant de la maternitat hi és molt, i és que antigament totes les... O sigui, contínuament estava naixent gent al voltant de tothom. I aleshores tot això estava molt més socialitzat i tothom arribava al moment del part sabent molt com es paria, perquè tenia 26 germanes grans i 43 cosines que li havien explicat. I ara, com que les famílies són molt més petites, tot és molt més privat i vivim tots molt més individuals, costa, arribes a segons quines situacions i dius, hòstia, pots creure que jo no he vist o no m'han explicat mai de primera mà això? I trobo que tot el coneixement que puguis tenir per avançat, doncs és bo.
2: Totalment. Després, volem el xisme de les classes de famílies, de pares i d'històries, tant de les pre com de les post. Per què? Perquè jo estic descobrint que allà hi ha un món, xaval. Clar, tu penses que pare ho pot ser tothom, vale? Ningú et demana el carnet, ningú et fa un psicotècnic, no, pare, mare, no. En principi és barra lliure,
1: totalment,
2: no?
1: Mira,
2: llavors, tu...
0: Perdona, l'Andrea diu, bravo, Laura, sense que hagis acabat encara, eh?
2: Sí, ah, molt bé, m'encanten aquests fans que tinc que em fan like sense mirar, sí, plan, sense escoltar ni sense res. Clar, és això, no? Hi ha una fauna en aquests grups.
1: Absolutament.
2: De paternitats i maternitats, és que jo ho vull saber tot, perquè acaben convivint amb gent tan diferent.
3: És la Catalunya real, perquè al final, si no ens tanguem amb bombolles, no? Segons quines edats,
2: exacte,
3: i segons quines...
2: Sí.
1: Allà ens unim tots.
3: I passes per tot, tothom hi passa per aquí, no?
2: Jo vull que em feu les descripcions reals de les famílies amb qui esteu compartint aquesta experiència. A mi sempre em fa una mica de por que els meus amics acabin fent més amics dels pares nous que estan coneixent, perquè estan compartint moltes coses que meus, però confio que podrem conviure.
3: I tant, vale? Ja per tot.
2: També hi ha un punt, de més de poble petit, que en aquests grups s'acaba coincidint amb gent coneguda que feia temps que no veies, que de cop i volta també se sent pare o mare a la mateixa vegada que tu.
1: O ex.
3: I ex, exacte.
2: Això ha passat. Llavors, volem saber tota l'actualització de la vida d'aquesta persona. O sigui, explica'ns-ho tot. Els detalls íntims, no. Cadascú, doncs, els seus parts i les seves experiències de postpart, doncs, que se les quedin per ells, però jo vull saber de què està treballant, on està vivint, la seva germana al final s'ha separat o no s'ha separat. Tota aquesta informació, tu, persona que acabes de ser pare, la tens de primera mà, per tant, porta cap a casa.
3: En els contextos poble és interessantíssima aquesta cosa que et passa als 16, 18, 19, 22 anys i pensa que aquella persona, amb sort, no te la tornes a trobar i resulta tant. Que a l'equip de bàsquet del teu fill, saps?
2: No,
3: infants, vinga, cada tarda, bàsquet. Dimarts, dijous, divendres, dissabte, allà...
1: És una qüestió generacional, passeu
2: totalment.
1: Per les coses al mateix temps.
2: No, totalment. I clar, i de... no, ui, encara em queda, un moment, perdoneu, eh?
1: No, tira, tira.
2: Sí, sí, sí. Vale, no, i a més, clar, si és a la cua de, jo què sé, d'agafar una... del registre civil, per dir-te alguna cosa, doncs no passa res, però hi ha situacions estranyes, de reconnectar amb aquestes persones semiconegudes a les classes de piscina, de bebès. Bueno, allà amb el banyador i el gorrito. Això, a les classes de prepart que potser estàs explicant detalls de la teva intimitat, que aquesta persona que anava amb tu a segon de primària està flipant, saps?
1: Un dia us emportaré una de confessió d'aquestes de classes de prepart que us tombarà.
0: I on anava, vaig anar al registre civil, allí a la plaça Duc de Medina Cel,
2: sí,
0: prop del port.
2: Sí, ja sé on és.
0: Però ja has d'anar amb algú que ja es volia casar amb tu.
3: O sigui, ai, sí, clar, no. Tu vas anar com a demanar aviam si hi havia algú voluntari,
0: bueno,
3: no?
0: Bueno, em vaig liar, però si la resta de gent ho va fer bé. O sigui, tenien hora i tot.
2: Top. Següent. Us faré els regals que em doni la santíssima gana. Vale? O sigui, és una cosa que heu de saber. No m'intenteu evitar, no em passeu ni molt menys
1: saps
2: una llista d'aquelles
1: falta?
2: De merda.
1: No, tu, no. Ella de fer falta, no.
2: Allò, no. Aquestes, és que hi ha gent que fa llistes. Sí, que jo trobo pràctic per exemple, tietes, cosines, gent que ha de quedar bé amb tu perquè tenen com una mena de compromís per associar-la amb tu, perquè jo que sé, la teva veïna, no? A aquesta gent li passes la llista i el que faci falta. A mi... No em diguis com he de venir a casa teva. Jo vindré amb una quantitat de pongos que ja em pots fer un espai en una lleixa de l'armari perquè jo aniré a una fira medieval i...

0: Laura, aquest dissabte te quedes les nenes. Fantàstic.
1: Pues és que
0: gràcies.
1: Això ho dieu i després no ho feu.
2: I hem dit Hellraiser, com a pel·lis.
0: Sí.
1: Perquè teniu al cap la falsa idea de que, bueno, estem tots molt ocupats i que preferim anar de festa i que potser els avis els fa molta més il·lusió fer aquest paper, però qui estarà allà quan els avis ja no ho puguin fer perquè siguin massa grans, la teva criatura tingui 10 anys i sigui insuportable? Allà estarem nosaltres, quan allà parlin i diguin coses que estan fora de lloc. Si us salvarem el cul quan els crios siguin molt pesats, també us els volem salvar ara, que són encara macos i fan gràcia i fan molta il·lusió. Per tant, compteu amb nosaltres, és que ens ho dieu, teniu la boca molt gran.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Però jo estic emprenyada de veritat, perquè sabeu la quantitat d'amigues que m'han
0: vist... No, fa cara d'emprenyada de veritat, eh?
1: Sí, us la deixarem cada cap de setmana, no patiu, eh?
0: I no veus.
1: Bueno, no ho sé, ja et dic, no sé què els passa al cervell, però no...
2: Jo ja m'he trobat de juerga, fills d'amics, ja estic a aquesta tercera fase, si vols, ja te la regalo.
1: Hòstia, ja, és que això també ha de ser dur.
0: És una altra història, això.
1: Intento anar ràpid per acabar, igual que amb els regals, que sapigueu que li ensenyaré una mica el que em roti a mi. Jo crec que si jo fos mare, voldria fer una mica de pla docents. De pla docent amb els meus amics, no? O sigui, tu en saps de bricolatge, li ensenyes de bricolatge.
3: Això està molt bé, això està molt bé.
1: És que això és guapíssim, tu te l'emportes a la Bíblia, l'altre a collir préssecs, jo me l'enduc de concert, cadascú el seu, tots som experts en alguna cosa, llavors jo crec que entre tots podem crear com el superhumà.
0: Oh, i tant.
1: O sigui, es creu de Sant Jordi com a mínim amb tot el que podem aportar. Llavors, a mi si em dieu, sisplau, ensenya-li això perquè a casa ningú té ni puta idea, jo,
3: totalment,
1: a favor.
3: Deleguem els coneixements.
0: No, que me la fas enxaneta i després cau, em fas patir.
1: Jo confio que vosaltres confieu en mi.
0: Exacte.
1: I per últim ja veiem-nos, o sigui, la conciliació i tot el rotllo, jo ja sé que han de ser una putada i que també voleu descansar, però de debò que a mi em molesta zero quedar per fer la migdiada, quedar un diumenge per menjar les sobres de la setmana, portar-vos tàpers, me la pela, no vindrà ara una persona que no té ni dents a separar-me a mi dels meus amics que conec des de fa 15 anys. Jo me l'estimo des de que ni existia i li toleraré tot, però això sí que no li permetré. Per tant, i volem ser, ens convideu en qualsevol moment guarríssim de la vostra vida, encara que no sigui divertit i encara que no sigui una festa i superagradable. No portem aquí tota la joventut sent uns hippies amb el rotllo de la tribu, perquè ara vingueu a convertir-vos en una família nuclear de l'Opus Dei, que ja us conec.
0: Que bonic. Que bonic. Laura!
2: La nostra oient Andrea, la mateixa que deia Bravo Laura, ha enviat un altre missatge, que ara amb majúscules diu Bravo Laura, com a joder. També tenim més reaccions, com ara la Thaís, que diu de la lactància, d'això s'ha de parlar, i molt, quin dolor, i ningú diu que de lactància. Tu calla, Sergi. Laia, lactància?
1: Que això sí que no ho puc saber.
3: Depèn del cas, depèn del cas.
2: L'Albert diu, amb els meus fills estem a taula esmorzant i juguem al joc de quantes paraulotes diu la Laura Grau. Diu, ens ho passem molt bé, sobretot amb el combo no fa puta gràcia o me la suda. Per cada paraulota una mossegada a la fruita o a l'entrepà.
1: M'encanta, estic educant a fills de gent que no coneix.

0: dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Alfons, ja saps que a vegades fem bromes comentant coses tan bé, banals com el pòster, mira qui surt, o el tràiler, em va fer pensar que no sé què. Ara aniré encara més a baix.
1: Ui.
0: Que són aquelles com teles promocionals que posen a les portes de vidre dels cinemes. Allò que quan entres ja hi ha un adhesiu d'un pòster. És que jo fa setmanes que cada cop que vaig al cine dic, ostres, la Zendaya i en Robert Pattinson. I mira, el truc de màrqueting, de posar adhesius gegants als vidres, m'ha fet pensar, ostres, aquesta pel·li estarà bé, jo vull veure si s'enrotllen. Doncs aquesta pel·li, el drama.
2: Ready and turn. Nice. The wedding is this Saturday. The stories are you gonna do?
3: What do you mean, my speech?
0: I al fons, ens l'has posada la primera, així que no és només el reclam ell i ella que jo pugui caure de quatre potes. És alguna cosa més, aquesta pel·li, el drama?
1: Sí, a veure, està bé la pel·lícula. Realment el que passa és que conté un gran secret, aquest drama, que no puc explicar, però sí que et puc dir que és una parella jove, guapa, rica, de Nova York, ho té tot, aparentment, famílies allò de classe alta, que són el Robert Pattinson i la Zendaya, i s'estan a punt de casar. I decideixen fer un joc amb uns amics seus, els amics de més confiança, i diuen, va, abans de casar-vos heu de treure tots els secrets que teniu a les vostres vides. No hi pot haver secrets entre vosaltres.
0: Sí, secrets entre ells, no de cara fora de la parella.
1: Són quatre amics, doncs cadascú dirà el secret més important que té per allò de...
0: És com un jo mai mai.
1: Exacte. Sí. I què passa? Que surten secrets tan foscos que de cop tot comença a trontollar i la boda pot ser que se celebri o no, tindrà conseqüències gravíssimes. Tot això vestit de comèdia negra i esbojarrada total, i amb un paper del Robert Pattinson i la Zendaya, els dos estan realment molt bé, per tant jo crec que et satisfarà perquè és una pel·lícula, primer això, que té un misteri i després les conseqüències són bastant divertides, a més.
0: I veig que una de les amigues és l'actriu Lana Haim, que la recordareu de Licorice Pizza, que feia molta gràcia. Ah, en segueix fent aquí?
1: Sí, és la millor amiga, no?
0: Sí,
1: és
0: de la Zendaya,
1: efectivament, i que es veurà especialment afectada pel secret de la seva amiga, i per tant també una amistat que trontolla de manera important quan sorgeixi, aquest secret.
0: Hem començat amb el drama i ara continuem amb Mallorca Confidencial.
4: Meter en una isla la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que si querías provisionar había que hablar con una mujer.
5: És vera que vostè li ha tocat la loteria 5 vegades?
0: Mallorca Confidencial, que jo ja he vist imatges prèvies, i jo no dubtava que Lolita tingués moltes habilitats, així com els actors i actrius han de tenir habilitats, però no me l'esperava parlant en mallorquí. No és un català impostat o un mallorquí impostat. No, li han dit festa, traficant gitana de Mallorca en aquesta pel·li de traficants, i la clava bastant, almenys pel que fa a tema llengua.
1: Sí, sens dubte. És que la Lolita s'hauria de prodigar més pel cinema. Ha fet molt poques pel·lícules i és un talentazo, és un artista com tota la seva família, no? I la veritat és que així...
0: Diem Lolita Seques, és Lolita Flores, que també sembla que sigui la nostra amiga, però la Lolita Flores, cantant i actriu. Sí.
1: Té un punt de partida, com tu dius, superatractiu, perquè fa del personatge que va ser la Paca, és un personatge aquí que li diuen la Xussa, és diferent, o sigui, és una mica de ficció, però hi havia una gran matriarca gitana a Mallorca traficant de drogues que es deia la Paca, i ella ve a fer un personatge inspirat en aquest, no? I la veritat és que està molt bé aquesta part, però gairebé et diria que en funciona més el que és la vida familiar, la vida d'aquest clan, la vida del barri, per entendre'ns, no?, d'aquesta canyada, que no pas la subtrama de les drogues, la subtrama immobiliària, perquè també hi ha un tema d'allò, una Mallorca, que és, perquè això és a principis del 2000, però no és ara mateix.
0: Sinó... Però vaja, hi ha una transformació, ja es veu.
1: Clar, però era el moment del boom immobiliari, el moment que tothom volia construir, que Mallorca estava creixent moltíssim i, per tant, necessitaven també els barris dels gitanos per seguir creixent i comença aquí una guerra entre delinqüents de traje i corbata, per entendre'ns, amb delinqüents de carrer. I bé, és interessant, però ja et dic, a mi m'agrada més la pel·lícula com a pel·lícula costumbrista gairebé, que no com la seva trama criminal. També crec que està una mica massa desaprofitada la Lolita, que podria sortir més.
0: Sí,
1: els protagonistes més aviat són uns altres, malgrat que ella sigui el reclam mediàtic de la pel·lícula.
0: Doncs, si us ha cridat, aquesta es titula Mallorca Confidencial.
6: Ganaré. Haré història.
7: Sí, sí.
8: Seguimos. Buena.
3: Y Rubén, que aprieta mucho para el campeonato, ¿o qué?
6: Venga, vuelve.
0: I ara una pel·li catalana que, mira, com a reclams, ja et dic que tot el que fa l'Àlex Brendemil sempre m'atrau, i la Marina Sales també, es titula Corredora, una pel·li sobre malalties mentals en l'àmbit de l'esport, que no sé si hi ha també una mica allò de la superació personal que sempre han de veure en aquestes pel·lis, o va per altres camins?
1: Sí que hi ha una mica, és a dir, podries fer la mateixa pel·lícula, és a dir, podries fer la mateixa malaltia avui dia amb una altra pel·lícula, al final és un brot psicòtic. El que passa és que, clar, en el fons de l'esport, de l'alta competició, a més, funciona molt bé, perquè parlem de gent obsessiva per la victòria, molt sacrificada, i per tant no se sap veure quin és el problema d'aquesta noia fins molt endavant, perquè pensen que tot és un problema de com li està afectant tant d'entrenament, és a dir, tots els problemes psicològics que comporta aquesta pressió tan forta, no?
0: No, n'hi ha un més, que és la malaltia, directament.
1: Sí, per tant, tens dos problemes, si vols, no? El problema dels esports i el problema de les malalties mentals. Com tu deies, la Marina Sales, que és la germana d'aquesta protagonista...
0: Que, de fet, és que no hi dic qui és, perquè és que no la conec, eh? No. Alba Sáez és la protagonista, diguem-ho,
1: sí,
0: què tal?
1: Sí, és el gran descobriment d'aquesta pel·lícula. Clar, l'han triat a mig camí entre les seves capacitats interpretatives i les seves capacitats físiques, perquè ha de córrer molt, va estar un any entrenant per poder fer aquesta pel·lícula, i la veritat és que ella està espectacular. També la Marina Sales i l'Àlex Brendemol, que és el pare, i que són el nucli familiar que intenten entendre i ajudar aquesta noia en un moment tan crític de la seva vida. És una pel·lícula dura, però molt, molt seca, molt austera. Saps què et vull dir? Molt al gra, mostrar-te la malaltia. És una pel·lícula de debut molt, molt potent, jo crec.
0: Doncs quedeu-vos amb el títol Corredora, i si a més podem fer un descobriment, doncs també apunteu-vos al nom de la protagonista, l'actriu Alba Sáez.
7: ¿Puedo pasar? ¿Es aquí donde te pasas el día soltando la mierda que llevas dentro?
0: I la cara... Hem obert la cara, hem obert la porta, es diu A la cara, i apareix Manolo Solo, que sempre fa gràcia.
1: Sí.
0: Bueno, fa gràcia fins i tot quan ha de fer por.
1: Sí, aquí més que por fa molta llàstima, no?
0: Sí?
1: Perquè, sí, la pel·lícula es diu A la cara, és molt interessant també aquesta pel·lícula, perquè parla de la impunitat que hi ha ara mateix en el món a través de les xarxes socials. I es diu A la cara perquè, bàsicament, és un senyor que està amargat i es dedica tot el dia a Twitter a destrossar a la gent que no li cau bé.
0: I a Facebook, segurament, també. Sí.
1: A Facebook, segurament. També, ara no recordo quina xarxa era, però vaja, i fins que una periodista de renom, diguéssim, cansada de les faltes de respecte d'aquest senyor, se'n va a visitar-lo i li diu: ara vostè em diu a la cara tot allò que m'està dient per les xarxes. I a partir d'aquí neix una relació curiosa entre els dos, perquè ella està fugint d'un passat que no puc ara comentar, ell òbviament també és una persona molt ferida per aquestes coses, i diguem, són dues persones molt solitàries, destinades a trobar-se en un moment molt dolorós de la seva vida.
0: És a dir, és d'aquelles pel·lis de dos personatges, al principi allunyats, però no tant, tots tenen les seves mancances.
1: No sé si vas veure Una quinta portuguesa quan la va estrenar el Manolo Solo, precisament.
0: Sí, que Manolo Solo s'anava a Portugal
1: i de cop acabava instal·lat a la casa d'una...
0: I suplantava una identitat perquè volia canviar de vida.
1: Sí, això no és exactament així. Sí, però només et diré que aquesta senyora, per circumstàncies, li llogarà una habitació a la casa de Manolo Solo, és a dir, hi ha com un petit intercanvi de papers. I aquella era més en plan romàntic i comèdia, aquesta és molt dramàtica, però té alguna cosa similar, això.
0: I acabem amb una pel·li coreana, crec que podem dir la cita anual, perquè el seu director no para d'estrenar pel·lis.
1: Exacte.
0: Que és en Hong Sang-soo. Hong Sang-soo, el cineasta coreà dels més honorats per la crítica del seu país. Mira, aquesta la vaig veure al Festival de Cinema d'Autor i em molaria dir, aquí a Barcelona, fa unes setmanes, m'agradaria dir que per la gent que potser no s'hi acabi de llançar perquè li semblen com lentes o de persones parlant tot el metratge, aquesta encara té un puntet de més divertit de l'habitual, així que em va agradar bastant. Què te dice esa naturaleza?
1: Sí, jo t'anava a dir, tu estàs segur que vas veure aquesta pel·lícula? Perquè potser vas veure l'anterior o la següent i no ho saps,
0: Se t'assembla... Sí que l'anterior era tota l'estona tres persones parlant mentre dinen o sopen, i aquí també, però almenys hi ha una escena de cotxe al principi que fa riure.
1: Sí, però vaja, és Hong Sang-soo de manual en aquesta pel·lícula. Jo pensava, realment, ja passa totalment de pensar algun tipus d'argument o cosa important, no, simplement una filla i la seva parella visitant la casa dels pares.
0: Per això dic que aquí hi ha bromes de sogre i gendre,
1: sí,
0: saps?
1: Sí,
0: això sí,
1: sí
0: que
1: sí.
0: És nou.
1: I a partir d'aquí, res, doncs el que ell li agrada, sobre taules, regades amb alcohol, amb menjar i converses sobre la vida, amb més o menys humor, amb personatges una mica delirants a vegades. L'actor que fa de pare és el de sempre, és el que surt a les seves 8 pel·lícules anuals, per entendre'ns, i vaja, és un Hong Sang-soo. Jo crec que tens raó, que és una... Si algú, pel que sigui, encara no l'ha descobert i va parar, de cop dirà, ostres, doncs mira, aquesta és molt agradable, realment, de veure, jo crec.
0: A més, una escena, una pel·li, on que la primera escena arriba noi i noia a conèixer el sogre, que fa 3 anys que estan junts i encara no havien gosat anar a casa del sogre, que té un cassoplón i un supercotxe, sí. I arriba el nòvio, i el primer que diu el sogre és, aquest és el teu cotxe?
1: Sí, sí.
0: I després li diu, òbviament, a què et dediques? I ell diu, poeta.
1: Soc poeta, sí, sí. Que és com, sí, és com, per entendre'ns, los padres de ella, és com Robert
0: Veus?
1: De Niro.
0: Pot ser bona porta d'entrada per Hong Sang-soo, sí que pot ser, eh?
1: Sí, sí, sí, jo crec que sí, que és una pel·lícula, n'ha fet d'altres una mica més estranyes, si vols, no? Conceptualment, aquesta és un Hong Sang-soo bàsic que hauria d'agradar als seus fans i a la gent que hi vagi per primera vegada.

0: Ara el que ens toca, Laura, és nou lèxic. Lèxic per anar desentenial.
1: Vinga, ja hem superat tot el tema del vintage, del FOMO, del crash, del mainstream, l'embogimenta, el hype, el literal i tot això. Ja sí. No ens heu de preguntar més, està integrat a la societat.
0: Laura, i la vibra, jo puc anar dient de normal, eh?
1: La vibra, bé, podria entrar en aquesta nova fornada. No hi ha caigut, però jo crec... Bueno, no fa tant que corre la vibra, no? Entenc. I a mi em fa molt de pal fer aquestes seccions de llenguatge juvenil, tal, no sé què, però és veritat que hi ha una bretxa generacional, que jo a vegades se m'escapen coses en aquest programa o a casa meva sobre taules que penso, ningú està entenent què estic dient. I ja no és només una cosa centenial, sinó també gent molt addicta digital, gent que viu a internet, perquè a vegades també ho dic en entorns on no hi ha tanta immersió a les xarxes i la gent també se'm queda mirant en plan, què estàs dient? Llavors jo us faig una mica de cultureta digital aquí i perfecte. Generacional perquè entengueu una mica de què estem parlant. Per exemple, quan parlem de ressaca de zorra o en català, resaca de guilla.
2: ¿Qué es la resaca de zorra? Es esa sensación que todo el mundo ha tenido de levantarse el día siguiente, de haber socializado y sentir que uno ha ocupado demasiado espacio, uh-huh. que ha rajado demasiado, ha hablado demasiado, ha estado de más.
3: Resaca de guilla, en català, gràcies resaca a Juliana Canet, és la traducció. Sí.
1: Entonces, clar, aquest terme va ser encunyat per les noies del Ciberlocutorio, l'Anna Pacheco i l'Andrea Gómez, i llavors ens va agradar tant que també la Juliana ho va traduir al català com a resaca de guilla.
0: Resaca de guilla.
1: I em sembla un concepte increïble que tothom ha sentit alguna vegada. Fins i tot també després parlaven en aquest mateix capítol, que és un dels últims, amb les amigues, amb la Begoña i la Natàlia, em sembla que es diu, Noelia, perdó, que deien, també hi ha ressaca de sosa, que és quan estàs l'endemà pensant, buai, no vaig donar ni un titular, si és que vaig estar allà com si no hi hagués estat.
0: És molt millor, perquè el ressaca de guilla també, aquestes suposo que ho hauran comentat també al podcast sencer quan en rajes de la professió, a més, no de gent,
1: no, i expliques la teva vida.
0: Sí, rajada a l'acadèmia i l'endemà tens la ressaca de guilla.
1: Rajada gent que després hi caus que són amics, o que tenen en comú, no? I dius, mare de Déu, mare de Déu.
0: Jo li dic ressaca de Renard. Laia, tu dius...
1: També està bé, de Renard. De guilla, però de guilla d'aquestes de pedigrí, no? O què, és un Renard?
0: És un sinònim, sí.
1: Sí. Molt bé. Més coses, més vocabulari.
0: Va.
1: Ara, a mi una cosa que m'està començant a fer ràbia, però que acabaré integrant, perquè sóc així de camaleònica i de venuda, és que en lloc de dir persona alternativa, moderna o rara, s'està com normalitzant dir rare.
0: Rare?
1: Ah, sí? Rare a me.
0: Com si fossis murcià.
1: Sí, aquestes noies doncs, són així rare, tal. Què collons? És que les meves amigues modernes de Barcelona estan dient això.
0: Ho dius de veritat?
1: Sí, amb una estètica rare.
3: Ah,
1: jo,
3: sí, eh?
1: Però a veure, Jana Jubert, les meves amigues de Ventall Revista, que elles són de modernest. Pareu de dir rare. Però bueno, ja ho estic començant a integrar jo.
0: Oients, dieu rare.
3: És que no, però la meva cosa que no t'agrada...
0: És molt rare dir-ho.
3: Una cosa que no t'agrada la pots acabar incorporant per mimetisme al final. Vull dir que és difícil lluitar-hi.
1: Jo us dic, funciona per descriure com aquesta cosa underground, eh?
0: Si diem fife, podem anar a l'altre extrem, no? Clar. El rare.
4: És que estem dient moltes coses que acaben amb com lore, també, no?
1: Clar, perquè són coses que en realitat són traduccions de l'anglès.
0: Val.
1: Lore, que jo això sí que ho faig servir molt, vindria a ser el context, l'univers, no? Per exemple, el lore dels experts, sí. Doncs la cançó de les 10, el miniquiz, això és el lore dels experts.
0: Sí.
1: Llavors hi ha coses que ja penses, ai, això és tant d'aquest lore que...
4: Acabes dient rare. Clar, és com una evolució.
0: De fet, és curiós, Laura, que fa res, escassos minuts has dit la paraula sidequest, i mola perquè sidequest o lore ja fa 20 anys que es feien, en el món dels videojocs es feia servir cada dia, no?
1: Clar,
0: I ara ha saltat el...
1: Sí.
0: També la gent fa servir respawn de vegades, quan tornes a sortir amb un shooter, quan
4: sí,
0: et dispares...
4: Sí, també ho has sentit, respawn.
0: Pues, respawn, lore i sidequest, gent que no ha jugat al Counter-Strike ni sap què és, ara ho fas com la Laura, i ara ho fa servir de normal.
1: Ara se m'estan acollint de noves que no havia apuntat, però que també m'han sorprès.
0: Per exemple?
1: L'altre dia un amic meu va dir el permalike, i jo, perma què? I ara se li està afegint el prefix perma a tot el que li sembla com que és més crònic, no?
4: Rollo permafrost.
3: Clar, és permanent,
0: o
3: no?
0: O permagel.
1: Diu, estàvem parlant de gent que tira like a tot, no? A totes les històries. I diu, a tal persona, permalike. I jo, què? Sí, ara m'hi vaig hem d'integrar això, també.
0: A tal artista, permafueguitos. Cada story que pensi.
4: No, fueguitos no s'han de fer, ens ho va dir.
1: No feu fueguitos. Va, anem a la següent.
5: Arriba sempre molta pressa, a mi m'emporta amunt i avall.
0: Segurament no ens escoltaves, però passa que aquests dies, abans que arribessis on haver marxat, una oient ens demanava, no sé què diu la Laura Grau cada cop que es refereix als jueguitos. Quins jueguitos són? Diu, per què no hem de fer jueguitos? I li vam dir, no.
4: Són jueguitos.
1: Tant, parlo de jueguitos.
4: Sí, una mica sí.
1: Mare meva, estic patat.
4: Bueno, és possible que com que vas sonant als separadors del programa, doncs vas sonant això, els jueguitos.
1: Doncs aquí, en aquesta cançó de Camila, els tallets parlen de que la Camila l'acaba engaliant. Mira, Figo acaba de dir. I
0: és com
1: jo era una cosa que no tenia gaire controlada.
4: Engaliar.
1: És enredar-te, és endur-te... O sigui, emportar-se't de festa, fer-te allargar la nit, tal. Jo no tenia gens controlat i vaig pensar, ho hem posat aquí perquè rima, potser... I de cop i volta molts amics meus ho van començar a dir, o ja ho deien, i vaig pensar, ah, vale, això és un tema, això de engaliada. Està bé perquè és català, vull dir que no és un terme exportat de l'anglès com tota la resta.
0: Engalipar ja es deia, no, Laia?
3: Sí, és que no sé quin és el correcte, eh? Engalipar, engatussar, no sé.
0: Jo sempre he dit, no anava a sortir i m'engalipí. Jo ho dic. Per tant, també, engalipar o engaliar.
1: Sí, no ho sé.
3: Em vaig enredar.
1: No havia sentit gaire i ara de cop i volta està pujant, això. Un altre concepte que heu de començar a dominar és, que això jo crec que és més lògic, però és veritat que a vegades ho dic a casa meva i no m'entenen, que és que una cosa sigui de nínxol. Al món de la comunicació jo crec que ho diem molt, però fora no tant i no s'entén. Què vol dir que sigui un contingut de nínxol? Doncs que és un contingut dirigit a una audiència molt concreta que, per exemple, és molt friqui de, jo què sé, la música rock. Doncs és un contingut de nínxol.
4: És veritat que en el món de la comunicació ho utilitzem moltíssim,
1: sí,
4: però
1: molt.
4: Clar, fora d'aquí potser diuen que hem estat parlant de morts, què estan dient?
1: Clar,
4: no?
1: El món de la comunicació ja es feia servir perquè els programes cadascun té el seu nínxol d'audiència, però clar, en el contingut digital traspassa molt més enllà dels programes d'entreteniment clàssics de televisió o de ràdio i la gent ho està començant a dir molt i clar, no s'entén si no s'explica.
4: A més és un contingut que dins del món de la comunicació, com a curiositat, hem de dir que abans es deia pejorativament, això és molt de nínxol, i ara en canvi...
1: Ara
4: quan una cosa és de nínxol és bona.
1: Ara és bo perquè
4: sap quin és el seu públic.
1: Perquè el nínxol està de moda. Heu d'escoltar més a la Marva Albertú de Ràdio Noia, que ella porta dient 800 anys que ara torna el nínxol, torna el nínxol. Intentar ser mainstream ja fa molt de pal.
4: Sí.
1: De fet, ara jo crec que seria dolent fer una cosa mainstream, perquè vol dir que és una cosa molt neutral, poc autèntica, blanca.
4: Sí.
1: I en canvi, quan fas contingut de nínxol, tindràs menys gent, però tindràs bona gent. Seguim. Quatre cosetes que sí que són pura exportació de l'anglès, però és que jo no puc parar de dir-les, em sap molt de greu. Tot és hot.
4: Tot és hot.
1: Jo sé que ho dic molt en aquest programa, però és que ho dic molt a la meva vida, també.
4: Estàs molt hot últimament, tu.
1: Sou hot, a tothom li dic. Però, a més, sense que sigui una cosa d'insinuació sexual, a vegades sí que li he dit a algú, vas molt hot, i llavors jo sé que sí que estic tirant la canya, entén-me. Però a vegades, jo què sé, algú passa un podcast que és boníssim i li dic hot.
3: Algú
1: fa una proposta. Ei, anem aquest cap de setmana a la platja. Hot.
4: Tenia un amic que volia convertir aquest hot en mel. Això és mel.
3: Ah, també.
1: Sí, però no, m'agradaria que fos en català, però és que hot té com una fonètica que hi ha...
4: Sí.
1: És com gilipolles, saps? És el mateix fonema.
0: De fet, quan he dit abans la història fallida del registre civil, m'has dit no sé si hot o top.
1: Clar, és que el següent que tinc apuntat és que ha tornat al top.
4: Ha tornat al top.
1: Jo tenia la sensació de que havia sigut una cosa molt 2020, 2018, que vam començar a dir això, top, top, és molt top, tal, no sé què. I o bé es va quedar i va quedar una mica enterrat i ara ha tornat a ressorgir, o bé ha tornat al top, vull dir, no m'ha de sentir top.
4: El LOL també?
1: El LOL per escrit, et diria. No. Així verbalment, jo no et diria, ah, Sergi, LOL.
4: Val.
1: No? Bueno, a mi em semblaria estrany, potser els adolescents ho diuen i jo ja sóc gran.
4: Clar.
1: I una altra cosa que dic molt sovint és flop.
4: Flop.
1: Flop, això...
3: Ha sigut molt flop, que ha fracassat.
1: Era totalment. Aquella festa, flop.
0: Era un fail, el que abans era un fail.
1: Era un fail, ara és un bluff.
3: Un bluff.
1: Sí, sí. Això es va popularitzar quan hi va haver algunes artistes que van entrar com a la seva flopera, que es deia, no? Que era com, vale, està començant a fer música molt dolenta i ha fet tonteries. I deies, no sé, la Britney Spears està a la seva flopera. I ara ja tot és flop. Simplement amb el flop, flopejar, fins i tot, així fent el verb en català. Heu de saber que això s'està fent servir... Us recomano només que ho apliqueu quan surti natural i quan ja hagueu entès totalment què vol dir el concepte.
4: Exacte.
1: No ho forceu, perquè llavors...
4: Ni uniu 5 en una mateixa frase, que aleshores ja...
1: No, ni se us acudeixi posar-ho en un anunciat d'un examen, si sou mestres...

0: avis i les àvies sempre presents a les músiques urbanes catalanes. Comencem per la Flash i Ice Cream Laia, que publiquen Imagina.
1: Els de Sabadell han llançat aquesta batxata romàntica ben ballable i amb un rerefons reivindicatiu. Sota una atmosfera sensual i càlida, la tornada vol imaginar un món millor, ple d'amor i on la riquesa és compartida. Aquest és el segon avançament del proper disc de la Flash, que veurà la llum la propera tardor. Imagina apareix després de Dorayakis, que va ser el primer avançament del disc, que va significar el retrobament amb la 31 Fam.

0: I qui sentiu ara és CH, un dels finalistes de l'últim concurs ICAT Volta, amb la cançó Connectats. L'Alexander Chafardet, aquest és el nom real de l'artista que hi ha darrere d'aquest projecte.
1: La seva nova cançó es diu Tres Estius, amb la que CH fa un pas més i posa banda sonora aquells moments que tothom ha viscut alguna vegada, tornar-te a trobar amb algú que mai has acabat d'oblidar. Es tracta d'una cançó plena d'energia, amb una càrrega emocional que es mou entre la nostàlgia i el desig. Ell mateix ens presenta aquest nou tema, avançament del que serà el seu primer disc íntegrament en català.
2: Què passa, família d'experts ICAT FM? Soc CH, per qui no em conegui. Us presento el meu tema, Tres Estius. Espero que us gaudiu molt la cançó. És una cançó que us transportarà directament a la platja amb tota la calor que està fent últimament. I res, espero que us la gaudiu com jo l'he fet. Una abraçada.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 1 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Parlarem tot seguit d'aquesta iniciativa i del malestar del col·lectiu amb Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del Sindicat de Metges de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. Dels esports, el Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant del València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I en cultura, els quatre fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut jornada castellera amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la setmana avui dilluns amb una jornada que ens deixa a hores d'ara dues incidències actives. Parlem primer d'un accident a la C31 que talla la calçada en sentit nord a l'altura de Badalona i que provoca fins a 3 quilòmetres de retencions. Per aquesta situació s'obre desviaments per la sortida 210. La segona incidència es tracta d'un vehicle avariat a la AP7 a l'altura de la Jonquera que talla un carril de circulació en sentit nord en direcció França. Per altra banda tenim retencions habituals sobre tot els voltants i accessos de la capital catalana. Ara mateix tenim cua ja en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc als dos primers trams de les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim retencions per la C58 ja des del terme de Sant Quirze a Ripollet, també cap al nus de la Trinitat. Pel que fa a la AP7, retencions entre la Roca i Montornès, també al punt de Barberà i entre Sant Cugat i el Papiol, tot plegat en direcció Tarragona. L'antídot a la C17 a l'altura de Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat cap a Barcelona. I per últim, l'entrada des del Llobregat també ens deixa retencions habituals per la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Molt bon dia. Comença la setmana, també comencem més i de moment amb un ambient molt suau. De fet, a hores d'ara se sent xafogó i tot arran de mar, i és que hi ha moltes temperatures que ja no han baixat dels 20 o 22 graus, justament a prop de la costa. Aquest matí amb alguns núvols completament esgarriats, sense pluja, i d'altres de prims a la resta del país. Aquesta tarda, si de cas, entre la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya, també l'Alt Urgell, alguna gotellada dispersa, no pas grans tempestes, i a la resta del país aquesta tarda el sol ha de ser més dominant i una altra vegada amb calor, per bé que una mica menys que els últims dies. En qualsevol cas, moltes viles tornaran a fregar els 35 graus, sobretot cap al sud de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 del migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores, com la CGT i la Intersindical, que les mantenen. Recordem que l'acord tancat incorpora millores que arriben als 600 euros bruts mensuals en 4 anys i la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. El responsable d'acció sindical d'USTEC, Andreu Montbrú, ha destacat la feina feta amb què s'arriba a l'última paraula dels docents.
4: La proposta no resol tots els problemes de l'educació ni inclou totes aquelles millores que desitjaríem. Però sí que entenem que suposa un salt endavant. Es tracta de decidir si ratificar-lo i, per tant, reorganitzar el moviment, tornar a convocar assemblees, refer la unitat sindical combativa i poder debatre col·lectivament quines són les noves fites i quin és el pla de lluita pel curs vinent, o bé rebutjar-lo i, per tant, necessàriament escalar el conflicte.
1: En espera de la decisió de mestres i professors, en les últimes hores uns 300 docents s'han concentrat davant la seu del Departament a Girona en un acte lúdic i reivindicatiu que han batejat com les últimes colònies. Una jornada que ha inclòs diferents concerts i un sopar popular per deixar clar que la lluita continua davant d'un preacord que ha deixat fora qüestions com la climatització de les aules o les millores al col·lectiu docent de 0 a 3 anys. Criden a mantenir la vaga avui, però han decidit suspendre la manifestació prevista aquest matí i celebrar una assemblea. David Iglesias és el portaveu de la coordinadora d'assemblees comarcals gironines.
5: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
1: I no deixem encara les mobilitzacions perquè, cansats que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els metges apugen el to de les seves protestes a partir d'avui. Aquest 1 de juny, el Sindicat de Metges engega la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara, són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a aquesta protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Per saber fins on pot arribar aquest moviment i què pot passar a partir d'ara, ens acompanya Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya. Senyora Vermell, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: No, gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Els primers a aplicar la campanya sou els anestesiòlegs de Bellvitge i de Sant Pau. Avui sou vosaltres, però són un centenar els serveis de més d'una vintena o d'una trentena d'hospitals ja gairebé els que s'han adherit a la campanya i que, per tant, aniran secundant també la vaga. Això demostra que el cansament és gran, és generalitzat, eh?
6: Exacte, s'està estenent com la pólvora, aquesta iniciativa de no dedicar al sistema ni una hora més de la nostra vida professional. I això denota, evidentment, que totes les facultatives i facultatius de Catalunya estem en el mateix punt, i és el punt de dir no podem més.
1: Quin impacte immediat tindrà que a partir d'avui els anestesiòlegs de Bellvitge i Sant Pau, però a mesura que vagin passant els dies, tots aquests serveis i d'altres especialitats deixin de fer tota l'activitat extra? Parlem d'un risc real de col·lapse?
6: Sí, si la situació es perllonga en el temps, evidentment, pot col·lapsar. Les llistes d'espera augmentaran, sens dubte. Per què? Perquè els primers que ens hem plantat, com bé dius, i els majoritaris a la majoria de centres, és el servei d'anestesiologia, que som un servei central. A part de molt nombrós, estem implicats en molta activitat de la que es fa al centre.
1: Expliqui'm una mica, doncs, per on anirà, com se'n ressentirà el pacient, si ja comenceu avui vosaltres. Quines són les peces que aniran caient en aquest sentit? I parlem de vosaltres, si voleu, d'entrada.
6: Sí, doncs, exactament. El servei d'anestesiologia de Bellvitge, gràcies a les hores fora de la nostra jornada, es fa entre un 25 i un 30% de tota l'activitat on estem implicats. D'acord? Això vol dir que no només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes, de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: Les llistes d'espera, ara vostè ho comentava, ja són un problema estructural. De fet, l'altre dia fèieu un informe, l'exposàveu públicament. Amb aquesta campanya poden créixer encara més. Com s'explica que aquesta pressió és necessària i què diu això de l'estat real del sistema?
6: Doncs s'explica pel fet, com bé deies abans, que portem 8 mesos ja de mobilitzacions. Aquí a Catalunya hem fet 11 jornades de vaga. Amb moltes setmanes que era també combinada amb una vaga convocada a nivell estatal. És a dir, el problema no és tan sols a Catalunya, el problema és arreu de l'estat espanyol. La sanitat pública, com ja sabem, està malament, però és que el col·lectiu de facultatius i facultatives, especialment, estem molt oblidats, falten molts professionals, la sobrecàrrega assistencial és tremenda. Què pretenem amb això? Doncs intentar que qui té les competències en matèria de salut aquí a Catalunya, que és el nostre Departament de Salut, i té moltes coses a fer per millorar aquesta situació, doncs que per fi ens escolti, s'assegui amb nosaltres i mostri una miqueta de voluntat de solucionar el problema, perquè fins ara, en tots aquests mesos, no han donat cap senyal de vida.
1: Doncs Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge, li agraïm que ens hagi atès aquest matí i anirem estant pendents de tot el que passa a partir d'avui en els hospitals, no sé, de referència de Catalunya. Gràcies, bon dia, que vagi molt
6: molts,
1: bé.
6: Molts centres, moltes gràcies.
1: I seguim amb més protestes. Us parlem ara d'una altra protesta laboral, la que han protagonitzat la plantilla de l'Etxe Pascual a Gurb, Osona, que aquest diumenge a la tarda ha tallat la C-17 al seu pas per davant de la planta lletera. Han protestat pel silenci que manté l'empresa després de l'anunci del cessament de l'activitat en el marc de la venda de les instal·lacions a Casa Tarradellas. Els treballadors denuncien que durant les darreres setmanes ja s'està desmantellant la planta i es trasllada una de les dues línies d'operització a Aranda del Duero. La plantilla ha rebutjat les ofertes laborals de Casa Tarradellas, que els garanteix salari i antiguitat, i reclamen una negociació col·lectiva. Passen ara mateix 12 minuts de les 7 del matí, abordem altres qüestions. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit que no dimitirà després del cas de presumpta corrupció que esquitxa l'exlíder socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha assegurat que continuarà fins l'any que ve, fins a esgotar la legislatura i tot el temps que vulguin els espanyols quan arribi el moment de sotmetre's a la voluntat de les urnes. Ha parlat literalment d'entrebancades, però ha advertit que no són motiu suficient per deixar la presidència.
7: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles. No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
1: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia. Després del que ha denominat una setmana complicada arran dels diferents casos de presumpta corrupció a l'entorn del PSOE i de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero, el president de la Generalitat ha defensat la presumpció d'innocència davant dels atacs de la dreta i l'extrema dreta. Illa ho ha apuntat a la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, que s'ha celebrat aquest diumenge a Constantí.
8: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors
9: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per a l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar, respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
1: Els Mossos d'Esquadra, deia, investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu, sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. I en un altre tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat, va resultar ferit un home també per un tret al braç. Els fets van passar dissabte als blocs Florida. Per ara no hi ha detinguts. I encara els Mossos investiguen un possible delicte d'odi contra dues noies que van ser expulsades d'una sauna a Barcelona divendres al vespre. Les dones portaven simbologia jueva i van denunciar la persona a càrrec del local per fer-les fora per motius discriminatoris. Els fets han provocat la reacció del govern d'Israel, que ho ha considerat com un altre atac antisemita a l'estat espanyol, i ha demanat a les autoritats que actuïn amb decisió. Al seu torn, la direcció del local ha lamentat profundament els fets ocorreguts i els ha condemnat de manera categòrica. Un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues dones ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies de 27 i 26 anys es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les vigues que aguanten la primera planta del bloc.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: A partir d'aquest dilluns 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre hidrocarburs fins al 30 de juny. I a partir també d'avui dilluns ja es pot presentar la declaració de la renda de manera presencial a les oficines de l'Agència Tributària. El termini s'allargarà fins al dia 30 d'aquest mes i estan obligades a passar comptes a Hisenda totes aquelles persones amb ingressos a partir dels 22.000 euros anuals en el cas d'un sol pagador. Per tramitar-ho cal demanar cita prèvia amb la possibilitat de triar oficina en funció del codi postal. Els autònoms, independentment dels ingressos obtinguts i fins i tot si s'han registrat pèrdues, també l'han de presentar, la declaració. I com a novetat d'enguany, els contribuents que cobrin el salari mínim interprofessional, és a dir, uns 16.500 euros, tenen dret a una deducció màxima de 340 euros. I també a partir d'avui s'han de començar a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Unes mesures que aniran en augment davant d'un operatiu de gran magnitud i inèdit a la ciutat. Com afectarà a la vida quotidiana de la ciutat pel que fa a la mobilitat, els accessos o els serveis? Doncs ho comprovem tot seguit en connexió des del centre de la capital catalana amb el Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns què estàs veient ja aquí pel que fa a les restriccions.
10: Bon dia, Helena. Hi haurà tres àrees pràcticament blindades de la ciutat de Barcelona. Seran l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc. Són les tres àrees més afectades per les diferents restriccions que a partir d'avui es començaran a notar aquí, al voltant de la Sagrada Família, perquè els operaris començaran a instal·lar ja graderies i plataformes, tot esperant l'arribada del Papa a la capital catalana. Així que amb l'Àlex Labat, ell és referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Àlex, bon dia.
11: Bon dia.
10: Volem conèixer com s'han de preparar els ciutadans de Barcelona per a l'arribada del Papa a la ciutat. Què han de saber?
11: Han de saber que la ciutat tindrà problemes de mobilitat durant aquests dies. N'hi haurà diferents mesures a aquests districtes que has comentat. Nosaltres des de la federació el que demanem i aconsellem als veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona o les persones que vinguin a Barcelona és evitar la mobilitat que no sigui per transport públic i sobretot evitar aquests desplaçaments que es puguin evitar.
10: Augmentarà, Àlex, la freqüència, per exemple, al servei de metro i hi haurà algunes estacions que no funcionaran.
11: Correcte. La que no funcionarà serà la de la Sagrada Família i la de Verdaguer només es podrà sortir. Llavors demanem que les persones sàpiguen aquest fet i sobretot demanem a les administracions que informin sobre aquest fet.
10: I els veïns aprofiteu per demanar dues coses. La primera, que la freqüència en el servei de metro s'allargui en el temps i no només tot aprofitant la visita del Papa a la ciutat de Barcelona, però també reclameu incentivar el teletreball durant els 3 dies de la visita del Papa a Catalunya.
11: Correcte, per evitar desplaçaments, el que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
10: Àlex, dèiem al començament que les restriccions començaran aquí al voltant de la Sagrada Família al llarg d'aquest matí, però aquestes restriccions, pel que fa a la mobilitat, també al trànsit, aniran augmentant al llarg d'aquesta setmana fins a l'arribada del Papa a partir del dia 9. Així que els ciutadans de Barcelona, sobretot, han d'estudiar cada dia quines són les modificacions i anar adaptant-se a les circumstàncies.
11: Sí, correcte. Així és. Els ciutadans s'han d'informar i, sobretot, les administracions s'han d'informar correctament. No és fàcil. Durant aquests 3 dies tindrem problemes d'afectacions de mobilitat, possiblement canviïn per temes de seguretat i llavors reclamem a les institucions que facin la seva feina i informin correctament a la ciutadania.
10: Àlex Labat, referent de mobilitat de la FAB, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i ja donar-nos les primeres receptes, que són paciència i molta informació perquè els barcelonins ens puguem adaptar a l'arribada del Papa. Un operatiu de 6.000 agents es desplegarà i habilitat a partir de la setmana vinent per tenir la ciutat a punt per a l'arribada del Papa.
12: Gràcies, Anna. Ens quedem amb el titular de l'Àlex, que ho ha reiterat diverses vegades. Demana a les administracions que informin bé els ciutadans i també els veïns de quins seran els problemes de mobilitat i les restriccions que afectaran en aquesta zona on ets tu. Em sembla que són fins a 9 illes d'edificis, de cases. Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies per la fotografia. Fins ara, d'aquí una estona. El Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la 5a posició i perd el factor pista per als quarts de final dels play-off pel títol en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. Els blaugranes van anar a remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador, Xavi Pasqual, no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
13: També hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós amb totes les parts del joc, no hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós, al voltant de 30 punts de contraatac que hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
12: Lamine Yamal es prepara per al seu primer Mundial amb la selecció espanyola. En un vídeo publicat per la Federació, el de Rocafonda repassa com afronta la cita i també com assumeix el fet d'arribar a una Copa del Món amb els focus centrats en el seu debut. Admet que renunciaria a la fama i reivindica que ja se sent com un veterà, tot i portar només 3 temporades competint al màxim nivell. També ha explicat com ha viscut la lesió que l'ha obligat a perdre's al tram final de la temporada.
14: Y yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar.
1: El Barça va tancar la Lliga F amb una victòria per 0-4 contra el Madrid Club de Futbol. Graham Hansen, amb un hat-trick i un gol de Vicky López, van donar a l'equip blaugrana el 29è triomf en 30 jornades. En aquest duel ja no hi van ser les tres jugadores que no continuaran a les ordres de Pere Romeu el proper curs: Alexia, Mapi León i Ona Batlle. I l'Espanyol va tancar la temporada amb un empat sense gols contra el Sevilla. L'equip tanca el curs en l'onzena posició de la taula amb 31 punts. Les de Sara Monforte, que ja no s'hi jugaven res, van acomiadar Judit Pablos, que penja les botes després de 8 temporades a l'equip blanquiblau.
15: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys? Ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
1: I el Badalona Women acaba la temporada amb un triomf per la mínima al camp del Llevant. L'únic gol del partit el va fer Irina Uribe. El duel va confirmar el descens del conjunt valencià. Les de Marc Ballester, per la seva banda, acomiaden el curs en la desena posició de la taula. I el play-off d'ascens a segona divisió, empat agredolç de l'Europa davant el filial del Celta en el partit d'anada de semifinals. Era una cita històrica per als graciencs, que no juguen a la segona categoria espanyola des del 1968. Els escapulats es van avançar a la primera part amb un gol del pichichi Jordi Cano, però al temps afegit, Antanyón va aprofitar una mala sortida de Flere per empatar per al Celta Fortuna. Per continuar viu en la lluita per l'ascens, l'Europa necessitarà la victòria en el partit de tornada que es disputarà diumenge a Balaïdos. Sortida a la Patum de Berga amb la celebració dels quatre fuets que marca l'inici del Corpus Berguedà. Les masses han fet dos salts a la plaça Viladomat, una antiga tradició que servia per comprovar l'efectivitat dels fuets que es faran servir durant la festa, que arrencarà dimecres. En aquesta jornada dels quatre fuets també hi ha hagut diada castellera a la plaça de Sant Pere. Els castellers de Berga han unit forces amb els moixigangers d'Igualada i amb els castellers de Vilafranca. Els berguedans han assolit un 5 de 7, un 7 de 7 i un 4 de 7 amb agulla. Els de Vilafranca han fet el castell més sorprenent de la diada amb un 3 de 9 amb folre.

0: fer-se sentir.
1: Això és el que volem que sigui l'Alanada.
0: Ens acompanyes?
2: L'Alanada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
2: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a La Xarxa Més. Una producció de La Xarxa i el Termcat.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 1 de juny. Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del Sindicat de Metges de Catalunya, ha posat un exemple des del Notícies en xarxa de l'impacte que tot plegat tindrà en l'usuari. En concret, a Bellvitge, les hores extres dels anestesiòlegs suposen entre un 25 i un 30% de la feina.
6: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
5: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. A partir d'avui es començaran a notar els efectes a la mobilitat previst a la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat des de Notícies en xarxa més alternatives a les administracions per minimitzar l'impacte en la seva vida quotidiana.
7: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència

0: al 65%, nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
1: El Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I en cultura, els quatre fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut jornada castellera amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada. 4 minuts i mig els que passen de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem el dilluns amb 3 incidències actives. Un accident a la C31 talla la calçada en sentit nord, a l'altura de Badalona, amb 3 quilòmetres de retencions. Hi ha desviaments per la sortida 210. La segona incidència és un segon accident a l'AP7, a Tarragona, on es tallen 2 carrils en sentit sud, cap a Amposta. També tenim una avaria a l'AP7, a la Jonquera, que talla un carril de circulació en sentit nord. Per altra banda, tenim retencions habituals als accessos de Barcelona, al Nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit sud. I al Vallès, lentitud a la C58 des de Sant Quirze. Pel que fa al temps, comencem la setmana amb temperatures molt suaus i sensació de xafogor en trams de la costa on moltes mínimes no han baixat dels 20 o dels 22 graus. El cel es presenta amb alguns núvols dispersos al litoral i bandes de núvols prims a la resta de Catalunya, però sense precipitacions. A la tarda es mantindrà el predomini del sol a bona part del país, tot i que no es descarta alguna gotellada dispersa entre la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya i l'Alt Urgell. La calor continuarà intensa, encara que lleugerament menys marcada que els darrers dies, amb moltes poblacions fregant de nou els 35 graus, especialment al sud de Lleida.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en els titulars. Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 d'aquest migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores, com la CGT i la Intersindical, que les mantenen. Recordem que l'acord tancat incorpora millores que arriben als 600 euros bruts mensuals en 4 anys i també la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. El responsable d'acció sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú, ha destacat la feina feta amb què s'arriba a l'última paraula dels docents.
3: La proposta no resol tots els problemes de l'educació ni inclou totes aquelles millores que desitjaríem. Però sí que entenem que suposa un salt endavant. Es tracta de decidir si ratificar-lo i, per tant, reorganitzar el moviment, tornar a convocar assemblees, refer la unitat sindical combativa i poder debatre col·lectivament quines són les noves fites i quin és el pla de lluita pel curs vinent, o bé rebutjar-lo i, per tant, necessàriament escalar el conflicte.
1: En espera de la decisió de mestres i professors, en les últimes hores, uns 300 docents s'han concentrat davant la seu del departament a Girona en un acte lúdic i reivindicatiu que han batejat com les últimes colònies. Una jornada que ha inclòs diferents concerts i un sopar popular per deixar clar que la lluita continua davant d'un preacord que ha deixat fora qüestions com la climatització de les aules o les millores al col·lectiu docent de 0 a 3 anys. Criden a mantenir la vaga avui, però han decidit suspendre la manifestació prevista aquest matí i celebrar una assemblea. David Iglesias és el portaveu de la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines.
4: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
1: Però les mobilitzacions no s'acaben amb els docents. Cansats que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els metges apugen el to de les seves protestes a partir d'avui també. Aquest 1 de juny, el sindicat de metges engega la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara, són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, en Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a la protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat al Notícies en Xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
5: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: La Societat Americana d'Oncologia Clínica celebra aquests dies la seva trobada anual a Chicago, als Estats Units. Des d'aquest congrés arriben resultats prometedors de diversos assaigs clínics internacionals, amb alguns amb participació destacada de centres catalans de referència. Ens ho explica la Carme de Fez.
6: Un dels estudis presentats se centra en el càncer de pròstata metastàsic i compta amb la participació del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, un dels centres de referència. L'assaig clínic demostra que una combinació de fàrmacs pot reduir aproximadament a la meitat el risc de progressió de la malaltia o de mort. L'altre estudi està focalitzat en el càncer de mama triple negatiu, el subtipus més agressiu. Després de 8 anys de seguiment, a 1.200 pacients d'arreu del món, els resultats confirmen que la immunoteràpia millora la supervivència i el control d'aquestes pacients. En aquest treball internacional hi té un paper destacat el metge espanyol Javier Cortés, director de l'International Breast Cancer Center de Barcelona.
7: Lo que es espectacular es ver cómo el beneficio que habíamos visto al principio no solamente se mantiene, sino que aumenta a lo largo del tiempo. Y es muy bonito ver cómo en este momento estamos curando más o menos el 80% de mujeres con este tipo de tumor.
6: El Congrés de Chicago també ha reconegut el doctor amb el Premi Internacional Giants of Cancer Care, que distingeix la seva trajectòria en el camp de l'oncologia.
1: Quatre minuts per arribar a 3:15 del matí. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit que no dimitirà després del cas de presumpta corrupció que esquitxa l'exlíder socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha assegurat que continuarà fins l'any que ve, fins a esgotar la legislatura i tot el temps que vulguin els espanyols quan arribi el moment de sotmetre's a la voluntat de les urnes. Ha parlat literalment d'entrebancades, però ha advertit que no són motius suficients per deixar la presidència.
8: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles. No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
1: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia. Després del que ha denominat una setmana complicada, arran dels diferents casos de presumpta corrupció a l'entorn del PSOE i de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero, el president de la Generalitat ha defensat la presumpció d'innocència davant els atacs de la dreta i l'extrema dreta. Illa ho ha apuntat a la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, que s'ha celebrat aquest diumenge a Constantí.
9: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per a l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
1: De la seva banda, el ministre de Consum, Ernest Urtasun, ha abanderat aquest diumenge la que anomena política neta dels comuns davant els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE. Ho ha dit durant la tradicional paella dels comuns al Prat de Llobregat, on també ha defensat que la seva formació contribueixi a garantir l'estabilitat del govern espanyol. L'objectiu, ha explicat, és evitar a tota costa que la dreta i l'extrema dreta arribin al poder.
10: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Que si algú es pensa que la solució als problemes del Partit Socialista és entregar-li al govern al partit de la Gürtel, en aquest cas, a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem, perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
1: I des d'Esquerra Republicana es manté la confiança en el govern de Salvador Illa i el PSC perquè compleixin els acords assolits en el marc de l'aprovació dels pressupostos. Segons ha explicat el programa Ciutadella de la Xarxa, el portaveu dels republicans al Parlament, Jordi Albert, la garantia de tot plegat és la comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat.
11: Jo crec que el PSC, quan diu això, perquè forcem que hi hagi una bilateral abans que els pressupostos s'aprovin. I en aquesta bilateral, precisament, el que es tracta, buscant aquest acord amb el govern de l'Estat, per tant, govern de la Generalitat, govern de l'Estat, acorden a la bilateral, que tant l'Orbital com el Consorci de Zona Franca seran una realitat i, per tant, aquest acord es complirà. Ho acorden els dos governs. Nosaltres vam exigir que això fos un pas previ per a l'aprovació dels pressupostos a govern. Per això crec que el PSC complirà.
1: A partir d'avui s'han de començar a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana vinent a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Unes mesures que aniran en augment davant d'un operatiu de gran magnitud i inèdit a la ciutat. Com afectarà a la vida quotidiana de la ciutat pel que fa a la mobilitat, els accessos o els serveis? Ho comprovem tot seguit en connexió amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Anna, molt bon dia. Com afectarà tot plegat a aquesta mobilitat dels veïns especialment?
12: Bon dia, Helena. Els veïns hauran d'acostumar als canvis perquè a partir d'avui comencen les primeres restriccions al voltant de la Sagrada Família. Els operaris començaran a instal·lar les plataformes i grues necessàries per tenir-ho tot a punt per a l'arribada del Papa la setmana vinent. Recordem que l'Eixample serà una de les tres àrees de la ciutat de Barcelona més afectades i hem de recordar en aquest sentit que el Papa Mòbil farà un recorregut d'un quilòmetre aproximadament al carrer Rosselló per facilitar i assegurar l'arribada del Papa Lleó XIV al temple. Però no serà l'única àrea afectada per a l'arribada del Papa que ha comportat tot aquest desplegament. S'habilitarà un operatiu en el qual participaran gairebé 6.000 agents. També Montjuïc i Ciutat Vella seran les altres dos indrets de la ciutat de Barcelona més afectats per les restriccions. Restriccions de trànsit, també de mobilitat, i des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona es recomana als ciutadans de la ciutat, també de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'ús del transport públic, que deixin el cotxe a casa, i també demanen a les administracions dues coses. Primer, aprofitar l'increment de la freqüència al metro aquests dies perquè s'instal·li i es perllongui més temps a banda de l'arribada del Papa a la ciutat de Barcelona i que les administracions fomentin durant aquests dies, tot coincidint amb la visita a Catalunya del Sant Pare, l'ús del teletreball.
0: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests tres dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any. Durant aquests tres dies tindrem problemes d'afectacions de mobilitat, possiblement canviïn per temes de seguretat, i llavors reclamem a les institucions que facin la seva feina i informin correctament a la ciutadania.
12: Així que Barcelona es prepara ja per a... Barcelona, deia Melena, es prepara ja per a l'arribada del Papa la setmana vinent. Un operatiu de gran envergadura per assegurar la seguretat del Sant Pare, però que també afectarà de manera molt considerable la rutina i la mobilitat dels ciutadans de la ciutat.
1: Doncs són els pros i els contres, els inconvenients de, que té això, acollir a la ciutat una visita d'aquestes característiques, d'aquesta importància. Gràcies, Anna. Fins d'aquí una estona.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. I un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues dones ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies de 27 i 26 anys es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguanten la primera planta del bloc. I a partir d'aquest dilluns 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que passa del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre els hidrocarburs fins al 30 de juny. Arrenca juny i les vacances cada vegada són més a tocar. La gent mira vols, creuers i escapades, però aquest any hi ha un soroll de fons que no es pot ignorar. Parlem de la guerra d'Iran, que encareix el combustible, rutes aèries que ballen i fins i tot un brot d'antivirus en un creuer de luxe que ha encès totes les alarmes. Enmig d'aquest panorama, les ganes de viatjar hi són, però no sé si el sector acaba de veure clar cap a on anirà la temporada. Un dels millors termòmetres, com sempre, el tenen les agències. Per tant, li preguntem tot plegat a la Rosó Murlà, que és vicepresidenta de CAVE, que és l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades. Senyora Murlà, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
13: Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-nos.
1: D'entrada, com es presenta la temporada d'estiu, tot i aquest context geopolític? Ho dèiem, les ganes de viatjar es mantenen o noteu que la prudència encara pesa molt en el comportament del client?
13: Bé, no ha acabat... El conflicte va esclatar en un moment en què la temporada arranca a nivell de reserves, un moment potent, és a dir, finals de febrer, març, abril és un moment de reserva, sobretot de llarga distància. Llavors, és cert que hi va haver una aturada, una parada, que després de Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Hi ha una certa prudència per part del client. De banda, escenaris inestables.
1: Exacte. En aquest context, molts viatgers expliquen cancel·lacions de vols i fins i tot haver de recomprar bitllets molt més cars que els que havien comprat fa mesos. No sé si això és puntual o és un fenomen que comença a aparèixer amb més freqüència. No sé si des de les agències també ho heu notat això i us estan venint a queixar alguns clients.
13: Us diria que no amb un tant per cent molt diferent a altres temporades, és a dir, sempre amb operatives normals hi ha cancel·lacions de vols en anticipació que impliquen, evidentment, que l'aerolínia t'ha de retornar el total del bitllet, però també impliquen, si et compres un altre bitllet dos o tres mesos més tard del que t'havies comprat anteriorment, per llei d'oferta i demanda normal, impliquen doncs, que el nou vol és més car. Però no més que en qualsevol reestructuració normal d'altres temporades, tret el hub d'Orient Mitjà, que potser és el més afectat, evidentment.
1: I pel que fa als creuers, jo també ho apuntava a l'entrada, el brot d'antivirus en un vaixell de luxe ha generat inquietud. No sé si això ha tingut algun impacte real en cancel·lacions, reserves o consultes. El client pregunta més per protocols i seguretat a bord?
13: El client s'ho pensa més, perquè evidentment tenim la pandèmia molt, molt a prop. Però sortosament, tal com està evolucionant tal com està evolucionant en la crisi de talentavirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant, i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu, i més aquest any que hi ha tota la banda d'Àsia més afectada o menys populosa que altres estius.
1: Doncs ens n'alegrem que puguem fer entre tots plegats vacances i que vosaltres també us pugueu guanyar la vida com feu. Gràcies, Rosa Morlà, que vagi molt bé.
13: Gràcies a vosaltres, que tingueu molt bon dia.

0: Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant del València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. Els blaugranes van anar a remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador, Xavi Pasqual, no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
1: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc, no hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós, al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
0: Pel que fa al play-off, pel títol a l'Hockey Lliga Masculina, el Barça i l'Igualada es veuen les cares aquest dilluns a les 7 de la tarda, el segon partit de semifinals al Palau Blaugrana. A l'altra banda del quadre, nova derrota del Calafell, que va caure també en el segon partit de semifinals davant del Liceo. Després d'una primera part molt igualada, un gol de Bruno Saavedra va encetar una segona part de malson per als del Baix Penedès. Els gallecs estan a només una victòria de la final. Divendres, el Joan Hurtoll de Calafell dictarà sentència. I no hi ha hagut sort tampoc per als equips catalans a les finals de les divisions d'honor d'hoquei herba. L'Atlètic Terrassa buscava el seu primer títol en categoria femenina, però va acabar cedint per 4-1 davant l'anfitrió, el Club de Campo. Les madrilenyes van trencar la final amb 3 gols al segon quart i van sentenciar amb un altre gol en el quart període, quan també va arribar l'única diana de l'equip agarenc. L'Atlètic ha acabat com a subcampió per tercera edició consecutiva. I en categoria masculina, el Polo no ha pogut revalidar el títol de Lliga aconseguit l'any passat. Va perdre la final contra el Club de Campo als shutouts. L'equip madrileny es va avançar primer i no va ser fins al darrer instant, quan quedava 1 minut i 37 segons de partit, quan va empatar el Polo amb gol de Nicola Plaza. En els shutouts, Miralles va fallar un llançament i l'encert d'Iñaki Abajo va donar el títol als locals. A la primera divisió de futbol sala, el Barça juga avui a la pista del Valdepeñas el segon partit dels quarts de final a partir de les 9. Els blaugranes buscaran una victòria que els estalviï el tercer duel de la sèrie i els classifiqui per a les semifinals. En el primer partit de l'eliminatòria, els de Javi Rodríguez van guanyar per 4-1.
2: Esto es una eliminatoria mejor de 10. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien. Pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y todo lo que tenemos que hacer ahora en el partido de mañana es intentar ir a sentenciar o jugar como siempre.
0: De sortir de la Patum de Berga amb la celebració dels quatre fuets que marcarà l'inici del Corpus Berguedà. Les masses han fet 2 salts a la plaça Viladomat, una antiga tradició que servia per comprovar l'efectivitat dels fuets que es faran servir durant la festa que arrencarà dimecres. En aquesta jornada dels quatre fuets també hi ha hagut diada castellera a la plaça de Sant Pere. Els castellers de Berga han unit esforços amb els moixiganguers d'Igualada i amb els castellers de Vilafranca. Justament els de Vilafranca han fet el castell més sorprenent de la diada, amb un 3-9 en folre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i embaràs.
3: L'embaràs comporta canvis significatius en el cos de la dona que poden causar dolor i malestar. La fisioteràpia pot ajudar a alleujar aquests símptomes oferint exercicis específics per enfortir els músculs, millorar la postura i preparar el cos per al part. També pot ajudar en la recuperació postpart, assegurant que les mares recuperin la seva força i mobilitat de manera segura i efectiva.
1: Salut activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: L'especialitat de la fisioteràpia durant l'embaràs, el que es busca és intentar que el cos estigui en bon estat per preparar-lo pel part i també, per un cop hem tingut el part, durant el postpart, tornar a aconseguir un cos en bones condicions. Hi ha un tabú en el tema del prepart, que se sol dir que les dones doncs, no han de fer gaire exercici, que han d'estar més tranquil·les, no?, a casa, cuidar-se de fer-se mal, no?, i d'intentar no agafar pesos i tal. I és just el contrari, no? Se busca que facin treball de força, que es moguin, que facin activitat, perquè així tenen una bona musculatura, tenen un bon estat físic per després encarar el cos i sobretot la pelvis, que estigui en bon estat per poder anar al part i estar en condicions.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies. Però altres entitats impulsores, com la CGT i la Intersindical, les mantenen. Ara mateix arrenca la sortida d'un grup de docents del Bages cap a Montserrat per fer evident el seu malestar. I connectarem en directe. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. En parlarem tot seguit amb Yolanda Segura, portaveu d'Usteca Estès. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 1 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del Sindicat Metges de Catalunya, ha posat un exemple, des del Notícies en xarxa, de l'impacte que tot plegat tindrà en l'usuari. En concret, a Bellvitge, les hores extra dels anestesiòlegs suposen entre un 25 i un 30% de la feina.
8: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
7: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui es començaran a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat des del Notícies en xarxa més alternatives a les administracions per minimitzar l'impacte en la seva vida quotidiana.
9: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
7: A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. Un conflicte al Pròxim Orient que també està passant factura a les reserves turístiques de cara a aquest estiu. La vicepresidenta de l'Associació d'Agències de Viatges, Rosó Murlà, ha assegurat al Notícies en Xarxa que s'està notant de manera sostinguda. En el cas dels creuers, l'efecte no està sent tan important malgrat la crisi pel brot d'antivirus.
10: Hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant. I els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu.
7: Dels esports, us expliquem que el Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant del València al Palau. La derrota de 25 punts per 77-102 condemna l'equip a la 5ª posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I en cultura, els quatre fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut, però, jornada castellera amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada. 8:05 és hora punta i volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes de trànsit a les nostres carreteres. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
11: Hola, molt bon dia. Doncs a matí de dilluns intens. La situació viària és molt complexa a l'entrada i sortida de l'àrea metropolitana. Especialment al matí ha passat un accident. Un vehicle s'ha sortit de la via, ha quedat bolcat a la C31 de sortida cap a Mataró i, tot i que el vehicle està gairebé retirat, que està en el voral, això està provocant molta lentitud. En el cas de la resta de vies dels accessos nord, ja t'ho dic, és al matí bastant complex. Hi ha problemes a la P7, a la zona de Montmeló cap a Tarragona, a Barberà en dos sentits de la marxa, sobretot en sentit Tarragona, 6 quilòmetres, un accident a Sant Cugat en sentit Tarragona talla un carril un parell de quilòmetres, rondes molt carregades, i un accident a la Ronda del i un altre a la Ronda del Litoral, aturades a les C16, els túnels de Vallvidrera, problemes a Mollet, a la zona de la C31, com us comentàvem, també C58 i C33. Déu-n'hi-do, i a la part sud hem de destacar especialment la zona de l'A2, a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona, o per exemple la via que entra i surt per la Diagonal, la B23. Matí molt intens, no baixeu la guàrdia, ja que tenim en aquests moments diversos accidents actius. Bon dia.
7: Doncs no sé si serà tan complicat el temps que ens espera i que arrenca a partir d'avui, que és ja el mes de juny, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia. Ens dius que arrenca el mes amb xafogor.
12: Doncs sí, Helena, molt bon dia, i de fet a hores d'ara sort que no està plovent, perquè si no el trànsit encara seria pitjor del que ens acaben de comentar des de trànsit, però vaja, almenys aquest matí està sent tranquil, ho continuarà sent, però amb aquesta humitat que ha pujat més que els últims dies, per tant, ja aquesta calor seca i contundent dels últims dies s'està convertint en una altra de més enganxosa, de pitjor dormir i, ja diem, de més xafogor. En aquests moments molts valors ja per sobre dels 20-22 graus a la costa, i al prelitoral. De núvols aquest matí, alguns que s'aniran arrapant al mar en algun moment, també a cavall del massís de Montserrat, al Penedès, en alguns indrets de la Catalunya central, núvols baixos que no deixaran pluja, i aquesta tarda aquests núvols es retiraran, apareixeran d'altres de més gruixuts, a cavall de l'Alt Urgell, del Pallars Sobirà, de la Cerdanya, de l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa. En aquests indrets del nord del país arribarà a caure alguna gotellada, algun xafaguet molt local, no pas grans tempestes, i la tarda que serà de calor, però com a mínim una mica més raonable respecte a la setmana passada. N'estem pendents a la xarxa.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 d'aquest migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical que les mantenen. Recordem que l'acord tancat incorpora millores que arriben als 600 euros bruts mensuals en 4 anys i la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. En espera de la decisió de mestres i professors, algunes assemblees de docents han optat per mantenir les mobilitzacions i el calendari de vagues. És el cas, per exemple, de l'Assemblea de la Catalunya Central i el Moianès, que manté la crida per no anar a treballar aquest dilluns. Ara al matí, l'acció se centra en una protesta a la muntanya de Montserrat, com la que divendres passat va paralitzar-ne l'activitat. Els manifestants són ara a Manresa, on hi tenim a la Laura Mitjans i a l'Eli Pagant de Canal Taronja Central. Bon dia, Eli. Dóna'ns més detalls d'aquesta protesta.
13: Doncs bon dia, com dèieu, som a aquesta estació de Manresa Alta, doncs aquest grup de manifestants que sortiran d'aquí pocs minutets agafaran el tren per arribar doncs fins a l'estació del Cremallera per poder pujar fins a Montserrat per fer visible aquesta seva protesta. Som amb Pablo Ruiz, ell és de la CGT d'aquí de casa nostra, i Pablo, el que us volem demanar és per què vosaltres doncs avui heu decidit doncs continuar a aquesta protesta i en aquest cas també en aquesta mobilització.
14: Clar, nosaltres creiem que amb el preacord que es va presentar el divendres no queden resoltes les principals necessitats i mancances que té l'educació pública ara mateix. És un acord totalment insuficient i és una cosa que sap el Departament i el Govern de la Generalitat. Ho saben els claustres i els equips educatius, ho saben les famílies, al cap i a la fi ho sap la comunitat educativa, que és qui es troba amb els problemes dia a dia. És un preacord que quan si s'acaba signant i s'acaba desplegant tindrà un impacte mínim en el dia a dia a les aules. O sigui, començarem el curs que ve i amb prou feines notarem l'impacte d'aquest acord que potser signa. I el que li volem dir a la gent és que segueixi amb el calendari de vagues, que segueixi havent-hi vagues convocades i que no tinguin por de votar no a la consulta. D'acord? Hem acumulat molta força en aquests mesos. Podem seguir amb la lluita el curs que ve, podem fer encara accions al curs que queda, no acabar el curs amb normalitat i agafar força cara al curs que ve i aconseguir un acord molt més favorable als nostres interessos.
13: Pablo, i què és el que reivindiqueu vosaltres? Què és el que voleu? Perquè el que també demaneu vosaltres és que els professors aquests dies diguin no a aquest preacord.
14: Clar, o sigui, una qüestió per nosaltres fonamental que s'ha quedat fora del preacord és la qüestió de les ràtios, que no s'han millorat en cap sentit respecte a l'acord que es va signar amb Comissions i UGT el 9 de març. I aquest, per exemple, és un element que nosaltres creiem que és central. També amb tota la lluita que hi ha hagut aquests mesos, un aspecte fonamental és la qüestió de la democràcia als centres. Llavors nosaltres creiem també que s'ha de derogar el decret de direccions, que no permet un debat i una democràcia en els centres. I, en fi, qüestions que fa molt temps que reclamem, com un desplegament real de la inclusiva, una inversió del 6%, que això, recordem, ho marca la LEC, la Llei Educativa de Catalunya, i aquests són els nostres, diguéssim, les nostres reivindicacions.
13: Pablo, escolta, moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta mobilització avui a Montserrat.
14: Gràcies.
13: I doncs això, que sortiran d'aquí, de l'estació de Manresa Alta, aniran doncs fins al monestir de Montserrat, faran aquesta protesta, però aquí a Manresa no s'acaben les mobilitzacions, i és que aquesta tarda a les 6 s'ha convocat també una mobilització a la capital del Bages.
7: Moltes gràcies, doncs. N'estirem, evidentment, pendents i n'informarem puntualment els nostres televidents i espectadors i els oients. Gràcies, companyes, que vagi bé. A l'altra banda de plataformes de docents contràries a l'acord hi trobem el sindicat USTEC. Sobre el seu posicionament en aquesta consulta als docents en volem parlar amb la seva portaveu, la Iolanda Segura. Bon dia, Iolanda, i gràcies per acompanyar-nos un dia més.
15: Hola, molt bon dia.
7: Vosaltres, totalment al contrari del que escoltàvem ara amb la CGT, en principi demaneu el vot favorable. Aquest text s'ajusta realment a les demandes principals que us havien mantingut en vaga durant tots aquests mesos? No tothom està content. Suposo que ho has escoltat igual que nosaltres.
15: Home, nosaltres el que veiem és que sí que hem fet un salt considerable en moltes de les demandes que formaven part de la plataforma reivindicativa, que en el cas d'USTEC són les demandes que ens va prioritzar el col·lectiu, que és doncs, el tema de la inclusiva i el tema del salarial. Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Evidentment, per això nosaltres això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui si, majoritàriament, si això ja és suficient perquè hi ha un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores. I anem i ampliem molt més els marges dels termes d'aquest preacord al qual hem arribat.
7: Aquest escenari trenca d'alguna manera la unitat sindical que havia sostingut el conflicte. Com pot afectar aquesta fractura al procés de consulta i a la força negociadora del col·lectiu docent?
15: Doncs bé, home, té un efecte, evidentment, sempre és millor junts que separats, però bé, ja sabem que no sempre podem aconseguir posar-nos d'acord en tot. Nosaltres pensem que el col·lectiu ha exercit una gran pressió al carrer, ha fet una gran feina, nosaltres també. L'USTEC som els únics que hem portat propostes elaborades, documentades i treballades en aquest procés de negociació i, per tant, pensem que hem fet grans passos endavant, que no vol dir que siguin suficients, sinó vol dir que ja hem fet, no hem posat un esgraó doncs aquest camí que cal recórrer per arribar a aquests horitzons tan necessaris. Volem entrar en aquest acord per anar a treballar tot aquests, no, sobretot el tema de la inclusiva, que el tenim supertreballadíssim doncs, en la comissió de seguiment i poder ampliar els marges d'aquest acord. Per tant, sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir doncs, que després puguem tornar a confluir forces, doncs sí, el surt que no, ens haurem de tornar a confluir forces per tirar endavant doncs, les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents, però de moment ens estem coordinant igual i mira, i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
7: Iolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès, gràcies per atendre'ns aquest matí. En principi, pel que fa al vostre sindicat, heu trencat o manteniu en suspens les vagues, però sí que es manté de moment la del divendres 5 de juny, que seria tot Catalunya a l'espera del que pugui dir-vos la resta del professorat. Això ens queda clar, és així, eh? Gràcies, Iolanda.
15: Sí, sí.
7: Molt bé, que vagi molt bé. Bon dia. Doncs més coses, perquè parlem d'un altre sector que continua en lluita, perquè cansats que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els qui apugen el to de les seves protestes són els metges, i ho fan a partir d'avui, aquest 1 de juny. El sindicat de metges ha engegat la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a aquesta protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat al Notícies en Xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
8: no només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana i aquesta situació es perllongui.
7: Passen dos minuts d'un quart de nou del matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. Uns Mossos d'Esquadra que també investiguen un possible delicte d'odi contra dues noies que van ser expulsades d'una sauna a Barcelona divendres al vespre. Les dones portaven simbologia jueva i van denunciar la persona a càrrec del local per fer-les fora per motius discriminatoris. Els fets han provocat la reacció del govern d'Israel, que ho ha considerat com un altre atac antisemita a l'estat espanyol i ha demanat a les autoritats que actuïn amb decisió. Al seu torn, la direcció del local ha lamentat profundament els fets ocorreguts i els ha condemnat de manera categòrica. Un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues noies ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies de 27 i 26 anys es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguantaven la primera planta del bloc. I els efectes de la visita del Papa a Barcelona els dies 9 i 10 de juny es comencen ja a notar des d'aquest dilluns a la mobilitat de la capital catalana. Avui ja hi ha restriccions, deia, al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, membre de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat a les administracions, des d'aquí, des de Notícies en Xarxa, alternatives per minimitzar l'impacte en la vida quotidiana, així com una bona comunicació a la ciutadania.
9: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
7: A partir d'aquest dilluns 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre hidrocarburs, en aquest cas, fins al 30 de juny. I també a partir d'avui ja es pot presentar la declaració de la renda de manera presencial a les oficines de l'Agència Tributària. El termini s'allargarà fins al dia 30 d'aquest mes i estan obligades a passar comptes amb Hisenda totes aquelles persones amb ingressos a partir dels 22.000 euros anuals en el cas d'un sol pagador. Per tramitar-ho, cal demanar cita prèvia amb la possibilitat de triar oficina en funció del codi postal. Els autònoms, independentment dels ingressos obtinguts i fins i tot si han registrat pèrdues, també l'han de presentar la declaració. I com a novetat d'enguany, els contribuents que cobrin el salari mínim interprofessional, és a dir, uns 16.500 euros, tenen dret a una deducció màxima de 340 euros. I arrenca el juny i les vacances són cada vegada més a tocar. Aquesta temporada, però, hi ha una sèrie de condicionants que afecten la planificació dels viatges, com, per exemple, la guerra d'Iran, que encareix el combustible, o el brot d'antivirus en un creuer de luxe. Rosó Murlà, vicepresidenta d'ACABE, l'associació corporativa d'agències de viatges especialitzats, creu que els ànims dels turistes s'han recuperat, almenys parcialment, després de Setmana Santa, i que els creuers segueixen sent una opció molt demanada de cara a les vacances d'estiu. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
10: Hi va haver una aturada, una parada, que després de Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Hi ha una certa prudència per part del client. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi a acabar afectant, i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu, i més aquest any que hi ha tota la banda d'Àsia més afectada o menys populosa que altres estius.
7: El Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77-102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UK Múrcia. Els blaugranes van anar a remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador, Xavi Pasqual, no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
16: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, no molt de diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc, no hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós, al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
7: Lamine Yamal es prepara per al seu primer Mundial amb la selecció espanyola. En un vídeo publicat per la Federació, el de Rocafonda repassa com afronta la cita i també com assumeix el fet d'arribar a una Copa del Món amb els focus centrats en el seu debut. Admet que renunciaria a la fama i reivindica que ja se sent com un veterà, tot i portar només 3 temporades competint al màxim nivell. També ha explicat com ha viscut la lesió que l'ha obligat a perdre's el tram final de temporada.
17: Y yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar.
7: El Barça va tancar la Lliga F amb una victòria per 0-4 contra el Madrid Club de Futbol. Graham Hansen, amb un hat-trick i un gol de Vicky López, van donar a l'equip blaugrana el 29è triomf en 30 jornades. En aquest duel ja no hi van ser les 3 jugadores que no continuaran a les ordres de Pere Romeu el proper curs: Alexia, Mapi León i Ona Batlle. I l'Espanyol va tancar la temporada amb un empat sense gols contra el Sevilla. L'equip tanca el curs en l'onzena posició de la taula amb 31 punts. Les de Sara Monforte, que ja no s'hi jugaven res, van acomiadar a Judit Pablos, que penja les botes després de 8 temporades a l'equip blanc i blau. I el Badalona Women acaba la temporada amb un triomf per la mínima al camp del Llevant. L'únic gol del partit el va fer Irina Uribe. El duel va confirmar el descens del conjunt valencià. Les de Marc Ballester, per la seva banda, acomiaden el curs en la desena posició de la taula. Arribarem a 9:15 amb la cultura i amb el tret de sortida a la Patum de Berga amb la celebració ahir dels 4 fuets que marca l'inici del Corpus Berguedà. Les masses han fet 2 salts a la plaça Viladomat, una antiga tradició que servia per comprovar l'efectivitat dels fuets que es faran servir durant la festa que arrencarà dimecres. En aquesta jornada dels 4 fuets també hi ha hagut, però, diada castellera a la plaça de Sant Pere. Els castellers de Berga han unit forces amb els moixeguinguers d'Igualada i amb els castellers de Vilafranca. Els de Vilafranca han fet el castell més sorprenent de la diada amb un 3-9 en folre. Prop de 12.000 persones han visitat el CCCB de Barcelona aquest cap de setmana, una nova edició, on s'hi ha celebrat una nova edició, del Festival Montllibre, l'esdeveniment dedicat a la literatura infantil i juvenil. Així, l'exposició immersiva situada al hall del centre ha permès recórrer espais inspirats en 6 contes clàssics universals, per tal que els infants, a través de la imaginació, hagin tingut l'oportunitat de sobreposar realitats i transformar els llocs. I també aquest cap de setmana Móra d'Ebre s'ha reivindicat com un dels grans centres culturals del país amb una nova edició del Literàrum i la Fira del Llibre Ebrenc. Entre les propostes més singulars ha destacat Xan de Cabrota, un espectacle poètic i d'improvisació.
0: La xarxa de comunicació local.
18: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderí,

0: Una curiositat molt interessant és que els humans són els únics animals coneguts que poden ruboritzar-se. Aquest fenomen va ser destacat fins i tot per Charles Darwin, que el considerava una de les expressions més peculiars de les emocions humanes. El rubor es produeix quan els vasos sanguinis de la cara s'expandeixen de manera involuntària, fent que més sang arribi a la pell i doni aquest to vermellós. El més sorprenent és que no és una resposta física a un estímul extern, sinó que és una emoció social. Vergonya, timidesa o fins i tot sentir-se observat. Cap altre animal mostra aquest tipus de reacció visible associada a l'autoconsciència social. Això suggereix que el rubor està relacionat amb la nostra capacitat de pensar com ens perceben els altres. Alguns científics creuen que pot tenir una funció social. Mostrar involuntàriament que reconeixem una situació incòmoda pot generar empatia i reduir possibles conflictes. A més, és gairebé impossible controlar-ho voluntàriament, cosa que ho fa especialment interessant des del punt de vista psicològic.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern i tornen a les protestes, o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores les mantenen. Ara mateix arrenca la sortida d'un grup de docents del Bages cap a Montserrat per fer evident el seu malestar. Un dels participants, el delegat d'ensenyament de la CGT a la Catalunya Central, Pablo Ruiz, ha explicat al Notícies en xarxa els seus arguments, mentre la portaveu d'Usted Castés, Yolanda Segura, ha advocat per la recuperació de la unitat sindical.
4: També amb tota la lluita que hi ha hagut aquests mesos, un aspecte fonamental és la qüestió de la democràcia als centres. Llavors nosaltres creiem també que s'ha de derogar el decret de direccions que no permet un debat i una democràcia en els centres. I, en fi, qüestions que fa molt temps que reclamem, com un desplegament real de la inclusiva, una inversió del 6%, que això, recordem, ho marca la LEC, la Llei Educativa de Catalunya.
5: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara, en aquests moments, sí. Però això no vol dir que després puguem tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin.
3: Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del sindicat Metges de Catalunya, ha posat un exemple, des del Notícies en xarxa, de l'impacte que tot plegat tindrà en l'usuari. En concret, a Bellvitge, les hores extra dels anestesiòlegs suposen entre un 25 i un 30% de la feina.
6: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui es començaran a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana vinent a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat des de Notícies en xarxa més alternatives a les administracions per minimitzar l'impacte en la seva vida quotidiana.
7: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.

0: A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. Parlarem de tot plegat en breus minuts amb Antonio Aceituno, analista de mercats energètics. Un conflicte al Pròxim Orient que també està passant factura a les reserves turístiques de cara a aquest estiu. La vicepresidenta de l'Associació d'Agències de Viatges, Rosó Murlà, ha assegurat a Notícies en Xarxa que s'està notant de manera sostinguda. En el cas dels creuers, l'efecte no està sent tan important malgrat la crisi pel brot d'antivirus.
1: Hi va haver una aturada, una parada, que després de Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant, i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu.
0: Dels esports, destaquem que el Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'afrontarà a l'UC Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I els quatre fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum, deia, començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut, però, jornada castellera, amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada.
2: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: És el nostre tema de portada. Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 d'aquest migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores que les mantenen. Fa pocs instants ha arrencat la sortida d'un grup de docents del Bages cap a Montserrat per fer justament evident el seu malestar. Un dels participants, el delegat d'ensenyament de la CGT a la Catalunya Central, Pablo Ruiz, ha explicat a Notícies en Xarxa els seus arguments, mentre la portaveu d'Ustec Estès, Yolanda Segura, ha advocat per la recuperació de la unitat sindical.
3: També amb tota la lluita que hi ha hagut aquests mesos, un aspecte fonamental és la qüestió de la democràcia als centres. Llavors nosaltres creiem també que s'ha de derogar el decret de direccions, que no permet un debat i una democràcia en els centres. I, en fi, qüestions que fa molt temps que reclamem, com un desplegament real de la inclusiva, una inversió el 6%, que això, recordem, ho marca la LEC, la Llei Educativa de Catalunya.
4: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir que després puguem tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin.
0: I més col·lectius que continuen en lluita. Cansats, de fet, que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els metges apugen el to de les seves protestes a partir d'avui. Aquest primer 1 de juny, el sindicat de metges engega la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a la protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat al Notícies en Xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
5: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana i aquesta situació es perllongui.
0: I una protesta laboral més encara, la que ha protagonitzat aquest diumenge al vespre la plantilla de Leche Pascual a Gurb, a Osona, que ha tallat la C-17 al seu pas per davant de la planta lletera. Protesten pel silenci que manté l'empresa després de l'anunci del cessament de l'activitat en el marc de la venda de les instal·lacions a Casa Tarradellas. Els treballadors denuncien que durant les darreres setmanes ja s'ha estat desmantellant la planta i es trasllada una de les dues línies d'operització a Aranda de Duero. La plantilla ha rebutjat les ofertes laborals de Casa Tarradellas que els garanteix salari i antiguitat i reclamen una negociació col·lectiva. Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu, sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. Uns Mossos d'Esquadra que investiguen també un possible delicte d'odi contra dues noies que van ser expulsades d'una sauna a Barcelona divendres al vespre. Les dones portaven simbologia jueva i van denunciar la persona a càrrec del local per fer-les fora per motius discriminatoris. Els fets han provocat la reacció del govern d'Israel, que ho ha considerat com un altre atac antisemita a l'estat espanyol i ha demanat a les autoritats que actuïn amb decisió. Al seu torn, la direcció del local ha lamentat profundament els fets ocorreguts i els ha condemnat de manera categòrica. Un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues dones ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies, de 27 i 26 anys, es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguanten la primera planta del bloc.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Quatre minuts per arribar a 9:15. A partir d'avui dilluns, 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, justament s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10 al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que passa del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre hidrocarburs fins al 30 de juny. Però més enllà de l'increment d'aquests impostos, el preu de l'energia tornarà a pujar aquest estiu. Els experts apunten a un encariment important de la llum i del gas en un context marcat per la tensió geopolítica, pels magatzems europeus molt baixos i per un mercat que encara no s'ha estabilitzat. Per entendre què està passant i què ens espera, parlem amb Antonio Aceituno. Ell és analista de mercats energètics i és CEO de la consultora independent Tempos Energía. Señor Antonio Aceituno, buenos días y gracias por atendernos.
6: Buenos días, ¿qué tal?
0: Lo decía, este verano la luz podría encarecerse casi un 30%. ¿Nos puede explicar de forma sencilla por qué va a subir la factura, aunque se diera, suponiendo el caso de un principio de acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán?
6: Pues muy fácil. El punto está en la reserva de gas. Ahora mismo Europa tiene una reserva de gas al 40%. Para enfrentarnos al invierno centroeuropeo, Europa necesita elevar las reservas al 90%. Es decir, en poco menos de 5 meses debemos crecer 50 puntos porcentuales. Y eso significa hacer un doble esfuerzo con respecto al año 2024. Y no hay gas suficiente. ¿Por qué? Pues porque el estrecho de Hormuz lleva más de 3 meses cerrado. Por ahí pasaba el 20% del gas natural licuado del mundo. Estados Unidos está ayudando a Europa y está al límite, es decir, todo lo que sale de Estados Unidos llega a Europa al 60% y China no está consumiendo. Entonces, si Europa necesita elevar 50 puntos porcentuales, que es una tarea ímproba, Los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda. Sabemos que el mercado nuestro es marginalista, es decir, que la última tecnología es la que fija el precio y es el gas. Y para julio, el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía, propiamente de la energía.
0: Esto nos asusta bastante, pero es que desde hoy mismo vuelven los impuestos habituales. El IVA sube otra vez al 21% y el impuesto eléctrico pasa del medio punto al 5,1%. ¿Cómo se combina esta subida fiscal con el encarecimiento del gas y la electricidad que usted nos acaba de describir ahora?
6: Pues muy sencillo. En mayo de 2026 hemos tenido un impuesto eléctrico al 0,5%, va a pasar al 5,11%. Y un IVA al 10% va a pasar a un 91%. Y un consumidor doméstico, nosotros nos dedicamos a grandes industrias, pero lo voy a explicar para los consumidores domésticos. Un consumidor doméstico, en mayo, con este IVA reducido y este impuesto reducido, y un precio de 55, que es un precio competitivo, va a pagar unos 50. Si los impuestos hubieran estado altos, hubiera pagado 60 euros. Pero que en julio, con estos impuestos y este precio de energía que estoy diciendo, va a pagar 80. Es decir, 50 en mayo sin impuestos, 60 en mayo con impuestos, 80 en julio con impuestos y con el encarecimiento que esperamos, pues porque no hay gas en Europa suficiente.
0: Pues señor Antonio Aceituno, nos ha dejado usted bien chascaos. No sé si todos podremos hacer vacaciones este verano con todo lo que nos ha explicado. Gracias de todas formas por su didáctica. Bueno, que vaya muy bien.
6: Muchas gracias. Buena mañana a todos.
0: Igualmente. Doncs deia que arrenca el juny i les vacances són cada vegada més a tocar. Aquesta temporada, però, hi ha una sèrie de condicionants que afecten la planificació dels viatges, alguna de la qual us les hem explicat ara. La guerra d'Iran, que encareix el combustible, o el brot d'antivirus en un creuer de luxe. Rosó Murlà, vicepresidenta d'ACAVE, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, creu que els ànims dels turistes s'han recuperat, almenys parcialment, després de Setmana Santa, i que els creuers segueixen sent una opció molt demandada de cara a les vacances d'estiu. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: Hi va haver una aturada, una parada, que després de Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Hi ha una certa prudència per part del client. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant. I els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu, i més aquest any que hi ha tota la banda d'Àsia més afectada o menys populosa que altres estius.
0: Els efectes de la visita del Papa a Barcelona els dies 9 i 10 de juny es comencen a notar des d'aquest dilluns a la mobilitat de la capital catalana. Avui ja hi ha restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, membre de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat a les administracions, des del Notícies en Xarxa, alternatives per minimitzar l'impacte en la vida quotidiana, així com una bona comunicació a la ciutadania.
7: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
0: El projecte d'empoderament veïnal a Porta arriba a 18 municipis en 10 anys. Va néixer el 2016 de la mà de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya per millorar la convivència als barris i recuperar el vincle entre els veïns i amb les institucions. En aquests primers 10 anys s'ha convertit en un pilar de la cohesió social a 35 barris de municipis com Vilanova i la Geltrú, Badalona, Terrassa, Salt o Gavà. Tots els detalls de la iniciativa en aquesta crònica de la Sònia Kerr.
8: El projecte s'articula a través de la figura del picaportes, que són persones del mateix entorn que han estat formades i contractades per detectar situacions de solitud no desitjada, lluitar contra la pobresa energètica o fomentar la participació veïnal, entre d'altres.
9: Nosaltres anem a veure els veïns a porta freda, que en diuen comercialment, piquem a la porta. Abans, prèviament, hem posat un paper a l'escala informant que els anem a visitar. Però en molts casos no saben res de nosaltres. Llavors hi ha una certa desconfiança, però mirem de trencar el gel, perquè en el fons anem a resoldre dubtes, a mirar de millorar-los una mica la vida.
8: Salt és el primer municipi de les comarques gironines on el projecte Porta s'ha començat a desplegar i en aquests 5 primers mesos ha arribat a més de 600 llars vulnerables. A Gavà els picaportes hi van arribar el 2021 i s'han desplegat ja a 7 barris amb molt bons resultats. La pròpia alcaldessa l'ha definit com un projecte holístic per a la ciutat.
10: Al final és un sumar per construir, un sumar per conèixer, un sumar per oferir també a la ciutadania, a tota aquella ciutadania que està una mica més desconnectada de la vida del dia a dia d'un ajuntament i dels serveis que s'ofereixen.
0: I les comarques de Lleida encaren el gruix de la campanya de la fruita amb 11 allotjaments municipals que ofereixen 712 places destinades a les persones temporeres. Aquesta setmana entrarà en funcionament el dispositiu habilitat per la paeria amb el pavelló 3 de Fira de Lleida com a centre neuràlgic. Una de les novetats és l'obertura del centre situat a la Caparrella amb 32 places d'allotjament, dutxes, bugaderia, menjador, consigna i suport laboral. Tot plegat per fer front a una campanya de la fruita marcada per les altes temperatures. Ens ho explica en Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
11: Abans de l'arribada oficial de l'estiu, ja ha donat el tret de sortida a la campanya de la fruita a Lleida. Una campanya que enguany arriba abans d'hora, a causa de les altes temperatures, que afecten negativament a la fruita de pinyol. Tot i això, hi ha bones perspectives perquè fa preus i qualitat.
12: Aquestes temperatures, finals de maig, de 37-38 graus, el que fa és, sobretot la fruita d'os, que de l'adelant han tingut les hores de descans, per tant, estan ben nutrits, i ara nosaltres entenem que la qualitat serà excel·lent.
11: La campanya d'enguany també ha estat marcada per la regularització de persones que ha dut a terme el govern i que ha d'ajudar a tenir una situació laboral més tranquil·la i normal als camps.
12: Les primeres persones que es van regularitzar ja han sortit els documents i es poden donar d'alta i, evidentment, s'estan ficant al mercat laboral. O sigui, el que nosaltres entenem és que aquest any no hauríem de tindre aquests problemes que hem tingut aquests últims anys i que, evidentment, fa que moltes vegades no puguem acabar tenint totes les persones que desitgem.
11: La campanya ja va començar fa gairebé un mes amb la collita de cireres i albercocs. I s'allargarà fins al mes de novembre amb les varietats més tardaneres de poma.
0: És temps ara, deia, per obrir la crònica esportiva. Ho fem, com sempre, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
13: Bon dia.
0: I parlant avui de la desfeta del Barça de bàsquet.
13: Sí, ha tancat la fase regular de la Lliga ACB amb una dolorosa derrota davant el València al Palau. De 25 punts van perdre els blaugranes, 77-102. Una derrota que condemna l'equip a la cinquena posició i, per tant, tindrà el factor pista en contra als quarts de final del play-off pel títol. Una eliminació que disputarà contra l'UCAM Múrcia. Ahir contra el València els blaugranes van anar remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una moca durada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador Xavi Pasqual no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
14: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. No hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós. Al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
13: Lamine Yamal es prepara pel seu primer Mundial amb la selecció espanyola. En un vídeo publicat per la Federació, el de Rocafonda repassa com afronta la cita i també com assumeix el fet d'arribar a una Copa del Món amb el focus centrat en el seu debut. Admet que renunciaria a la fama i reivindica que ja se sent com un veterà, tot i portar només 3 temporades competint al màxim nivell. També ha explicat com ha viscut la lesió que l'ha obligat a perdre's al tram final de la temporada.
15: Y yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar.
13: El play-off d'ascens a segona divisió, empat agredolç de l'Europa davant el filial del Celta en el partit d'anada de semifinals. Era una cita històrica per als graciencs que no juguen a la segona categoria espanyola des de 1968. Els escapulats es van avançar a la primera part amb un gol del pitxitxi Jordi Cano, però el temps afegit, Antanyón va aprofitar una mala sortida de Flere per fer l'empat per als gallecs. Per continuar viu en la lluita per l'ascens, l'Europa necessita ara guanyar el partit de tornada que es disputarà diumenge a Balaïdos. El tècnic Adai Benítez analitzava com queda l'eliminatòria.
16: La part positiva de tot això, si som una tira o anem amb desvantatge, som millors. I ara només es queda una, hi ha una opció només, que és anar per ells, allà. Anar per ells i anar a guanyar el partit. I això, bueno, pues és la part de la lectura positiva del que ha passat. Evidentment, preferiria el 1-0 de 1-1, no el partit no sóc.
13: El Barça d'handbol ha tancat la Lliga a Sobal amb un rècord històric i és que ha superat per primera vegada la barrera dels 1.200 gols anotats. Ho ha aconseguit amb una victòria a Logroño per 28-41 que ha permès als blaugranes establir la nova marca en 1.204 gols en una Lliga de 30 jornades. El triomf ha suposat també una Lliga impecable en què el Barça, campió des de ja fa setmanes, ha guanyat el títol en ple de victòries, 30-30. El tècnic Carlos Ortega celebra les fites a les portes de la Copa del Rei i de la final de la Final Four de la Liga de Campeones.
17: Creo que se habían conseguido solamente dos veces el 30 de 30. Creo que ha sido una liga de clara dominancia. Estoy muy orgulloso por un equipo bastante nuevo y hemos acabado de la mejor manera, ¿no? Quizás el inicio del partido no ha sido muy fluido, sobre todo en defensa, pero pues, muy contentos y ahora terminar estas dos semanas que nos quedan de redondear la temporada.
13: I el Granollers s'ha assegurat acabar la Sobal en la tercera posició, de manera que la pròxima temporada jugarà la Lliga Europea, la segona competició continental. Els vallesans van superar clarament el Ciudad Real per 38-29. Al descans ja dominaven de 3 gols, avantatge que van ampliar durant la segona meitat. Pablo Urdangarín, amb 8 gols, va ser el màxim anotador, mentre que Marcos Fiss en va marcar 6. Doncs tornarà a jugar a Europa al Granollers. Al Barça encara li queden un parell de competicions per disputar. De moment, èxits de l'handbol català.
18: Molt bé, Cristina.
13: Doncs que vagi bé.
18: Doncs que vagi bé. Tu, que jo sé que t'agafes uns dies de descans.
13: Uns dies. Et deixo amb la Marta Casas. Solvència contrastada.
18: I tant. Gràcies. Vinga, disfruta't. Gràcies. I vostès també, descansin avui, perquè demà nosaltres a les 7 ens hi tornem a posar. Que vagi bé. Bon dilluns. Adéu-siau.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem ja a partir d'aquí un nou dia de programació, un nou dia d'emissió, a través del 107.1 de la freqüència modulada. Comencem jornada avui dilluns 1 de juny del 2026. Sempre amb la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos amb un contingut que desitgem us agradi i us ajudi a passar la millor jornada possible. A més, sempre ho destaquem, un contingut que podeu trobar a través d'internet a www.rtb-elvendrell.cat, ràdio en línia o ràdio a la carta. Presència a les xarxes socials i també podeu posar imatge a l'espai matinal de Calaixera que està a punt de començar a través de Televisió El Vendrell. Així doncs, i un dia més, us convidem a que seguiu la programació prevista, que ja està a punt i que, de fet, això ja comença. Som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem ja una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Queda prou clar tot just la capçalera d'aquest espai. Hem començat programació i a partir d'aquí això, de ple, per explicar-vos moltíssimes, moltíssimes coses. A més, avui comencem setmana i comencem mes. És dilluns 1 de juny, programa número 3.981. Moltíssimes gràcies per fer-ho possible, de veritat. Amb intenció i amb ganes d'apropar-vos tota aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta, com solem destacar. A més, si voleu enviar un missatge de WhatsApp, ja podeu fer-ho, ara que ja estem en directe, al 686-101-101, ben fàcil, 686-101-101, o també ens podeu enviar un correu electrònic, aquí en aquest cas, en qualsevol moment del dia, calaixera@rtb-elvendrell.cat. Doncs va, pendents de tot el contingut d'avui. Per començar anirem cap al temps, la previsió amb en Mar Rodero. Hem preparat, a més, una primera cançó, com sempre, que ens ajudarà a posar ritme i amb això ja ens endinsarem cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. També coneixerem les principals portades dels diaris, altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem, continuarem amb més contingut i amb més coses a la segona part d'avui. Per exemple, com ja és de rigor, cada setmana, com és habitual, la tribu del Pla Educatiu d'Entorn. Tornem a reunir la tribu del Pla d'Entorn per conèixer iniciatives i conèixer equipaments educatius, com és el cas. Avui, des de Carmelites del Vendrell, conèixer doncs, les novetats o allò que han preparat aquest mateix curs. A banda, també ja en secció empresarial habitual, Talent i Més, una secció de talent femení, associació de dones empresàries, que avui també ens ajuden a conèixer una mica l'activitat i allò que s'hi cou en aquesta pròpia associació. També repassarem l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies amb la xarxa i encara ens quedarà tercera i última part, on els dilluns, com sabeu, tenim cuina. És el dia de cuina, és el dia que ens acompanya en Salvador Rovira amb una nova recepta, els seus ingredients, la seva elaboració i tot plegat per donar peu a la participació i a les trucades, que és la part fonamental d'aquesta secció. Ganes de xerrar amb vosaltres, de conversar, i amb aquesta excusa de cuina, a més, doncs, anar apuntant números a la participació de bons premis. Arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja està, ja ho tindrem per avui. Però va, que tot just ens hi acabem de posar. Gràcies per ser-hi, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa únic de tot. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: El temps, la previsió del temps, sempre per començar. Marc Rodero, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: Comencem setmana, comencem mes de juny. Com ho comencem meteorològicament parlant tot això, Marc?
3: Doncs començarem amb estabilitat. No a tot el país, no a tot el territori, però sí que a casa nostra començarem la setmana i ja veurem si no l'acabem, que té pinta que també, però cada dia ho anirem explicant, amb estabilitat. Sí que notarem que aquests dies augmenta una miqueta més la humitat, per tant, la nostra amiga Xafogó començarà a aparèixer i li donarem la benvinguda justament també amb el mes de juny. Per tant, avui un dia en conjunt estable, amb alguns núvols que són presents a hores d'ara, alguns núvols baixos fruit d'aquesta humitat, i amb unes temperatures que es mantindran per la banda mitja del mercuri. Per tant, ja vam encetar ahir una davallada, no gaire important, però a partir que o durant aquesta setmana sí que anirem normalitzant les temperatures i seran més pròpies per l'època de l'any. Per tant, deixarem enrere aquesta calorada que hem tingut fora d'època, i tot i que calor en farà, evidentment, perquè avui encetem l'estiu meteorològic, que no l'astronòmic, però sí el meteorològic, doncs és el que toca per aquesta època de l'any, Pere.
0: Que bé. Seguirem pendents de tot plegat, doncs. I justament actualitzem temperatures, Marc, en directe?
3: En tenim 23 a Cunit, 24 a Coma-ruga, 22 al Vendrell, 21 a la Bisbal, 19 agradables graus a l'Observatori del Montmell.
0: Fantàstic. Gràcies, Marc, que vagi molt bé i fins demà.
3: Fins demà, bon dia.
0: Bon dia.
2: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
0: És dilluns, eh? Avui hem de començar amb una mica més de calma, si cal, amb una nova cançó d'en Roger Pedrós. No em cal res més. Ràdio

0: és?
1: És maca aquesta cançó d'en Roger Pedrós per començar la setmana i més justament en directe, en proximitat i en sintonia. No en cal res més, a través del 107 tambor de l'FM.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Les 9 i 10 minuts. Notícies.

0: El bus llançadora que uneix el centre i les platges del Vendrell ha tingut 36.000 passatgers en els 10 primers mesos de funcionament. El servei, que va ser tot un èxit a l'estiu del 2025, ja ha mantingut dades elevades de passatgers, al voltant dels 4.700 mensuals. A la tardor del mateix any i a la primavera d'aquest 2026, la novetat ara és que la línia L2 també connectarà el Francàs amb el centre del Vendrell. L'objectiu d'aquest nou servei de transport públic era cohesionar el territori i donar resposta a la necessitat de l'activitat comercial, turística i de serveis. Així ho valora la regidora de Cohesió Territorial i Platges, Marta Tovella.
1: Una cosa a destacar és que a l'agost, que pensàvem nosaltres que tindríem la punta màxima d'usuaris, van haver 4.000 i escaig persones, i al mes d'abril hi ha hagut més. Aleshores creiem que és un servei consolidat i que mantindrem. La gent està molt contenta amb la L3, amb el bus llançadora, que s'afegeix ja als altres serveis que teníem de la L2 i al pas bus, el bus a demanda. Això ens ha permès connectar la costa del Vendrell amb el centre i també amb l'hospital. Aquest era una parada bàsica per facilitar a tots els veïns que viuen aquí que poguessin accedir-hi. I tanmateix també ens ha permès que la gent del centre de Vendrell puguin baixar a les platges.
0: El bus no ha afectat altres serveis previs, sinó que els ha complementat. També com valorava i explicava des d'Autocars Penedès en Josep Civell.
2: Com que hi havia menys freqüències en aquesta zona d'aquí, doncs si ara posant servei fixe, potser seria un complement que podia retallar una miqueta viatgers del pas bus, no? I en aquest cas no ha sigut així. El pas bus està mantenint i està incrementant també viatgers, no? Sí, això és una cosa positiva.
0: L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha explicat que el nou servei tindrà continuïtat assegurant amb una ampliació de freqüències. De moment, la novetat és la connexió del Francàs amb el centre del Vendrell.
3: Farem una parada al centre del Francàs, a la comunicació social, una parada dins del Francàs, en aquest cas de les línies de servei regulars, perquè també el Francàs tingui una comunicació directa ràpida amb el centre del Vendrell i els punts estratègics, estació, hospital, etc, etc. Per tant, aquesta seria la gran novetat. A partir de 1 de juny, a la comunicació social, al costat del càmping Francàs, una parada per anar i comunicar de manera ràpida Francàs i al centre del Vendrell.
0: Com dèiem, en total, dades destacades en aquests 10 primers mesos de funcionament, el bus llançadora entre el centre i la costa del Vendrell ha tingut més de 36.000 passatgers. I el teixit empresarial del territori es torna a trobar en una nova nit de l'empresa l'11 de juny a Sant Pere de Ribes. Organitzada des de la Federació Empresarial del Gran Penedès, la cita esdevé el principal punt de trobada del món empresarial de la zona. El sopar i la cerimònia d'aquesta nit de l'empresa es traslladen aquest any com a novetat a l'amfiteatre de la finca Massolers, això a Sant Pere de Ribes. S'ha buscat un espai més ampli per les previsions de superar els participants en edicions anteriors i reunir l'assistència de més de 500 persones. Aquesta gala es converteix en la trobada anual més important del teixit empresarial del territori. La presidenta de la FEC, en la presentació d'aquesta nit de l'empresa, en parlava justament d'això, la Neus Oliveres.
4: Aprofitar en aquest esdeveniment per connectar empreses, generar relacions, reconèixer trajectòries i posar en valor el talent empresarial del territori. És això i molt més que això, però això és la clau, diguéssim, d'aquest esdeveniment. No és només una festa, que també, perquè donem molta importància a que la gent s'ho passi bé, no és una reunió de treball, però s'aprofita per fer moltíssima relació empresarial, moltíssima networking, i això s'agraeix. De fet, cada any hem de tancar aforament, i aquest any, per aquest motiu, hem ampliat l'aforament. Serà l'any que serà més gran.
0: La nit de l'empresa també serveix per reconèixer les iniciatives i les trajectòries destacades d'empreses i entitats del Penedès i del Garraf, amb uns premis que volen posar en valor l'excel·lència assolida el darrer any. Enguany hi ha pràcticament 100 candidatures que opten les diferents categories dels premis amb 21 empreses presentades al Premi a la Innovació, i també hi haurà el reconeixement a aniversaris destacats com a novetat d'aquest any, que s'incorpora al Premi Honorífic a la Trajectòria.
4: Teníem diverses empreses i persones del territori que no, estaven, no es presentaven a cap premi, però que ens donava la impressió que es mereixien que se'ls fes algun tipus de reconeixement. I m'han dit, pues, escolta, aquí falta un premi, que és el Premi Honorífic a la Trajectòria, que està pensat per posar en valor persones que amb l'esforç i lideratge han contribuït de manera destacada al desenvolupament empresarial del territori.
0: La nit de l'empresa del dijous 11 de juny es farà, com dèiem, a la finca Massolers. Les inscripcions estan obertes a través de la pàgina web de la FEC i enguany es busca una major implicació del públic assistent com una part activa de gala amb la dinamització del grup ImproShow. I el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha posat en marxa una nova línia d'ajuts d'1 milió d'euros destinada a impulsar els productes agroalimentaris artesanals de qualitat de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. La xifra duplica la de l'any passat i té com a objectiu reforçar la promoció turística i gastronòmica del territori. Les subvencions s'adrecen a entitats públiques com ajuntaments, consells comarcals i cambres de comerç, així com entitats privades sense ànim de lucre, cooperatives i consells reguladors. Els ajuts permetran finançar fires, mercats, jornades gastronòmiques, tastos, tallers i accions de promoció. Paral·lelament, també s'ha convocat subvencions per valor de 400.000 euros per a programes de màrqueting i de gestió turística dels ens locals. Les sol·licituds per totes dues convocatòries es poden presentar fins al 30 de juny. I ja en proximitat i en matèria de comerç, avui dilluns 1 de juny comença ja la campanya Compra i Descobreix Catalunya. Fins al 7 de juliol es poden lliurar les butlletes que signaran més de 100 comerços del Vendrell adherits a aquesta iniciativa. Els guanyadors optaran experiències per a dues persones de 22 municipis catalans que també s'adhereixen com el Vendrell a aquesta campanya. L'Ajuntament del Vendrell hi participa amb la col·laboració del CIT, però en primer terme en parlava i l'escoltarem la regidora de Participació Ciutadana, Mariona Figueres.
5: Això es vol dir que quan anem a comprar a les nostres botigues de confiança, omplirem una butlleta i el dia 7 de juliol es farà aquest sorteig en directe a través del programa de la Calaixera i llavors repartim aquestes 22 experiències que vagin a tombar per tota Catalunya i puguin descobrir doncs, aquests petits indrets, aquests 22 municipis que formen part de campanya juntament amb el Vendrell. Agrair un cop més la col·laboració també a Comerç del Vendrell i al CIT.
0: Des de l'inici del projecte, que arriba a la seva 7a edició, el CIT del Vendrell col·labora amb aquesta campanya. Actual membre de la Junta Gestora, la Sílvia Rienbau, també parlava justament d'aquesta campanya que comença avui, recordem-ho.
6: Aquesta és la 7a vegada que el CIT participa amb la campanya de la xarxa de compra i descobreix Catalunya i contribuïm amb la distribució i difusió d'aquesta campanya a través de totes les botigues, de tot el comerç del poble.
0: El sorteig que decidirà els guanyadors de la campanya es farà, com ja hem escoltat, el 7 de juliol a les 10 del matí en directe aquí, en aquesta casa. El programa La Calaixera de Ràdio El Vendrell, del qual ja fa molts anys que s'encarreguem de fer una mica de notaris improvisats en tot aquest sorteig. La campanya que porta per lema Compra a prop, arriba lluny, és un impuls al comerç de proximitat i també al turisme. Més qüestions, altres notícies. Canviem de tema. Veïns i veïnes del Papagai denuncien antifrau l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys per la situació de la seva urbanització. La plataforma veïnal, integrada per una 60ena de veïns i veïnes, ha denunciat a l'Ajuntament, així com diferents alcaldes i regidors, per prevaricació, falsedat documental i malversació. Afirmen que la urbanització es troba en una mena de llimbs jurídics des del 2016, quan el procés perquè el consistori recepcionés el nucli va quedar aturat. El Papagai és una urbanització que està dividida en dos municipis, la Bisbal del Penedès i Sant Jaume dels Domenys, i com moltes urbanitzacions nascudes entre els anys 60 i 70, ho va fer de forma alegal. Un pla parcial signat pels dos ajuntaments el 1971 estipulava que els passos que calia seguir perquè els dos consistoris recepcionessin la seva part. Uns passos que, tal com detallen els veïns de la plataforma, es van anar complint tots. De fet, un dels assessors de la plataforma veïnal és en Carles García, qui parla als micròfons d'aquesta casa.
7: La feina del promotor era fer l'urbanització. L'urbanització, com podeu veure, està feta. Aquí està edificat el Papagai al 90%, per tant, aquí viu gent des de fa més de 40 anys. L'urbanització està feta. Els propietaris van pagar les quotes d'urbanització, que era la seva part. I la part de l'Ajuntament és recepcionar l'urbanització un cop acabades les obres i fer-ne el manteniment.
0: L'any 2010, tots dos ajuntaments van signar els acords per recepcionar la seva part de l'urbanització. En els dos casos es van produir denúncies veïnals contra aquests acords, però mentre que la denúncia de la Bisbal no va prosperar, la de Sant Jaume va acabar derivant en una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el procés de recepció, ja que el va considerar il·legal.
7: A partir d'aquí, l'acord de municipalització de l'urbanització del sector de Sant Jaume va quedar anul·lat l'any 2016, han passat 10 anys i l'Ajuntament no ha fet absolutament res per revertir aquesta situació, deixant els veïns d'aquest sector en una mena de gim jurídic en el que l'urbanització no la manté ningú, l'Ajuntament fa el manteniment bàsic dels serveis perquè ve obligat per la llei de bases del règim local a recollir la brossa, a fer el manteniment just de la xarxa d'aigua, però si pugeu per l'urbanització i graveu alguna imatge, veureu les tuberies d'aigua tirades per sobre de les voreres.
0: Aquesta situació s'hi suma al fet que l'Ajuntament fa anys que no està donant llicències d'obra amb l'argument que el nucli no té la condició de solar.
7: Però és que ja hi ha sentències, hi ha una sentència del jutjat contenciós administratiu de Tarragona d'una propietària que precisament de la nostra plataforma que va denunciar l'Ajuntament quan li van denegar la llicència d'obra i a part que el van obligar evidentment a donar la llicència, el jutjat el que diu és que el papagai té tots els serveis fets, que el papagai és sol urbà consolidat, que el papagai i les seves parcel·les tenen la condició de solar i en aquestes condicions la llei d'urbanisme diu que la concessió de llicències d'obra és obligatòria sempre i quan no hi hagi un defecte tècnic en el projecte d'obres.
0: Segons els veïns i veïnes, això ja està produint afectacions en el valor dels seus habitatges.
7: Quan algú es vol vendre una parcel·la del papagai, tant si està edificada com si no, es veu amb la problemàtica de que com que corre la veu de que aquí no es pot edificar, doncs això suposa una afectació en el preu.
0: Tot plegat ha portat els veïns i veïnes a denunciar davant de l'oficina antifrau de l'Ajuntament de Sant Jaume 3 alcaldes, 2 regidors d'urbanisme, 4 secretaris interventors i 4 persones de serveis tècnics municipals, a més del Servei d'Assistència Tècnica del Consell Comarcal. A més de demanar que es compleixi la legalitat amb les llicències d'obra, la plataforma vol que l'Ajuntament reconegui un deute que s'enfilaria fins a 5 milions i mig d'euros per la desinversió del nucli i la no aplicació d'una bonificació al IBI que es va establir al pla parcial. Per la seva banda, des de l'Ajuntament de Sant Jaume expliquen que han demanat un informe jurídic sobre la situació de l'urbanització, el qual ja han rebut i faran públic les pròximes setmanes. Aquest informe els marcarà els passos a seguir per resoldre aquesta situació al papagai i l'alcalde, Magí Pallarès, que ha remarcat que està al costat de veïns i veïnes. Més qüestions. Santa Anna ja té oficialment el seu menú i pastís d'enguany. Els administradors de la Festa Major els han donat a conèixer al costat dels seus responsables, els cuiners i els pastissers de la Milà i de Fargó. Les postres, per cert, també disposaran d'una versió sense gluten, obra de l'alquimista. Refrescant de primer i tot seguit enèrgic i amb un punt àcid per acabar. Així es presenta aquest menú de la Festa Grossa, una aposta decidida per introduir la gastronomia també dins els actes de celebració de Santa Anna. Uns plats i uns pastissos ben pensats per gaudir al màxim de la festa més gran del Vendrell. De fet, des de la Milà en parla la Gemma Civilla, l'escoltarem, i des de la pastisseria Fargó, en Francesc Armengou.
8: Consisteix en una ensaladilla de la Milà, perquè al final fem ensaladilles així fresqueta, refrescant per la Festa Major, que al final el que vols per la Festa Major és refrescar-te, i després tu un rostit de vedella, amb prunes, orellanes i moixernons, que sigui potent per agafar consistència d'aquests dies, que són uns dies bastant intensos.
9: Aquest any hem pensat en fer una mousse de iogurt amb un interior de navius i un cruixent de fulletina amb xocolata blanca i el logotip, que és lo maco també d'aquest pastís, no? Perquè és superpotent aquest any. I, bueno, l'hem arrodonit amb uns colors així groguets com el logotip perquè quedi tot més conjuntat.
0: Com dèiem, important, un pastís que també tindrà la seva versió sense gluten que ha anat a càrrec la seva elaboració de l'alquimista. Una recepta gastronòmica que ha satisfet el públic assistent en la seva presentació i també els mateixos administradors, com és el cas de Lluís Duran.
10: És una proposta que ens fan, doncs com ja veieu, enfocada també inclús amb la imatge i amb tot el que hem pensat per al poble. I doncs que esperem que els agradi a tothom i que puguin gaudir-lo. Avui fem el tast, no? Venien a provar i la presentació, i a partir d'avui podran anar a qualsevol dels comerços que hem dit i començar doncs, a demanar-ho i a provar-ho.
0: Qui vulgui gaudir d'aquest menú de festa major ja el pot anar encarregant per tal d'assaborir-lo a partir del mes de juliol. Una proposta combinada amb un pastís que, tal com ha succeït altres anys, es podrà consolidar més enllà de Santa Anna i quedar-se ja com a fixa a la carta de dolços del Vendrell. Més qüestions. Un grup de dinamització i d'usuaris del Casal Jove del Vendrell han unit el seu talent per escriure una cançó de hip-hop contra les masculinitats tòxiques. Es tracta d'una peça on reivindiquen valors com la solidaritat i l'empatia en un món cada vegada més carregat. Denuncien els prejudicis i les discriminacions. El tema es penjarà ben aviat a Spotify i de cara a l'estiu també tenen previst gravar un videoclip. El nostre company a Serveis Informatius, en Lolo García, apropa aquesta crònica amb el testimoni justament dels mateixos participants i usuaris.
11: En aquest món ja no hi ha tolerància. Estem en un món que no accepta la diferència. Classe treballadora odiant a l'immigrant, un estudiant d'integració que no el volen integrar. La vida pot arribar a ser un infern, tio, però si alces la veu, podem canviar les coses. Són només alguns dels versos inclosos a La llum del sol, una cançó gravada a ritme de hip-hop on els usuaris del Casal Jove del Vendrell denuncien situacions reals, viscudes en primera persona o a partir de la seva inconformista percepció de la societat. Un projecte punyent i amb molta lírica.
12: I al final nosaltres volíem recuperar una mica aquesta essència i, a més, sobretot el perfil en el qual, o el tema en el qual ens hem nosaltres recreat una mica, és el tema del bullying, el tema de l'exclusió social, i a partir d'aquí doncs, hem creat la nostra cançó on cadascun dels membres ha creat la seva lletra.
11: La iniciativa va néixer l'octubre passat arran d'un taller que, sota el títol Hip-hopeja la masculinitat, volia treballar aspectes vinculats al respecte i tolerància, tot desmuntant les cançons que els mateixos usuaris consumeixen gairebé a diari. El resultat ha estat una peça carregada de denúncia i, com la poesia de Gabriel Celaya, amb molt de futur.
13: M'he inspirat en general en el que veig al carrer, el que visc i el que veig en general, el que va passant en si, o sigui, agressions, tot en general. Jo econòmicament, jo ho he anat veient, el que jo vaig veient i ho he escrit inspirant-me en això.
14: Cada vegada hi ha menys del que és tolerància, empatia, és una cosa que es veu molt poc ara en les persones i no ajuda que la pròpia educació no hi hagi alguna part que t'ensenya això. T'ensenyen mates, t'ensenyen castellà i tot això, però no t'ensenyen els valors que tens que tindre com a una persona humana.
15: Ah, lo que m'ha agradat molt és la part de fer la cançó, o sea, cantar-la, escriure-la, va ser molt divertit, i també les risques entre les meves companyes. I ojalà molts joves venguen acá per disfrutar una miqueta d'este sitio perquè és el més xulo de tot el món.
11: La cançó es pujarà en breu a Spotify i aviat aquest estiu es complementarà amb l'edició d'un videoclip a càrrec de la família del mateix casal. Una tasca comunitària per aconseguir que, malgrat tot, al final, junts puguem veure la llum del sol.

0: Colet, i el dissabte 13 a les 11 del matí, nova sessió de l'Hora del Conte per a nadons i l'espectacle Si fa sol, cançons per compartir amb els més menuts. La darrera proposta arribarà el dimecres 17 a 6:45 de la tarda amb una audició de música comentada per la Maria Montes. A la sala de lectura de Coma-ruga, avui dilluns i el 8 de juny de 5 a 6 de la tarda, grups de conversa en anglès. Els dimarts 9 i 30 de juny, de 5 a 6 de la tarda, jocs de taula per a adults, i el dimecres 10 de juny, des de 6:45 de la tarda, Club de Lectura, amb el comentari de l'obra Ramon Folch i Camarasa, El nàufrag feliç. I una proposta esportiva i solidària a la plaça Germans Trilles de Coma-ruga, que acollirà aquest pròxim diumenge 7 de juny una nova sessió solidària de ioga per recaptar fons contra el càncer infantil. Està impulsada per la professora Elisabet Alcario en col·laboració amb la Fundació Amics Joan Petit, amb el lema El teu estirament, el seu somriure.
1: És una activitat que és per a tot tipus de persones, quiero decir, niños, jóvenes, abueletes, porque es una clase de yoga bastante sencillita, ¿vale? Que la haremos en esta plaza. Después, a las 8:30 de la mañana, por favor, traer vuestra esterilla y después haremos un poquito de desayuno. Y si hace esta calor, pues mira, ya que tenemos cerca la playa, pues nos bebemos un baño.
0: La sessió s'organitza amb la col·laboració de l'Ajuntament, l'Espai Pilates en Ioga de la mateixa Elisabet Alcario, que obrirà portes al Juliol al Vendrell, i la Fundació Amics de Joan Petit, com dèiem. L'objectiu és recollir fons per contribuir a la lluita contra el càncer infantil.
1: La gente puede inscribirse a la clase del yoga, puede comprar cositas que la fundación tiene de Joan Petit, incluso puede hacer donaciones, sí, y se hace a través de un número y a través de una transferencia.
0: Aquesta no serà la primera iniciativa en la qual pren part el Cario, que fa 2 anys i ja va impulsar una altra masterclass solidària a l'Hotel Ra. La professora es va involucrar plenament en aquesta lluita arran de la mort d'una de les seves clientes per càncer.
1: Y no sabes lo feliz y lo que engranda y ensancha el corazón hacer algo así por los niños, porque verdaderamente los niños son nuestro futuro, ¿no? Y si no lo hacemos así, ¿cómo lo vamos a hacer? Y si ayudamos con este granito de arena a esta investigación, pues, y salvamos vidas, pues a ello que voy, y lo haré una y mil veces.
0: En la iniciativa impulsada ara fa 2 anys hi van prendre part 88 persones i es van recaptar fins a 2.500 euros, unes xifres que el Cario espera poder igualar o superar en aquesta edició.
2: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
3: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
2: Escoltes Ràdio al Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio al Vendrell.
0: I avui dilluns, quan passem 3 minuts a 9:45, saltem ja directament cap a les portades. Les principals portades dels diaris en tota aquesta jornada d'avui dilluns 1 de juny. Comencem pel diari de Tarragona. Illa tenca files amb Sánchez i Zapatero a Tarragona. Primer míting del president després de l'escàndol de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. En energia, el pla Renove dels parcs eòlics de Tarragona costarà 170 milions. Canviaran els antics molins per altres de més potents. Des de Reus, satisfacció per l'anunci de la capella de l'Assumpta. A França, escàndols i destrosses, un mort a París després de la victòria del PSG. I a Cambrils, arrenca la fira amb el pregó de Berta Cabré de la FET. Altres portades d'actualitat, com és el cas del diari Ara, Sánchez resisteix, seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà. El president del govern espanyol acusa l'oposició d'intentar enderrocar

0: parlo amb males arts. I Illa s'assuma a l'estratègia defensiva de la Moncloa i diu que els socialistes no tenen por a la justícia. L'exèrcit israelià amplia la destrucció del sud del Líban. El Consell de Seguretat de la ONU es reunirà després de la simbòlica conquesta de l'històric castell de Beaufort. I en aquest aspecte podeu trobar l'entrevista a l'historiador israelià Ilan Pappé. Israel creu que ja no existeix el dret internacional. I les condicions de Rufián per seguir Esquerra Republicana de Catalunya. Les pretensions del portaveu a Madrid incomoden la direcció. Un any i mig esperant les ajudes de l'ELA, la primera família ha cobrat, diu que encara no es cobreix el cost. I la banca mòbil dona servei a 455 pobles. A Catalunya ara només hi ha 38 petits municipis sense banc. I des de La Vanguardia, la intel·ligència artificial amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Els experts alerten de l'escenari aterridor que s'obre per la capacitat de les màquines de decidir estratègies i objectius sense la intervenció humana. En tot aquest aspecte, podeu trobar també en aquesta capçalera una entrevista a Ricard Marco, que és CEO d'ESET. És més fàcil fer servir la intel·ligència artificial per atacar. També en portada es parla de la celebració salvatge a París, la celebració del títol de la Champions aconseguit pel PSG, que va sumar París ahir en el caos. El dissabte a la nit, l'ampli desplegament de 8.000 policies no va evitar que els aldarulls s'estanquessin a París i altres ciutats franceses. I Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. El president titlla d'enredaires i d'utilitzar males arts l'oposició del Partit Popular i de Vox. Els Estats Units acceleren el pla per retirar les tropes d'Europa. La Unió Europea es veurà obligada a rearmar la OTAN amb els seus propis mitjans. I una bala perduda en un tiroteig fereix una nena a Badalona. I Barcelona es prepara un estiu frenètic, entre ells amb el Papa Tour. I els cinemes es reinventen davant de l'streaming. És l'actualitat i la informació en totes aquestes portades, portades habituals, i que cada dia ens ajuden a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
3: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
4: Volem parlar-vos d'aquesta plataforma digital que a priori dius, bueno, assenyalar, explicar doncs, els monuments destacats, els punts destacats, bé, d'això, de Catalunya, de l'estat espanyol, de França, de Portugal i bastant més enllà. I l'actualització d'aquest mateix matí, d'aquesta pàgina web, és que compta amb 316.442 monuments actualment. És a dir, es va ampliant mica en mica. Doncs qui s'encarrega de fer aquesta feinada i de recollir tots aquests punts d'interès, aquests monuments, no és altre que en Joan Llorenç, que ens acompanya. Joan, com estàs?
5: Hola, encantat d'estar aquí a... A Mosaics.
4: Gràcies per acompanyar-nos. Escolta'm, el projecte es diu Patrimoni Europeu.
5: Sí.
4: I ja ho deixa prou clar, És donar a conèixer justament aquest inabastable patrimoni que tenim arreu, en aquests 316.442 monuments, i que vas actualitzant contínuament, Joan.
5: Vaig actualitzant contínuament, i la idea és que no només hi hagi el que és el patrimoni conegut, sinó que hi hagi les petites ermites, petits castells, estiguin més o menys sencers d'arreu del territori. ja que moltes vegades no sabem què tenim al costat. Uh-huh. Visitem les grans catedrals o visitem els grans castells i moltes vegades no sabem que aquí a quatre passes tenim monuments molt importants, a nivell històric o a nivell arquitectònic. Sí,
4: sí. Això em costa que és un dels teus objectius, això, amb aquest projecte, que és anar més enllà de, no? de la Torre Eiffel, la Porta d'Alcalá,
5: la
4: Sagrada Família, correcte, no sé per què no m'ha sortit. Anar més enllà d'això, sinó trobar realment la riquesa que podem trobar en qualsevol territori, és evident, el nostre proper també, però clar, això a qui va destinat? A tota classe de gent, no? Exploradors, historiadors, viatjadors, excursionistes, famílies, no?
5: Això va destinat a qualsevol persona que tingui interès o curiositat per el patrimoni arquitectònic que hi ha, que tenim a prop o que hi ha en els llocs on te viatja.
4: Clar.
5: Va destinat, és el que comentaves, sí, des de simple turista a historiadors o estudiosos de l'arquitectura.
4: I escolta, anem al principi, com parteix tot? Tu ets informàtic, m'ho has explicat.
5: Sí.
4: Clar, aquí hi ha una feina informàtica brutal, però clar, no sé com parteix tot això. Com et va sorgir la idea de començar a recopilar tots aquests monuments, aquests punts d'interès? Com comença aquesta història?
5: Això comença amb una idea de fa molts, molts anys, quan jo tenia 16, 17. Jo viatjava amb els meus pares, lo típic, una setmaneta a l'any, i pensava, ostres, hi podria haver un catàleg on hi hagués tot el que hi ha pel voltant d'on anem. Uh-huh. Perquè tu miraves en aquella època les guies turístiques i tenies això, tenies el més important. Però amb els meus pares, i jo he agradat d'ells, ens agrada perdre'ns. I quan anem a viatjar, doncs, un caminet, ostres, aquella ermita que hi ha allà dalt, ostres, a veure què és, no?
4: Clar.
5: Però en aquella època analògica, una setmana a l'any, vull dir, això era inviable fer un catàleg de fotos.
4: Les guies aquestes que podies consultar i tal cosa
5: exacte,
4: més,
5: Exacte. Jo ja era i soc aficionat a la fotografia,
4: clar,
5: però era inviable. Després, cap al 2008 o així, començo a entrar dintre el món de la informàtica, la meva tira cap a un altre costat, entro dintre el món de la informàtica, internet encara era als inicis, no hi havia encara que com evolucionar-ho i com fer-ho perquè pogués arribar a tothom. I ara fa qüestió doncs, de dos anys, amb el tema doncs, de la web, internet molt més evolucionat, grans bases de dades, amb accés lliure, em torna a ressorgir aquesta idea de anem a intentar-ho. Llavors, primer intentes començar a buscar quines fonts de dades hi ha, on pots aconseguir dades, te'n dones compte, doncs, com comentava, doncs, molts problemes, no? Doncs de que cada organisme té les seves estructures de dades, et trobes en que si vols veure França has d'anar a les bases de dades franceses, si vols veure Espanya has d'anar a les bases de dades espanyoles, etc. I sorgeix la idea de anem a normalitzar-ho. Això s'ha de poder normalitzar. Haig de poder crear una base de dades on busquis una cosa o busquis una altra, tu obtinguis els resultats.
4: Val.
5: I d'aquí sorgeix Patrimoni Europeu.
4: Ostres, tal qual.
5: Tal qual.
4: T'ho has explicat així, que hi ha tota aquesta feina que hi ha al darrere. Clar, no cal que t'ho pregunti. És obvi que tu no pots anar als 316.442 punts que analitzes, perquè això és impossible.
5: Impossible.
4: Faria falta 3 vides per poder fer-ho.
5: Exacte.
4: Però clar, et nutreixes de la informació que sí tu busques i cerques. Això sí, és a dir, la feina de recercar-ho és completament teva.
5: La feina de recercar-ho és completament
4: meva. Recopilar-ho,
5: Sí, la feina de recerca és completament meva.
4: Clar.
5: I sempre de dades oficials,
4: sí,
5: i verificades.
4: Ara, com deies ara, sí, clar.
5: Des de Wikidata, Wikiloc,
4: sí,
5: fons d'Open Data com SICA o com la Diputació de Barcelona.
4: Val. Llavors tu això ho vas recopilant, vas buscant, vas investigant i ho vas afegint en aquesta plataforma que és aquest Patrimoni Europeu. A més, està traduït en molts idiomes, és a dir que...
5: 8.
4: 8 idiomes, per ser exactes. És a dir, és consultable des de qualsevol dels punts que tu reculls, en aquests espais.
5: Sí, és consultable en qualsevol dels punts, en qualsevol d'aquests idiomes. Sí que és veritat que encara falta feina de traducció d'alguns textos, que naturalment s'utilitza intel·ligència artificial per fer aquestes traduccions. Algunes estan traduïdes ja i, per tant, puc accedir a elles amb la traducció, però moltes d'altres doncs, haig de buscar traducció per mitjançant intel·ligència artificial.
4: Val, val. Bueno, és una bona eina, no, en aquest sentit. No,
5: sí,
4: és una bona eina.
5: Molt útil.
4: Per fer-ho, exacte, exacte.
5: Molt útil, a l'hora de muntar filtratges de dades i tot això és molt útil.
4: Clar, clar, clar. I com ho fas, això? És a dir, com agafes aquesta informació? És a dir, més o menys com ho esquematitzes? Com, no? És a dir, quan ho publiques a la web, com està fet amb fotografies que he vist, amb explicació, no? Com és tota aquesta feina?
5: A veure, el que faig és agafar les dades, aquestes dades les normalitzo mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial. Val. I mitjançant tècniques de pipelines, que es diuen.
4: Val.
5: Normalitzo aquestes dades i jo les gravo ja normalitzades amb la meva base de dades.
4: Val, d'acord.
5: Les imatges surten de Wikidata, surten de Wikiloc, surten de fonts d'imatges històriques de diferents organismes. Uh-huh. I moltes d'elles de moment estan encara el que se'n diu linkejades, és a dir, les imatges no estan pròpies encara dintre les dades, sinó que depenc d'aquestes, degut a que és impossible ara per ara tenir una base de dades d'aquestes capacitats.
4: No, clar, clar, és obvi. A més, clar, de moment aquest projecte és molt incipient encara, pel que expliques. La intenció és anar a fer-ho gran, això, Joan.
5: No, la intenció és fer-ho gran.
4: Allò amb... No hi entenc massa d'informàtica, tampoc, però suposo que amb servidors potents i que permetin anar acumulant més informació, perquè també és un projecte que està pensat per consultar-ho al terreny. No?
5: Està pensat per consultar-ho al terreny. De fet, hi ha una aplicació mòbil que està en procés, de moment sí? No està publicada enlloc encara, on entre, a part de les funcions que ja tenim a dintre de la pàgina web, és poder dir què tinc aquí al voltant,
4: val,
5: amb geolocalització, uh-huh, així com tu des de la web, registrant-te a la web, pots tenir favorits, pots uh-huh marcar diferents edificis com a favorits, amb l'opció doncs de marcar alarmes, de dir estàs a menys de 10, 15, 20 quilòmetres d'aquest edifici, d'aquesta construcció, d'aquest retaule.
4: Val.
5: Que tens marcada com a favorit. Uh-huh. Si vols aprofitar per anar-hi, doncs
4: ostres, mira,
5: és el moment.
4: Això està molt bé, doncs. Clar.
5: La idea hi és.
4: Uh-huh. Clar, és una molt bona eina per planificar-te el viatge, l'excursió, la sortida o el que sigui. Si no, a més, un cop, com dèiem, estàs allà, doncs el puguis utilitzar per orientar-te, no? Per seguir-la, per navegar, no? En principi, entenc.
5: Sí, exacte, per navegar, per veure què tens al voltant, ja el que, tant el que has pogut planejar anteriorment com, uh-huh, com el que tens ara al voltant, pots planificar rutes pròpies, a part de les rutes que hi ha actualment ja muntades, actualment són 60 i escaig rutes.
4: Val.
5: Des del romànic del Camí de Sant Jaume, el renaixentisme, Gaudís i tal de Barcelona, uh-huh, modernisme de Barcelona, romànic de Vall de Boí, etc. Com que tu pots agafar i dir què vull veure, tu muntes aquests edificis que vols muntar, aquests monuments que tu vols visitar, i pots exportar directament la ruta a Google Maps.
4: Val.
5: Ja te la ordena amb quin és l'ordre obvi per fer-ho, i aquesta ruta la tens a Google Maps.
4: I només has d'anar seguint.
5: Només has de seguir.
4: A la majoria d'ocasions. I...
5: Exacte, tens els temps de trasllat de la ruta al complet.
4: Sí, sí, sí.
5: Són fins a 10 o 12 parades, que és el màxim que permet Google Maps.
4: Molt bé. Tornem-ho a dir, el projecte es diu Patrimoni Europeu. L'enllaç web el podem dir? Et sembla de dir-lo?
5: L'enllaç web el podem dir.
4: Sí, digues-lo, sisplau.
5: És patrimonieuropeu.netlify.com. .app.
4: Perfecte.
5: És més fàcil per xarxes socials, amb arroba patrimoni europeu.
4: D'acord.
5: El motiu, ara actualment està tot amb servidors gratuïts.
4: Clar, el que dèiem abans, anar ampliant el projecte.
5: Exacte, està tot amb servidors gratuïts, clar, tant de la part de bases de dades i recollides de dades i tal, com el que és el domini i la publicació de la web.
4: Sí, sí, sí, sí. Però si algú busca patrimoni europeu, ho trobarà, també, em consta.
5: De moment no està indexat encara
4: no? A Google. No? Doncs he trobat alguna informació. Bueno, pensava que he anat remenant i també... Bueno,
5: és clar, possible que el anar remenant vagi
4: sí,
5: sortint-te,
4: sí, sí, sí, sí.
5: Però de moment no està indexat perquè per això necessites tenir un domini propi.
4: Clar, clar, ja ho entenc. Però vols anar cap aquí per això, Joan, o no?
5: Vull anar cap aquí, no. L'objectiu és anar cap aquí.
4: Molt bé.
5: L'objectiu és anar cap aquí.
4: Perfecte, és a dir, que neix d'un interès personal, que n'has d'explicar, ganes de fer, però bueno, una mica això... Professionalitzant-ho seria la paraula, Joan, o què? O no?
5: Professionalitzat tampoc crec que sigui l'expressió, La idea no és ni treure'n diners, ni...
4: ni que sigui la teva feina habitual...
5: Ni que sigui la meva feina habitual. És una aplicació que vull que sigui important, vull que arribi lluny, però l'objectiu és... El patrimoni és de tots.
4: Val,
5: i m'agradaria que tothom pogués accedir-hi. Aquest és l'objectiu.
4: Molt bé, que bé, que bé. I això, recorda'ns-ho, per Instagram, doncs, per xarxes es pot trobar...
5: Instagram i Facebook.
4: Perfecte.
5: Amb arroba Patrimonio Europeu. Patrimonio Europeu, en castellà.
4: Perfecte. Patrimonio Europeu.
5: Patrimonio Europeu.
4: Perfecte, que potser això com per xarxes és més fàcil de trobar.
5: Sí.
4: També, ja ho has comentat diferents vegades, que tens aquest interès pel patrimoni proper, és a dir, que està molt bé viatjar. Quin és el punt més llunyà? Podem saber? El monument més llunyà a nosaltres, quin seria? Ho saps? Te'n recordes?
5: Ostres, hi ha alguna cosa a la Guaiana Francesa, per exemple, que està a Amèrica.
4: Vale, d'acord. Doncs mira, està molt bé anar a la Guaiana Francesa, conèixer monuments o allò que destaques, però també és important conèixer el que tenim al nostre entorn.
5: Ah, exacte.
4: I això ho defenses molt, abans ho has dit en aquesta conversa, i també que és això, que tot et mou per aquest interès personal, a banda de ser informàtic, això, no?, de descobrir aquests espais, de fer rutes, de caminar, de la natura, del patrimoni, en definitiva, el nostre entorn,
5: Sí, al final, és el que comentàvem, no? Tens rutes que passen per ermites aquí al Penedès, al Baix, tens l'Arc de Barà, que és del segle I, al mig de la 340, no?, aquí al costat.
4: Sí, correcte, sí.
5: Que la gent haurà passat moltes vegades per davant, però igual hi ha molta gent que no sap realment què és això. A l'Alt Penedès tens el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, que és un romànic impressionant,
4: espai, sí.
5: Que molta gent no sap que ho té aquí. Olèrdola, des de bastants anys abans de Crist fins ben passat al romànic. És un llibre d'història.
4: Sí.
5: És un llibre d'història.
4: No, és per absolut, és absolut.
5: I molta gent, doncs, ho desconeix, no?
4: Clar.
5: I aquesta és la idea de que la gent sàpiga què té al voltant i puguin visitar-ho, puguin veure-ho, puguin...
4: Va, molt bé, molt bé. Tu ets resident de Vilafranca.
5: Correcte.
4: T'ho perdonem, no pateixis. No t'ho tenim en compte, si no t'haguéssim convidat, així que no pateixis. Però bé, al Penedès podem trobar ja referenciats uns 4.300 edificis.
5: Exacte.
4: Has anat baixant al Garraf, en trobem uns 1.500.
5: Correcte.
4: Jo sé que ara ja estàs en plena campanya, entre cometes, del Baix Penedès i has començat a treballar al Baix Penedès,
5: Correcte, Baix Penedès és el que menys catàleg tenia. Tenia, ara actualment, uns 40 monuments, aproximadament, des de Calafell, Barà, que ja sé que Barà és tarragonès.
4: Mig, bueno.
5: És tarragonès. Però he volgut començar a ampliar aquest catàleg del Baix Penedès.
4: Clar.
5: Així com també tinc zones a Baix Llobregat, que també estan molt més buides. Hi ha zones que, desconec el motiu, costa més de trobar el patrimoni que hi ha. Llavors, això seria ideal, que organismes, ajuntaments, etc., volguessin col·laborar, volguessin fer-s'ho seu.
4: Mira, molt bé.
5: Ja sigui per millorar els catàlegs com per afegir dades noves.
4: Molt bé, que bé, clar. No sé, com, tens contacte amb ajuntaments o tens contacte amb institucions públiques? O...
5: No, de moment
4: no,
5: ni ajuntaments ni institucions públiques ni privades.
4: Ostres.
5: De moment, tot ha sortit
4: del teu interès.
5: Del meu interès personal.
4: Brutal.
5: És complicat entrar, aconseguir informació dintre de les entitats.
4: Ja.
5: És complicat.
4: Sí. Però com a eina turística, de qualsevol del territori, és molt potent. No? És a dir, que algú pugui anar a l'oficina de turisme de Torn, en aquest cas que vagi a l'oficina de turisme del Vendrell, que està com a Ruga, que vagi allà i diguin, miri, tingui vostè aquesta aplicació quan estigui acabada o tingui vostè aquesta pàgina web on pot trobar totes aquestes rutes del qual de la informació que nosaltres també hem facilitat. No? No, m'explico, no?
5: Pot exacte, que ells mateixos puguin publicar, puguin fer visibles les seves rutes i els seus monuments.
4: Clar, per això dic. Bueno, tot vindrà, Joan?
5: A poc a poc.
4: No, exacte.
5: Poc a poc.
4: Tu ho dius, poc a poc. I la interacció amb els usuaris finals? En tens d'això? Vull dir, tens comunicacions, et diuen alguna cosa? No sé també si la gent pot aportar, dir, pues mira, jo conec això, jo conec una ermita que està en aquest camí, que és fantàstica, o jo conec aquesta casa que és extraordinària, conec la història. Això és possible, també?
5: Això és possible. Des de la mateixa pàgina web hi ha un formulari on es pot posar en contacte amb mi, enviar un mail directament, on proposar des de nous monuments, proposar correccions, proposar el que creguin com a rutes. el que cregui inconvenient. Val. De fet, si mireu les rutes que ja estan fetes, una és la dels retaules renaixentistes de l'est de Lleó.
0: Val.
5: Aquestes sí que van ser doncs, qui porta aquestes rutes, que es va posar en contacte amb mi i em va dir, ostres, podríem incorporar-la? Uh-huh. Em van passar ubicacions, fotografies, etcètera, i a partir d'aquí doncs, van muntar la ruta.
0: Clar, que això també pot enriquir-ho molt, no? Que, és a dir, això, associacions, entitats particulars puguin aportar aquesta informació, suposo que també et deu ajudar amb tu, però clar, això ho va nodrint, és a dir, no? que cada vegada aquesta bola de neu s'ha d'anar fent més gran.
5: Sí, jo crec que les rutes és un dels punts on necessito apretar una miqueta i apostar fort. Perquè molta gent no només vol un monument suelto, sinó poder organitzar i poder veure dintre del mateix interès, o no, perquè pot ser que dintre d'una mateixa ruta t'interessi un romànic, però tinguis un renaixentisme o un barroc important o curiós i ho vulguis veure, i per tant la puguis afegir dintre de la ruta, però crec que les rutes són importants en el sentit de fer-ho més popular i de que la gent pugui...
0: Clar.
5: Pugui arribar i pugui fer-s'ho més seu.
0: Clar, clar. Perquè ja ho entenc, tu dius que no vols perdre, no?, aquest punt de proximitat, no? No, no, no, no convertir-se això, en qualsevol pàgina web d'aquestes que no tenen gairebé ni ànima i que fan recomanacions i que moltes d'elles, i deixa'm-ho dir així, acaben pervertides per la publicitat, no?, i per les mencions pagades i tot acaba convertir-se, no?, en col·laboracions monetàries amb els seus autors, eh?
5: Sí, al final, com més col·laboracions d'entitats tinguis,
0: clar,
5: més fàcil és que et diguin, sí, però posa la meva publicitat,
0: clar,
5: posa el meu...
0: Clar,
5: no,
0: això.
5: No és l'objectiu, no és l'objectiu. La pàgina web és gratuïta, vull que sigui gratuïta i vull que segueixi sent gratuïta sempre.
0: Que bé.
5: Una altra cosa és que més endavant es puguin fer es pugui afegir alguna part premium d'algun tipus de descarga o algun tipus d'accés a dades.
0: Uh-huh.
5: Però el que és el patrimoni, la idea és que sigui pública i gratuïta.
0: Clar.
5: Sempre.
0: Sí, sí, sí, sí.
5: Aquesta és la idea.
0: No, està bé. I perquè fa xarxes socials, no sé si tens molta activitat en xarxes o inclús que es fa molt... És que m'ha vingut al cap quan parlàvem de les xarxes i que molta gent fa moltes recomanacions avui en dia, però en aquest sentit també pot ser, no sé si l'utilitzes o no, pot tenir una bona eina, no?, per explicar doncs, justament això. No? Posar aquesta ruta, veniu, mireu-la, ensenyar-la, no sé, aquesta vessant audiovisual, si la tens contemplada o no.
5: A xarxes socials, de moment el que vaig fent és publicar targetes de patrimonis dos, tres cops per setmana,
0: uh-huh,
5: per donar una miqueta de visibilitat. De tant en tant també publico el que és la capçalera amb la URL, el com accedir al... El fet de trobar gent que vulgui publicar-ho, vulgui publicitar-ho, és molt complicat. Yeah. La majoria van a caix.
0: Sí, sí, el que dèiem. Sí, sí, el que dèiem.
5: I això significa o tenir fons per poder-ho pagar,
0: sí,
5: o el que comentàvem, publicitar i posar publicitat a dintre de la pàgina perquè algú ho subvencioni.
0: Ja, però no és
5: l'interès. No és l'objectiu.
0: No és l'interès. Que bé, que bé. Ostres, molt contents, Joan, de conèixer el projecte Patrimoni Cultural, Patrimoni Cultural, que la gent el visiti, que el tingui en compte i que l'utilitzi i que l'ampliï, que es posi contacte amb tu, és a dir, que hi hagi aquesta interacció fantàstica amb un projecte que ens va arribar, que ens ha agradat molt i que per això, de fet, hem convidat, eh?
5: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé, de veritat. Estarem en contacte i seguirem l'evolució de com va anar tot aquest projecte, d'acord?
5: D'acord. Moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada, Joan. Merci.
5: Una abraçada. Moltes gràcies.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
6: Parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
7: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?
2: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
8: Notícies en xarxa.
9: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats, patronals i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals, que serà el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encareixement dels carburants i a contenir també la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futurs dures crisis energètiques. I mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen bé a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. En aquest sentit, Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha reconegut avui a la xarxa un trencament en la unitat sindical.
10: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir que després puguem tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents, però de moment ens estem coordinant igual i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
9: Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte, que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte, i recuperar també un calendari de vagues a partir del 8 de juny fins a final de curs. I també Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país, tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i amb cada vegada més facultatius jubilats. I els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut un impacte de bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Segons les primeres informacions, podria tractar-se d'una qüestió per tràfic de drogues. I, per altra banda, també s'investiga una altra agressió, en aquest cas per arma blanca, en el marc d'una baralla i també a Barcelona. Els Mossos van poder detenir un home relacionat amb els fets. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C32 a Premià de Mar deixa vehicles al voral i hi ha un quilòmetre de retencions. També una avaria, la P7 a Santa Perpètua de Mogoda, deixa un carrer tallat direcció Tarragona, i una altra avaria, en aquest cas a la B30 a Cerdanyola del Vallès, també deixa un altre carrer tallat. Amb dues provoquen circulació intensa en ambdós punts.
8: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Segona part del programa, segona part de Calaixera, després d'actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local i quan ja gairebé passem 4 minuts a les 10. Recordar que avui hem començat setmana, avui comencem setmana i comencem mes de juny, és a dir, dilluns 1 de juny. Programa número 3.981. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per continuar amb nosaltres i ben pendents de moltes coses que encara volem fer al llarg d'aquestes dues hores que encara ens queden de programa. Hem començat puntuals a les 9, però volem ser-hi fins a les 12, fins al migdia. De fet, ara, i com és habitual, cada setmana comencem reunint la tribu del Pla Educatiu d'Entorn per conèixer tota l'activitat educativa, pedagògica, que arriba des de diferents espais, en aquest cas des de Carmelites del Vendrell. I a banda, secció empresarial, també habitual, Talent i Més, una secció de talent femení, associació de dones empresàries, on a més avui tanquem temporada en aquesta secció. Ens acompanyarà, com és habitual, la Montse Balada. A banda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i després encara ens quedarà secció de cuina amb en Salvador Rovira, participació, trucades i allò que fem sempre habitualment. Tot plegat, condensat, a través d'internet, sempre per aquí, per www.rtv-elvendrell.cat, sobretot a través de la ràdio i del 107.1 de l'FM, sempre això per davant, o també a través de televisió. Per això trieu quina manera trieu per seguir-nos. Sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho.
0: La Calaixera, un programa unicat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Doncs va, entrem de ple en tota aquesta secció habitual cada setmana, i de fet quan comencem setmana ja sabeu que ens agrada reunir la tribu del Pla Educatiu d'Entorn, que és aquesta secció des de fa ja moltes temporades que ens permet conèixer tota l'activitat educativa, pedagògica, tots aquests objectius que fan, que defensen i que treballen des d'equipaments educatius, escoles i instituts, i al llarg de les temporades hem parlat de moltes coses, cosa que ens fa molta il·lusió. Doncs avui marxem. Mira, ara anava a dir el Sagrat Cor. No! Carmelites del Vendrell. Imma Canyelles, com estàs?
1: Molt bé, sí? Benvinguts. Aquí, mira, estic molt ben acompanyada.
0: Correcte. Fem una cosa, fem un bon dia conjunt.
1: Vinga.
0: Que se senti i després acabem de parlar amb ells, d'acord?
1: D'acord.
0: Nois, noies, molt bon dia.
1: Bon dia!
0: Crec que són dels alumnes més joves que han passat per aquesta secció, sí? Em fa l'efecte, oi?
1: Sí?
0: Són d'infantil... Sí, sí. D'ahir 5, eh?
1: Tenen 5 anyets, sí.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: I ara de seguida ens explicaran moltes coses. Però això, anem en solfa. Clar, us passa a vosaltres que encara heu de fer un mica aquest canvi mental d'Escola Sagrat Cor a...
1: Ens costa.
0: Carmelites del Vendrell,
1: ens costa.
0: Eh? Clar, és que són molts anys,
1: perquè
0: eh?
1: Perquè són molts anys que hem estat Col·legi Sagrat Cor, no?
0: Clar.
1: I vulguis o no, tothom ens identifica i ens coneix com el Col·legi Sagrat Cor, no?
0: Clar,
1: llavors, doncs, ara hem fet el canvi de nom, hem passat a ser Carmelites del Vendrell,
0: uh-huh.
1: Això ha vingut donat perquè, bueno, és una fundació,
0: clar.
1: I llavors la nostra escola forma part d'una xarxa de diverses escoles, i llavors, doncs, totes, pues, tenim aquest nom, no?
0: Val.
1: Carmelites del Vendrell, Carmelites Tarragona, Carmelites de diferents llocs.
0: Fantàstic. Doncs res, ens hem d'acostumar, eh?
1: Exacte, hem d'acostumar i hem de fer el xip.
0: Exacte, el canvi de xip i això, assumir aquest Carmelites del Vendrell. Clar, s'escolten amb ells, estan fent ràdio, és normal,
1: sí, sí.
0: Eh? Estan amb aquestes carones i amb els auriculars posats, cap problema. Ara de seguida els hi sentirem
1: la
0: veu i els hi coneixerem. Clar, de fet, aquest canvi de nom també ha vingut molt marcat per una mica, crec que és el que vindreu a parlar avui, o el que heu vingut a parlar avui, que és aquesta remodelació extraordinària que heu tingut aquest darrer curs, eh, a l'escola.
1: Total,
0: eh?
1: Total. Era un projecte que durant un temps ja es portava, com es sol dir, coença,
0: uh-huh.
1: Val? Estava coença, i finalment podem dir que aquest curs 25 i 26 ja el tenim completament elaborat, no?
0: Val.
1: I el tenim llavors ja fet, no?
0: Molt bé. Que de fet al setembre ja veu començar, no? Les noves instal·lacions.
1: Correcte.
0: Sí, clar, és que qualsevol canvi, obres, reformes, mudances en qualsevol lloc ja és complicat, és a dir, casa teva ja és complicat, m'imagino fer una remodelació així des d'una escola com la vostra, eh?
1: No us ho podeu imaginar, clar, és una escola molt gran, és una escola de 3 línies,
0: uh-huh.
1: Al juny doncs ja van començar, ja hi havia doncs paletes, no?, manobres treballant,
0: clar.
1: I la veritat és que els infants es van adaptar superbé, les mestres sí que van fer, no? Allò, la mudança, començar a embalar-ho tot pel canvi, però la veritat és que, bueno, tot i l'esforç que porta, després et queda la il·lusió, no?
0: Clar,
1: de saber que després...
0: Sí.
1: Tindrem un espai, la veritat és que ha quedat espectacularment,
0: sí.
1: Bonic, eh?
0: I tant.
1: Bonic.
0: Els que l'han pogut veure, jo en el meu cas l'he vist a través d'imatges, de la casa que vam venir una mica el seu dia a parlar-ne, clar, ha quedat... com dir-ho, físicament,
1: sí.
0: Una escola del segle XXI,
1: total.
0: Espais oberts, transparents,
1: total.
0: I és fantàstic, fa goig,
1: total.
0: Eh? Fa goig.
1: Fa molt de goig.
0: El canvi i l'esforç mereix la pena, eh?
1: I tant, que ha valgut la pena, i després, vull dir, els veus amb ells, no?, que, bueno... fantàstic,
0: sí, sí.
1: Jo, és allò que es diu, no? Més val una imatge que 1000 paraules.
0: Correcte,
1: a vegades t'ho poden explicar, i per molt que t'ho expliquin, si no ho veus, costa.
0: I tant, s'ha d'anar a veure, o les possibilitats que es puguin anar a veure, que l'escola sempre està oberta, eh?
1: Sí.
0: No cal ni dir-ho, no cal ni dir-ho. I dins d'aquesta nova remodelació hi ha un espai molt especial que també és el que vindreu a explicar, quan veniu a explicar, justament.
1: Correcte. És el nostre espai,
0: uh-huh.
1: De totes les aules d'infantil, que se li ha posat un nom,
0: uh-huh.
1: Perquè els diferents edificis que formen la nostra escola, cada bloc ja té un nom,
0: val.
1: I l'espai d'infantil no podia ser un altre, que havíem de tenir un nom, no?
0: Molt bé.
1: I a veure, Dàlia, els hi vols dir com es diu el nostre espai? A veure, es diu espai...
2: De la Teresa Mira.
0: Molt bé.
1: Es diu espai Teresa Mira, uh-huh. Perquè la Teresa Mira era una...
2: Germana.
1: Germana, i resulta que era una persona molt especial perquè va ser parvulista.
0: Val.
1: Ella va dedicar tota la seva vida a l'ensenyança als petits, als infants.
0: Molt bé.
1: I llavors el nostre espai es diu així.
0: Teresa Mira.
1: Teresa Mira.
0: Fantàstic. Hem escoltat a la Dàlia.
1: Sí.
0: Fem una ronda de presentacions.
1: Sí.
0: Que ho diguin, o si volen dir-ho ells, que ho diguin ells, eh?
1: Vale.
0: Vale. Com et dius?
2: Sí. Noa.
0: Com?
2: Noa.
0: Noa, molt bé. I tu?
2: Marc.
0: El Marc. I tu?
3: Mauricio.
0: El Mauricio. Que esteu contents amb aquest nou espai?
2: Sí.
0: Sí? Sí. Clar, vosaltres veu acabar el curs l'any passat,
1: sí,
0: no?, en un altre espai, i quan veu tornar després de les vacances d'estiu, ja veu començar aquest nou lloc. Suposo que el canvi devia ser important.
1: Sí. Sí, sí. Sí? Què tal? Sí. Us va agradar?
2: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Sí. Sí. És que resulta que ells, clar, el curs passat, uh-huh, les aules, ells concretament, estàvem al pis de dalt.
0: Clar, és veritat, és veritat.
1: I llavors, de dalt, ara, amb aquests nous espais, estem tota l'etapa d'infantil a planta baixa.
0: Val, és veritat.
1: I llavors, clar, va ser un canvi.
0: Que és tota la reorganització de l'escola, sí, dels espais, de les aules.
1: Correcte.
0: Però clar, que comporta aquesta comoditat de tenir tot el cicle infantil a la planta baixa.
1: I tot excessiu, tenen el pati allà mateix, uh-huh, el menjador també està a la mateixa planta, vull dir, superbé.
0: Molt bé.
1: Superbé.
0: I de tot això que hi ha nou i que heu vist, nois, ara aquest curs, què és el que més us agrada? Què més us crida l'atenció?
4: Marc, digues alguna
1: cosa. Vinga, Marc.
0: Què? Pots dir qualsevol cosa, que t'hagi agradat. Sí. Pots dir qualsevol cosa.
1: A veure.
2: No? Es posen els llibres de les feinetes.
0: Ah, val.
1: Que és, sí. Que és, per què, Marc? Digues, és un moble, no? És un moble on hi ha 25 departaments, uh-huh, calaixets,
0: val,
1: on cada infant, cada alumne, té el seu propi calaix.
0: Molt
1: i així
0: bé.
1: Ells poden organitzar, poden desar els quaderns, les feinetes que fan...
0: Molt bé.
1: I és el seu propi espai.
0: Molt bé.
4: Oh, hi ha una cosa molt xula, també.
1: Sí, uh-huh, què més hi ha?
2: Els espais dels llibres.
1: Els espais dels llibres.
0: Molt bé, estanteries, no?
2: Els armaris...
0: Els armaris?
1: I les taules, què passa?
2: I les taules que són màgiques.
0: Són màgiques? Què dius ara?
1: Oh!
0: Sí, com és que són màgiques? Què fan?
2: Perquè...
0: S'arramben.
1: No, què pots fer amb les taules?
2: S'apleguen i se poden pintar.
0: Val.
1: I
2: escriure i esborrar.
0: Què dius ara? Què dius que s'arramben? Perquè sí que ara en parlarem, que podeu allò, els espais, obrir-los. Ah, i aleshores podeu pintar la taula... I després ho podeu esborrar.
1: Perquè és com una què?
2: Pissarra.
0: Ah, una pissarra d'aquestes que es poden esborrar.
1: Vileda.
0: Sabeu les vegades que a mi m'havien dit de petit que no es podia pintar a la taula?
1: I tant.
0: A mi m'havien dit moltes vegades, eh? I potser una vegada m'havien castigat i tot. Mira què et dic.
1: I
0: ara no, ara podeu pintar, doncs. Ah, que bé. Que bé.
1: Sí.
0: I a la Dàlia, què és el que més t'ha agradat d'aquest nou espai?
2: Les joguines.
0: Ah, clar, això no poden faltar, tampoc, no? Tant abans com ara, no. Les joguines no poden faltar. Clar, el que dèiem, aquest tipus d'espais, d'aquesta educació d'avui en dia, que jo deia que eren màgics, ho pensava que deia, perquè això, els podeu apilar, els podeu arrambar,
1: sí,
0: i podeu fer que siguin també espais oberts,
1: sí,
0: que inclús les aules es poden comunicar entre elles, no?
1: Correcte.
0: Perquè els espais es poden obrir,
1: Expliqueu, a veure, què els hi passa amb els vidres, també?
2: Que se poden pintar.
0: També es poden pintar els vidres? Es pot pintar tot aquí.
1: Es pot pintar tot.
0: Puc venir jo a pintar?
1: Digues, et convidem.
0: Vinga, doncs he de venir.
1: Sí.
0: Val.
1: I Mauricio, què més?
0: Mauricio,
1: I què passa a les portes? Mauricio, què els hi passa a les portes?
2: Que se poden aguantar.
1: No, que es poden què?
2: Obrir.
0: Es poden obrir.
1: Completament, digues, són vidres transparents, val? Totes les aules tenen vidres.
0: Sí.
1: Val? Com aquí.
0: Exacte.
1: Com aquí, val? I llavors les aules es comuniquen, les tres, però tenen una superporta corredera,
0: uh-huh,
1: val? Que s'obre tota.
0: Sí,
1: podem dir, ara no recordo exactament, però tres fulles o quatre,
0: uh-huh,
1: val? I llavors tu estires, les pots obrir al nivell,
0: val,
1: i llavors es converteix doncs, en una mega aula polivalent que pots combinar
0: clar,
1: i pots treballar molts espais.
0: Sí, imagina't. Aleshores, el nom de Teresa Mira és
1: totes les aules,
0: tot,
1: des d'I2,
0: tot l'espai.
1: Des d'I2 fins a I5.
0: D'acord, tot això és l'espai.
1: Teresa
0: Mira, que és l'espai de la planta baixa.
1: La planta baixa, que està a peu pla. Doncs sí, quan sí, et conforme sí, entres i tens l'accés per porteria, clar, doncs ja ho trobes.
0: Molt
1: i
0: bé.
1: Estem allà. I després, què més, Marc? Què més podem explicar de la classe? Què més hi ha?
2: Que es poden obrir les portes i aguantar-se.
0: Es poden, sí. S'aguanten soles les portes.
1: Sí.
0: També són màgiques.
1: Sí, també són màgiques aquestes portes.
4: Què van
1: sí.
4: fer per Carnaval?
1: Ai, sí. Què va passar,
2: Carnaval? Vam obrir totes les portes i vam fer una festa de Carnaval per totes les classes.
0: Que bé, molt bé. Clar, vau fer com una mega classe.
1: No? És que fer. Això, digues, ens va passar perquè justament el dia que havíem de fer la desfilada, què va passar?
2: Que va ploure.
0: Va ploure, clar.
1: I llavors, clar, vam dir, com ho farem? Com ho farem? I vam tenir la sort pues, que aquests espais ens van donar aquesta accessibilitat. No?
0: Molt bé, que bé. Que és, bueno, és això, és molt bé, explica el que... aquests espais que d'avui en dia i de quina manera es poden una mica...
1: Correcte.
0: No, és a dir, l'espai anava a dir, l'espai s'ha d'emmullar l'alumne, no al revés, no l'alumne que es pugui emmullar l'espai.
1: I després tenim una altra cosa molt xula a la classe.
0: Què més, què més?
1: Home, expliquem-li, què més tenim? Què hi ha dins a les aules que fa que no puguem sortir, que no haguem de sortir fora? Què tenim?
2: Els lavabos.
3: A la classe perquè...
1: Mauricio.
2: Els lavabos.
0: Val.
4: Què passava abans? Quan anàvem a I4.
1: Ui, sí? Que havíem d'anar on?
2: A baix.
1: A fora. Havíem de sortir fora.
0: Havíeu de sortir, clar.
1: Sí.
0: I ara no.
1: Sí. I després tenim una altra cosa molt xula. És molt xulo. Quan acabem al lavabo, d'anar al lavabo, què hi ha al davant? Què hi ha?
3: Un moble.
1: I com és? Expliqueu-li.
2: El fons és molt fons.
1: És molt fons? I per què serveix això?
2: Per rentar-nos les mans.
1: Tenen unes piques.
0: Les piques.
1: Clar, és que és una paraula una mica difícil per ell.
0: Val.
1: I quantes n'hi ha?
2: Dues.
0: Ara m'ho xivava ella mirant-me a mi. Clar, dues piques. Clar, que estaven a la seva alçada, que abans no les devien tenir.
1: No. Clar, llavors ho tenen tot al seu nivell. I llavors, doncs, clar, facilita molt quan fem, per exemple, pintura, no? I treballem amb aquarel·les o coses, doncs clar, abans havíem de sortir fora a netejar, que sí, anar al lavabo, i ara on ho fem? On ho fem?
2: A dins
1: de la classe.
0: Clar, molt bé. Què és el que més us agrada fer? Hem parlat de què us agrada, d'això nou que teniu ara, però què us agrada fer? Hem parlat molt de pintar, no? No sé si és un dels recursos que més us agrada en el pintar. Us agrada pintar?
1: Què més us agrada fer? Marc, què us agrada?
2: Pues, jugar amb la plastelina.
1: Plastelina.
4: I a tu, Mauricio?
5: Anar al pati.
0: Al pati.
1: Ara parlarem del pati, també.
0: Està bé.
2: Mejor que me gusta.
1: Què t'agrada, tu?
2: Jugar amb les joguines.
0: La Gàlia té les joguines, està bé.
2: I la Noa.
1: I tu, Noa?
2: El pati.
0: El pati també. Clar, què passa amb aquest pati, doncs?
1: Oh, expliquem...
0: Que pues, també s'ha arreglat el pati.
1: El pati s'ha de canviar. Ha canviat total.
2: Era un... L'han pintat.
0: Val.
1: L'han canviat i hi ha hagut canvis, no? Abans era un pati pues, on hi havia una part que era sorral, val? I ara és un pati superxulo, no? I superbonic. Expliqueu-los-hi. Va, què hi ha en aquest
0: exacte,
1: pati?
0: Què hi ha aquí? Què hi ha en aquest,
1: hi ha en aquell pati?
0: Marc.
2: Doncs pues, hi ha una... Com unes torres de sorra.
1: Molt bé, hi ha unes muntanyetes de sorra. Què més hi ha, Mauricio?
5: En l'altre pati?
1: Sí. Què més hi ha?
0: Que hi ha tantes coses.
4: Les muntanyetes, què més hi ha?
0: Hi ha tantes coses.
5: I també hi havia terra.
1: Molt bé, bueno, hi ha muntanyeta abans.
4: Però a les muntanyetes què pots fer?
5: Cavar.
1: Bueno, passar per sobre. Què més hi ha, Dàlia, en el pati?
2: Troncs.
1: I per què serveixen aquests troncs?
2: Per pujar-nos.
1: Per pujar.
0: Val.
1: Què més hi ha?
0: Noa.
2: Escaleres.
1: Val. Molt bé, hi ha escales i després hi ha un...
3: túnel.
6: Oh, ara, un túnel, a dins el pati. Sí. Oh, que xulo.
3: I les cadires són màgiques.
6: Les cadires també... Tot és màgica en aquest cos. Sí. Ostres, però per què són màgiques aquestes cadires? Què fan? Què fan? També es poden pintar? No.
1: Oh. Ah, val, val. Què passa amb les cadires? Què podem fer? Les podem...
3: Apilar.
6: Una sobre una altra.
1: I podem fer una mega...
3: torre.
6: Ah, que xulo. Molt bé.
1: I després, jo ara tornant al pati, sí que, pues, fer l'incís, que el terra, com és el terra? Què hi ha al terra del pati? Aquest de les muntanyetes, les escales...
3: Césped.
1: Césped. Mm. Hi ha com una gespeta.
6: Val.
1: I llavors... I llavors ens podem què?
3: Treure les sabates.
6: Ah, fantàstic. Val.
1: I llavors és un pati, doncs, que els materials que s'han fet, doncs és d'alguna manera per poder treballar l'estimulació primerenca, no? la psicomotricitat.
6: Sí, sí, sí, sí. És un... Clar, el pati també ja fa temps, que s'ha convertit també en una eina, pedagògica més.
1: Total.
6: No pas un espai de lleure i d'això, sinó que...
1: Et dona peu, doncs, anar a treballar, fer activitats prèvies, no? Que a vegades dius, doncs, l'últim que pot ser que reflecteixi, doncs, el quadern o la fitxa, diguéssim, de treball, doncs, prèviament es fan moltes activitats, que l'espai també és un lloc, el pati és un espai d'aprenentatge, no?
6: Molt bé.
1: I les senyoretes, explico una anècdota, també quan el vam veure per primera vegada, ens van venir ganes, no?, de quan el vam veure, dic, és que ja et convida a descalçar-te, et convida a treure les sabates i a provar.
6: Sí, sí, que bé.
1: Ha estat un petit superxulo.
6: Que bé. Hi ha mans aixecades, això m'agrada, eh? Què volen dir? Què vol dir la Noa i el Noah?
1: I el Mauricio.
6: I el Mauricio, digues, Mauricio.
3: Que en el pati dels petits...
6: Sí.
3: Hi ha equilibris.
1: Ah, per això hi ha unes barres de fusta que a vegades van connectades entre les muntanyetes i llavors, doncs, és com un petit circuit,
6: dir?
1: Sí. I llavors ells, doncs, poden passar per damunt i genera el poder treballar l'equilibri,
6: Fantàstic, molt bé.
1: Anar despertant aquesta...
6: Sí.
1: Molt bé.
6: I Noa, què dius tu?
3: Ara arriba... se fa música.
6: Molt bé.
1: A dalt a on?
3: A dalt de la classe de nosaltres.
1: I on és, i què era aquesta? Ara on es fa música, què era el curs passat?
3: Una classe.
1: I quina classe era?
3: La d'etapa 4.
1: I qui ja estava en aquesta classe?
6: Vosaltres, no?
1: Vosaltres! I ara, ara
3: han passat...
1: Hi havia penjadors.
3: De
1: color.
6: I tot això ha canviat. Perquè, clar, poder moure les aules ha fet que quedin alliberades, aquests espais, i podeu tenir aula de música, etcètera, etcètera.
1: I ara... El Mauricio i el Marc, a veure, expliqueu-li també, perquè els penjadors també han canviat de les nostres aules. Són diferents. Què tenen d'especial aquests penjadors?
2: Prestatges.
1: I digue-li, expliqueu-li, per què? Què podem posar?
2: Les polles i els tàpers.
6: Ah, clar, perquè estigui tot més organitzadet.
1: Tot més organitzadet.
6: Clar.
1: Llavors els penjadors també són superoriginals, són d'aquells que tenen un ganxo, un ganxet que n'hi ha tres, tres accessos, que giren, i llavors poden penjar l'anorac, quan és l'hivern, la jaqueta, la bata i la motxilla. Llavors queda tot super...
6: Ben organitzat. Marc.
2: Què? Els penjadors estan junts.
1: Sí, correcte, són mobles.
2: Són quatre penjadors junts.
6: Molt bé.
1: I què els hi passa a tots els mobles? A tots els mobles de la classe? Què tenen els mobles de la classe?
2: Tenen vidres verds.
1: Tenen vidres?
6: Val.
1: I què més tenen? Tenen una cosa molt bona. Què tenen?
6: Que es poden pintar.
1: No. Què tenen? Tenen? Què tenen a sota? Tenen? No?
6: No se'n recorda.
1: Li explico jo?
6: Sí.
1: Tenen rodes.
6: Ai, d'acord.
1: Tots els mobles, perquè llavors això també és un avantatge que et permet pues canviar...
6: Clar, i moure i la distribució i canviar-ho quan interessi.
1: La distribució, clar. I tant.
6: Que bé, que bé. Dàlia, Dàlia, què dius?
5: Que a P4 érem la classe dels cangurets.
6: Val. I ara quina classe sou ara? Aquest any, aquest curs.
5: De l'empatia.
6: De l'empatia, que bé, m'agrada molt. M'agrada molt els cangurets, sí. I m'agrada molt l'empatia.
1: Sí, perquè, per exemple, aquest curs, totes les aules, i aprofito, ja que la Dàlia, mira, m'ha tirat aquesta... m'ha tirat del fil, la Dàlia. Aquest curs, totes les aules, sí. El nom de la classe, tenen un valor.
6: Molt bé. Val? Que bé, que bé.
1: I també ho hem relacionat amb l'espai Teresa Mira, perquè la germana Teresa Mira va ser una persona que potenciava molts els valors, no? D'estimar, de compartir, d'ajudar, l'alegria, la generositat... la solidaritat, l'empatia, i llavors cada aula d'infantil representa un valor.
6: Un valor, que bé, que bé, que bé.
7: I la paciència.
6: Val, l'empatia i la paciència.
1: Sí.
6: Doncs mira, grans valors, eh?
1: Sí.
6: Grans valors, que bé,
1: sí, sí.
6: Que bé, que bé. Doncs quantes coses noves, que teniu a l'escola, sí, aquest curs. Però hi ha més coses noves, no em sembla?
1: Sí.
6: Mauricio,
1: sí,
6: sí, que més teniu nou?
5: Que també antes el gimnasio era el menjador.
4: I ara on està el menjador?
1: Ara on està el menjador?
5: Cerca del pati.
1: Cerca del pati.
6: A prop del pati. Va, que també heu fet...
1: El menjador també ha canviat.
6: Molt bé.
1: També ha canviat.
5: I cerca de la sortida.
1: Molt bé.
6: I el que abans era el gimnàs, ara és el menjador.
1: No.
6: Al revés.
1: No, al revés.
6: Al revés.
1: El gimnàs ha quedat al mateix lloc.
6: D'acord, d'acord.
1: Ha quedat al mateix lloc.
6: Sí.
1: El que passa que ells abans tenien una saleta... un espai on dinaven.
6: Va, val?
1: Val,
6: val, val.
1: I llavors se separaven. Val? I llavors eren com dos aules, val? Uh-huh. On hi havia el menjador dels petits i llavors hi havia els d'I4 i els d'I5. Uh-huh. I ara doncs s'ha fet un espai grandiós, que és el menjador, que aquest menjador també, en cas que es necessités, es pot utilitzar com una aula polivalent,
6: sí,
1: perquè les taules pues, són com les de la classe, són uh-huh. màgiques i es pleguen.
6: Que bé.
1: I llavors tu les plegues, queden completament en vertical uh-huh. i queden arrambades a la paret,
6: sí, sí,
1: i
6: sí,
1: és
6: sí.
1: molt gran.
6: Molt bé, tot és modular, doncs?
1: Tot és modular.
6: Tot és modular. Tot va, és... l'últim dia, no, que tu tens moltes ganes de parlar, Noa, què vols dir? Digues, digues.
5: Antes el menjador estava al costat del pati de sorra.
1: Correcte, molt bé.
6: D'acord, d'acord. Sabeu que des de fora no sembla tan gran la vostra escola? No sembla que hi hagin tantes coses, eh?
1: Pues n'hi ha, n'hi ha.
6: Ja ho crec, ja ho crec. Ja ho crec, ja ho crec. M'ha agradat moltíssim que vingueu a explicar-me totes aquestes coses, de veritat. El que més m'ha agradat, el que més són les taules que es poden pintar.
1: Això
6: m'ha encantat.
1: Això és una passada.
6: Així que un dia vindré i aniré a sí. pintar alguna cosa a aquestes taules.
1: El deixarem
6: taules.
1: Dibuixar sí? o no?
5: Sí.
6: El deixareu venir, sí? Val. Molt bé.
1: Molt bé.
6: Us ha agradat això de la ràdio?
5: Sí.
6: Sí? Fem un... Adéu! Gràcies!
1: A veure?
6: Gràcies, Imma.
1: Gràcies.
6: Que vagi molt bé.
1: Adéu-siau. Adéu.
8: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere.

0: www.vendrell.cat. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. La Calaixera, un programa Unicap de tot.

0: Doncs va, seguim més qüestions i sempre en directe, com ens agrada fer ràdio. Gairebé dos minuts que passem de dos quarts d'onze i secció ja habitual un cop al mes. De fet, el primer dilluns de cada mes i avui ve allò quadrat, Dilluns 1 de juny. Parlem de talent i més, una secció de talent femení. En primera instància, amb la Montse Balada, que ja ens acompanya. Montse, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Doncs molt feliç i a la vegada una miqueta enyorada ja. Més bé, i bueno, tu ja ho saps per què.
0: Sí, perquè tanquem temporada.
1: Exacte.
0: Aquesta secció de juny tancarà ja tota aquesta temporada, que com sempre ha estat bé, prou intensa i interessant, no, Montse?
1: Pel meu gust, sí.
0: Sí.
1: Sincerament.
0: I tant que sí.
1: I jo
0: que
1: crec
0: sí.
1: Que espero que també per totes vosaltres i vosaltres, sí. Perquè ha estat una temporada que ha fluït molt. Uh-huh. Estem molt contentes. I ha fluït de manera meravellosa en el fet de que ja és una secció que les nostres sòcies ja ens demanen venir.
0: Molt bé.
1: I això, doncs, ens gratifica moltíssim.
0: Fantàstic.
1: I molt contenta i molt feliç perquè tancarem temporada. Uh-huh. Com la vam obrir. I això és molt bonic.
0: Sí.
1: Això és molt bonic.
0: I ho fem de manera habitual, ja em sembla, això, eh?
1: Sí,
0: eh, que
1: ens agrada fer-ho, perquè qui millor per obrir una temporada d'aquesta associació i tancar una temporada, uh-huh, que estiguem acompanyades per la persona que ha creat aquesta associació o per una de les persones que l'ha fet possible i que la manté. I la gestiona, que és, tot això no és fàcil. Tot això no és fàcil. I ja sabeu que estem parlant de la presidenta de Talent Femení, Susana Villagrasa, que aquí la tenim. Hola, Susana.
2: Hola, bon dia a tothom.
0: Molt bon dia.
2: I, bueno, gràcies per aquesta benvinguda.
1: Bueno, de fet...
2: I gràcies a Ràdio Albandell per comptar sempre amb nosaltres.
1: De fet, serà... M'estic afanyant en col·laborar ara mateix, perquè de fet serà molt poqueta l'estona que jo parlaré, perquè ja té que parlar moltes coses de tot el que ha estat aquesta temporada, de tot el que s'està fent, uh-huh, i de coses del futur.
0: Va,
1: així és que aquí passo la paraula ja.
0: Molt bé. Clar, de fet, suposo que l'estiu marca molt. També suposo que talent femení l'estiu també marca, no? També aneu una mica per temporades, vosaltres,
2: sí,
0: oi?
2: Sí, bueno, fem com un any escolar.
0: Va, això, com, no? Sí, com un
2: l'únic
0: any escolar.
2: L'únic que ho alleguem una miqueta, perquè realment sí que comencem al setembre, uh-huh, però acabem el juliol,
0: val,
2: la primera setmana de juliol. Uh-huh. Sí que és ben veritat que... que, bueno, que podríem fer alguna cosa a l'agost, però hi ha molta gent que marxa i també és una mica de relax, perquè per organitzar tota aquesta agenda tan densa costa molt i realment fem-ho aquest KitKat, però que realment ens anem veient i potser fas coses que no havies fet durant l'any perquè t'ajuntes en sòcies que potser no veus durant tot l'any i et veus de vacances perquè tens pendent fer alguna cosa amb elles.
0: Molt bé. Ha estat, doncs, una bona temporada.
2: Sí, molt bona temporada.
0: Sí, la podem valorar bé.
2: Sí, podem dir que talent ha crescut. Ha crescut amb bastantes sòcies. Uh-huh. Sí que hi ha un interès i hi ha un moviment més jove. Uh-huh. I, bueno, les dades són molt positives. Sí que és ben veritat que vam fer aquests 10 anys de premis que... van ser, pues, aquest, la medalla d'or, no?
0: Val, sí, sí.

0: d'aquests premis, curs, de tot l'esforç, de tot aquest reconeixement a les dones. I arrel d'això, pues, ha sortit un llibre, que és un llibre que reconeix en totes aquestes dones, i a tres homes que tenim dintre d'aquest llibre, perquè, com sabeu, tenim un premi que va vinculat amb el He for She, que és els homes que apoyen el lideratge en femení. I bueno, aquest llibre, pues, està arribant a mans de totes les premiades i a diferents institucions.
1: Val.
0: I això, pues, aquí al Vendrell hi van venir a Donal, al senyor alcalde, també, pues, ben fet tota la comarca i, bueno, a la Generalitat i el que és el govern d'Espanya.
1: Molt bé.
0: Bueno, jo podria començar explicant, no,
1: el
0: que vam començar amb un creuer pel Mediterrani, es podria dir, que es vam embarcar 5 dies, 55 dones.
1: Molt bé.
0: I d'allà, pues, hem entrat un teixit empresarial important que s'ha fet sòcia de talent, perquè hi havia gent que eren de talent, però hi havia gent benvinguda al creuer, empresàries que es havien apuntat i no eren de talent femení, i ara ho són. I bueno, vam créixer en tots els sentits, tant amb l'interior, l'exterior, i el coneixement i l'emprenedoria. També tinc de donar les gràcies a que la Montse Balada, ella que lidera tot la ràdio i tot el que és la comunicació d'aquestes grans dones, ara ho comentàvem, després de 10 anys d'història, es pot dir que ara comença a haver llista d'espera per venir a la ràdio.
1: Mm.
0: Llavors, això vol dir que s'ha fet una gran feina, i aquesta gran feina l'ha fet la Montse Balada, a part de fer aquesta recerca de Les dones parlen, que és una labor costosa, perquè investigar i buscar dones de l'antiguitat que han sigut visibles però que eren invisibles, perquè estaven amb els llibres però no es troben, no? I podria dir, arrel d'aquesta visita que vam fer a les caves Reixap Barquers aquest dissabte, és ben veritat que no hi ha papers històrics d'aquestes dones. I ho deia la mateixa Montse, no?
1: Sí.
0: Que deia, és que per anar buscant qui ho havia fet i qui havia potenciat la marca i tal, no es troben els papers.
1: No.
0: Llavors, quan la Montse Balada fa aquesta recerca important d'història, doncs, n'hi ha una feina
1: molt ben feta.
0: Darrere, a part de combinar l'agenda, venir amb les persones convidades, preparar-se a l'entrevista, és una de les coses que jo valoro molt de la Montse, a part de que ella, com a vicepresidenta, també fa aquest paper de vicepresidenta, que jo l'envio a llocs on jo no puc anar, o anem juntes plegades a diferents llocs. No?
2: Va, i moltes gràcies.
0: No,
2: però he de dir que és un gust.
0: Sí, però
2: és un gust créixer amb vosaltres.
0: Les coses, realment, quan les coses funcionen, no és el lideratge només d'un,
1: no,
0: és de tot un equip que rema,
1: exacte,
0: cap a un bon port, no?
1: I,
0: i per sort, tinc gent al cantó que rema junt amb mi, per molt que jo hagi sigut la fundadora i amb un equip al darrere, sempre. És a dir que això és possible perquè tinc gent que col·labora amb mi incondicionalment, no?
1: Perdona, quants anys fa que veu començar? Clar, 10 anys als premis,
0: sí,
1: però quan fa que oficialment va començar Talent Femení, Susana?
0: Legalment va començar fa 13 anys.
1: 13 anys.
0: Perquè vam estar un any fent tot un estudi de mercat que no estàvem inscrites. Després es vam inscriure i vam obrir l'associació i al cap de menys d'un any fèiem premis.
1: Val.
0: Sí, i llavors, fet, són 13.
1: Val, són 13. Oficials
0: sí,
1: de
0: ara
1: el
0: novembre, el novembre en farà 14.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Fantàstic.
0: Bueno, pues, llavors, a partir d'aquí, pues, vam fer jornades de creixement, que aquest any vam inaugurar amb l'Hotel Me, a Sitges, una jornada molt constructiva, amb salut, amb benestar de l'empresa i com posar l'oratòria sobre la taula. Uh-huh. Evidentment, vam tenir ponents molt importants i també amenitzat per un gran dinar al Beso, que com sabeu només n'hi ha 4 a Espanya. Uh-huh. I ens van fer un dinar espectacular davant del mar. Uh-huh. Tot això pues, ha sigut gràcies a un conveni de col·laboració amb l'Hotel Me, que seguirem fent uns anys més.
1: Molt,
0: no?
1: Que bé, que bé.
0: També tinc de dir que, arrel d'això, tenim un dinar previst pel juliol. Serà el dinar de blanc, sopar de blanc, val? Que estem entre dos llocs i llavors no puc desvelar el lloc, però la gent es pot apuntar. 3 de juliol, sopar de blanc amb el talent femení.
1: Que és un clàssic també ja,
0: sí.
1: Aquest sopar blanc.
0: Sí, sí, i tothom ve de blanc, uh-huh. Hi ha moments molt bonics. És un moment de reunió, de complicitat, que no hi ha càpsula formativa, però és un moment de distens, que tothom parla, es fan molts bons contactes, hi ha molta gent que també ve, que no és de talent, perquè ens vol conèixer.
1: Val.
0: I és aquest, és un acte molt, molt distens, però per l'altra banda molt d'empoderament i de fer networking i de conèixer dones molt maques.
2: Sí, sí, com diu ella, ens trobem, i a més ens trobem amb persones, amb dones, que no són de talent.
0: Sí, sí,
2: i
0: és
2: aquest moment que, un any!
0: Sí.
2: I ens agrada. Sí.
1: Sí, sí.
0: Perquè tothom qui vulgui venir pot venir amb aquest sopar, no cal que sigui sòcia, uh-huh. L'únic que paga una diferència.
1: Val.
0: Però és ben veritat que val la pena, i si ho fem arran de Mart, pues, què millor que tocar el Mart amb una nit d'estiu, i pot ser que canviem l'emplaçament i serà a peu de vinyes. És a dir que...
1: serà més interior.
0: Més interior. Llavors, estem ahí.
1: Va.
0: El que sí que tenim és data ja pels premis, els pròxims premis.
1: Molt bé.
0: 6 de novembre, uh-huh. Torre Blanca,
1: val.
0: A Olèrdola. Uh-huh. De mans de la Montse Nicolàs, que és la propietària d'aquesta bodega. És una bodega de dona, molt en perfil de dona, uh-huh. D'un lideratge d'un grup justament de tot el Gran Penedès. I, evidentment, ella va voler destacar, perquè els seus germans es dediquen als motors, uh-huh. I ella va dir, no, pues a mi m'agrada les vinyes, m'agrada el vi, i vull apostar per aquesta casa, que es va enamorar quan era petita. La història, quan te l'explica, és una història d'amor per una casa.
1: Val, que bé.
0: I va convèncer tota la família que volia comprar aquesta masia al mig del Penedès. Llavors, té una masia molt maca, amb un espai immillorable, que convido que la gent s'agendi aquest dia, perquè serà també una gala molt bonica, uh-huh. I diferent, i al Penedès.
1: Molt bé, el 6 de novembre.
0: El 6 de novembre.
1: 6 de novembre.
0: I ens embarquem un altre cop, uh-huh. I s'anem a les Isles Gregues.
1: Mira.
0: Amb Estambul. Fem un creuer de 7 dies, anem pujant dies, arribarà un moment que farem un mes. Les mujeres desapareixen durant un mes. Sortirà els titulars.
1: S'acabaria el món. Si desapareixéssiu, s'acabaria el món.
0: Se'n van. Pues aquest any ben fet l'aposta per un creuer per les Isles Gregues, amb desplaçaments amb avió fins a Atenes, des de Barcelona. Serà un creuer meravellós, perquè Advance and Bends, que és una fusió amb Marta de Armas i Raquel Romero, fan les coses molt ben fetes. Uh-huh. I realment elles porten aquest creuer a l'ànima, amb aquestes crucero de mujeres imparables, perquè puges a dalt al barco i elles et van dient, cap aquí, cap allà, ara anem aquí, ara anem allà. I ho tenen tan ben organitzat malimetrat amb horaris, que se te passa el creuer i dius, ja estic de tornada, no pot ser, em vull quedar una setmana més, no? Per això anem allargant, perquè ens fa poc.
1: Clar, clar, es fa curt, es fa curt.
0: Anem estirant. Serà un creuer que ja tenim preu, és el mes de maig, i val 1.440 euros amb vols inclosos, els 7 dies, amb menjars inclosos, i evidentment fem Estambul, Atenes i Estambul. Ai, Atenes, les Isles Gregues i Estambul. Bueno, que us esperem a totes les dones, que sigueu imparables, que vingueu i que us embarqueu junt amb nosaltres per fer del Mediterrani les dones imparables.
3: Que bé, que bé, que bé.
0: Moltes més coses, pues sí. Tenim la seu a sota d'un castell, que és Ribes, i tinc de dir que és un privilegi que tinguem el primer ajuntament de Sant Pere de Ribes que sigui la nostra seu. Amb aquesta seu fent coses. Fent coses perquè tenim unes aules i totes les sòcies poden gaudir d'aquest espai. I sempre hi ha algú que té una idea i s'han fet tastos, s'han fet jornades d'empoderament, jornada d'oratòria, de parlar en públic. Bueno, pues cada vegada més anem fent coses. I ara aquest final d'any segurament tindrem tallers que estem acabant de tancar, per això no ho dic, perquè estem acabant de tancar dos tallers, i aquests dos tallers seran de creixement personal i us ho farem arribar.
3: Val. Que interessant.
0: Bueno, no sé.
3: Molta cosa, eh?
0: Moltes coses.
1: Molta cosa que heu fet al llarg de tot aquest curs, sí, aquesta temporada, i que continuareu fent això. Jo penso que sempre, jo crec que també és una característica vostra, que és aquesta organització d'activitats, de formació, de punts de trobada, però sembla en aquest punt, no sé com dir-ho, no? Que aquest punt diferent, és a dir, no? Que aquest punt de trobada, de compartir, no només el segell de ser dones, que ja és molt, sinó de que, bueno, de la millor manera possible de fer un punt de trobada, de networking, d'aprendre moltes coses, però d'una forma distesa, no sé com dir-ho, no? D'aquest punt de...
2: Fa un temps...
1: No? De companyonia.
2: Fa un temps em van parlar de l'associacionisme. Wow. Que això és un acte, és una forma de cooperar.
1: Sí, sí, sí.
2: Que va sortir de les primeres associacions femenines. Primer es trobaven més que per donar èmfasi a la seva emprenedoria, perquè en aquell moment era escassa,
1: sí,
2: era per donar força entre elles. L'associacionisme és el que va formar, i suposo que estàs parlant d'aquesta fina sensació de l'associació.
1: Sí,
2: que
1: segurament, segurament. No? I a vegades també en el món empresarial, no? Sempre hi ha aquesta, no? Aquesta tònica de corbates, de trajos, jaquetes, no sé com dir-ho, no? D'aquesta serietat imposada, perquè, clar, estem fent empreses, no, d'altra manera no, d'aquesta manera una mica més propera, més, no, que és una mica, mira, és aquesta sensació que jo tinc, no, de fer-ho de manera una mica més distesa, però amb tot el rigor possible,
0: estic totalment d'acord amb tu, però estàs fent una visió que realment quan nosaltres vam començar Talent Femení volíem fer les coses diferents.
1: Clar.
0: I això ho hem aconseguit, perquè una de les coses que dèiem és que per què tots en una aula sentats en un pupitre,
1: sí,
0: empoderant-nos? I vam començar a dir que volíem fusionar el que era l'empoderament amb la cultura. Gràcies a això vam fer tot un recorregut d'espais molt emblemàtics, perquè com Vilacasals, que hem fet coses a Vilacasals,
1: fet
0: coses a l'August Fòrum, hem fet coses a Banyeres del Penedès, tota la comarca hem anat fent un recorregut per espais que potser, parlo de 14 anys enrere,
1: sí,
0: ara,
1: sí, sí, sí,
0: ara ja són molt sonats. Però en aquell moment, jo me'n recordo, Vilacasals sí que hi era, però no tenia tant moviment com té ara. Banyeres, les bodegues sumarroques que tenen en aquell castell a Banyeres del Penedès, que nosaltres, a d'edat Sabartés,
1: sí,
0: que van fer uns premis, era espectacular. Tots aquests espais, vam estar a la cooperativa de Sant Jaume dels Domenys amb un dia de la dona, també, que allà ens van ensenyar com feien el vi. hem anat fent coses que realment hem sumat dintre de l'emprenedoria en femení.
1: Clar.
0: Perquè, si no, pues, ho faríem tot dintre d'una aula.
1: Exacte.
0: I el que busquem sempre és no estar dintre d'una aula.
1: Sí,
0: ens
1: sí,
0: agrada
1: sí,
0: el
1: sí.
0: moviment, ens agraden els espais. I és ben veritat que això, ara que s'han sumat tantes dones noves a l'associació, quan la gent busca per internet, em vull associar... Uh-huh. Amb una associació femenina d'empresàries i tal, jo que rebo la primera trucada perquè realment parlen amb mi quan es volen fer sòcies, em diuen, és que m'ha llamat l'atenció perquè, a part de que feu moltes coses, a part feu coses diferents.
1: Clar.
0: I és ben veritat que això agrada. Les dones som inquietes. Ens agraden els colors.
1: Sí.
0: Ens agraden els colors, ens agrada la música. Podem riure i estan fent negoci. Perquè jo sempre dic, jo porto una carpeta a sota el braç, i això ho sap molt la Montse, que jo dic, jo porto 10.000 contactes a sota el braç, que he anat en tota la meva trajectòria professional. I és ben veritat que tinc un avantatge, que com he fet vida social distesa,
1: clar.
0: Quan jo agafo un telèfon i truco amb algú, sap qui sóc.
1: Clar, això és bo.
0: Sap qui sóc perquè he parlat amb ell.
1: Sí, sí,
0: i he
1: sí,
0: fet
1: sí.
0: una copa de vi amb ell o he estat mirant un quadre amb ell. És a dir, tot això fa que se'n recordin de tu. En una taula de classe no saps qui té darrere.
1: No, està clar, està clar. I tots els que hem fet classes formatives més serioses, màsters o el que sigui, està clar que els contactes i les relacions sempre ho has fet a fora de l'aula.
0: Sí,
1: és veritat, eh?
0: Sí,
1: és a dir,
0: sí,
1: realment quan sorgeix alguna idea i es desenvolupa alguna idea és fora de l'aula.
0: Bueno, perquè les persones necessitem contacte. Jo faig memòria a la pandèmia de que nosaltres havia un dia a la setmana que ens reuníem per internet i ens connectàvem visualment, perquè ens feia falta que hi ha sentir, per molt que no ens toquéssim, no? I anàvem, quedàvem un dia i passàvem una hora parlant de coses, bueno, diverses,
1: sí.
0: No? Però perquè necessitàvem aquell contacte, estàvem tancats, però això ens ha portat de que, bueno, ara que ens han deixat oberts, ara no hi ha ningú que estigui que... i tothom està fora. Però sí que és veritat que ens vàrem donar compte de que tot el que som Zooms, per molt que agilitza el temps, quan tu fas una trobada de negocis cara a cara, triomfes més que per internet.
1: Està
0: per internet
1: clar.
0: És molt fred. Molt fred.
1: Semblava que havia de ser, no?
0: Tenia
1: el
0: de
1: present
0: ser...
1: de la feina.
0: I no
1: ho ha estat, eh?
0: No,
1: no ha acabat de quallar,
0: perquè, no? Perquè, a part, parlem del caràcter català o espanyol,
1: sí.
0: Necessitem contacte. Jo necessito tocar amb una persona. Si no em transmet. Evidentment, això et dona molta vida, molta carisma, mires els ulls, no estàs allà connectat. I ara desconnecto la imatge perquè estic contentant un WhatsApp. això estem cansats de veure-ho.
1: Sí.
0: Això està prohibit. A l'associació de talent femení està prohibit.
1: Tot presencial, dins el possible. No, és una bona eina, és obvi que és una bona eina, com dèiem.
0: Però
1: sempre no... prioritzant les trobades físiques.
2: Sí, és una eina que ha arribat per quedar-se,
1: sí,
2: perquè ajuda.
1: Sí.
2: Perquè moltes vegades tu no pots fer-te 400 quilòmetres,
1: no, 300 quilòmetres,
2: i tens la sort de poder-te connectar, que abans era com una cosa
1: més
2: de ciència-ficció.
1: La manera presencial és quan realment es fan les coses, i tornant a aquest tema que dèiem, és a dir, quan feu aquest tipus d'activitats que tenen aquestes càpsules formatives, però després aquesta capacitat, no, de punt de trobada, aquest punt de networking que també es diu avui, que és això, just justament, no? Fora d'uns paràmetres una mica més oficialitzats, que és realment els contactes, on et coneixes una mica més, on hi ha els intercanvis de targetes i aquest tipus de coses, no?
0: Sí, sí. A part, això de la targeta, l'altre dia vaig estar en una trobada de turisme a Vilanova, i hi havia gent que portava el QR.
1: Clar, sí, les targetes ja...
0: I molta gent deia, en tornaré a fer targetes.
1: Sí, tornen.
0: En tornaré a fer targetes. Per què? Perquè el QR entra, no l'has codificat, No has posat allò de dir, no sé, posem el cas, la Montse portava ulleres de sol, perquè te'n recordis.
3: Ja, ah, clar, ja.
0: I amb el QR no surt.
3: Ja.
0: Llavors ens costa molt trobar el contacte.
3: Sí.
0: De l'altra manera, tu quan coneixes amb algú i et llama perquè te'n recordis o poses trobada de turisme, de coletilla,
3: sí,
0: o perquè sàpigues que era una persona que has conegut allà.
3: Clar, un...
0: Això, jo crec que el paper, sí, eliminar-lo per ecologia,
3: val,
0: però la targeta també diu molt.
3: Ai, sí,
0: d'aquest.
1: A més, targetes originals, que originals, també cada vegada són més originals, sí, sí, moltes, sí, empreses que, no, que intenten fer dissenys originals,
0: bueno,
1: diferents.
0: És que hi ha tot un món darrere.
1: Sí, jo el sempre disseny en general...
0: Que jo que soc, bueno, soc empresària per naturalesa, desbancar una cosa vol dir que darrere se'n van moltes empreses darrere. Hi ha un dissenyador,
3: clar,
0: hi ha una impremta, hi ha tinta, paper, gent, hi ha molts sectors que perden.
3: Sí.
0: I llavors, bueno, pues, sí, ni todo ni nada.
1: Exacte,
0: una
1: sempre
0: mica,
1: buscar el camí del, una mica el camí del mig, no? En certa manera.
0: No facis moltes, també les pots copiar, fer foto, però sí, la tens,
1: sí,
0: de tenir.
1: Sí, moltes particularitats, i tant que sí. Si més, hi les xarxes socials encara
0: ara
1: més.
0: Ara estem fent un anunci de publicitat de targetes.
1: Correcte. Bé, tot i així, tota la informació, aquest resum que ara hem fet d'activitats, a les properes que han de venir, tota aquesta agenda, sempre a través de la pàgina web.
0: Sí, justament inaugurarem web en menys d'un mes, perquè, bueno, havia quedat obsoleta i ens va entrar un virus i ens ha fet molta mal.
3: Vaja.
0: I, a conseqüència, inaugurarem pàgina web en menys d'un mes, i allà, bueno, també hi haurà canvis. Jo crec que hi haurà pestanyes molt especials que surtin, pues, tots els premis, tots els programes de ràdio, totes les activitats amb agenda ja concertada, perquè d'aquesta manera la gent... I volem posar totes les nostres sòcies amb les seves links dintre de les seves webs, que això fa molt de temps que ho diem, i primera costa que la sòcia faci els deures, i per l'altra banda farem una persecució perquè pugui ser.
1: Bé, doncs, pendents d'això, xarxes socials també, ben
0: també,
1: presents.
0: Sí.
1: I aquesta secció que continuarem, no?, la temporada que ve.
0: Home,
1: en principi,
0: jo,
1: si la renovem així en directe,
0: tant,
1: no?
0: I
1: en directe,
0: i
1: sense reunió prèvia.
2: Jo no dic res, però estic somrient.
0: I tant. Què farem, si no? La bueno, Montse no vindria.
1: Exacte, exacte.
0: Era venir,
1: la trobaríem a faltar.
0: Li tenim d'una feina.
1: Molt bé, doncs renovem secció per la temporada que ve.
2: És un gust, com dic.
1: I crec que també renovarem aquestes càpsules de dones destacades, que aquesta temporada, i avui també acabarem amb aquestes dones pirates, que és el que ens has explicat al llarg d'aquesta temporada.
2: La veritat és que hem gaudit moltíssim d'aquestes dones pirates, ens han empoderat moltíssim, ens han fet les arrels femenines de la llibertat femenina encara més fortes.
3: Molt bé.
2: Han sigut dones que van fer coses que avui en dia, encara per algunes persones, dones són impensables, i esperem que no passin mai.
3: No.
2: Esperem que no passin mai. Sí que és veritat que, com vaig dir en el seu moment, totes tenen un nexe en comú. Cap dona pirata va sortir a la mar per conquerir. Totes van sortir per defensar i per venjança.
3: I tant.
2: I això és molt femení.
3: I tant que sí.
2: I la propera trajectòria de les dones parlen la tinc allà. Encara no puc dir res, però jo ja estic emocionada. No ho sap ni la Susana. Ara m'ha mirat així i crec que us sorprendrà.
1: Molt
2: també.
1: Bé, doncs ho descobrirem la temporada que ve. Avui, però, sí, acabarem ja amb la càpsula d'aquesta darrera dona pirata d'aquesta temporada. Susana, gràcies per venir, com no, altra vegada.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bon estiu.
0: I, bueno, igualment, que gaudeixis molt.
3: Sí.
0: I ens veiem a la propera.
1: Que passarà ràpid, com sempre.
0: I tant.
1: I Montse, el mateix, gràcies, molt bon estiu i fins ben aviat.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Adéu-siau.
4: Aquesta temporada, a l'Espai Les Dones Parlem de pirates, de dones pirates, perquè els oceans també van tremolar amb elles. Jeanne de Clessens no va néixer pirata, va néixer noble, dama de Bretanya al segle XIV, casada amb Oliver de Clessens, cavaller fidel al rei de França. Però la seva vida es va trencar el dia que el seu marit va ser traït, acusat falsament i executat sense proves. Allà, entre sang i humiliació, va néixer una nova Jeanne, la dona que convertiria el dolor en venjança i la venjança en llegenda. Ho va abandonar tot, castells, títols, comoditats. Va vendre les seves propietats, va armar tres vaixells, entre ells el famós Manegra, i es va llançar al mar convertida en la pitjor amenaça per la marina francesa. Durant més de 13 anys va atacar vaixells reials amb una fúria implacable, però selectiva. Només deixava vius aquells mariners que podien explicar qui era la dona que els havia derrotat. No era crueltat gratuïta, era un missatge clar, escrit amb foc i onades. Qui traeix la justícia pagarà el preu. Tot i la seva fama, Jeanne no va perdre mai el sentit de l'honor i mai va deixar de protegir els innocents. Era pirata, sí, però també mare, líder i un símbol de resistència. Finalment es va retirar, vivint els seus últims anys a Anglaterra i en pau. Però el seu nom ressona encara com un crit de coratge. Jeanne de Clessens, la dama que es va convertir en tempesta i que va escriure amb espasa la seva pròpia justícia. Jeanne de Clessens, les dones parlen.
5: El matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
6: Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores, com ara la CGT i la Intersindical, les mantenen. En aquest sentit, Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que ha reconegut avui a la xarxa un trencament de la unitat sindical.
7: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir doncs, que després puguem tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents, però de moment ens estem coordinant igual i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
6: Sí, els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys. El compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extra a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país, tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i amb cada vegada més facultatius jubilats. I també Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions davant diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa entre els treballadors. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Els van desencadenar una persecució policial que va acabar a la C66 a Celrà, on els agents van interceptar el vehicle sospitós. És el tercer incident amb armes de foc que es reconeix a Catalunya en poques hores. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Doncs ja ens plantem a la tercera i última part del programa. Aquesta tercera i última part que ens portarà fins al migdia, fins a les 12, quan hem començat puntuals a les 9. I que això, sempre treballant per aquesta estona de ràdio, senzilla, sense pretensions, però amb tot el rigor possible, i sempre, sempre, sempre explicant moltes coses ben variades. Avui és dilluns, 1 de juny, comencem setmana i més. Mira, programa número 3981. I això, ja no cal ni explicar-ho, que cada dilluns, a partir d'aquesta franja, secció de cuina. Nou dia que ens acompanya en Salvador Rovira amb una nova recepta, que de seguida la desvetllarem. Ens explicarà, doncs, els ingredients, la seva elaboració, i tot això sempre són excuses perquè ho participeu, perquè truqueu, perquè formeu part, perquè, a més, participeu d'aquesta llista de participació on us podeu emportar un àpat fantàstic als establiments col·laboradors d'aquesta casa. I això, aquesta part d'interacció i de cuina, que està molt ben lligadet des de fa ja molts, molts anys. Ja sabeu, contactes habituals a través del 977 15 70 69 o missatges de WhatsApp al 686 101 101. Ho anem recordant ja d'entrada. Doncs vinga, seguim continuant. Tercera i última part.
5: La Calaixera, un programa unicat de tots.

0: Senyor Rovira, Salvador Rovira, com
1: Serra,
0: està
1: Serra.
0: Vostè? Rovira Serra.
1: Senyor.
0: Salvador Rovira Serra.
1: Estic perfecte.
0: Sí?
1: Aquí amb vosaltres un dilluns més, uh-huh. explicant una recepta. Avui serà una recepta que és adient pel temps que estem, ja direm el títol després.
0: Val.
1: I, bueno, i també, la, si heu provat ja la... el flam de tonyina que sí. van fer, el Pere després ho podrà sí. dir, perquè després tard el tastarà.
0: Sí, jo ho tinc per aquí, perquè sí. la gent que ens mira des de casa ho podrà veure. El Badó m'ha portat una mostra
1: perquè ho tasti, sí.
0: perquè ho pugui tastar, i així també puc donar la meva opinió d'aquesta recepta que vam fer tot just ara fa una setmana.
1: I avui és Santa Laura.
0: Sí, avui és Santa Laura, avui,
1: No sé, ja, em sembla que ho faran dos cops, però això dels sants...
0: Ah, a vegades
1: com
0: sí.
1: Com jo em perdo, això dels sants. Sí. De sants no són massa, però bueno, avui és el sant de la meva senyora i de la meva filla.
0: Molt
1: per tant,
0: bé, per
1: moltes
0: anys.
1: Felicitats, i els hi farem una cançó que serà Boig per tu, que és una cançó de la Lluna. És de la Lluna.
0: Sí, és de la Lluna.
1: Com
0: sí,
1: que
0: sí,
1: sóc
0: sí,
1: llunàtic, doncs ja em va bé. A part de que m'agrada molt.
0: Molt bé, doncs va, per aquestes laures en particulars, que toquen a tu molt de prop, i en extensió a les altres laures que ens puguin estar...
1: Que avui compleixen el sant, perquè... Dic això dels sants, com que ho canvien cada dos per tres...
0: No, a vegades, si no saps, ja, si hi ha diferents sants i diferents dies...
1: I em sembla que ho fan... Hi ha una altra Laura, una altra que no sé, diria ser una altra santa Laura, que no sé...
0: Val.
1: Que ho fan dies diferents.
0: Va, però aquest és el que celebreu vosaltres.
1: Aquest és el que celebrem, de que jo recordi tota la... Tota
0: doncs ja
1: la...
0: està, doncs ens quedarem amb sí. aquest 1 de juny.
1: 1 de juny, sí.
0: Santa Laura, fantàstic.
1: Bueno, felicitats a tots els que celebreu avui.
0: Uh-huh. Molt bé. De seguida anirem a conèixer també els restaurants i els patrocinadors sí. de l'espai. Sempre fem una mica d'introducció cap a temes socials vendrellencs, no sé, Festa de la Bicicleta, que tant en vam parlar prèviament, que ahir finalment es va desenvolupar.
1: No la vaig ni veure, no sé.
0: No vas anar-hi, t'hi vas acostar, no?
1: Pots saber tu que jo. Vaig passar un moment a la carrossa dels pastorets, que no es presentava, però que hi participaven, sense concursar. I però em vaig anar a casa i ja no vaig sortir en tot el dia, pràcticament, a la tarda.
0: Jo he vist imatges de la carrossa dels pastorets, i molta gent jove, Hi ha tot aquest gruix de gent jove que està agafant força dins la pròpia entitat dels pastorets.
1: Ja està bé, que si no eren tots els vells ja perdíem això d'anar amb bicicleta i això amb la calor, amb el temps, això ja no ens feia il·lusió. A menys a mi,
0: No, però està bé, perquè és això, en aquest cas, mira, perquè portaven una mica la carrossa, que estava bé, però també sé que vam parlar també, no?, que els armats també hi ha molta gent, d'aquesta gent jove que també participa.
1: Quasi tots els mateixos, ja està bé.
0: La pròpia representació dels pastorets.
1: Pastorets,
0: dins de l'entitat està havent una rejuvenació que penso que és molt positiva.
1: És positiu, perquè si no, a veure, els que fa tota la vida que estem allà, ja fa 50 o 60 anys que estem allà, que potser que anem marxant, no? A part que ens han fet vells i la força ja no és la mateixa que abans.
0: Bueno, però que hi hagi aquest canvi mica en mica, està bé, o que la gent jove tingui interès de participar en coses com aquestes.
1: A mi, com van dir, perquè cada any era pitjor, i els pastorets igual, eren 14 o 15, i em van dir que aquest any tota la joventut, el Nil, Vinya,
0: sí, companyia, hi ha un nucli de gent jove, que de fet és un nucli de gent jove que ja participa de l'entitat des de ben petits, que ja l'han mamada des de petits i la tenen molt present, per això.
1: Bueno, i que ara participen en la festa de bicicleta, doncs molt bé.
0: Clar, que bé.
1: Una festa més al Vendrell que ha anat de menys, però doncs, si ho poden aconseguir tirar una mica amunt, doncs...
0: Bé, sí, no, va anar bé, com a anys anteriors, amb la participació de moltes escoles, sobretot, una maca participació, molts alumnes, i...
1: Perfecte.
0: Va estar bé.
1: Doncs va, dit això, com que no tinc res més que criticar ni res...
0: No, ni que dir, ni...
1: És que no sé, l'Ajuntament és que ja no sé... No. Bueno, disfruto molt amb tota aquella... L'altre dia va sortir el senyor alcalde pel TV3.
0: Sí?
1: I es ve ja parlant de lo
0: com arriba. Del Riuet!
1: I allà al fons, allà al passeig, gent allà amb pancardes.
0: Ostres, això del Riuet està convertint en un dels temes d'aquestes setmanes,
1: Em va fer gràcia.
0: Clar, no sé què en penses, si tu puc preguntar, Badó, què et sembla tu...
1: Home, jo has de pensar que jo, als meus 13 anys, ja treballava al Brisamar Hotel.
0: Clar, ho tenies ben a prop,
1: I llavors ja hi havia... Era molt... Per mi, molt més maco llavors que ara, vull dir...
0: Sí?
1: I que, dir, aquí fan una cosa, després es canvia, fan una altra, després tornen a canviar, perquè manen uns altres i fan el que es dona la gana, i anar fent.
0: Clar, a veure, l'intenció principal, i que està passant en tot el litoral, que ens toca de prova, totes les platges del voltant, com les Madrigueres, inclús Calafell, etc., el que diuen que és la renaturalització de les platges, i és que les platges una mica... han de treballar per elles soles, no? amb la fauna que habitualment hi ha, que això fa que la sorra no se'n vagi perquè són plantes que arrelen, és a dir, fa aquesta sensació de deixadesa, però que seria com seria una platja al natural. I amb el Riuet crec que també es vol una mica anar per aquí.
1: No vull entrar-hi perquè no vull entrar-hi perquè no hi entenc.
0: Jo no estic ni defensant ni res, estic explicant una mica el que exposa.
1: No soc d'aquests que estudien tot això de la naturalesa, que si el mixó, aquell petit...
0: El cama negra. Bueno,
1: doncs ara, per mi, de manera que està, fot fàstic, vull dir la veritat. No el Riuet en si, sinó aquelles herbes que creixen, això que dius tu...
0: Sí, és renaturalització.
1: Una mà de punxes que això sembla... Sí,
0: són autòctones.
1: Autòctones, bueno, vale, tots sí, autòctones. Sí. Allà n'hi havia tot això, abans era un aigua-moll.
0: Sí.
1: Tot el que era Comarruga, apareixer un aigua-moll, bueno. Sí. I bé, es va arreglar, no? No ho han deixat també com...
0: Com un aigua-moll, no? Home, si no, és veritat, no s'hagués pogut construir com s'ha construït, és evident. Així que si es volgués renaturalitzar del tot, doncs s'hauria de convertir tot en un aigua-moll, no?
1: Hi ha els entesos, que no sé qui són aquests entesos.
0: Bueno, biòlegs, etcètera. És a dir, un cop aplicat aquest criteri, és a dir, quan decideixin aplicar aquest criteri, que tu pots estar d'acord o no, un cop aplicat hem d'entendre que s'ha fet amb criteri, amb base científica, etcètera. Ara, que agradi o no agradi, clar, és complicat.
1: El mateix que el Torrent, no? En base científica, els arquitectes són les cargoles del cap se'ls han apartat. Sí. Sí.
0: Home, equips de persones...
1: Ja no oblidia res, veus? Ja no
0: només cal punxar-te una miqueta. No, però el tema del Riuet està portant cua, eh? Sí, mediàticament s'està parlant moltíssim.
1: Veia l'alcalde parlant pel TV3 allà al fondo i allà al passeig, allà manifestant-se la gent.
0: Sí. I saps què passa també? Que queda un any per a eleccions i això també sí. Fa que...
1: Jo no sé
0: tothom estigui una mica més nerviós.
1: No sé què fer, però al costat han posat un munt de plantes o arbres, que quan aquests arbres es facin grossos, es fotran nous uns als altres, vaja, no... Els entesos ja ho diran.
0: Una mica com la polèmica que va haver-hi quan van retirar moltes palmeres, que te'n recordes que va haver-hi molta polèmica aleshores, que va coincidir amb les eleccions d'ara fa 4 anys.
1: No, és que de palmeres abans no n'hi havien tampoc.
0: No, clar, quan diuen d'autòctons, és baixat a ser autòctona i les palmeres no ho són d'autòctones.
1: Quan jo era petit no n'hi havia ni una palmera.
0: No, per això que les van portar a posteriori en el boom del turisme dels anys 60.
1: No sé si ho has vist, però a la Cal Guixens, a les fotos Guixens, hi ha una foto del Brisamart amb el Riuet davant.
0: Sí.
1: Mira't aquella foto. És preciosa aquella foto.
0: Sí.
1: Clar, això era de l'any 63, 64, 65. Clar.
0: Però que estava més naturalitzat que ara o no estava més urbanitzat?
1: Està com era abans.
0: Com era abans,
1: Com era abans, vull dir...
0: Val.
1: És preciosa, vull dir, no és que no se semblen res.
0: Clar.
1: Però clar, els entesos, que ara hi ha tanta gent intel·ligenta, hi ha tanta gent que estudia que passa això.
0: Sí. Doncs... Bé, a veure com acabarà
1: no cal, tot això. Anant-nos aquí, venim a parlar de cuina.
0: No, sí. Però, a mi m'agrada fer una mica de tertulieta inicial sobre temes locals.
1: Ja hi vaig anar perquè allà on sortia l'aigua del Riuet, diguéssim,
0: sí.
1: Hem fotut un tubo, i ara surt aquest tubo...
0: Sí, la canalització és una mica... Es pot agafar una mica amb pinces, aquella canalització.
1: Tal com està, sigui o no està. Però ara fot fàstic. Ara fot fàstic.
0: Sí, a veure, això és, una cosa no treu l'altra. Sí que és cert que la manera que han tingut per solucionar-ho... Clar, intentant mantenir l'obra inicial, no?, que és aquella bocana, no?, que sempre tots hem conegut que hi ha... Clar, aquell tubo que han posat per allà, tot sortit, clar, i potser la solució és una mica barruera. Sí, tot s'ha de dir, tot s'ha de dir.
1: I el taparan, bueno...
0: Tot s'ha de dir. No sé si ha de ser provisional, allò, o no, però sí que és veritat que la solució no és massa...
1: No pot quedar d'aquella manera, perquè ara ja està fred allà amb les de Coca-Cola, que la gent... Allò és un vertader, ja, és un basurero. El mateix que passarà amb tot això, que ens han fet cues i cues per anar a buscar els cistellets.
0: Ah, la brosa, un altre tema important.
1: Un tema que d'aquí 3 dies... allò ja estarà tot destruït, no funcionarà, i la brossa estarà a terra al costat dels contenidors aquests. Però
0: de fet ja ho diuen, allò de... El fet aquest de ara la brossa, la recollida, està passant, allò consuelo de muchos, no, mal de muchos, consuelo de tontos, que això està passant a tot el Penedès, que estan implementant aquest nou sistema de recollida, a tots els municipis, a tots hi ha problemes, hi ha polèmica, no únicament aquí al Vendrell.
1: Però això ve d'Europa...
0: Clar, perquè...
1: Clar, on? Aquí només aquí a tot Espanya.
0: En principi, ha de ser a tot a nivell europeu i a l'estat espanyol que s'han de rebaixar, i molt, perquè estem molt lluny dels índexs i els percentatges de reciclatge. Estem molt, molt, molt per sota del que hauria de ser, hauria de reciclar molt més. Aleshores, clar, la implementació perquè es pugui reciclar és aquesta que estem fent amb contenidors, amb targetes intel·ligents, recollides porta a porta, que això, bueno, clar, això queda més en la gestió dels òrgans més propers, però el que sí que està clar és que s'ha de reciclar molt més, que no arribem ni de conya als índexs que marca Europa, quan en altres països d'Europa reciclen molt més que aquí, perquè és un fet ja més cultural, és, ja fa més anys que ho fan, és diferent.
1: Espero que ho aconsegueixin d'aquí un segle o com sigui, ja no ho veuré, però...
0: A veure, clar. Però és un tema polèmic a tot arreu, eh? És a dir, a Vilafranca també estan igual, en altres municipis del Garraf també estan igual, el Vendrell també és el que hi ha...
1: I el que emprenya és que posen un contenidor, és el cremen, que això està molt mal fet.
0: Bueno, clar, això una cosa porta a l'altra també, clar. Sí. No la solució, eh? Però molt enfadats que estiguem i molt en contra estiguem d'això, no és pas la solució cremar contenidors, no.
1: Ho fan i posen un de nou i el cremen i coses.
0: Sí, això ja entraria també en
1: una altra cosa que és, a part de...
0: que és el civisme i tot això, en certa manera.
1: El civisme i la gentussa que corre per aquí, la veritat. No, ni més ni menys.
0: Sí, sí. Bé, és un tema, també, és un tema.
1: Hem viscut tota la vida aquí i tampoc no passava això. Uh-huh. No passava, vull dir, les coses que eren els fullons... No, això no passava.
0: Bé, mira, també està passant ara aquests dies, i ja fa mesos que també tenen molts problemes en altres municipis, que no vull dir el nom, amb l'increment
1: de delinqüència i de
0: trets i d'armes de foc.
1: Jo vaig sentir, no vull dir noms, que a Calafell vaig sentir l'altre dia.
0: Calafell, a Badalona, ara aquests dies, vull dir que perquè sigui tota la societat en si ens estem... No sé què està passant, vaja. Ens estem com a violentant tots una mica més. Bé.
1: No, és que hi ha molta gent nouvinguda que, esclar...
0: Oh, no, això no ho sabem, no sabem qui fan els trets.
1: No ho sabem.
0: Badó, no sabem si són ells qui fan els trets, no.
1: Però, esclar, bueno, la gent que érem aquí també, tots l'havíem viscut aquí. Sí que hi havia coses, però tampoc no tan exagerat.
0: Bé.
1: En fi, com que jo no hi entenc aquest tema, ni soc periodista ni vull ser-ho, per tant...
0: Doncs... No, tampoc hi entenen els periodistes, no pateixis que tampoc hi entenen.
1: Anem per dir...
0: Vinga, va, anem a la cuina, va, que és el que sabem, i els restaurants que ho fan possible.
1: Que
0: i tant que sí.
1: Si no, no tindrem temps de posar la música que dediquem.
0: Digues, va.
1: Vinga, allà el García Lorca, al restaurant El Rocío. És l'última incorporació i esperem que... Si els quineu allà, doncs quedeu contents.
0: Val.
1: Després tenim el restaurant Vila Casals, a la platja de Sant Salvador.
0: Uh-huh.
1: El restaurant Can Quildo, a Llorenç del Penedès. El bar Esteve, també, amb el Josep Maria, a la zona del Tancat. El restaurant El Niu, al costat del Mercat. Després ja anem al bar Solà, al carrer de Mar del Vendrell. La braseria Les Faroles, a la plaça Francesc Macià, darrere mateix de l'església. La pastisseria Fargó. I la pastisseria Vallabriga.
0: Molt bé.
1: A la pastisseria Fargó amb una coca i a la pastisseria Vallabriga amb una esmorzada de dolç o salat.
0: Uh-huh.
1: I de moment tenim això, que aquests restaurants i pastisseries col·laboren nosaltres i nosaltres molt contents.
0: Bé, són uns quants i agraïm molt la seva participació i fa que fem aquests sortejos amb tants premis, que això està molt bé.
1: I avui, doncs, com s'acosta l'estiu, bueno, ja hi som pràcticament, farem un menjar fresquet. Farem un bichisuà.
0: Ah, mira, que bé.
1: Bichisuà de pastanaga.
0: Ah, que bo.
1: Bueno, també entre porros, ara direm com es fa, però doncs, de pastanaga.
0: Sí. Molt bé, bichisuà.
1: El bichisuà de pastanaga.
0: Mm-hmm. Que bo.
1: Ingredients per 4 persones més o menys. 200 grams de porro, a trossos i sense les fulles.
0: Val.
1: 200 grams de pastanaga pelada i a trossos, també.
0: Mm-hmm.
1: 200 grams de patata pelades i a trossos, tot va a trossos aquí. 4 cullerades d'oli, 1 litre de caldo de pollastre, una miqueta de nou moscada, sal, pebre i opció nata líquida, si es vol.
0: Uh-huh.
1: Si es vol.
0: Val.
1: Vegeixi'ns a poc a poc, perquè l'altre dia diu que va anar massa de pressa i... Jo no ho sé, de la manera que parlo.
0: Bueno. I si algú té dubtes, que ho pregunti.
1: Vale. Llavors, anem per l'elaboració. Agafem una olla i posem a calentar l'oli.
0: Uh-huh.
1: Quan estigui ben calent, afegim el porro, la pastanaga i la patata.
0: Uh-huh.
1: I ho sofregim uns 10 minuts, remenant amb freqüència.
0: Val.
1: Remenant 10 minuts.
0: Uh-huh.
1: Quan ja hagi passat aquest temps, o una mica més, ho cobrim amb el caldo.
0: Uh-huh.
1: Aboquem tot el caldo i ho tapem i ho cuinem de 20 a 30 minuts.
0: Val.
1: l'elaboració aquí és una mica més llarga, però és el foc, vull dir, tampoc no es canseu massa de treballar, vull dir, d'esperar a fer una mica de temps i... fins que la verdura estigui tendra ja. Llavors, quan estigui tendra, aparem tot i ho triturem amb una batedora. A aquest moment, si voleu, es pot passar amb un colador fi perquè sigui tot més finet.
0: Val.
1: I si no, no cal. Si us agrada que hi hagi una mica que sigui més espès, pues...
0: Va, això ja va a gustos.
1: A fi que sigui la textura ben fina. Llavors, salpimentem i ho condimentem amb la nou moscada, una mica. I opcional, és el moment de posar-hi la nata, si es vol. Jo no em vaig posar.
0: Val, no? Val.
1: Llavors, deixar templar-ho, que es refredi bé, ho posem a la nevera perquè aquest menjar es serveix fred.
0: Sí, la veig suar freda, no?
1: Llavors, si voleu, es pots posar uns picatós, si ets unes tuaradetes, i això de decoració, ja? I si voleu, es ratlla una mica de pastanaga, es ratlla, i una mica pel damunt.
0: Ah, val, mira.
1: Senzillament això. La veig suar, normalment és amb porro...
0: Sí, amb carbassó.
1: Carbassó, però doncs...
0: En aquest cas, de pastanaga.
1: Pastanaga.
0: Veig suar de pastanaga. Oh, que bo, mira.
1: I ràpid, de fet, és ràpid, vull dir, sí. Passes temps pel treball al foc o...
0: Bueno, sí, s'ha acabat de bullir això, ja està.
1: S'ha de tallar les verdures a trossets i gaire més seure
0: amb una cadena. Res complicat, exacte.
1: Doncs vinga, doncs. I com que per costum diem... fem una pregunta...
0: Vinga.
1: Avui, com que... Hem dit bitxi suar de pastanaga. Quants 200 grams de pastanaga tallada o a trossos hem dit?
0: Doncs vinga, l'ingredient principal. Bitxi suar de pastanaga, doncs això, quants 200 grams de pastanaga hi hem de posar en aquesta recepta d'avui i que tot just acabem d'explicar. 977 15 70 69, aquest és el telèfon de directe, que ja teniu controlat, ja ho sabeu, però també sabeu que podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686 101 101, que també és molt, molt fàcil i molt, molt, molt senzill. I, de fet, ja tenim les primeres trucades d'avui. Anem Fantàstic. Cap a la primera d'elles. Bon dia.
2: Entro jo, jove.
0: Jan Paparet, sí senyor.
1: Joan.
2: Bon dia, doncs.
0: Com estàs?
2: Igual que vosaltres,
0: no? Vinga, ves la mar de bé, no?
1: Subsistint.
0: Sempre com ara.
2: A punt de bueno, això dels 200 grams de...
1: Ja estàs apuntat.
2: Però el que et vull dir és una cosa, perdó.
1: Digue'm.
2: Tot aquest resum que has fet de les coses maques que hi havia al Vendrell,
1: sí.
2: Pensa que tot el que hi havia per poder guardar, per poder arxivar i per poder obtenir sempre... És el primer que van fer, creure-ho. O sigui que si fas una llista de tot el bonic que teníem al poble, que ja no hi és, diries, collons, què ha passat aquí?
0: Ja, no hi ha documentació.
1: No, i això ho pots donar a fer tu, perquè ets una de les persones que guardes diaris i coses que de tots els temps.
2: Sí, sí, ja, i els que has posat de banda, tot el que han retirat i han tret.
0: Clar, ostres, clar, és una mica la millor manera per recordar-ho, clar, sí, sí que és cert,
2: sí. No, ja estic fent un àlbum de tot el més bonic que hi havia al Vendrell,
1: eh? Molt bé, Jan, així m'agrada.
2: Ja
0: molt bé, molt bé. Gran feina.
2: Com que aquí el que es tracta és que la gent truqui, s'ha de donar pas a l'altra gent.
0: Molt
2: per tant, bé. Jo sempre acabo igual, nois. Visca la cuina i visca totes les calaixeres i calaixeres. Vinga, bon dia.
1: Visca, nosaltres visca. Sempre contestem. Visca, sí, visca. Sembla els pastorets, això. Vinga.
0: Gràcies, Jan, que vagi bé. Adéu, adéu. Doncs trencam una mica el gel amb el Jan, però a partir d'aquí segueixen arribant trucades, eh? Bon dia.
3: Bon dia.
0: Hola, Fina.
3: Doncs ja fa bé de guardar ja.
0: Sí,
3: tant, perquè cada vegada queden més coses bones. Sí. Està greu de dir-ho, però tens tota la roba del de que has dit.
1: No, va ser... Sí, ves, no vull dir aquestes coses.
3: El que veiem i el que veurem. Sí. Perquè cada vegada anem a pitjor, la veritat és aquesta.
0: Sí, tot canvia,
1: però si veiéssim...
3: Canvia molt, sí, tot
1: canvia
3: arreu.
1: Amb una millora, amb una cosa, però és que... A mi no m'ho sembla, entens?
3: No, que és veritat, vaja... No volem ser
1: a molta,
3: dramàtics.
1: A molta gent, no, suposo que n'hi ha molta que sí que els agrada. Però...
0: Bé, ja de tot, suposo.
3: Bueno,
0: sí,
3: hem d'anar aguantant el que hi ha.
0: Exacte.
3: I mirar de millorar tot el que es pugui.
0: Ara.
3: I col·laborar amb tot el que puguem, del poble i això, però bueno.
0: Això mateix. Això mateix, ni més ni menys.
3: Cada vegada quedem menys els que fem les coses. De... No crec que no vulguem fer-ho. Que, bueno, ja m'entens. Ja sabem què volem dir, no?
0: Sí.
3: Les coses que coneixíem i que es feien al Vendrell i coses maques de tota la vida, pues cada vegada n'hi ha menys.
1: Bueno, Fina.
3: vam anar l'altre dia al niu i perfecte, van dir el
0: senyor. Ah, sí, molt bé. Molt bé.
1: Gràcies per dir-ho, gràcies.
3: Molt amables.
0: Molt bé, doncs, un clàssic, sí, home. Fantàstic.
3: Ja va tocar, doncs ja vam anar a dinar i perfecte.
1: Molt bé, fins
3: ara. I bueno, avui sembla que has dit 200 grams, sí, i jo el provaré, perquè ja no som, nosaltres som bastant de purers, tant d'estiu com d'hivern. Jo amb la verdura
1: va molt. Ho proves i avall.
3: I el de carbassa em faig en carbassa, el faig l'altre que has dit, a porro.
1: Ja el fas amb pastanaga, ho fas amb la barreja del porro, això queda molt bé.
3: Sí, sí. Doncs bueno, ja està bé que donis i bones idees.
0: Sí, home, sempre.
3: Bon dia a tots.
0: Gràcies, molt bon dia, Fina. Una abraçada, que vagi bé. Adéu, adéu. Hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Bon dia.
4: Sí?
0: Digues, hola, sí, sí, sí, amb qui parlem?
4: Sóc la Immaculada Miró.
0: Què tal?
1: Hola, Immaculada.
0: Sí, Immaculada.
4: Sí. Pues molt bé, molt bé. A veure, pues 200 grams de pastanaga.
0: Molt bé.
1: Estàs apuntat,
0: Ho apuntem, vale, ja, doncs. Sí. Ara només queda provar-ho, això, Immaculada, Imma.
4: Sí, sí, pues ho provarem.
0: Val?
4: Perquè amb la calor, una cosa així...
0: Sí, fresquet, això, fresquet, sí, exacte. Sempre sí. Entra bé en qualsevol moment, ja sigui
4: pues sí,
0: pel migdia
4: pues
0: sí, o per la nit per sopar, és igual.
4: És igual, en qualsevol hora.
0: Això
4: vale.
0: Mateix. Perfecte. Vinga. Gràcies, vale, per
1: bon
0: trucar-nos.
1: Adéu, adéu,
4: bon dia. Adéu,
0: adéu. 977-15-70-69, el telèfon de directe, missatge de WhatsApp 686-101-101. Bon dia.
5: Bon dia, sí.
0: Hola, Maria Dolors.
5: Hola, carinyo.
0: Com estàs?
1: Bon dia.
5: Molt bé.
0: Sí, tot bé?
5: Jo tot bé, sí, sí,
0: bueno,
5: sí.
0: Ens alegrem.
5: Bueno, pues 200 grams de pastanaga.
0: Molt bé.
5: Molt bé, i no sé què dius a més, que, que tot bé.
0: El que vulguis, eh?
5: Que, bueno,
1: que
5: vulguis.
1: Que estem guapos també. I això.
5: Sí, ja sabeu que sempre us dic guapos i sempre us pregunto si sí, guapo i em dieu, pues sí, estàs bé, no passa res. Bueno, estimats, que tot el que heu dit de, quan jo vaig arribar al poble també era molt diferent i ara veig que sí, que falten, bueno, hi ha coses que no m'agraden, però bueno, hauria de parlar massa perquè justament on vic jo, a davant del parc que hi ha tan abandonat, o sigui que bueno, ja veurem. Què passarà? Anava a dir-vos-ho de que les bicicletes són molts col·legis i coses així, però bueno, aquelles carrosses que seien quan jo vaig arribar al Vendrell, vull dir, d'en Maca, tot allò, ha canviat molt tot això, però bueno, què hi farem? Més aviat de col·legis
1: sí.
5: I...
1: Sí, col·legis, sí.
0: Sí, la màxima participació es fa a través de les escoles, sí.
5: Sí, això mateix.
0: Bé.
5: Bueno, petonets, abraçades.
0: Gràcies.
1: Igualment.
5: I això de que serà com una coseta fresqueta, pues, la mar de bé.
0: Vinga, sí, home, sí, és provar-ho.
5: Perquè ha vingut la calor tant de cop.
0: Tant de cop, sí, sí, sí.
5: Sí.
0: Doncs res, provar-ho,
5: bueno,
0: simplement, provar-ho.
5: Salvador, ara fa dies que no et veig pel camí de caminar.
1: Sí, camino, bueno, però...
5: Per altres puestos.
1: No coincidim a les hores o...
5: Bueno, ah, això sí, mateix, no passa res. Ja veig bastant a la Laura, felicita-la de part meva, també.
1: Molt bé, molt bé.
5: I a la nena també.
1: Molt bé.
5: Jo tinc una neboda que és Laura, però no sé si és Laura. Ara la trucaré, potser em dirà que és l'altra Laura. No sé.
1: És que tantes... No, jo no entenc, sí, sí, això, sí. N'hi ha tantes de Laura?
5: Jo, exacte, jo, no sé, vegades... jo tenim una Laura a la família, però no sé si és la d'avui o un altre dia, sí. No sé, ara la trucaré.
1: Molt bé.
0: Molt bé. Gràcies. Adéu, adéu.
5: Petons i abraçades.
0: Igualment, Maria Dolors, igualment.
5: Adéu.
0: Adéu, adéu. Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Jordi. Què tal? No, l'Armini.
6: Soc l'Armini.
1: Ah, sí, ja sé.
0: L'Armini Caballero.
1: Sí, la veu del Jordi, veig-ho d'entrar.
6: Del Jordi, calla, tu. Escolta'm, esteu molt pessimistes, eh?
1: No,
6: amb el Vendrell.
1: Home, és que tu, a veure, no ho facis parlar, mínim.
6: No, parla. No. O sigui, aviam, el Vendrell d'abans era maco amb els ulls d'abans. Si encara tinguéssim els carrers amb fang i tot el que teníem, doncs la cosa evoluciona. Sí, s'han de millorar les coses. Evidentment que tot això que dius tu, dels enginyers i tot, moltes vegades la caguen, parlant en plata. Lo del Riuet, deixeu-ho acabar. I aviam com ho variaran. Perquè, aviam, el Riuet tenia problemes de... Aviam, l'aigua no era prou saludable, segons diuen els tècnics, i jo ho puc dir, eh? Allà hi havia, de vegades, alguna cosa que passava al riu que no era massa sana, eh? La gent es banyava en uns quants allà, crec que hi havia massa gent. Per baixar

0: gent. La gent, la brossa, la deixarà, no ho sé, l'hauríem de deixar dins, tal com cal. Nosaltres a la família ho fem fa molts anys ja, ho intentem. Però bueno, hi ha gent que no això, llença les colilles per terra, tant li fot que estiguin les caques del gos per les aceres, i això és l'incivisme de molta gent, que és el que ens manca totalment en aquesta... en aquest territori. Hi ha llocs que no passa això. Però bueno...
1: Estimat amic, ets un polític, però ets molt polític, la veritat.
0: No, polític. Jo sóc realista. No,
1: i polític.
0: I recrimino tota aquesta gent, i sí, hauria d'haver uns càstigs més importants això per tota aquesta gent que fan l'incivisme aquest. Aviam... Ens fem grans.
1: No,
0: vinga, va, que si no, no deixo pas.
2: Queda dit.
0: La pastanaga aquesta, 200 grams de pastanaga.
2: La pastanaga aquesta.
1: Ja esperarem... Sí,
0: això, la pastanaga. Que ens posen la pastanaga davant...
2: Correcte.
0: I anem a buscar la pastanaga i no la trobarem mai. Ai, Déu meu.
2: Molt bé, Hermini, gràcies per trucar-nos. Igualment. Adéu. També, escoltem l'Hermini, que és un home savi. És un home savi, l'Hermini.
1: I polític.
2: Però savi.
1: Sí.
2: Bon dia. Hola.
3: Bon dia des de Barcelona.
2: Què tal, home, Sergi? Què dius? Mira, avui en rigoroso directo i en voz. Com estàs, sí, Sergi? Sí, com estàs?
3: Avui he proposat per trucar.
2: Molt bé. Tot bé?
3: Tot bé des d'aquí. 200 anys de pastanaga.
2: Molt bé.
1: Sergi, ara que et sento, comentar... el dia que vinguis... Sí. Perquè... El dissabte, sí, que ens veurem o no?
3: Sí.
1: Bueno, perquè tinc un paper...
3: Aquest de setmana no seré.
1: Tinc un paper a casa per donar-te, això. I ens...
2: Val. Perfecte. Digues, què volies dir, Sergi?
3: No, aprofitant... La vinantesa de Ribet no parlaré molt, perquè... Com que ja l'he vist callar, doncs tampoc puc parlar. Però el tema de... d'això, dels contenidors, del reciclatge, sí que m'agradaria dir alguna cosa. Que és que... Òbviament, tots aquests... canvis s'han de dur a terme, perquè pel futur pues, estem deixant el futur negre,
2: sí.
3: Però sí que potser hi ha molta població que no n'és conscient o no veu quins resultats pot tenir tot això, perquè al final el fet que tu separis certa brossa, però després hi hagi rics que tinguin els seus jets privats i que contaminen més que tu contaminaràs tot l'any.
2: Sí.
3: O interessos ja de supermercats, per exemple, perquè jo que no entenc és com a Espanya no hi ha, com es fa a Alemanya, que jo vaig estar vivint a Alemanya 3 mesos el 2019, ja fa 7 anys, i allà tu, a tots els supermercats, tu podies anar a retornar tots els envasos.
2: Les
3: ampolles, de plàstic, llaunes, i et tornaven un val que podies canviar, no sé si eren 8 cèntims, 20 cèntims, que podies gastar en el supermercat.
2: Clar.
3: I això fa que la gent, ostres, doncs ja... tingui un interès en reciclar. Perquè si a sobre t'estan donant diners entre cometes, bueno, representa que tu pagues l'envàs abans i després el retornes.
2: Clar.
3: Com es feia anys ara, que diu mon pare que la van a tornar que li rompessin els iogurts, no, amb els pots de vidre. Tot això, perquè aquí a Espanya no es fa.
2: Sí,
3: perquè
2: sí,
3: hi ha interessos de supermercats.
2: Clar, no hi ha una regulació.
3: Que ho hem de fer nosaltres a casa, tot això.
2: No hi ha una regulació massa estricta, no?, perquè fa l'empaquetatge, no?, i els plàstics, o quina manera s'han d'utilitzar els plàstics en els productes, no?, és cert.
3: Sí, és cert. Perquè això fa que la gent recicli més, fa que els carrers quedin més nets, perquè allà doncs, també la gent sense sostre també és una manera de sobreviure, de si vas recollint una brossa, doncs, després pots al supermercat i comprar alguna cosa.
2: Sí.
3: I també, amb el que deia l'Hermini, el civisme, doncs, ha de ser més estricte, multes més fortes, i allà a Alemanya no hi havia ni un cigarro al terra, però, perquè et feien multes molt grosses, però que també donaven les facilitats. O sigui, cada 5 passes tenies una paperera, totes amb cendrer, vull dir, a vegades jo he anat, jo abans que fumava, ara ja no fumo per sort, però quan vaig tornar a Alemanya havia d'anar allà amb el cigarro a la mà, com el Siri, buscant una paperera on llançar-lo, perquè ja m'havia acostumat allà, i al final, quasi inclús que vaig haver de tornar a agafar, de tirar el cigarro al terra i no trobava un lloc on llançar-lo.
2: Sí.
3: Doncs pues, sí, al final s'ha de facilitar que la gent també prengui consciència. No pots exigir, només exigir, hem de reciclar, quan tu no estàs... Ostres,

0: facilitats.
1: Sí.
0: Que la gent s'ho agafi seu, també, no? Que prengui consciència.
1: Sí, sí, està clar. Està clar, està clar. També és una molt bona reflexió, Sergi. Molt bé. Gràcies per fer-la, doncs.
2: Vinga, Sergi, petons.
1: Gràcies per trucar-nos i un plaer escoltar-te la veu.
0: Merci, igualment.
1: Que vagi bé. Gràcies per fer-ho. Adéu, adéu, Sergi, adéu.
0: Adéu,
1: adéu. Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Què tal?
3: Què tal?
1: Isabel.
3: Molt d'acord, que dir 100% amb l'Armini, 100%. Tant del Riuet com de la Grossa i la gent incívica i...
1: Sí,
3: el Riuet d'això, deixem aviam que ho acabin, aviam com... De moment queda com molt més natural i més... Sense tant la mà de l'obra, de l'home amb obres i coses i ponts que hi havia i coses. Uh-huh. Veu més, més maco, més integrat al paisatge, sembla. Això, però bueno, ara encara sí. Està molt empantanegat. Sí. El que sí que hauríem d'haver començat pues, un mes abans, quasi, o una mica més.
2: Abans
1: de començar sí. L'època forta, no?
3: Que ara mateix sí. Hi ha molta gent, de, sobretot estrangers i això, i clar, ho veuen i no dona molt bona imatge ja, però
1: va,
3: bueno.
1: Va, a veure,
3: bueno, mica, mica.
1: Com acabin ben aviat.
2: Sí, esperem,
3: per,
2: sí.
3: Per l'any que ve, aviam, si ho tenim.
1: A veure, tant de bo.
3: Molt
1: bé, Isabel.
3: La recepta molt bé, 200 grams de porro a trossos.
1: Fantàstic.
2: I, pastanaga.
3: Ai, de pastanaga, perdó.
1: Pastanaga, pastanaga.
2: Igual.
3: El porro també.
1: Sí, home, també hi hem de posar porro, també, sí.
3: I això, i per mi una bona opció, perquè com que a mi gaspatxos i aquestes coses no m'agrada,
1: no?
3: Pebrot i pepino i això no m'agrada,
2: doncs... A mi tampoc, ets comiós.
3: M'agrada més això, més verdura, doncs per a l'estiu més bé.
1: Doncs mira, això.
3: Amanides i cremes així fredes, però de... més d'aquestes
1: sí,
3: verdures
1: sí,
3: que no...
1: Bichisua, bueno, bichisua. Sí. Molt bé, doncs bones.
3: A més fet també que el d'això cru i això a mi, bueno, no m'agrada el pebrot. I...
2: sí.
3: Per això que em faig, perquè com que al meu marit li agrada...
1: Clar, no, toca fer-ho.
3: Li faig la recepta de la seva mare i s'ho menja. Però mare, jo només ja el que diem, l'olor del pepino i això, quan trituro i això... No, cada un, bueno...
1: Sí, sí. Bueno, sí, home, sí, pels gustos dels colors, només faltaria... Sí. Doncs ja està, mira, tens aquesta alternativa, aquestes bichisuas i aquestes sopes fredes, aquestes cremes fredes, que sempre són de molt ben portar ara, que ja fa sí. Calor.
3: Molt bé.
1: Molt bé. Doncs
3: això dels contenidors davant de casa, doncs això, si ho fas, si ja reciclaves, no costa res.
1: Sí, exacte.
3: Si
1: ja
3: que toca
1: sí.
3: Posar-ho, i sí. Molt més fàcil, a davant de casa, no t'has d'anar cap fins a buscar el container, ni res. Però clar, la gent que no ho feia, que no reciclava, ara molta gent es queixa que això, que la diuen, he posat una cosa i no se me l'han emportat. Va, clar, si no és el dia que toca o poses el que no s'ha de posar, doncs... Pues...
1: No se l'emporten.
3: Clar, i davant del dubte, doncs, pues, o demanes, o si alguna cosa, doncs, pues, ho poses a la resta, no ho posis, uh-huh. Si no saps ni si és plàstic ni si és cartó, doncs, pues, ho poses a la resta, o t'informes que sí. Amb els críptics que van donar i tot està tot molt bé.
1: Ah, i avui en dia,
3: els
1: si
3: primers
1: buscaran...
3: dies costa que has d'anar mirant i això, però, per exemple, no sé si a tot arreu, però ara aquí al Francàs, dilluns i dimecres ja saps que no passen, doncs, pues, ja està, tu oblides, uh-huh. Els altres dies, doncs, pues, mires, avui és cartró, avui és... Avui és orgànica i plàstic, l'orgànica i plàstic ara és tots els altres dies, perquè és el que més es fa.
1: Clar, que més s'utilitza.
3: Bueno, jo de moment trobo bé, clar.
1: Mm-hmm. Bé, és això, canviar hàbits o adaptar sí, nous hàbits, que tampoc no és tan complicat.
3: Com el que deu del Vendrell d'abans o d'ara, clar, tot es va modernitzant, tot, hi havia moltes coses millor, i hi ha coses pitjor, també, com sempre. Som més gent, clar, també molta més gent de fora, com diu el Badó, també, no s'ha de donar la culpa a la gent de fora.
2: No s'ha de donar la culpa, no, però bueno.
3: No, perquè n'hi ha que venen i ho fan millor que nosaltres, i al revés.
1: Tal qual.
3: Però bueno.
1: Molt bé.
3: Mica en mica.
1: Fantàstic. Gràcies,
3: vinga, bon
1: Isabel.
3: Bon dia,
1: que vagi
3: bon dia,
1: bé.
3: Bon dia. Bon dia. Adéu,
1: adéu. Adéu. Quin dia de reflexions avui, eh?
2: Està bé,
1: oi da, eh?
2: Tocant temes...
1: De... Oi da, tocant temes delicats, perillosos, sí. Bon dia.
4: Bon dia.
1: Hola, bon dia.
4: Hola.
2: Carme.
1: Què tal, Carme?
4: Mira, ho dic, anar fent
1: sempre com ara.
4: Sempre com ara.
1: Sempre com ara, sí, senyora.
4: Sempre com ara.
1: Molt bé.
4: 200 grams de pastanaga, em sembla.
1: Molt bé, sí.
4: Que
1: sí,
4: anava
1: sí.
4: A dir que li dono tota la raó al Salvador, també? Tota la raó.
2: Tota la raó.
4: I més a més, nosaltres encara tenim un altre problema, perquè es van treure la passarel·la i hem d'anar a donar la volta al ruedo.
1: Ah, ja.
4: Saps?
1: Sí, sí.
4: Que van treure la passarel·la. El que menys que podíem fer és posar un altre mentre posaven el nou.
1: Ja.
4: I no sé, perquè encara ningú se'n sap per què la van treure.
2: Bueno, perquè són els...
4: Ells ho saben ells.
2: Sí, hi ha gent intel·ligent, i el que hi ha.
4: I hem d'anar a donar la volta per allà baix a Cal Mirce, o si no, per allà dalt al pont de França... És horrorós, cada vegada hi hagi més gran,
1: sí,
4: i hem d'anar a donar la volta a la plaça.
2: Diu que en posaran un altre, no sé
4: sí,
2: quan serà.
4: Sí, però mira,
2: posaran,
4: jo deia que poder per la festa major, ara sí. Ja dèiem per la fira. I ara l'altre dia em van dir per any nou, dic sí.
2: Oh, no, ja t'ho dic jo, per any nou tampoc, serà molt tard.
4: Per any nou tampoc?
2: No sé quin any nou, potser... ja ho anirem veient. Sí,
5: sí,
2: ja ho anirem veient.
4: Bueno, sí, perquè quan vindran les eleccions s'han d'inaugurar coses, però...
2: Ara hauran de fer vindre l'exèrcit que faci
4: un
2: pont.
4: Tenen uns bolets i grossos, eh, això?
1: Sí.
4: De treure's aquest pont.
2: No,
4: si fos, si tinguessin l'edat de molta gent que tenim, que som no. grans, i hem d'anar a donar la volta per baix la carretera, que és més perillós que res, per la gent gran, o cap damunt de França, que treguin els altres ponts. Ah, mm. Doncs no, aquella passarel·la no sé què carall els hi feia tanta nosa, però bueno...
2: Bueno, sí,
4: que
2: sí.
4: hem de fer callar,
2: sí, callar, callar.
4: I faran el que els hi dona la gana, doncs per no això, cal.
1: Sí.
4: Jo crec que abans de les eleccions estarà posat.
2: Sí, si no, vindrà l'exèrcit a fer a muntar com aquell que van fer allà baix a Sant Salvador, allà baix a Sant Salvador, que van,
1: sí.
2: van vindrà l'exèrcit i muntarà en un moment, tranquils. Cap problema.
4: Sí. Sí, sí, però almenys que podien deixar una cosa per passar, eh?
1: Yeah.
4: Abans de treure una cosa, doncs poguessin passar els de l'altra banda. Que a nosaltres va costar l'or i el moro perquè se la posessin, perquè tots els veïns d'allà baix
2: sí, sí,
4: no vam
2: sí.
4: parlar allà a l'Ajuntament que es posessin la passarel·la.
1: Mm.
4: I mira, ara se la fumen a treure. Ai, quins nassos
1: a veure,
4: que tenen.
1: A veure,
4: abans
1: a veure.
4: Passaven per baix el torrent.
2: Sí, sí, no sí tenen... jo vivia per baix i sí, la meva dona per baix el torrent, vull dir...
4: Per baix el torrent, peixava baix, perquè com que era de terra, nosaltres mateixos fèiem el camí.
1: Clar.
4: Però ara es van fer això i no hi ha dret. Però bueno, mira què hem de
1: fer. Bueno, a veure com anirà, a veure, ara que facin...
2: Ja, Carme, ja ho posarà.
1: Ara que ve la segona part de les obres d'aquí de la Riera.
2: D'aquí 20 anys, d'aquí 20 anys...
4: Avui és el dia, ja... és el dia de... Ara que li donen tota la raó amb el Salvador, sí.
2: Ah, no.
4: De tot
2: no,
4: el que fan.
2: No, jo he posat el misto i aquí...
1: Sí. Sí. Molt bé, Carme.
4: Vinga.
1: Gràcies per trucar.
4: Ah, i felicitats amb el Salvador per la part que li toca.
2: Gràcies, gràcies.
1: De part teva, Carme, de part teva. Gràcies per trucar.
4: Vinga, doncs.
1: Que vagi bé.
4: Gràcies.
1: Adéu, adéu.
4: Adéu, adéu.
1: Tenim ja uns quants whatsapps que ara els comentarem. Si abans però tenim altra trucada, anem cap a la trucada directament. Bon dia.
6: Bon dia, xicot.
1: Hola, Jordi, què dius?
6: Què tal? Hi ha un bon incendi avui aquí.
1: Ostres, no m'hi dou, eh? Així que he fet així una mica xerrada per introduir-ho, però
2: sí,
1: hem tocat diverses tecles, eh?
2: No he parlat mai d'Ajuntament i de polítiques. Però
1: hem tocat diverses tecles. Sí, home, sí.
6: Està bé debatre una mica, però són temes que ens afecten a tots d'una manera
1: o
6: d'una
1: altra. Jo crec que sí. Sí, home, sí.
6: Sí.
1: Una de les gràcies d'aquí de la ràdio de proximitat, perquè això, si no parlem aquí, no es parlarà en un altre lloc, no?
6: Sí.
1: Molt bé.
6: El del reciclatge és un problema, perquè, és clar, té moltes coses a cada casa, de plàstics, de tot. Clar.
1: Sí.
6: És el que deia el Sergi, que fet des de la base, és clar, però no hi ha manera, saps?
1: No, costa, costa.
6: Costa. I plàstics i d'això, sí.
1: Sí, és que vas a comprar, llavors, només que facis qualsevol àpat o que, el que sigui a casa,
6: sí.
1: De seguida fas una producció de plàstics impressionant, eh?
6: Sí, exacte.
1: És brutal la quantitat d'envasos que arribes a fer en un moment, eh?
6: Exacte.
1: És curiós, sí.
6: Es té que ser conscient i fer les coses bé en aquest tema.
1: Sí, sí. A veure.
6: Crec jo.
1: Molt bé, Jordi.
6: Bueno, doncs 200 de pastanagues.
1: Fantàstic.
2: Vinga, Jordi.
1: Gràcies per trucar-nos.
6: Vinga, abraçada als dos.
1: Que vagi bé, igualment.
6: Adéu, bon dia.
1: Adéu, adéu. Anem cap als whatsapps, d'acord? Que tenim diversos. El 686-101-101. Comencem per en Xavier Trilles. Bon dia, companys. 200 grams de pastanaga. L'apuntem.
2: Està apuntat.
1: Bon dia, per la recepta d'avui, 200 grams de pastanaga. No he provat mai amb pastanagues, segur que ho faré. És una recepta perfecta per l'estiu. Una abraçada, homes guapos, ens diuen. Sarramià i l'Helena.
2: D'acord.
1: Mira, ens diuen homes guapos, gràcies.
2: Molt guapos.
1: Gràcies per la floreta.
2: Però molt, que diu perquè jo.
1: Veus quin gustàs, tu, això, quin gustàs. La Pilar Hernández, buenos días. Gerardo dice que os pregunte si sabéis de qué color es el caballo blanco de Santiago. Doncs
2: no,
1: és lo mateix.
2: No, no lo sabemos.
1: No. Jo, ho fem d'aquí, eh? Quan preguntem quins 200 grams de pastanaga hem de posar, és una mica va per aquí, eh? Diu, yo digo 200 gramos de zanahoria. Mi riuet querido, que ha sido mi media vida para mí durante tantos años, me lo han quitado. ¿Por dónde saldrá ahora el agua? Arreglar la salida de aguas pluviales, sí, pero quitar la salida del riuet, no. Era la identidad y el símbolo de Comarruga. És la reflexió que en aquest cas ens deixa per escrit la Pilar. Gràcies per fer-ho. La Maria Carme Galán. Bon dia, 200 grams de pastanaga i dels altres comentaris no opinaré, o no opinaré, veig.
2: No opinis.
1: Millor que no, Maria Carme. Sí, sí, sí. Doncs va, també apuntem aquesta quantitat, que són aquests 200 grams de pastanaga que també ens ha dit la Maria Carme. Va, anem a més trucades, vinga, i més participació, vinga, que segueixen
2: fantàstic.
1: Quan ja passem gairebé un minut de 12:15. Bon dia.
5: Bon dia.
1: Hola, Jordi. Ara sí, Jordi. Com estàs?
5: Mira, anar fent.
1: Sí, anar fent. Fantàstic.
5: Escolta'm, digue-li a Malvador, ni et saluda, ni dic 10 calés, jo.
2: No et saludo.
1: Sí.
5: Mira. No, jo, Badó, i tu ni Badó ni hòsties. No, punto. Amb el Pere sé que ni dec de calés, però amb tu no.
2: Perdona, però això sí, ho dius a la ràdio o pel carrer?
5: Pel carrer.
2: Pues jo sempre et saludo, i si m'has dit de que està teniente, no et dec haver sentit, perquè mai a la vida et negaré el saludo, mai.
5: Bueno, això espero.
2: Home, és que no, em vas cridar un puesto o altre, però jo no el recordo.
5: Però potser va ser massa fluixet.
2: Això sí, has de cridar una mica més.
5: Et fotré un crític.
1: És duduïda.
2: Quan jugàvem a bàsquet, que cridàvem tots, doncs així.
5: Doncs farem això.
1: Si li fots un crit ben fort, però ja s'entrarà ja. Ell i mig Vendrell, ja veuràs.
5: Sí, escolta'm, això de la pastanaga pels conills, eh?
1: Sí?
2: Bueno, i per la vista.
1: Bueno, però així feta així.
2: Jordi, i per la vista.
5: Sí, bueno, no, ara de moment la tinc bé, la vista, no.
1: Ara que la tinc bé, ja no cal menjar més pastanaga.
5: Sí,
1: ara
5: la pastanaga me la donarà pel sac, no.
1: No, ja fas bé, Jordi. Molt bé. Gràcies per trucar.
5: Home, que es vagi bé.
1: Que vagi bé igualment. Adéu, bon dia. Hola.
7: Bon dia.
2: El Josep Bargalló. Pep Bargalló.
7: Ara anem bé.
1: Com estàs, Pep? Què dius?
7: Bé, home, la gent subsistint.
1: Subsistint.
7: Sí. Molt bé, la gent. No trobo que avui esteu separats.
1: Una mica sí, eh?
7: Home, jo crec que s'ha reconeixent una obra molt ben feta que va fer aquí el Vendrell, també, segons com sigui, eh? Uh-huh. Es diu la font dels quatre fonts.
2: Ah, allò... Aquesta va ser la millor.
1: El rentapeus.
7: S'ha de reconèixer que
2: una obra d'art.
7: Com s'hi va fer fotos i tal, vull dir que és una cosa que
2: una obra d'art,
7: mai
2: sí.
7: Vista, eh? Vull dir, jo crec que allò... Quin desastre. Tot un lloc, tot aquell fons que hi ha d'antic, doncs, diguem-ne, del pont del Pardo, i han de posar una cosa tan moderna allà al mig, vull dir... Bé, moderna.
2: No moderna, perdona, allò és un... Allò que posen els pàrquings...
7: És un pilar d'aparcament.
2: I van agafar una figura que no volia, aquell del Fenosa, que no li agradava, li va fotre allà a sobre, i està. I punta.
7: El que passa que tot arreu hi ha creus de Sant Jordi, doncs, i un il·luminat, aquí fotem això aquí, ja està, però ja és un desastre. Hi ha fonts maques, perquè és molts de Déu, i que quedaria bé allà, i més el lloc que més menys hi era, que no pot ser ara perquè passen cotxes, però, en fi, només regalons d'aigua, ja és negre, el terra ja és negre, l'aigua que corre sempre, va. En fi, és igual, ja ho arreglem. Però de fet, la bicicleta, doncs, com cada any, també anirà fent els col·legis, i aquest any els postulets van treure la carrossa aquella que van fer el 2023, que és concurs.
1: Laqueta, oi?
2: Laqueta,
7: sí. Més que res, perquè em sembla que anem més endarrere amb el català de fa 3 anys, de quan la van treure, encara anem a pitjor.
1: Potser sí.
7: I, un jovent, doncs, vinga, es van animar, la riu, la podien tornar a treure, doncs, traiem-la, però sense concursar, perquè ja nosaltres estem en contra. Del tema de, ja ho veia, de com es munta el jurat de la festa de la bicicleta,
2: sí,
7: i de l'entreu, doncs, sense participar al concurs, doncs, per donar una mica més d'ambient, i jovent, i després cap a dinar. A dinar érem, no sé, gairebé 30 i escaig de persones a dinar, doncs, molt bé,
2: bon
7: ambient, fantàstic. Joves i de tot.
2: I vells. Sí,
7: no, home, vells no.
2: Home,
1: no. Tots, més grans.
7: En aquest món tots els excessos són dolents. El que tenim nosaltres és un excés de joventut.
2: Ni
7: vells ni grans. Tenim un excés de joventut.
1: També és veritat, sí. Eh? Ben vist. Molt bé, Pep. Gràcies.
7: 200 grams de pastanaga, que diu el Badó.
1: Fantàstic. Molt bé, ens ho apuntem. Igualment, gràcies. Adéu. Més trucades, bon dia.
8: Hola, bon dia. Soc la Glòria.
1: Com estàs, Glòria?
8: Molt bé.
1: Sí, tot bé?
8: Bueno, aquí escoltant la ràdio aquí al matí, i molt interessant tot, el que havies dit avui.
1: Doncs gràcies, Glòria, per
2: saber que
1: per escoltar-nos.
2: Sí,
1: ja és això, ja. Molt bé, i la recepta què t'ha semblat?
8: Ah, molt bé. 200 sí? grams, eh? Que...
1: Molt bé, 200.
8: 200 de cada cosa, de pastanaga, de puerro. Ai, com es diu puerro en català?
2: Porro.
3: porro.
2: Ja veig que has anat apuntant els ingredients. Ja està bé, ja està bé.
9: Sí, molt
3: sí,
9: bé.
3: Sí, sí, l'he apuntat. Jo faig molt la de carbassa,
1: sí,
3: i la de porro només.
9: Sí.
3: Amb una miqueta de ceba i patata. Molt. Però mira, en pastanaga no l'havia fet més,
1: sí,
3: mai, és... i provarem.
2: Molt bé.
1: Ja em diràs, sí, què tal. Si la fas, ja em diràs què tal. Molt bé, Glòria. Sí.
3: Pues vinga, pues
1: gràcies per trucar-nos, com sempre.
3: Vinga.
1: Que vagi bé.
2: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia. Hola.
10: Hola, bon dia, la Núria.
1: Bon dia, Núria. Hola, Núria. Què dius?
10: Hola. Jo m'afegeixo les crítiques.
1: Sí, també?
10: Només aquest ajuntament té el gust al cul i el cul de vacances. Amb això ja n'hi ha prou.
2: Home, ai, ai, sí, sí, no. Ha sigut més dur.
10: I les mentides del Kenneth, això es creu tothom i el continuen votant, que és el problema.
2: Sí.
10: Crec.
2: No, sí, sí, sí.
1: Bueno, ara venen eleccions i...
10: Sí, bueno, ja començaran. I, per exemple, això de la Riera, tots aquests bancs que han posat, estan tan plets de pols que qui s'ha de sentar en aquests bancs? A part que no tenen respatllo, vull dir. No ho entenc, sí, com fan les coses.
1: Bé, són coses que els han volgut integrar, no, així, no?
2: Aquests bancs han posat... He vist que han fet com dues placetes...
10: Sí.
2: És per mirar el dia que passi el torrent, a veure com passen els...
10: Sí, el dia que passi una mica d'aire.
2: Que passi la calaixera, que em diu el Berguelló, sí, diu... Com, diu, si passa el torrent, veuré baixar la teva calaixera, perquè jo he vist molt amunt, però estic emparat.
1: Clar,
2: si baixa la meva calaixera, ell passarà la seva... Ah, ja. Ell veurà galet.
1: La calaixera, el llit, les taules, sí, i les cadires, tot plegat.
2: Doncs allà es pot, per veure com passa el riu.
1: Clar, bueno. Bueno, ja està, queda dit.
10: El Vichyssoise soa boníssim, coses fresques per l'estiu, que és el que va millor.
1: Fantàstic, sí, sí, molt bé.
10: I amb la pastanaga, doncs, ho provarem. A veure.
1: Sí, és una manera diferent de fer-ho.
2: El porro, sí, i la patata, tot això.
1: Sí, sí, sí,
10: sí, sí.
2: Si això vol posar una mica de nata, això és opcional.
10: Bueno, això
2: és més greix, això sí.
10: Sí, va, sí.
1: Molt bé.
10: Posarem 200 grams.
1: Eh? Fantàstic, molt bé.
10: Vale.
1: Gràcies.
10: Molt bé, una abraçada a tothom.
1: Igualment,
2: gràcies,
1: Núria.
2: Gràcies.
10: Adéu.
1: Que vagi bé. Adéu, adéu. Ostres, oi, a veure si demà em deixaran tornar-m'hi, eh?
2: Amb tu, però si en tot cas no han deixat tornar amb mi.
1: No ho sé, a veure si...
2: Tu t'has portat molt bé, ja també.
1: Jo ja sempre intento, vaja, i crec que ho aconsegueixo, és aquest punt de neutralitat, és a dir, jo soc neutre, jo no dic res.
2: Prudent com tu no n'hi ha cap.
1: Per això vull dir, no, en principi, només el que vulgueu explicar o el que vulgueu dir, eh? El que sigui, ni més ni menys, però avui ha sigut un dia intens, eh? Hem començat així amb un comentari inicial i així una mica allò per xerrar i per fer introducció, però...
2: Sí, però
1: ja està bé, ja està bé.
2: Si no...
1: Ja torno a dir, està molt bé.
2: La recepta es pot s'acabar aviat i...
1: Bueno, no, ja està bé.
2: Ara la recepta falta fer... S'ha de fer, eh?
1: Sí, això sí.
2: És com allò del flam de tonyina, allò que després el provaràs, però... Vull dir, quasi m'agradaria sapigueu abans de marxar què tal, però...
1: Ara ho tastaré.
2: El millor encara està congelat.
1: Sí, està congelat. Ara ho tastaré, encara que sigui un pessic. Sí. Ara, encara que sigui un pessic, ho acabaré de tastar.
2: La textura, ja t'ho dic, ho has de menjar amb culleres, perquè a dintre és com un flam, diguéssim.
1: Clar.
2: No tant com un flam, però...
1: Sí. Va, doncs ho tastarem, que és tot això, tot just la recepta que vam fer la setmana passada. I va, avui per començar, també, a banda de... una mica els comentaris inicials i parlar una mica de l'actualitat vendrellenca en aquests aspectes. També hem comentat que avui és Santa Laura,
2: sí.
1: Que tu tens dues Laures ben
2: dues,
1: a tocar,
2: sí.
1: I del qual es volies felicitar amb aquesta cançó que ja està sonant, que és una cançó clàssica, una de les balades més conegudes d'aquest, sí, però... país en català. És per tu, m'has dit, no?
2: Sí, però... He trobat molt balada.
1: És de Sau, eh?
2: Perfecte,
1: és del disc Sau. Quin disc és aquest?
2: És igual, no, ja està.
1: És balada. Sí. És la versió... Aquesta és l'original, eh? Aquesta és l'original de Sau.
2: Perfecte, doncs.
1: Boig per tu.

0: icona, eh, aquesta cançó.
1: Sí, he trobat... Sí, però he trobat molt lenta, no?
0: S'han fet moltes versions després, sí, amb altres grups, i potser...
1: No, és igual.
0: Però aquesta és l'original, eh? Aquesta perfecte, és de Sau, és la bàsica, per entendre'ns, i és dins la seva discografia oficial, que és d'on l'hem extret.
1: Perfecte.
0: Badó, gràcies.
1: Ens despedim, fins dilluns que ve, no tenim cap festa ni res, ja buscarem una recepta nova.
0: Correcte.
1: I una abraçada a tothom. Vinga, salut.
0: Adéu-siau. I acabarem ja amb aquests compassos finals d'aquest Boig per tu, i a més amb promoció que encara ens queda per escoltar. Gràcies per ser-hi i gràcies per fer-ho possible. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9. No hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
3: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
2: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix.
4: Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri aquest procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com ara la CGT i Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extres i a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència al país. Salut, de fet, calcula un impacte a curt termini d'entre un 15% i un 20% sobre l'activitat per la campanya per no fer hores extres. I també Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions davant diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa entre els treballadors. I el govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats, patronal i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals, que serà el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del mes de març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encariment dels carburants i a contenir la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. De fet, a partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas tornarà al 21% habitual. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Els fets van desencadenar una persecució policial que va acabar a la C-66 a Celrà, on els agents van interceptar el vehicle sospitós. Aquest és el tercer incident amb armes de foc que es coneix a Catalunya en poques hores. El primer es va registrar a l'Hospitalet de Llobregat amb una persona ferida de bala. El segon és aquest cas de Tordera i el tercer va tenir lloc ahir a la tarda al barri de Sant Roc de Badalona, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu per una bala perduda en un tiroteig entre clans familiars d'ètnia gitana. Per altra banda, també s'investiga una agressió per arma blanca en el marc d'una baralla. Ahir també a Barcelona els Mossos van poder detenir en aquest cas un home relacionat amb els fets. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: Anda y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
3: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
2: Sentir de Andalucía.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
5: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream.
1: A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
6: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
8: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
9: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts en aquesta nova cita de la quarta hora. Ja hem tornat i ens incorporem després d'una setmana de vacances. Que us haig de dir, doncs, que les vacances sempre senten molt bé. Però és un plaer retrobar-nos de nou, com sempre, a aquesta hora, al migdia. Avui és dia 1 de juny i podíem dir, ui, que comença el juny, que comença ja a veure's de lluny l'estiu, oficialment, allò de que entrem en l'època estival, però és que el temps ja fa setmanes que ens acompanya amb caloreta. Avui tenim un dia així mig, però la cosa ja apunta amb altíssimes temperatures. Us saludem en aquest 1 de juny, que avui celebren oficialment tres efemèrides internacionals molt destacades dintre del famós calendari de les Nacions Unides i d'altres organismes globals que, com sempre, arriben aquí a la quarta hora. Avui és el Dia Internacional de la Infància. L'Institut de l'Assemblea General de les Nacions Unides, l'any 56, té com a objectiu recordar la vulnerabilitat dels nens i promoure de manera activa els drets fonamentals del seu benestar i del seu desenvolupament en un entorn segur. També avui és el Dia Mundial dels Pares i de les Mares. Un decret oficialment per l'Assemblea General de la ONU, aquesta efemèride busca reconèixer, coronar i posar en valor el paper fonamental de la família en la cura, protecció i l'educació dels fills arreu del món. I avui també és el Dia Mundial de la Llet, una iniciativa proclamada per l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, el conegut com a FAO l'any 2001. Té com a propòsit subratllar la importància de la llet com a aliment global essencial per a una dieta saludable, a més de reconèixer la tasca econòmica i social del sector lacti, especialment en el medi rural. Doncs ja sabeu que ens agrada sempre, doncs, estar al dia, que és el que tenim entre mans. Sí que ja fa hores que el dia ha començat, però en aquesta quarta hora traiem el cap cap al món en general. Avui el Sant Toral ens diu que aquest 1 de juny el sant principal del dia és Sant Justí, filòsof i màrtir del segle II, considerat un dels grans defensors de la fe cristiana. Però també hi ha diferents sants i santes: Santa Laura, Sant Ignasi, Sant Flor, Sant Fortunat del Montefalco. I avui s'espera, doncs, un dia majoritàriament assolellat amb intervals de núvols alts, amb unes temperatures d'estiu suau sense probabilitat de pluja. La temperatura màxima avui aquí al Vendrell arribarà fins als 27 graus durant les hores centrals del dia, amb una sensació tèrmica propera als 30. I la temperatura mínima baixarà fins als 19-21 de cara a la nit. Al cel hi haurà núvols, aquests que ara veiem, del xip-xip-xip, i alguna clariana que també mantindrà a la tarda i a la nit. I el vent, doncs, res de res. Molta caloreta. Així que amb aquesta primera informació, recordeu que aquí a la quarta hora el que tenim és amb el que avui ens despertem, amb el que has de saber. Aquest punt d'informació amb les notícies destacades locals, comarcals, de província i també d'última hora. Fem i obrim aquesta finestra d'Espanya i el món. La música, que és tan important aquí també a la quarta hora. Barregem una miqueta així perquè no t'adormis. I a veure si estenem el nostre WhatsApp de participació, que cara ja el mes que ve arribaran coses i sortejos. Ens haureu de trucar, això sí, eh? Bueno, enviem un missatge de veu, que no costa res. El 686-1091. Aquest és el WhatsApp de participació de... Doncs tant la Calaixera com nosaltres, és el WhatsApp en el que, si ens voleu demanar un tema musical, fer una dedicatòria, enviar un missatge a algú que us vingui de gust, obrim aquest canal perquè estiguis connectat amb nosaltres. I també avui el nostre tema retro ens centrarà a escoltar Jason Donovan, que serà un viatge cap als 80. I també, com ja és habitual, farem una ullada a la nostra agenda, que avui, doncs, ve una miqueta curteta, però ja arribaran més coses, perquè avui només és dilluns. Gràcies per acompanyar-nos, salutacions i benvinguts a la quarta hora, l'hora que necessites per acabar de rodonir el matí. I com sempre, jo sóc Marga Márquez. Ja m'he proposat, a partir d'ara ja que arranca el mes de juny, doncs està així en format festiu, perquè jo sé que hi ha molta gent que ja comença vacances d'aquí aviat, i si no, arribaran. I com que ara ve una amb la pila molt carregada, doncs em ve de gust arrencar així, amb molt bon rotllet. Amb Sebastián Yatra, amb Manuel Turizo i Belea, aquell famós Vagabundo. Això acaba de començar ara mateix. Molt bon dia i benvinguts. Salutacions de Marga Márquez.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
3: Bé, doncs ara és com sempre habitual començar aquí en aquesta quarta hora amb aquestes últimes notícies. Sempre està bé estar informat del que passa a la nostra comarca, al nostre municipi i, com no, també arreu del món. L'Ajuntament del Vendrell informava que el bus llançadora que es va estrenar el passat mes de juliol i que uneix el centre de la ciutat amb els nuclis marítims ha sumat en els seus primers 10 mesos més de 36.000 usuaris. La línia 3 va sorgir a partir d'una demanda dels comerciants d'impuls al Vendrell amb l'objectiu de cohesionar el municipi. Les bones xifres de l'estiu van fer que el consistori en garantís el funcionament durant els mesos d'hivern. Des del govern local afirmen que aquest passat mes d'abril ha sumat una xifra de passatgers alta amb total de 4.771 usuaris. Per tot plegat, l'alcalde Kenneth Martínez ha avançat que segurament hi haurà una ampliació de freqüència. Alhora, l'alcalde també ha anunciat que la línia L2 del servei regular del bus urbà incorporarà una nova parada al centre del Francàs, al càmping Francàs més concretament, per millorar la connexió d'aquest nucli marítim amb el centre del Vendrell, l'estació de tren i l'hospital. I com ja sabeu, els veïns de Coma-ruga estan recollint signatures per demanar que es destapi la bocana del Riuet. La plataforma veïnal Salvem la Bocana del Riuet i l'Associació dels Veïns de Sant Ramon de Coma-ruga han començat una recollida de signatures per demanar que reverteixi el tancament de la bocana del Riuet, que s'ha derivat per les obres de renaturalització d'aquest espai. El passat diumenge van aconseguir més de 700 signatures que aquest dilluns el van portar al ple de la Junta. La gent està completament indignada perquè han tapat la bocana i la bassa, s'han tret els ponts, s'han reduït la profunditat i volen que se'ls escolti al poble i que es reverteixi aquests canvis. Expressaven davant dels mitjans, Francesca Carvajal, que és la portaveu d'aquesta plataforma. Molts dels veïns han intervengut a torre paraula obert al públic que hi ha hagut després de la sessió plenària expressant el seu descontentament amb el resultat dels treballs. Des de l'Ajuntament, l'alcalde ha demanat als veïns que esperin a que finalitzin del tot les obres per avaluar el resultat final. De totes maneres, ha recordat que aquests eren uns treballs de renaturalització que formen part d'un projecte que ha estat aprovat pel Ministeri de Transició Ecològica i del Servei del Litoral de la Generalitat i que actualment al litoral no es poden fer obres dures, per això ha estat necessari eliminar elements antòpics com els ponts o els murs que alhora faciliten ara l'accés al Riuet, explicava l'alcalde. I més coses. Les activitats previstes a la Biblioteca Terra Baixa i la Sala de Lectura de Coma-ruga són nombrosos aquest mes de juny. Tot i que el període lectiu arriba a la seva fi, la Biblioteca Terra Baixa i la Sala de Lectura de Coma-ruga preparen un mes de juny ple d'activitats diverses. A la biblioteca, la primera proposta arriba demà 2 de juny, a 5:45 de la tarda, on hi ha el cicle de Cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula Salve Maria, de Marc Coll. El dimecres, dia 10, a la mateixa hora, hi ha projecció Un silencio de Joaquim Lafós. I el dijous dia 11 a 6:15 de la tarda al Compte per a nadons de Mercè Martínez, que explicarà la història de Bellamanetes. El divendres dia 12 de juny arriba la presentació del llibre El arte de entender el caos, a càrrec de l'autora Laura Colet, i el proper dissabte dia 13 a 11:00 hi haurà una nova sessió a l'hora del Compte per nadons i l'espectacle Si fa sol, cançons per compartir amb els més menuts. La darrera proposta arribarà el dimecres 17 a 6:45 de la tarda amb l'actuació de música comentada per Maria Montes. La sala de lectura de Comarruga arriba de l'1 al 8 de juny i de 5 a 6 de la tarda amb grups de conversa en anglès els dimarts a 9 i 30 de juny i de 5 a 6 de la tarda jocs de taula per adults i el dimecres dia 10 des de 6:45 de la tarda al Club de Lectura amb el comentari de l'obra Ramon Folch i Camarassa, El nàufrag feliç. I més coses, a Som Sansà és una pàgina web impulsada pels veïns del nucli marítim de Sant Salvador que vol ser un punt de trobada per compartir informació, consultar l'estat de la platja o recuperar la memòria del barri. Des de fa un temps, els veïns de Sant Salvador i la resta del Vendrell tenen a la pàgina web Som Sansà un espai per conèixer diferents espectacles d'aquest nucli marítim. Impulsada per Reveris Unai Francès, la pàgina ofereix informació de l'estat del mar, la meteorologia, les rutes que es poden fer, les activitats culturals o els restaurants que hi ha. Un dels aspectes que més està funcionant, però, és el de la publicació de fotografies al nucli, tant actuals com històriques, que tothom pot enviar a través de la mateixa pàgina. Si una cosa està cridant molt l'atenció d'aquesta Som Sansà és la recuperació d'aquestes fotografies històriques mitjançant l'ús de la intel·ligència artificial amb la qual es generen vídeos animats on es poden veure a través del seu compte d'Instagram. En poques setmanes el compte ja ha superat els 500 seguidors, evidenciant la bona rebuda que ha tingut aquesta iniciativa. I l'Ajuntament i la xarxa Tecla de Calafell comencen a treballar en el nou cap de Segur Platja. L'Ajuntament de Calafell i la xarxa Tecla han arribat a un acord per ampliar el cap de Segur amb 4 consultes més i un espai per treballar l'atenció a distància. L'ampliació es farà en un local municipal, l'antic Tamanaco, que l'Ajuntament ha cedit a la xarxa Tecla durant 30 anys. Els mateixos es resten de concessió de l'actual cap de Segur. Així, els dos espais acabaran en concessió del mateix moment, ha declarat l'alcalde Ramon Ferrer. La inversió serà de més de 600.000 euros i anirà a càrrec de la xarxa Santa Tecla. El projecte redactat per la xarxa Santa Tecla preveu connectar la primera planta del cap de Segur, on s'hi accedeix ja amb un ascensor, amb el nou local a través d'una passera tancada. Així, les 4 noves consultes queden completament integrades dins del CAP. I també mirant cap a la població veïna de Calafell, a la Ciutadella Ibèrica tindrà un nou pont que connectarà amb el passeig marítim. L'Ajuntament de Calafell projectarà un pont que connectarà la Ciutadella Ibèrica amb el passeig marítim a través del carrer Mercè Rodoreda a l'Estany. Aquest carrer, a més, s'urbanitzarà amb una plataforma única i prioritat invertida de vianants i vehicles. El cost d'aquest projecte arriba dintre del pressupost de les obres, que podria rondar el 1 milió d'euros, incloent el carrer Mercè Rodoreda, i que anirà a càrrec de l'Ajuntament de Calafell. Aquest projecte és molt important per la ciutat i s'està treballant perquè sigui un pont emblemàtic, comptant amb una figura destacada en el món de l'arquitectura, remarcava l'alcalde Ramon Ferrer. Aquest nou pont complementarà el pont del Masmel, que també és ampliarà els vianants i els ciclistes, connectant amb dos costats amb del ferrocarril i facilitant l'accés de la C31 al mar, ha afegit l'alcalde. L'Ajuntament vol formalitzar els encàrrecs abans de l'estiu per tenir el projecte llest a principis del 2027. I continuem mirant cap a la comarca. Els treballadors de l'Ajuntament de l'Arboç denuncien a l'Inspecció de Treball el deteriorament de les condicions laborals. El sindicat Cipfepol de l'Arboç ha denunciat en un comunicat la situació límit en el que es troben diferents treballadors i treballadores de l'Ajuntament després d'anys d'assumint una sobrecàrrega de feina constant i una manca de personal que ha comportat un deteriorament de les condicions laborals. El sindicat ha presentat una denúncia davant d'Inspecció de Treball apuntant que al govern municipal no hi ha pres mesures efectives per corregir aquesta situació. Segons el CIFFEPOL, aquest no és un problema puntual, sinó una situació estructural que s'arrossega des de fa anys i que afecta el departament, com els de la policia local, la secretaria, la intervenció, la biblioteca, l'escola Bressol o les àrees d'urbanisme, turisme, cultura, medi ambient o atenció ciutadana. Afegeixen que durant els últims mesos s'han elaborat diversos informes interns que evidencien una realitat preocupant: plantilles insuficients, baixes i vacances sense cobrir, acumulació sostinguda de tasques, manca de planificació interna, recursos tècnics obsolets i treballadors assumits amb responsabilitats molt més per sobre del que seria raonable. Una situació que té un impacte sobre la salut general, amb un increment de riscos psicosocials, l'estrès crònic, el desgast emocional i una sensació creixent d'abandonament institucional. I més coses. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, han tornat a reclamar la segregació de l'actual àrea bàsica de salut Cubelles-Cunit, amb dues àrees bàsiques diferenciades amb l'entitat pròpia per cada municipi. La petició, traslladada ja fa aproximadament un any a l'Institut Català de Salut i el Departament de Salut, respon al creixement sostingut de la població i de les necessitats per adaptar els serveis sanitaris a la realitat actual dels dos municipis. Segons exposen els responsables municipals, tant de Cunit com de Cubelles estan registrant un increment proper als 1.000 habitants anuals, una situació que fa incrementar la pressió sobre els serveis d'atenció primàries compartits. Fa un any que es va demanar aquesta segregació i hem manifestat la voluntat també al Departament de Salut, explicava l'alcalde de Cunit, que defensa que l'actual model sanitari ha quedat superat per el creixement demogràfic i les necessitats assistencials del territori. La proposta passa perquè cada municipi disposi d'una àrea bàsica de salut pròpia, amb direcció específica, amb equips mèdics diferenciats i una cartera de serveis adaptats per la seva població. Els dos consistoris confien que la petició sigui atesa i que el Departament de Salut estudiï una reorganització que permeti reforçar els recursos sanitaris i adequar-los al creixement constant de Cubelles i Cunit. I com sempre anem en busca d'aquesta mirada a notícies més àmplies que, com sempre, abarquen doncs les notícies d'Espanya, notícies del món i també d'economia. La jutgessa de la Dana suspèn la declaració d'un testimoni per falta de seguretat després d'una concentració. Feijo apela al PNB i Junts a una moció de censura per convocar eleccions no necessitant a Vox al govern. Segueix la vaga i l'ensenyament valencià enmig de la divisió sindical i la polèmica per l'actuació policial. Bad Bunny diu que el papa llatí del pop beneix Madrid i força a The Hits i Usets. També altres notícies que fan mirar cap al món. L'audiència demana informació a Veneçuela sobre de Juana Chaos i 13 etarres refugiats més al país llatí. Netanyahu manté la seva ofensiva al Líban i ordena l'exèrcit israelià atacar al sud de Beirut. També ens diu que general Víctor Bados, director de l'IE, amb l'administració de Trump al món, s'ha tornat molt més impredictible. I altres notícies pel que fa a l'economia: final de l'IVA reduït a la llum i el gas del pla anticrisi per la guerra de l'Iran. Quan es notarà ara això a la nostra factura? Diners bons i diners dolents, la resposta de l'Ikagai. I altres notícies ens diu que l'impacte econòmic de la visita del papa a Espanya ja es comença a sentir als hotels i restaurants. Altres notícies que ens fan mirar, en aquest cas, cap a casa nostra. Ens diu que els docents votaran entre dilluns i dijous per avalar o rebutjar el preacord. La USTEC i professors de secundària suspenen les aturades territorials, però altres sindicats les mantenen.

va a 40 anys a l'accés als préstecs d'emancipació. I Renfe va gastar l'any passat més de 7 milions d'euros en neteja de grafitis. Pel que fa al temps, diu que el juny i l'estiu meteorològic comença amb calor i xafogor. Així és com arranca la setmana pel que fa al temps, però també així és com arrenquen les notícies en aquest dilluns, avui 1 de juny.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Doncs ara mateix passen 9 minuts a 2:15 en donada del migdia. Ja sabeu que aquí, en la quarta hora, també som musicaleros, perquè aquesta hora premia doncs, una miqueta de tot, eh? I ens aturem, com sempre, amb aquesta sintonia, perquè avui és, com sempre, un moment de mirar cap al nostre tema retro. I aprofitant doncs, que avui el nostre protagonista fa anys, cal destacar que avui també el tema dels artistes que avui fan anys doncs, està molt elevada, perquè avui fa anys, per exemple, Alanis Morissette, la reconeguda cantautora de rock alternatiu i una de les grans icones dels anys 90. També fa anys Brandi Carlile, la destacada cantant i compositora nord-americana. I també fa anys avui el mític Pat Boone, que fa mítica icona del pop i del gospel tradicional, música nord-americana. I si mirem cap a una miqueta més allà, avui fa anys Alan Wilder, que és el teclista, arranjador i de vegades solista de suport dels Depeche Mode. Avui fem un viatge en el temps. I per cert, en Simon Gallup, que és el conegut baixista de la banda de rock The Cure, que precisament aquesta setmana està al Primavera Sound. Ja sabeu que els The Cure estan de gira. Però avui ens volem centrar en el protagonista que hem triat amb aquest viatge cap a la dècada dels 80. Parlem de Jason Donovan, que va néixer l'1 de juny del 68 a Melbourne, a Austràlia. I, de fet, es va fer famós perquè ell era actor i cantant. Avui fa el seu aniversari. Va esdevenir una de les icones de pop mundials més importants dels 80. I ara us explico jo, perquè la seva carrera va enlairar-se a la televisió abans de conquerir les llistes d'èxits musicals de tot el món. I va ser conegut a aquella famosíssima sèrie Neighbours. Va aconseguir una immensa popularitat interpretant el personatge de Scott Robinson a la mítica telenovela australiana que va arribar fins aquí. La seva història d'amor a la ficció amb Charlene, que estava interpretada per Kylie Minogue, va captivar milions d'espectadors. A l'any 88 va saltar a la música de la mà dels productors Stock Aitken, que el seu duet real amb Kylie Minogue amb aquell Speciality for You es va convertir en un dels senzills més venuts d'aquella època. I després va desencadenar grans èxits en solitari com aquell Too Many Broken Hearts o temassos com Kiss or Every Day. El seu àlbum debut, A Thing Good Reasons, va ser un autèntic supervendes. Va ser una gran estrella del moment, una reconeguda trajectòria per diferents moments de l'època i recentment ha estat recorrent el Regne Unit amb la seva gira de comiat dels escenaris musicals itinerants que s'ha anomenat Doing Fine and Cold Tour, la qual ha definit com la seva traca final a la carretera. A més, ha anunciat el seu retorn a Austràlia per protagonitzar l'adaptació teatral d'Algú va volar sobre el niu del cucut de Melbourne. Doncs avui, amb la música de Jason Donovan i, evidentment, amb aquest gran hit de l'any 89, Too Many Broken Hearts, que segurament més dels que ens esteu escoltant l'heu ballat a tope.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: I ara ens aturem amb la música dels Laxambusto. Hi ha retrobaments que només reprenen un camí, sinó que redefineixen una història. Com ja sabeu, l'any 2025 Laxambusto van protagonitzar un d'aquells moments irrepetibles, una tornada inesperada, gairebé màgica, nascuda de l'atzar i alimentada per una connexió intacta amb el seu públic. Però jo crec que en el fons de tots nosaltres que vam sentir la seva música des de l'inici amb el seu cantant original era algú que esperàvem. El resultat ha estat una gira espectacular i multitudinària de la seva trajectòria amb escenaris plens a vessar i una resposta emocional que ha superat qualsevol previsió. I atenció, que per immortalitzar aquell any extraordinari arriba ara Efecte Permanent, una peça imprescindible per als seguidors i per la memòria musical del país. Arribarà amb una edició limitada i numerada amb vinil doble que recull íntegrament el concert celebrat a Sitges l'estiu de l'any passat, una de les nits més emblemàtiques de la gira. Aquell llançament no és només un disc en directe, serà una experiència sonora que captura la fidelitat de l'energia, la complicitat i la intensifica la intensitat dels Laxambusto que van desplegar damunt dels escenaris. Cada tall transmet una força de la banda que des dels seus orígens al 86 ha sabut evolucionar sense perdre l'essència i que aquest retrobament ha demostrat el nivell de cohesió i maduresa artística excepcionals. El concert de Sitges, escollit per aquesta edició, condensa tots els ingredients que van convertir la gira en un fenomen. Un repertori carregat d'himnes, moments de màxima eufòria col·lectiva i d'una interpretació vibrant que oscil·la entre la contundència del rock, la sensibilitat també més emotiva. I arribarà amb el resultat d'un document viu i captivador que reflecteix la màgia d'un moment històric. Més enllà del seu valor musical, Efecte Permanent és també una declaració de principis. El títol resumeix l'empremta que els Laxambusto han deixat i continuen deixant en diferents i diverses generacions. Aquest disc és el testimoni d'un any únic i la prova és que algunes connexions no desapareixen mai. Així que a partir de ja es poden fer les precomandes a la web oficial de laxambusto.com, una oportunitat única per assegurar-se una còpia d'aquesta edició exclusiva abans de que s'esgoti. El disc es publicarà únicament en format vinil doble numerat el divendres 10 de juliol, convertint-lo en una peça de col·leccionista imprescindible. Així que no et quedis sense el teu exemplar, perquè és algun màgic i tant de nosaltres, de la nostra època, de la nostra vida.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs en 10 minuts arribarem a la una del migdia. Us recordo el WhatsApp de participació, per aquelles coses que esteu ara sentint la ràdio i us ve de gust, ostres, és que em vindria de gust sentir aquest tema. Aquí ho tenim tot. Ja ho sabeu, és el 686-101-101, que li vols dedicar una cançó al teu germà, a la teva germana, al teu pare, a la teva mare, als teus fills, a la teva parella, al teu amic, al teu jefe. Jo què sé, saps, amb un amor misteriós. O ho pots fer, el 686-101-101. Aquí només demanem, doncs, això, que ens envies un missatge, que estem per complaure les vostres peticions. Bé, doncs, mentre això passa, si és que passa, que nosaltres aquí estem picant pedra. Cada dia, pum, pum, pum. Anem en busca, com sempre, amb aquesta sintonia, perquè és el nostre punt per aturar-nos i fer una ullada a l'agenda. Que ja sé que anar de mercat és algú molt comú, així que us recordo que demà és mercat a l'Arbós i també a Calafell, per anar a remenar, buscar cosetes o passar el temps. I us avanço ja algú que heu de marcar al calendari, perquè el proper dissabte 13 de juny arriba a Cunit una cita molt important, perquè es convertirà en la capital del xarel·lo amb la celebració de la 14a xarel·lada. L'única festa dedicada a aquesta varietat vinícola amb el mar com a escenari privilegiat. El passeig marítim entre els carrers Les Sorres i Amílcar Barca serà novament el punt de trobada per a les persones amants del vi, la gastronomia i la música en directe. Aquesta cita, consolidada com una de les més destacades al calendari enoturístic i gastronòmic del municipi, va néixer el 2012, impulsada per la sommelier cunitenca Carme Garcia, amb la col·laboració des de la Regidoria de Turisme, Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, amb l'objectiu de promocionar els vins del Penedès i especialment la varietat xarel·lo. Així que atenció, perquè arriba una cita el proper dissabte. Ja us avanço que començarà a partir de les 8 del vespre al Passeig Marítim la tradicional mostra dels xarel·lus, amb la participació de diferents bodeguers del territori, que oferiran als assistents l'oportunitat de descobrir i degustar diferents expressions d'aquesta exquisita varietat emblemàtica. La proposta es completarà amb una àmplia oferta gastronòmica dels restauradors i pastissers locals. I en aquesta edició hi participaran restaurants La Rosseria, l'hotel-restaurant Adia, restaurant al Rodaví i Fori Pastisseria Cases. Elaboraran tapes i postres pensats per maridar aquests vins. És una molt bona oferta gastronòmica fent comarca i recordant que la música també hi serà present a la vetllada amb l'actuació musical que començarà a les 8 del vespre amb DJ Andreu i que continuarà una miqueta més tard amb l'actuació de Jero El Rumbo, que culminarà una miqueta més tard amb un concert del Big Mothers, amb una nit que també comptarà amb servei de cocteleria. Recordeu, marqueu ja al calendari aquesta cita perquè serà el proper dia 13. Així que coses aquestes així importants hem de destacar ja amb dies d'antelació, que després arriba el cap de setmana i fem tard. Bueno, i coses que ens ocupen aquesta setmana, una pinzellada d'aquests propers esdeveniments. Demà dimarts a Calafell hi ha la festa de la cloenda dels cursos de Cal Bolavà. A 4:45 de la tarda al jardí de Cal Bolavà. A Cunit i a la Biblioteca Municipal Marta Mata arriba l'hora del compte a 6:15 amb el País de les 100 Paraules. Dimecres a Santa Oliva, a 9:15 del matí a la plaça de davant de l'església de Santa Maria, a celebrar la 7a jornada de la recreació històrica Santa Oliva fa 1000 anys. És una visita guiada i teatralitzada per Santa Maria, a Monestir, carrer del Castell, Castell i Camp. Segons passi, després hi haurà una altra cita, o sigui, el segon passi serà a 10:45 del matí. Apunteu, que deu ser, si teniu temps, una cita interessant. A Cunit, demà dimecres, a 6:15 de la tarda, hi ha la biblioteca Minimón del Mar, a la Biblioteca Municipal Marta Mata. I donant una pinzellada cap a la setmana, dijous, a Cunit, hi ha taller de argila per a joves, a 6:15 de la tarda. Com cada dia també us recordem la programació d'aquesta casa. A partir de 2:15 del migdia arribarà l'informatiu edició migdia. I més tard la connexió amb xarxa fins al punt de les 3.
de 3 a 5, ja sabeu que a la tarda ve ocupada per la tarda en estèreo, l'actualitat musical, i avui, com ja és habitual, doncs els dilluns, arribarà l'informatiu a partir de les 8 del vespre. La televisió sempre arriba puntualment a les 2 del migdia amb les notícies. I avui és dia d'esports amb la pròrroga amb Jordi Graell. Aquest punt informatiu amb entrevistes, reportatges, sí que també fa un repàs de l'actualitat d'ara i també del que ha passat aquest cap de setmana. Doncs amb això arribem ja amb aquests darrers minutets. Nosaltres ja anem retallant aquesta última cita musical amb Billy Talent i el seu tema Surrender. Ja sabeu que ja estem en format com aquell que diu d'estiu, que fa caloreta. No cal que esperem a que arribi ja oficialment l'estiu, que ja estem posant els ventiladors i els aires acondicionats a tope. I ho farem notar aquí en la quarta hora musicalment. Amb aquest tema nosaltres tanquem ja perquè arribarem a la una del migdia. Heu de passar una molt bona jornada. Gràcies per acompanyar-nos. I com sempre és un plaer retrobar-nos amb tots vosaltres. Salutacions de Marga Márquez.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Mestres i professors de tot Catalunya poden respondre des d'aquest migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o bé tornen a les protestes. Ho poden fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical encara les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar encara més el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extra a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència al país. Salut calcula un impacte a curt termini d'entre un 15 i un 20% sobre l'activitat per la campanya per no fer hores extres. I Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions davant diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa. I els agents rurals restringiran l'accés als principals espais naturals protegits de les Terres de l'Ebre, com els ports, el Delta de l'Ebre o bé la Serra de Llaveria durant l'eclipsi solar del proper 12 d'agost per evitar aglomeracions i reduir el risc d'incendi. Escoltem Josep Antoni Mur, que és l'inspector en cap del cos dels agents rurals.
2: Per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, doncs per aquest motiu, pel perill que pot representar de que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació de gent que estigui visibilitzant aquest fenomen, no?
1: La mesura s'ha anunciat coincidint també amb la presentació del Pla Estratègic 2026-2030 dels agents rurals, que preveu reforçar també la plantilla a la demarcació. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Aquest és el tercer incident amb armes de foc que es coneix a Catalunya en poques hores. El primer es va registrar a l'Hospital de Llobregat amb una persona ferida de bala. El segon és aquest cas de Tordera i el tercer va tenir lloc ahir a la tarda també al barri de Sant Roc de Badalona, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu per una bala perduda en un tiroteig entre clans familiars d'ètnia gitana. Per altra banda, també s'investiga una agressió per arma blanca en el marc d'una altra baralla ahir a Barcelona i els Mossos van poder detenir un home relacionat directament amb els fets. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
3: Serveis informatius de Ràdio Al Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT. Dins la xarxa, compra i descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
5: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
6: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
5: Sentir de Andalucía.
0: Escoltes Ràdio Al Vendrell,

0: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, a la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. Primer de juny, primer dia feiner del mes de juny, i entrem en el mes que ens farà canviar de la primavera cap a l'estiu. De tot plegat, en parlarem a la recta final de l'informatiu amb en Marc Rodero, perquè parlarem de meteorologia i d'aquestes temperatures tan desbocades que sembla s'han de suavitzar una mica. Abans, però, el Jordi Garell ens haurà fet 5 cèntims de l'actualitat esportiva, però abans, la redacció al complet del Vendrell Comunicació haurà preparat tot un seguit de temes que avui són actualitat al Vendrell i també la resta de la comarca, temes que controla des de les vies de Solamarga Márquez i dels que ens sentireu a parlar, amb qui us parla a hores d'ara i amb molt de gust, Víctor Merencio.
2: Sumari de titulars.
1: Com és habitual, l'últim diumenge de maig en bicicleta vaig, i així ens ho van fer prop de 1.200 persones que participaven ahir a la 82a edició de la Festa de la Bicicleta del Vendrell. Avui en parlem. Parlem també

0: aquella terra per compartir-los amb els seus associats. Comencem informatiu i parlem de les prop de 1.200 persones que participaven ahir diumenge en la 82a edició de la Festa de la Bicicleta del Vendrell. Una edició més del tot lúdica i que ha servit per unir novament esport, salut i solidaritat. L'Escola Pau Casals s'ha endut el premi a la millor carrossa, mentre que l'Escola Bressol Mestral ha guanyat el del grup més divertit i original i el Col·legi Carmelites el més nombrós.
1: L'últim diumenge de maig, amb bicicleta vaig. I ben aviat a la cita caldrà afegir alguna referència al sol radiant que any rere any acompanya la celebració d'una festa transformada en tota una tradició. Una trobada que omple els carrers de la vila d'un ambient festiu durant tot el matí i que enguany, en la línia de les darreres edicions, s'ha mogut a la ratlla dels 1.200 participants.
2: Molt contents un any més per aquesta gran jornada, no? d'esport, de salut, de festa, en definitiva, per celebrar en comunitat en totes les escoles i, a més, doncs, amb l'entitat dels Pastorets del Vendrell, doncs, també han pogut formar un gran recorregut, no? Crec que ha estat una jornada molt bonica per viure 82 edicions d'aquesta festa tan tradicional, tan nostra.
1: Les diferents entitats i escoles del Vendrell han contribuït a donar color a la festa amb les seves carrosses i disfresses que han lluït durant tot el recorregut. Enguany els premis han estat per a les escoles Pau Casals, que ha guanyat el de millor carrossa, el Col·legi Carmelites com a grup més nombrós i l'Escola Bressol Mestral el més divertit i original.
3: Bueno, anem disfressats al món, ja podeu veure que bueno, portem diferents monuments i res, vam fer una reunió i parlant vam dir, doncs del món. I ja està, així va sortir la idea.
4: Doncs mira, aquest any hem tingut un contratemps, no?, i s'ha hagut de canviar l'AFA. I la veritat que vam començar molt tard a fer la carrossa i no teníem ni pressupost ni res. I vam decidir, si busquem algú que passi a Vendrell i que sigui material reciclat. I vam començar a buscar material, totes les famílies es van implicar i la veritat que en un meset, un mes i mig, ho hem pogut fer.
1: Com és habitual, a la festa també hi ha hagut espai per a la solidaritat, amb la recaptació d'uns 600 euros a benefici de la Fundació Joan Petit Nens amb Càncer. Ha estat, doncs, la cireta una tradició amb més de 8 dècades d'existència i que, com és habitual, s'ha completat amb l'animació del grup infantil Pista, si us plau, i de l'activista cultural Àngela Unión, en un any a més molt marcat pel pas del Tour de França pel Vendrell el proper 5 de juliol.
0: Diversos incendis provocats van deixar molt afectades 3 bateries de contenidors i un cotxe. Com a Ruga, la matinada de dissabte a diumenge, els bombers de la Generalitat van rebre l'avís al voltant de la 1 de la matinada que s'estaven cremant un contenidor del nou model de recollida selectiva a l'avinguda del Parlament de Catalunya. Dues hores més tard es produïen els altres dos incendis en dos carrers propers. Primer, al carrer Goró de Liost, on va quedar calcinats 3 contenidors més, i tot seguit al carrer Terra Alta, on a banda de cremar-se un altre contenidor, les flames van afectar un cotxe que estava estacionat al costat. En aquest cas, dos agents de la policia local van resultar ferits amb cremades a les mans quan van apartar el contenidor per evitar una major afectació del vehicle i les conseqüències que hagués comportat un nou incendi. Des de la policia s'apunta en un acte vandàlic per part d'un grup de joves.

0: I continuem parlant d'escombraries i de la policia local del Vendrell, que manté activa una campanya de vigilància també amb aquests agents de paisà en diversos punts del municipi per detectar i sancionar conductes incíviques relacionades amb l'abandonament dels residus fora dels contenidors. Aquest cap de setmana s'han interposat un total de 9 denúncies.
1: Des de la policia local s'explica que la campanya està donant resultats positius i permet identificar i penalitzar aquelles persones que embruten els espais comuns. Aquest cap de setmana els agents han tramitat 7 denúncies per abocament incorrecte de residus. Un al carrer del Puigmal, 3 al carrer del Telègraf, 2 a l'Avinguda Palfuriana de Coma-ruga i un altre a Sant Vicenç de Calders. A més, també s'han interposat 2 denúncies per ocupació indeguda a la via pública a causa de l'abandonament de sacs de runa als carrers del Boix i de Pau Casals. Actualment, les sancions per aquest tipus d'infraccions oscil·len entre els 750 i els 3.000 euros en funció de la gravetat dels fets. Tanmateix, l'Ajuntament recorda que un cop entri en vigor definitivament la nova ordenança de convivència i civisme, les multes per aquests comportaments passaran a ser de 3.000 euros.

0: euros de manera automática.
1: La plataforma Recuperem la Bocana del Riuet ha continuat aquest cap de setmana amb la campanya de recollida de signatures per demanar que es reverteixin part de les obres del Riuet de Coma-ruga. Fins ara han aconseguit prop de 2.000 signatures de veïns, residents i usuaris que demanen que la bocana es torni a obrir.
2: Mentre algunes persones es banyaven ja al nou Riuet per combatre la intensa calor d'aquest cap de setmana, des de la plataforma veïnal continuaven amb la recollida de signatures, per demanar, sobretot, que reverteixi el soterrament de la part més pròxima a la bocana. Els veïns també es mostren descontents, però amb altres aspectes, com ara la poca profunditat del Riuet, i afirmen que el que s'ha creat ha estat un ecosistema artificial.
3: Totalment artificials, amb tubs de plàstic, estem parlant d'aigües mineromedicinals, balneari, aigües termals, com poses plàstic, amb recs automàtics, amb basses artificials d'aigua estancada. Això no és una renaturalització.
4: L'arquitecte doncs, no va calcular on està el freàtic, i són unes basses i estan els nens banyant a la bassa. Per què? Perquè té profunditat i és on es diverteixen, on, com hi havia abans, ara, on se suposa que la gent s'ha de banyar, no dona per banyar-se. És a dir, aquí es podria haver fet tanta cosa, es podria haver ampliat la zona en profunditat, ficar dunes per tapar el vent, que fos la platja de l'André i de la platja Coma-ruga, una en la que es pogués un banyar tot l'any, perquè l'aigua surt bé tot l'any.
2: Igualment, els veïns sostenen que el projecte que s'ha desenvolupat és molt diferent que el que els van presentar el 2023.
3: Denuncio que es facin les coses d'esquena al poble. Són els polítics, són els nostres representants. Ens han d'escoltar, hem de poder participar. Això és una democràcia? Que et presentin una cosa i que et facin una altra i que et sobra, no tinguin en compte l'opinió?
5: El 2022-23 es va presentar un projecte a les portes de les eleccions municipals amb uns grups. Aquesta nova legislatura, el govern del PSC-PP va decidir canviar tot el projecte sense consultar ningú. Però és més, ja no només consultar, sinó ni publicitar.
2: La plataforma ha rebut un cop més el suport del grup municipal de Fem Vendrell, que és el que s'encarrega de fer arribar les reivindicacions al plenari.
5: No comprem el relat de és que les aigües pluvials estan contaminant. Tenim clar que poden afectar la qualitat, però contaminant no, perquè si no la meva pregunta és, amb els últims 50 anys, per què no hi ha hagut mai un cartell de prohibit banyar-se?
2: Fins ara els veïns han recollit prop de 2.000 signatures, que s'entregaran al consistori per demanar que rectifiquin part dels treballs.
1: L'Eina Espai Empresarial ha impulsat una xerrada al Tavaris sobre l'ús de la intel·ligència artificial per millorar les vendes de les empreses. Ha anat a càrrec de la consultora Coquetor, que ha donat a conèixer algunes de les eines de més fàcil aplicació per les empreses.
2: L'edifici Tavaris ha acollit aquest divendres una xerrada sobre la manera com les empreses poden usar la intel·ligència artificial per millorar les seves vendes. Ha estat la consultora especialitzada en IA, Connector, la que s'ha encarregat de traslladar les nocions bàsiques sobre la manera com aquestes es poden usar de manera pràctica per, tal com assenyalava el títol del seminari, vendre més en menys temps.
6: Si vols Excel, si vols temes de codi, temes tal, més una miqueta més enllà, més tècnics, cloud, i ho recomano, però moltes empreses treballen amb l'entorn de Microsoft, llavors tiraríem d'un Copilot, però aquestes són els xats generals. Després, per presentacions, sempre recomano Gamma, amb dues M's, per prospecció, que és la que ensenyaré avui, una de les que ensenyaré, Apollo. Llavors, bueno, totes tenen el seu punt, no? Però, òbviament, si algú em digués has de començar des de zero, quina utilitzo? Un ChatGPT per començar és la millor.
2: Basterosa ha assenyalat que totes elles són eines molt intuïtives, que no requereixen grans esforços d'aprenentatge i que es poden usar de manera gratuïta. També ha mirat de reduir els temors que poden causar entre els professionals.
6: És una cosa que pots esperar i seguir fent les coses igual, o utilitzar l'eina com un copilot, al final tu condueixes, però és un copilot, no, que t'ajuda a fer les coses més ràpid. Igual que si vols fer un treball per la universitat, pots fer la recerca manual, o pots anar a la biblioteca, o pots utilitzar internet. No? Llavors, al final, això, l'AI el que ens permet és fer les coses més ràpid, més eficaç, i les empreses que ho apliquin avui pues, aniran millor, i les que no pues, ho hauran d'aplicar en un futur.
2: El seminari pràctic s'ha adreçat tant a empreses com a professionals, amb l'objectiu que puguin optimitzar els seus processos comercials.
1: Cultura, el cicle El Vendrell sent la música, que ha deixat un nou concert aquest passat divendres. En aquesta ocasió, els protagonistes han estat per quatre conjunts de l'Escola Municipal de Música Pau Casals, que han actuat al carrer de les Quatre Fonts, un concert que ha format part també dels actes del 40è aniversari de l'escola.
2: Els alumnes de l'EMPAC han estat els protagonistes del concert celebrat aquest divendres a la tarda al carrer de les Quatre Fonts, inclòs dins del cicle El Vendrell sent la música. En el marc del 40è aniversari de l'escola, quatre dels seus conjunts han mostrat el treball que han estat desenvolupant durant els últims mesos, davant d'un públic que ha omplert les localitats. Les primeres a pujar a l'escenari han estat les integrants del Cor de Veus Blanques. Els altres tres conjunts que han intervingut al concert han estat un grup de flautes i clarinets que s'ha creat especialment per aquesta actuació, el conjunt de guitarres Anido i l'orquestra de l'EMPAC. El cicle El Vendrell sent la música es va estrenar el 2022 amb la voluntat d'estendre les actuacions musicals als diferents carrers i nuclis de la ciutat, amb el protagonisme centrat en el talent musical local. Des d'aleshores han estat desenes de formacions i músics els que han tocat en indrets on habitualment no s'hi fan actuacions. El concert d'aquest divendres ha finalitzat amb els diferents grups interpretant de manera conjunta la cançó dels 40 anys de l'Escola Municipal de Música Pau Casals.
1: I els nens del Vendrell segueixen amb la seva posada a punt de cara a aquest inici de temporada. Els de la camisa vermella sumaven aquest dissabte un nou carro gros a Valls en una actuació de transició abans de la diada de les colles campiones que tindrà lloc aquest cap de setmana. A banda del 4 de 8, l'agrupació vendrellenca també s'ha notat el 3 de 7 i el 4 de 7 amb l'agulla.
7: Diada tranquil·la i de rodatge. Així han definit els nens l'actuació de dissabte a les portes del Museu Casteller, just a la plaça de Pere Català Roca, gran fotògraf vallenc, bon amic de Pau Casals. Els de la camisa vermella han obert actuació amb un 3 de 7 lleugeret i enfocat a un dels grans reptes de les properes setmanes, el 3 de 8 que van carregar Bellvei i que diumenge a la diada de les colles campiones podrien tornar a provar. En segona ronda, els de la camisa vermella han entrat a passejar novament el 4 de 8, un castell ràpid i segur que ha palesat un cop més i ja en van 5 en aquest inici de temporada, el domini que els vendrellencs atresoren sobre l'estructura. Els de Pere Rovira i Elisabet Aleu han tancat actuació, pilars de sortir de banda, amb una nova estrena, el 4 de 7 amb agulla, una construcció que ha servit per rodar peces i obrir nous horitzons. A la fi de la diada, la colla es mostrava satisfeta del resultat assolit a Valls i ja apuntava al principal repte de cara a diumenge vinent.
8: Bueno, jo crec que ens ha tingut algun entrebanc al principi de temporada, però amb tota l'il·lusió del món, al final és any de concurs i sempre que puguem anirem a màxims. Bueno, veurem, intentar descarregar el 3 de 8, que és un castell que ja... L'hem portat i ha quedat carregat, però el portem bé i a partir d'aquí ja veurem.
7: A la diada de les colles campiones tornaran a compartir plaça amb la Vella de Valls, en un estat de forma envejable. I és que els de la camisa rosada s'han notat aquest dissabte la primera tripleta màgica de la temporada, a més d'un 4 de 8 amb agulla en quarta ronda i el pilar de 7 amb folre. Dos castells de 9 més dos gamma alta de 8 en una mateixa actuació i encara dins del mes de maig. Una bona prova que aquest diumenge, a la cartera del doctor Robert, tothom anirà a totes.
1: L'Associació Cultural Extremadura ha posat a taula productes típics d'aquella terra per compartir-los amb els seus associats. La degustació que es va fer divendres és un clàssic de l'entitat que cada any recupera la memòria dels sabors d'Extremadura.
9: Una bona part de la comunitat extremenya del Vendrell es va congregar divendres a la tarda als locals de l'Associació Cultural Extremadura per gaudir de la tradicional degustació de productes típics del territori originari dels socis de l'entitat.
10: Con esta degustación de productos extremeños queremos acercar el sabor de nuestra tierra a nuestros socios, amigos y yendo al Vendrell, porque siempre nuestra entidad es una entidad abierta a todo el mundo que quiere venir. Con esta degustación abrimos el sabor de los productos como el embutido, los dulces y también una relevancia muy importante que está saliendo en Extremadura, que es el cava, el vino y el cava. Con esta degustación abrimos nuestras puertas, nuestros sabores y sobre todo que encontrarán una asociación siempre con hermandad y abierta para la gente que quiera venir y sobre todo hoy que disfrute del sabor de nuestra tierra.
9: Els productes que es posen a disposició dels associats i amics arriben al Vendrell directament des d'Extremadura.
11: Pues avui pots trobar pestiños, ganyotes, Les rosques, que més, tot un munt de coses. Cada any és el mateix. Cada any no n'hi ha més, portem tots els que tenen allà. Els favorits meus, los pestiños, les flors, los rosquitos.
9: La gastronomia és un idioma universal que serveix per estrènyer vincles i per compartir experiències. Per això, catalans i extremenys comparteixen costums i productes alimentaris.
1: I continuem amb el repàs d'altres qüestions que ens porten a parlar de l'àmbit comarcal. Pimec Baix Penedès i l'Ajuntament del Vendrell reforcen la seva col·laboració per impulsar l'activitat empresarial al nostre municipi. L'organització empresarial s'ha reunit amb l'alcalde del Vendrell per traslladar les inquietuds del teixit empresarial en àmbits com la burocràcia, la formació, la fiscalitat i l'impuls del comerç local. Pimec Baix Penedès i l'Ajuntament del Vendrell han mantingut una reunió institucional per compartir les principals necessitats del teixit empresarial i avançar en estratègies conjuntes per afavorir el desenvolupament econòmic del municipi i del conjunt de la comarca. Durant la trobada, el president de la Pimec, Rafael Soler, i l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, han coincidit en la necessitat de reforçar el paper del Baix Penedès dins el Camp de Tarragona i en la importància de treballar de manera coordinada per impulsar la competitivitat empresarial i l'atracció d'inversions. Entre les qüestions tractades s'ha abordat la situació dels polígons industrials i l'oportunitat per millorar-ne la connectivitat, tant en accessos com en transport públic, amb l'objectiu de facilitar la mobilitat de les persones treballadores i afavorir així l'activitat econòmica. En dues parts han compartit la voluntat de continuar avançant en la modernització d'infraestructures per fer del municipi un entorn més atractiu per a noves implantacions empresarials. Així mateix, l'entitat ha traslladat la necessitat d'agilitzar tràmits urbanístics i llicències per facilitar el creixement de les empreses i reduir les dificultats burocràtiques que afecten especialment les pimes i els autònoms. Pel que fa al mercat laboral, s'ha posat sobre la taula la dificultat creixent per trobar determinats perfils professionals i la necessitat d'impulsar una formació professional dual més connectada amb les necessitats reals de les empreses. En aquest àmbit, amb dues parts, tant Pimec com Ajuntament, han coincidit amb la importància de promoure programes formatius adaptats a la realitat productiva del territori. El president de l'entitat ha manifestat que el Baix Penedès té un gran potencial per consolidar-se com un territori atractiu per l'activitat empresarial i la indústria, però això requereix millorar infraestructures, agilitzar tràmits i generar les condicions adequades perquè les empreses puguin créixer i invertir. En aquest sentit, també ha defensat la necessitat de reforçar la col·laboració entre administració i teixit empresarial per donar resposta als reptes compartits del territori. Soler, que ha estat acompanyat pel vocal de la Comissió Executiva de l'entitat, Joan Monzón, també ha exposat a explorar l'organització de jornades conjuntes amb l'eina empresarial de l'Ajuntament del Vendrell per generar espais de trobada, debat i suport al teixit empresarial de la comarca. Continuem repàs amb aquest cas en àmbit comarcal. Hem de parlar de l'Ajuntament de la Bisbal. L'Ajuntament de la Bisbal, que adjudica el servei de gestió de colònies felines a Tarracodox. El contracte inclou l'aplicació del mètode CER, l'atenció d'urgències relacionades amb els gats comunitaris, el suport als alimentadors autoritzats i accions formatives. L'Ajuntament de la Bisbal ha adjudicat un contracte menor de serveis a aquesta associació, a Tarracodox, amb el seu municipi, per a la gestió de les colònies felines mitjançant l'aplicació del mètode de captura, esterilització i retorn, el que es coneix com a CER, així com per l'atenció de les situacions urgents relacionades amb els gats comunitaris. El contracte té un import de 14.700 euros i estarà vigent de l'1 de juny al 31 de desembre.

0: Més qüestions relacionades, com dèiem, en clau de comarca, que ens porten, en aquest cas, novament a la Bisbal, perquè l'Ajuntament reconeix la tasca de les entitats i associacions i de les persones voluntàries. Una vintena de persones participen en la trobada anual celebrada al Mas de les Gralles. Aquest diumenge, 31 de maig, va acollir al Mas de les Gralles una nova edició de l'acte de reconeixement a les entitats, les associacions i el voluntariat de la Bisbal. Una trobada que l'Ajuntament organitza anualment per agrair la implicació de totes aquelles persones que contribueixen de manera altruista a la vida social, cultural i esportiva i, com no, comunitària del municipi. L'acte ha comptat amb la participació d'una norantena de persones vinculades a entitats, associacions i serveis de voluntariat de la Bisbal.
1: Els esports amb Jordi Graell.
2: Hola, bon dia. Avui toca parar d'hoquei patins. El Vendrell s'ha convertit aquest dissabte a la capital de la solidaritat de l'hoquei patins. El Pavelló Quim Tomàs acull la 26a Festa Torneig Joan Petit. Un esdeveniment coneix esport base i lluita contra el càncer infantil. El Joan Petit, a més de 25 anys d'història, és un homenatge als infants que lluiten o han lluitat contra el càncer i una jornada de convivència, valors i compromís social. En total, hi han participat més de 400 nens i nenes de 3 a 6 anys, procedents de 50 clubs d'arreu de Catalunya, entre els quals el conjunt anfitrió, el Club d'Esports Vendrell, així com el Club Petit Calafell, Reus Deportiu, Igualada Hoquei Club, Club Esportiu Noia i Club Petit Vilassana. L'esdeveniment, organitzat enguany pel Club d'Esports Vendrell, l'Ajuntament del Vendrell i la Fundació Amic Joan Petit Nens amb Càncer, té com a objectiu principal la divulgació i recapta fons per a la recerca en oncologia pediàtrica. Escoltem el president de l'associació Amics Joan Petit, Joan Torné.
3: La capacitat que ha tingut el Vendrell per organitzar una festa d'aquesta envergadura, recepcionant 430 nens participants, 50 clubs, de 50 clubs diferents de tot Catalunya, amb tot tots els acompanyants, pares, avis, voluntaris, penso que està sent un èxit i que funció està passant.
2: I escoltem també la membre de la comissió Joan Petit del Club d'Esports Vendrell, Lali Rafecas.
4: Al final ens està sortint tot.
2: La jornada arrencava a primera hora del matí en un ambient lúdic i educatiu, ja que l'objectiu era gaudir de l'experiència, fer amistats i fomentar els valors de l'hoquei a través de partits no competitius. En aquest sentit, una de les premisses era que cada participant aportés un dibuix relacionat amb el torneig i que quedaria exposat a la xarxa lateral del pavelló. Mentrestant, els infants que no els tocava estar sobre la pista podien gaudir a l'exterior de diverses activitats vinculades amb l'hoquei, però també de jocs tradicionals, cultura popular, d'aigua o de circ. Ja al migdia, mentre s'acaben els últims partits del matí, arribava l'hora de recuperar forces amb un àpat no només per als participants, sinó també per als acompanyants, que participaven així en el tradicional dinar solidari del torneig. Un dinar que, a més, era amenitzat per concerts i espectacles i així fer més agradable l'espera per a la recta final. Després de l'última tongada de partits, arriba el punt culminant amb la cloenda, que servia per omplir el Quim Tomàs amb la presència de tots els participants, equipats amb les culleres de fusta, així com acompanyants, autoritats i voluntariat, format per 150 persones. Entre els voluntaris i voluntàries hi havia els membres de l'equip de floorball del Club d'Esports Vendrell, que més enguany exercien de padrins del Joan Petit, així com un Anna Ferrer, que hi participava a través d'un vídeo en trobar-se a Gijón amb l'Isneca Fraga. Segurament, el moment més emotiu, però, era l'homenatge a Unai Nogueira, un jove jugador d'hoquei patins al Reus Deportiu, que recentment ha hagut de fer front a un càncer. Escoltem de nou Joan Torné.
3: Realment, el Unai és un exemple perquè ell va jugar el Joan Petit del 2016 a Mataró, i el fet de que coincideixi, en aquest cas, que coincideixi que un dels participants doncs, es hagi tirat endavant i estigui ja ara en fase de recuperació del trasplantament de leucèmia que va rebre, doncs és un exemple per tots nosaltres i és una mica la finalitat que té aquesta part del càncer a través del coneixement, a través de la recerca, a través de la finalització que fa el Joan Petit amb tres projectes de recerca importants com serien els sarcomes, els ependimomes i les leucèmies, amb els hospitals de Sant Joan de Sant Joan de Déu, de Sant Pau i de Vall d'Hebron, que són els tres hospitals de referència nostres de Catalunya on es tracten, es diagnostiquen i es tracten nens i adolescents amb càncer, doncs realment és una mostra d'aquesta força que tenen els nens, i en aquest cas el món del futbol.
2: Com no podia ser d'una altra manera, la cloenda també comptava amb un toc local amb la participació de garelles de la zona i la interpretació del cant dels ocells per part de la violoncel·lista Anna Manyer, mentre el capgròs Tobias dels nans del Vendrell anava fent voltes a la pista sobre patins. I seguim parlant d'hoquei patins. El vendrellenc Guifré Santós s'ha proclamat aquest diumenge campió d'Espanya júnior amb el Reus Deportiu. Santó, de 17 anys, ja havia conquerit fa dues setmanes el Campionat de Catalunya a la final disputada a Reus contra el Caldes per 2-1 i ara suma també el títol estatal a Vilaseca, precisament contra el mateix rival. En aquesta ocasió, la victòria es decidirà a la tanda de penals, després que el partit acabés amb empat a 1 i a la pròrroga es mantingués la igualada. Una tanda on el Reus s'acabava imposant per 3-1 gràcies al llançament decisiu de Santó, que sorprenia el porter calderí amb una execució de jugada per clavar la bola a l'escaire i desfarma així l'eufòria tant entre els seus companys com a l'Arpa Barroca i Roginegra.
1: Els esports amb Jordi Graell.
5: El temps amb Marc Rodero.

0: I ha arribat l'hora de parlar del temps. Com dèiem, avui, primera jornada d'un mes de juny que ens ha d'abocar a l'estiu, ja cap als dies 22-23 de juny. Marc Rodero, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
0: Arriba l'estiu a finals d'aquest mes de juny, però pràcticament podria dir que ja hi som, no?
1: Bueno, el meteorològic comença avui.
0: Sí.
1: Avui, 1 de juny, iniciem l'estiu meteorològic, astronòmic, doncs, com bé definies tu. Comencem amb temperatures, podríem dir que una miqueta més contingudes, encara una miqueta per sobre del que tocaria, però res a veure amb aquestes que teníem durant la setmana passada. I, de fet, aquesta setmana vindrà marcada per la normalització dels mercuris. Per tant, anirem avançant en aquest estiu meteorològic, però cap a dijous divendres podríem baixar encara més una mica les temperatures. Per tant, no serà pas una setmana de calor extrema i sí que serà una setmana, això sí, que obrirà les portes a aquest augment de la humitat. De fet, avui ja ho notem perquè tenim tot aquest reguitzell de núvols baixos que decoren el cel. No deixaran precipitació, però sí que serà un símptoma d'aquesta humitat que cada dia anirà augmentant una miqueta més. I, per tant, la tan temuda xafogó que també arribarà de cara a les properes jornades. Per demà esperem un dia marcat en conjunt per l'estabilitat, però igual que avui, hi hauran tots aquests núvols baixos que seran presents durant bona part de la jornada. I lluny de casa nostra tornaran a créixer nuvolades d'evolució, nuvolades convectives que deixaran ruixats de moderada forta intensitat cap al Pirineu, al Prepirineu i també cap a l'interior de les comarques de Lleida. Les temperatures demà també s'hi fan o fa, com les d'avui, amb valors que amb prou feines arribaran a superar els 30 o 31 graus cap a l'interior. Per tant, com diem, res a veure amb les que teníem ara fa una setmana. Situació marítima prou tranquil·la, una miqueta rissada al mar de cara a la tarda per la jornada de demà.
0: Marc, hem deixat enrere el mes de maig, aquell que cada dia un raig, per tant, ara, a partir d'ara ja no cal patir per la pluja, no? Ja no la veurem ja fins a la tardor.
1: Home... Això ho hauríem de signar, Víctor, o com...
0: No, només dic perquè ja hem deixat el mes més plujós, que era el maig, doncs a partir d'aquí ja...
1: És cert que entrem en un escenari totalment diferent, i quan entrem al juliol entrem a la típica canícula, però vaja, que esperem, desitgem, volem, pel benestar general, que algunes precipitacions encara puguin arribar. A curt termini, si em preguntes, no les veiem de forma general i generosa. Sí que les veiem en forma de ruixats cap a l'interior, però sí que és cert també que entrem a un escenari de més estabilitat i més tranquil·litat pel que fa a la precipitació.
0: Doncs de tot plegat anirem parlant, com sempre. Gràcies, Marc, i ens veiem i ens escoltem en properes ocasions. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Sintonia, que denota que hem de posar punt final. Fins la propera.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Arrenca la consulta a professors i mestres en relació al preacord pactat entre els sindicats i el govern. Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat ja les vagues territorials aquests dies, però d'altres formacions, com per exemple la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen aquestes mobilitzacions. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, creu que es tracta del millor pacte possible.
4: Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè hi hagi un pas endavant o si diu que no.
3: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. És dilluns 1 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez. Sònia Kerr.
5: Una maniobra en què Vox no entraria i per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. De la seva part, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció. Escoltem la portaveu socialista Montse Mínguez.
6: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada.
3: L'aeroport del Prat aspira a aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando.
5: Ara mateix l'aeroport ja té 62 rutes intercontinentals i consolida el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia.
3: Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
5: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
3: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros a rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
5: La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats.
3: Els esports, el Barça de bàsquet acaba 5è de la fase regular. Anna Freixa.
7: Això després de perdre contra el València bàsquet 77-102 i ara s'enfrontarà a UCAM Murcia als quarts de final del playoff pel títol. La penya jugarà contra la Baskonia.
3: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, ha començat la setmana també el mes de juny i de moment amb calor i sobretot xafogó. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però en canvi la humitat sí que és més elevada. Per tant, ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda la temperatura voltarà als 32, 33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot el Pla de Bages, i també 33, 34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37, 38, 39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia. N'estem pendents a la xarxa.
3: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o bé si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen aquestes protestes. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu, que només pot contestar una vegada. Esther Vinguell, bon dia.
10: Bon dia. Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no, amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
4: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys o si diu que no perquè ens considera absolutament insuficient i per tant ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més de l'administració perquè incorpori encara més millores.
10: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre-ho en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
3: Doncs mentrestant, la vaga d'avui a les comarques de Girona i de la Catalunya central ha tingut un seguiment del 9%, segons dades del Departament d'Educació, amb informació de prop del 70% dels centres educatius. Al Bages, un centenar de docents han participat en una marxa a peu fins a Montserrat per mostrar el rebuig a aquest preacord i ho han fet convocats per l'Assemblea de Docents del Bages amb el suport dels sindicats CGT i Intersindical. Canal Taronja Central, Eli Pagant.
11: Els docents han fet a peu aquest matí els 10 quilòmetres que separen l'estació del Cremallera de Montserrat del Monestir en una nova acció de protesta contra el preacord assolit entre Educació i la majoria sindical. Durant el trajecte, els manifestants han exhibit pancartes i han corejat consignes contra un acord que qualifiquen de pedaç, perquè consideren que se centra sobretot en millores salarials i deixa fora reivindicacions com ara la reducció de ràtios. Els docents demanen votar en contra del preacord i asseguren que la mobilització d'aquest dilluns és un primer avís. Pablo Ruiz, portaveu de la CGT.
12: Estem disposats també a utilitzar dates assenyalades també per fer pressió. Sabem que d'aquí 9 dies arriba el Papa de Roma aquí a Barcelona i diguéssim que si el conflicte no es resol perquè no presenten un acord més favorable, estem disposats també a mostrar el nostre enuig i la nostra indignació davant d'aquest acord i aquest tancament en fals del conflicte.
11: A banda, aquest migdia a Montserrat, els docents han celebrat una assemblea. A la tarda, les mobilitzacions continuaran a Manresa amb una manifestació que començarà a les 6 davant dels serveis territorials d'educació de la Catalunya Central.
3: Els metges també mantenen el pols amb el govern. Avui han engegat la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
13: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals, que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
14: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor. També exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
13: Ara per ara s'han adherit a la proposta més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
3: Doncs justament l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat avui una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic. Ha costat 7.400.000 euros que han estat donats íntegrament per tres fundacions privades. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Són 29 habitacions individuals, lluminoses, íntimes, situades a la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron, que milloren el confort i el benestar emocional dels pacients. Agrupen les habitacions per a adolescents i les habitacions per a nens i nenes, i té espais d'oci on es poden relacionar a cada grup d'edat, els nois i noies amb nois i noies de la seva edat i els nens i nenes també. Hi ha 9 habitacions a més protegides per després d'un trasplantament hematopoètic que substitueixen les antigues habitacions d'aïllament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha elogiat la col·laboració público-privada i s'ha mostrat orgullós de la sanitat puntera, ha dit, i universal que té Catalunya.
16: Val la pena que posem en valor el que tenim. Aquí es tracten nens de Catalunya i de fora de Catalunya amb la millor tecnologia. Amb la millor tecnologia. No hi ha lloc que tinguin millors tecnologia, no, que s'apliquin teràpies més avançades que aquí, no? I no es pregunta a ningú si ho pot pagar o quin estatus social té, es tracta, diguem-ne, tothom en funció de la malaltia i de la necessitat terapèutica.
15: El Kevin té 11 anys i al febrer una analítica va revelar per què estava tan cansat i es feia blaus sense causa aparent. Té una plàsia medular i està en tractament a l'espera d'un trasplantament de medula.
17: Doncs primer són 4 dies d'un medicament que es diu ATG, que és intravenós, que està fet de cavall, i unes pastilles que es diuen ciclosporina, que no m'agraden gens perquè fan una olor a benzina.
15: Les noves instal·lacions s'han fet amb les donacions de la Fundació Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundació Esmol.
9: Notícies en xarxa.
3: Passen 10 minuts a les 2, entrem en matèria política. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox. Tenen per objectiu convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament per part del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bellver, bon dia.
18: Bon dia. La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Sémper insistia en pressionar els socis de Sánchez.
19: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera, o justificando, o mirando para otro lado, cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
7: Des de les files socialistes insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
6: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
7: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement, amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba ja al límit. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
21: Tenen a veure amb les dificultats amb la capacitat de carregada de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
20: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
22: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
20: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
3: Unes dades que ens arriben avui, 1 de juny, amb les vacances pràcticament a tocar. Aquesta temporada, però, hi ha una sèrie de condicionants que afecten la planificació dels viatges, com, per exemple, la guerra a l'Orient Mitjà, que encareix el combustible, o el brot d'antivirus en un creuer de luxe.
13: Rosó Morlà, que és vicepresidenta d'ACAVE, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, creu que els ànims dels turistes s'han recuperat, almenys parcialment, després de la Setmana Santa, i que els creuers segueixen sent una opció molt demandada de cara a les vacances d'aquest estiu. Són declaracions a la xarxa.
23: Hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu.
3: Doncs no deixem l'economia, perquè l'Agència Tributària de Catalunya preveu enguany un augment de les atencions presencials per fer la campanya de la renda. De moment, les telefòniques, que van arrencar al maig, ja han crescut un 20%.
13: A Tarragona, des d'avui fins al 31 de juny, torna a funcionar l'oficina temporal situada a la Rambla Lluís Companys. N'hi ha 40 a Catalunya.
3: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
24: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha visitat l'oficina temporal de Tarragona, ha explicat que l'Agència Tributària de Catalunya ha decidit mantenir el desplegament de recursos humans i materials que ja va fer la campanya passada. Així es compta amb 40 oficines distribuïdes per tot el territori. L'objectiu, explica Romero, és millorar el servei que s'ofereix al ciutadà i destaca que per ara les atencions telefòniques ja han anat a l'alça.
25: Ens importa que donem el millor servei i que sobretot ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta que acaba el 30 de juny. Tenim un mes per endavant encara amb les atencions telefòniques i presencials i esperem doncs, que vagi molt bé com ha anat com va anar l'any passat i com està anant des del mes de maig.
24: Fins al moment, l'atenció telefònica personalitzada ja l'han fet servir més de 25.000 contribuents.
3: Passa un minut d'un quart de tres. Avui han començat les primeres restriccions pel que fa a la mobilitat al voltant de la Sagrada Família en el marc de l'operatiu per la visita del Papa a Barcelona. A més de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc seran les àrees de la ciutat amb més afectacions.
13: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 policies durant els 3 dies que durarà la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya del 11 de juny. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, Àlex Labat recomana als ciutadans fer servir transport públic durant aquells dies i reclama a les administracions incentivar el teletreball.
0: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any.
13: El pontífex recorrerà 1 quilòmetre amb el Papa mòbil, 1 quilòmetre abans d'arribar a la Sagrada Família, pel carrer Rosselló i un tram a Montserrat.
3: Doncs no deixem la mobilitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest matí l'estat de les obres del soterrament de les vies de tren al seu pas per Sant Feliu de Llobregat. El projecte, que disposa d'una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a la ciutat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
1: Segons la planificació actual, el conjunt de les obres estarà completat al llarg de l'any 2027. D'aquesta manera, culminarà una de les actuacions més importants de transformació urbana i ferroviària de la comarca. Sílvia Paneque.
2: La nova governança a través de Rodalies de Catalunya i totes les millores que estem impulsant a través del Pla de Serveis Ferroviaris i, per tant, del propi servei, infraestructures, trens, governança, està situat per part del govern com una de les prioritats que tenim en aquests moments, millorar la mobilitat a tot Catalunya i, sobretot, millorar l'àmbit ferroviari i, per tant, l'àmbit de Rodalies.
1: El projecte, que compta amb una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a Sant Feliu de Llobregat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Aquest nou eix central donarà lloc a un ecodistricte innovador i sostenible al cor d'aquest municipi.
3: I encara en relació a la mobilitat, el RAC i el Servei Català de Trànsit han anunciat els resultats del trienni 2022-2024 a les carreteres gironines. I una de les dades centrals reflecteix que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus o mortals a l'AP7. Tot i això, només suposen un 27% del trànsit. Televisió de Girona, Marc Guibas.
4: Més mobilitat i menys accidents mortals a la P7, però amb els camions clarament implicats amb un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió de les dades del RAC i el Servei Català de Trànsit durant els anys 2022, 2023 i 2024 a Girona. Per poder buscar una solució, el RAC recomana que el govern espanyol traspassi les competències a la Generalitat, tal i com van fer al País Basc. El risc entre les carreteres convencionals i les autovies és 6 vegades major. De fet, les dades mostren que el risc d'accident greu a les autovies i autopistes oscil·la entre el 0 i el 14%. Pel que fa al trajecte amb més incidents, hi trobem la carretera entre Caldes i Llagostera. Els trams gironins amb risc pràcticament inexistent són la carretera de Medinyà a Colomers o la de Vidreres a Aiguaviva. D'altra banda, les zones de més concentracions d'accidents de ciclomotor o cotxe són els trams Caçà-Girona i Llagostera-Caçà. L'objectiu que es marca al Servei Català de Trànsit és reduir cada 10 anys el nombre de víctimes a la meitat.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Un ferit greu i 2 detinguts en un tiroteig que ha passat de matinada a Tordera, al Maresme.
13: Els fets han passat a 4:45 al carrer. La policia local de Tordera ha detectat un vehicle sospitós al lloc dels fets i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66 a l'altura de Celrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta. L'altre ha estat detingut.
3: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen el que ha ferit una nena de 10 anys.
13: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
3: I és moment per a la cultura. L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que, en alguns casos, dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als Ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
8: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
5: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.
3: I és moment per als esports. Que ens porta l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular.
7: Bon dia, sí. Després de la derrota per 77-102 en el partit pendent contra el València Bàsquet que va jugar ahir, acaba cinquè i això fa que el rival, als quarts de final del play-off pel títol, sigui finalment Lucan Murcia. El tècnic Xavi Pascual estava molt enfadat en acabar el partit.
10: Hemos jugado muy mal. No hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
7: Dimarts a les 7 de la tarda engega la sèrie de quarts, el millor de 3 partits a la pista murciana. La penya jugarà els quarts del play-off contra el Baskonia. Així valora la fase regular Dani Miret, tècnic verd i negre.
11: Penso que la fase regular ha sido de un notable alto. Hemos jugado bien, hemos crecido como equipo, hemos sido capaces de ser muy competitivos contra todos los rivales y hemos, creo que, han conectado con nuestra afición. Es una cosa que le doy mucho valor, el tener jugadores que hacen que la gente venga al campo y que vibren con nosotros.
7: En hoquei patins, el Barça i l'Igualada juguen aquesta tarda a partir de les 7 al segon partit de les semifinals del play-off al títol. El Barça va imposar-se per 4-1 en el primer i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. La sèrie és el millor de 5 partits. Així ho valora el jugador blaugrana Ignacio Alavar.
12: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie. Tenemos que descansar, alimentarnos bien y focalizarnos en que el lunes será otro partido muy duro y mentalizados para sacar el segundo punto delante de nuestra gente y seguir con esta dinámica buena de sensaciones, de juego y de confianza que creo que nos va a llevar muy lejos.
7: L'altra semifinal entre Liceo i Calafell la dominen els gallecs per 2-0. El Calafell haurà de fer bo el factor pista per intentar forçar el cinquè partit. El Vilafranca s'avança al play-off d'ascens a Hockey Lliga masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà a la poliesportiva diumenge vinent. A Nacional Catalana, el Caldes es va classificar ahir per la final del play-off d'ascens a Hockey Lliga Iberdrola, on ja esperava el Mataró. El primer partit d'aquesta final, el millor de 3, serà dissabte. En futbol, el Cornellà s'avança la segona eliminatòria del play-off d'ascens a segona federació. Va guanyar per 4-1 el Badalona. Diumenge serà la tornada, quan es decidirà el finalista català del play-off. Faltarà jugar una altra eliminatòria contra el campió gallec per assolir l'ascens a segona federació. També està en marxa el play-off pel títol a primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga aquest vespre a partir de les 9 al segon partit dels quarts de final a la pista del Valdepeñas. Els blaugranes s'havien imposat per 4-1 en el primer partit disputat a Barcelona.
14: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga 2-4, también es verdad que fuimos con 4 puntos bajas. Al final ha recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a ser de la partida, así que fue un buen partido.
7: Al play-off d'ascens a primera divisió femenina, Linyola i Rubí opten a pujar de categoria, tot i que els tocarà remuntar de la tornada després de perdre a l'anada 1-2 en el cas del Rubí contra l'Almagro i 5-3 en el del Linyola. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
26: Les del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar, tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
27: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podien haver sigut més, ja que falta de 10 minuts sempre fica molt coll amunt. Però vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
26: A Madrid alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip en cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades, no hi hauria penals. Passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
7: Encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments de les finals del play-off d'ascens a segona divisió. Al futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a les Illes Balears Palma Futsal. Aquest cap de setmana serà l'anada a Mallorca.
3: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: L'aigua és un element indispensable per la vida. Com gestionem aquest recurs determinarà el futur de Catalunya. Estem preparats per fer front a condicions climàtiques adverses? Acabarem tenint prou aigua? Hem après de les darreres sequeres? Soc en Gerard Bosch. Soc periodista i he viatjat per tot el país per parlar amb experts sobre la gestió de l'aigua. Ens hi acompanyes?
2: Que moltes vegades ens passa, no? De xeques l'aigua, ostres, no tinc aigua.
3: Si la sequera s'hagués perllongat, doncs hauríem tingut problemes. Per tant,
4: abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia al llarg de...
5: 4 gotes, un podcast divulgatiu de l'Espluga FM Ràdio. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
6: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Les pantalles i les xarxes socials en la salut mental dels joves.
8: L'increment dels problemes de salut mentals en la població jove i adolescent té una relació molt directa amb l'accés de consum de pantalles digitals i d'interacció amb les xarxes socials. Un 2% dels joves de 15 a 19 anys han pres en algun moment medicaments per dormir o per reduir l'ansietat. Un percentatge que pot semblar baix, però que està en augment i que es vincula, en bona part, a un ús excessiu de les pantalles i a un abús de la interacció amb les xarxes socials. Uns comportaments que arriben a ser addictius i que acaben en consultes al metge per problemes de salut mental.
6: Salut activa.
9: Jesús Vieites, psicòleg comunitari de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: És un problema, sí. De fet, hi ha dades molt que ens espanten. Vull dir, als Estats Units, que són, no, moltes vegades, constantment amb estadístiques, queda molt clar, per exemple, el tema del suïcidi i de la depressió infantojuvenil, que arrel de l'aparició de les xarxes socials, estem parlant 2018-2019, s'ha incrementat a prop d'un 150%. Les xarxes socials sí que genera situacions d'aïllament, de realitats paral·leles, i sobretot és un entorn en la que hi ha una qüestió de valors que darrere hi ha molts interessos, ja ho sabem tots, no? Mercantilistes, no? Que impulsa el consum, una imatge del benestar que no és real per res, i sobretot treballa molt el tema, no? de comparar-se, el que jo tinc i el que jo no tinc, i el que té més i el que no en té. I evidentment això és una font, però de nucli de sofriment humà.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
11: Bon dia, són 2:45.
12: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
11: Arrenca la consulta a professors i mestres per el preacord pactat entre els sindicats i el govern. Els majoritaris, és a dir, USTEC i professors de secundària, han desconvocat ja les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen les protestes. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que es tracta del millor pacte possible.
13: Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant o si diu que no.
11: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. És dilluns 1 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez. Sònia Kerr.
14: Una maniobra en què Vox no entraria i que serviria per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. De la seva part, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció. Escoltem la portaveu socialista Montse Mínguez.
15: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada.
11: L'aeroport del Prat aspira a aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando.
14: Ara mateix l'aeroport ja té 62 rutes intercontinentals i consolida el seu creixement amb un increment del 25%.

0: La penya jugarà contra el Baskonia.
1: Fem també un cop d'ull al temps, Luismi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, comença la setmana també el mes de juny i de moment amb calor i sobretot xafogor. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però en canvi la humitat sí que és més elevada. Per tant, ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda la temperatura voltarà als 32-33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot al Pla de Bages, i també 33-34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37, 38, 39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació. Sònia Kerr passa en 3 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o bé si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, és a dir, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials d'aquests dies, però sí que d'altres formacions, com per exemple la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, mantenen aquestes protestes. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu, que només pot votar una vegada. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
5: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè hi ha un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
4: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre-ho en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
1: Doncs bé, la vaga convocada avui a les comarques de Girona i de la Catalunya central per part dels sindicats minoritaris ha tingut un seguiment del 9%, segons el Departament d'Educació, amb informació de prop del 70% dels centres educatius. A les comarques gironines, més de 400 docents s'han trobat a la capital, a Girona, per debatre sobre el preacord que divendres el Departament d'Educació va tancar amb els sindicats i que ara s'està votant. Girona FM, Pau Villafañe.
6: Cap a les 9 del matí, docents han començat a plegar-se a la plaça Pompeu Fabra de Girona per debatre i treballar els dubtes. A quarts d'11, el professorat s'ha dividit en 7 grups de treball per analitzar si el text sotmès a votació respon a les seves necessitats. La coordinadora d'assemblees educatives exigeix concreció en les mesures i diferents docents lamenten que l'anunci del preacord s'hagi focalitzat molt en l'increment salarial però que passi de puntetes per altres reivindicacions. Pau Pagès és membre de la coordinadora d'assemblees educatives de les comarques de Girona.
7: Nosaltres el que hem volgut fer d'una banda és mantenir la convocatòria i les activitats que teníem previstes abans de saber que hi havia aquest preacord i d'altra banda el que volem és donar un missatge molt clar a les assemblees i al personal educatiu que és que passi el que passi a partir d'ara, surti el que surti a la consulta del preacord, caldrà seguir mobilitzant-se. Si és que s'accepta el preacord, doncs caldrà concretar molt bé com es concreta això en el dia a dia a les aules. Si surt que no, caldrà seguir mostrant força igual per buscar la manera d'aconseguir allò que falta en aquest preacord, que realment en són moltíssimes coses.
6: Els àmbits debatuts han passat des de l'escola inclusiva, les ràtios, els salaris, la defensa de l'escola pública o la democratització a la reducció de la burocràcia, entre molts altres.
1: Un altre col·lectiu, el dels metges, també manté el pols amb el govern. Avui ha engegat la campanya Ni un minut més en una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
8: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals que cobreixen.

0: és el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
1: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
0: Ara per ara s'han adherit a la proposta, a la protesta, volíem dir, més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
2: Doncs justament a l'Hospital de la Vall d'Hebron s'ha inaugurat aquest matí una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents. Ha estat amb la presència del president Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic fins ara. Ha costat 7.400.000 euros que han estat donats íntegrament per tres fundacions privades. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. Són 29 habitacions individuals, lluminoses, íntimes, situades a la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron, que milloren el confort i el benestar emocional dels pacients. Agrupen les habitacions per a adolescents i les habitacions per a nens i nenes, i té espais d'oci on es poden relacionar a cada grup d'edat, els nois i noies amb nois i noies de la seva edat i els nens i nenes també. Hi ha 9 habitacions a més protegides per després d'un trasplantament hematopoètic que substitueixen les antigues habitacions d'aïllament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha elogiat la col·laboració público-privada i s'ha mostrat orgullós de la sanitat puntera, ha dit, i universal que té Catalunya.
4: Val la pena que posem en valor el que tenim. Aquí es tracten nens de Catalunya i de fora de Catalunya amb la millor tecnologia. Amb la millor tecnologia. No hi ha lloc que tinguin millors tecnologia, no, que s'apliquin teràpies més avançades que aquí. No? I no es pregunta a ningú si ho pot pagar o quin estatus social té, es tracta, diguem-ne, a tothom en funció de la malaltia i de la necessitat terapèutica.
3: El Kevin té 11 anys i al febrer una analítica va revelar per què estava tan cansat i es feia blaus sense causa aparent. Té una plàsia medular i està en tractament a l'espera d'un trasplantament de medula.
5: Doncs primer són 4 dies d'un medicament que es diu ATG, que és intravenós, que està fet de cavall, i unes pastilles que es diuen ciclosporina, que no m'agraden gens perquè fan una olor a benzina.
3: Les noves instal·lacions s'han fet amb les donacions de la Fundació Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundació Esmol.
6: Notícies en xarxa.
2: Falten 20 minuts per les 3, entrem en matèria política. El PP ofereix a Junts i al Partit Nacionalista Basc fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament per part del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bellvé, bon dia.
7: Bon dia. La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Sémper insistia en pressionar els socis de Sánchez.
8: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera, o justificando, o mirando para otro lado, cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
7: Des de les files socialistes insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
9: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica, para que bajemos los brazos.
7: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
2: A Catalunya, els Comuns i Esquerra exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre que els republicans volen també la de Salvador Illa al Parlament. Ho demanen en relació amb la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. Els socialistes neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari que el president doni explicacions públiques sobre aquest tema. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Esquerra Republicana assegura que part de l'assenyalament a l'entorn del PSOE és lawfer, però exigeix compareixences urgents dels presidents Pedro Sánchez i Salvador Illa. Ho ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
11: És evident que sabem tots els casos del lawfer perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
10: El jutge de l'Audiència Nacional, que porta el cas de Leire Díaz, investiga si el PSC va rebre pagaments per difondre notícies falses i afavorir Salvador Illa. La portaveu Lluïsa Moret assegura que el PSC mai no ha fet guerra bruta i que col·laboren amb la justícia perquè volen saber la veritat.
12: Hem col·laborat, sempre ho hem fet, i continuarem col·laborant amb les autoritats judicials quan sigui necessari, perquè doncs, jo crec que tothom, i sobretot nosaltres, estem molt interessats en que totes aquestes notícies que estan sortint s'aclarin.
10: Moret no troba necessari que el president Illa comparegui al Parlament per donar explicacions sobre la possible branca policial i judicial del cas Leire Díaz, que esquitxa el PSOE.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Pràcticament 3:45, aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són els principals objectius de l'aeroport del Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement, amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, que està condicionat a la seva capacitat, que es troba ja al límit. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
13: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
15: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
13: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
2: I atenció, perquè a partir d'avui la factura de la llum i del gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas puja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat del 0,5 a poc més del 5%. Però més enllà de l'increment d'aquests impostos, el preu de l'energia tornarà a pujar aquest estiu per la tensió geopolítica, pels magatzems europeus molt baixos i per un mercat que encara no s'ha estabilitzat. Segons Antonio Aceituno, que és analista de mercats energètics, la factura de juliol pot ser el doble que la del maig. Ho ha dit a la xarxa.
16: Si Europa necessita elevar 50 puntos porcentuales, que és una tarea ímproba, los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
0: L'encariment respon a la falta de gas a Europa, agreujada pel bloqueig a l'estret d'Hormuz.
2: I avui, 1 de juny, comença també una nova fase de la campanya de la renda, la de l'atenció presencial. L'Agència Tributària de Catalunya preveu un augment d'aquestes atencions i, de moment, les telefòniques, que van arrencar el mes de maig, ja han crescut un 20%.
0: A Tarragona, des d'avui fins al 31 de juny, torna a funcionar l'oficina temporal situada a la Rambla Lluís Companys. N'hi ha 40 arreu de Catalunya.
2: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
17: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha visitat l'oficina temporal de Tarragona, ha explicat que l'Agència Tributària de Catalunya ha decidit mantenir el desplegament de recursos humans i materials que ja va fer la campanya passada. Així es compta amb 40 oficines distribuïdes per tot el territori. L'objectiu, explica Romero, és millorar el servei que s'ofereix al ciutadà i destaca que per ara les atencions telefòniques ja han anat a l'alça.
18: Ens importa que donem el millor servei i que sobretot ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta que acaba el 30 de juny. Tenim un mes per endavant, encara amb les atencions telefòniques i presencials, i esperem doncs, que vagi molt bé com ha anat, com va anar l'any passat i com està anant des del mes de maig.
17: Fins al moment, l'atenció telefònica personalitzada ja l'han fet servir més de 25.000 contribuents.
2: A Badalona, sota el lema Més Badalona, Més Neteja, el govern municipal ha presentat a la plaça del president Tarradellas la nova maquinària del servei de recollida de residus i neteja de la ciutat. Ha estat aquest migdia. Un contracte, recordem, de més de 45 milions d'euros anuals i que s'implantarà progressivament a partir d'aquest mes. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
19: Els diversos vehicles polivalents, camions cisternes, escombradores, baldejadores i carros d'escombra manual, entre altres, incorporen una nova imatge gràfica. A la nova maquinària, 146 vehicles en total, s'hi pot veure un cor taronja que, segons l'executiu local, simbolitza l'estima per la ciutat de Badalona. Xavier García Albiol, però, demana la implicació de la ciutadania per mantenir neta la via pública i celebra l'augment dels més de 100 treballadors del nou servei de neteja a càrrec de FCC Medi Ambient.
20: Con este contrato, Badalona pasa a ser una de las ciudades con un servicio de limpieza mejor de Cataluña. Y lo tenemos que aprovechar, que cuesta mucho dinero y lo pagamos entre todos.
19: El nou contracte, que suposa un increment del 30% en la neteja de tots els barris de la ciutat, inclou l'augment de personal de 416 a 565 treballadors i la renovació completa i augment de tots els camions i la maquinària de neteja, passant dels 110 als 146 vehicles de servei.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
0: Els fets han passat a 4:15 al carrer. La policia local ha detectat un vehicle sospitós i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66, a l'altura de Celrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta. L'altre ha estat detingut.
2: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
0: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
2: Comencen les primeres restriccions de la mobilitat al voltant de la Sagrada Família per la visita del Papa a Barcelona. A més de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc seran les àrees de la ciutat amb més afectació.
0: Els Mossos i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 policies durant els 3 dies que durarà la visita del Papa a Lleó 14 a Catalunya, del 9 a l'11 de juny.
2: És moment per a la cultura. L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de servei per a aquestes entitats. David Navarro, bon dia.
21: Bon dia. La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com agents culturals.
22: Confiem en que això permeti una millora
1: en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos, no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
21: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular.
4: Bon dia, sí. Després de la derrota per 77-102 en el partit pending contra el València Bàsquet que va jugar ahir, acaba cinquè i això fa que el rival als quarts de final del play-off pel títol sigui finalment l'UCAM Múrcia. El tècnic Xavi Pasqual estava molt enfadat.
22: Hemos jugado muy mal, no hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
4: Dimarts a les 7 de la tarda engega la sèrie de quarts de final, el millor de 3 partits. A Múrcia, la penya jugarà els quarts del play-off contra el Baskonia. Ho valora així Dani Miret, tècnic verd i negre.
23: Penso que la fase regular ha sido de un notable alto. Hemos jugado bien, hemos crecido como equipo, hemos sido capaces de ser muy competitivos contra todos los rivales y hemos, creo que han conectado con nuestra afición. Es una cosa que le doy mucho valor, el tener jugadores que hacen que la gente venga al campo y que vibren con nosotros.
4: En hoquei patins, el Barça i l'Igualada juguen aquesta tarda a partir de les 7 el segon partit de les semifinals del play-off al títol. El Barça va imposar-se per 4-1 en el primer i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. La sèrie és el millor de 5. Escoltem Ignacio Alavar, jugador del Barça.
24: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie. Tenemos que descansar, alimentarnos bien y focalizarnos en que el lunes será otro partido muy duro y mentalizados para sacar el segundo punto delante de nuestra gente y seguir con esta dinámica buena de sensaciones, de juego y de confianza que creo que nos va a llevar muy lejos.
4: L'altra semifinal entre Liceo i Calafell la dominen els gallecs per 2-0. El Vilafranca s'avança al play-off d'ascens a hoquei Lliga Masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà la poliesportiva diumenge vinent. A Nacional Catalana, el Caldes es va classificar ahir per la final del play-off d'ascens a hoquei Lliga Iberdrola, on ja esperava el Mataró. El primer partit d'aquesta final, el millor de 3, serà dissabte. En futbol, el Cornellà s'avança en la segona eliminatòria del play-off d'ascens a Segona Federació. Va guanyar 4-1 al Badalona diumenge. Serà la tornada, encara hauran de disputar una altra eliminatòria davant del campió gallec per acabar assolint l'ascens a Segona Federació. També està en marxa el play-off pel títol, la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga aquest vespre a les 9, el segon partit dels quarts, a la pista del Valdepeñas. Escoltem Javi Rodríguez, entrenador del Barça.
25: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga 4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todo lo demás van a ser de la partida, así que hacer un buen partido.
4: Al play-off d'ascens a primera divisió femenina, Linyola i Rubí opten a pujar de categoria, tot i que els tocarà remuntada la tornada després de perdre l'anada. 1-2 en el cas del Rubí contra l'Almagro i 5-3 en el del Linyola. Ens ho explica Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
26: Des del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar, tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
27: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podien haver sigut més, ja que falta de 10 minuts sempre fica molt coll amunt. Però bueno, vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
26: A Madrid alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades no hi hauria penals. Passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
4: Encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments de les finals del play-off d'ascens a segona divisió. Al futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a les Illes Balears Palma Futsal. Aquest cap de setmana serà l'anada a Mallorca.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Professors i mestres voten fins aquest dijous al migdia si accepten el preacord entre els sindicats i el govern i si opten, per altra banda, per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, ustecs i professor de secundària, han desconvocat les vagues territorials aquests dies, però altres formacions, com és el cas de la CGT o la Intersindical, que són contraris a aquest preacord, mantenen les mobilitzacions. A consultar es fa arribar tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. La portavoz d'Ustec, Yolanda Segura, creu que és el millor pacte possible. Són declaracions a la xarxa.
2: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i per tant ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar.
1: La vaga d'avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central ha tingut un seguiment d'un 9%, segons el Departament d'Educació. Uns 200 docents a Catalunya Central han ocupat aquest migdia l'atri de la Basílica de Santa Maria a Montserrat per celebrar una assemblea. A la plana política, el Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez, una maniobra en què Vox no entraria i per construir un executiu temporal amb l'objectiu de convocar eleccions. A la seva banda, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció, mentre Comuns i Esquerra exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre els republicans volen també que Salvador Illa comparegui al Parlament. Ho demanen en relació a la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. I un dia més parlem de temperatures, perquè les estacions del Meteocat han batut un rècord de dies per sobre dels 35 graus al maig. Barcelona i Portbou encapçalen la vintena de municipis que hi han registrat nits tropicals. Més de 70 estacions del Meteocat han marcat temperatures per sobre dels 35 graus o més al mes de maig, amb una suma històrica de 173 registres concentrats sobretot la setmana passada. I l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats.
0: Notícies en xarxa.
3: El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
4: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix. Puncat.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
3: A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
4: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
6: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
7: Anda y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
8: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur
9: todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
8: y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat,
9: producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
7: Sentir de Andalucía.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
10: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
11: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream.
12: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
3: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
6: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
13: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
3: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts a una nova Tarda en Estèreo. Doncs ens retrobem després d'una setmana de vacances i justament arribem dilluns, que avui és dia 1 del mes de juny. Gràcies per acompanyar-nos i ja sabeu que aquí trobareu totes les novetats fins a arribar al punt de les 5 de la tarda. Bueno, si anem més, tenim temperatures agradables i ben poc ens falta ja per posar el cartell de l'estiu, està a punt d'arribar. L'actualitat musical també ens sap que ens acostem a època estival i moltes novetats destacades. Així que a poc a poc i com queda tardar, us les farem arribar. Salutacions de Marga Márquez. Espero i desitjo que estigueu molt rebé. I avui agafats de la mà del darrer treball dels Maroon 5 amb aquest Heroin. Nosaltres comencem. Gràcies per acompanyar-nos. I d'aquí no ens movem fins al punt de les 5.

Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Bueno, que no es digui que venim del cap de setmana, així que anem a posar-li aquesta... doncs una miqueta de sal, una miqueta d'animació a la setmana. Que dilluns acostuma a ser trist i dolorós, eh? Però aquestes hores ja ho hem de tenir superat. Aquí està Miqui Núñez, el català que està a tope creant i treballant incansablement. Això no ja el coneixes, es diu un altre cop.

0: estem escoltant a Dua Lipa, que l'escoltem musicalment, però ha estat també notícia perquè l'artista i Callum Turner s'han casat a Londres i ha estat en una cerimònia discreta abans de la seva boda, que se farà en Itàlia, que serà de luxe. Així que, de moment, han donat un pas i després doncs arribarà el rembombori musical. Tothom, tota la premsa, recull la notícia. Aquí l'estem escoltant amb aquest gran tema, End of a Hero, una de les noves cançons que posava en marxa aquesta primavera.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: Ja sabeu que Il Volo estan fent col·laboracions amb artistes de talla com Carlos Rivera o també Isabel Pantoja. Ara ens quedem, però, amb Carlos Rivera, que ens encaixa més amb el quadre del que escoltem. Els Il Volo ens presenten Cuerpo sin Alma.
2: Escúchame muy bien y sin interrumpir. Hace ya tiempo que quería decírtelo. Tratar de convivir inútil resultó.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Doncs aquí està el darrer treball de Caigo, que en aquest cas apareix amb la col·laboració de Dante Minsky. Però l'artista està preparant un darrer treball, que seria un homenatge al seu amic Amici, un artista, un DJ que ens va deixar massa aviat. Aquest tema és un d'aquells potentíssims temes que es diu Heaven on Your Mind.

Tots els èxits sonen a Tarda en Estéreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Ja sabeu que Corizonas han tornat i ara, fa unes setmanes, ens regalaven coses noves. Acaben de publicar una i otra vez la seva cançó, diuen ells, més contagiosa fins a data. Després de Principio y Final i la versió de Tú me dejaste de querer, aquella de Tangana i El niño de Elche, ara arriba el tercer single del que serà el seu quart treball. Atenció, que la banda publica nou treball, però serà el 25 de setembre. Dona vertigen pensar que hem d'arribar el 25 de setembre. Bueno, però ara arriben amb més coses i la banda arriba presentant això nou que es diu Una i otra vez.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Més novetats que aquest temps, que encara que no estem oficialment a l'estiu, ja ens convida a moltes coses. Bueno, en plena compta regressiva del nou treball Antes que el tiempo de Valla, Fonseca anuncia que el tema principal compta amb col·laboracions importants, com la de Juanes, la cançó dels dos artistes colombians i la resta dels tracks que integren l'àlbum ja podran conèixer doncs en breu. I així que si vols disfrutar del que formarà part del seu darrer àlbum, aquí va això, Antes de que el tiempo se vaya.

0: el so d'Helena Rose i Manuel Turizo. També arriben amb aquesta manera que es diu La Setmana.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: Hem arribat a 2:09 de 4 de la tarda. Barry B. Silverado ens regala aquest tema. El tema es diu així, Silverado.

Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Doncs continuem endavant després d'escoltar el Moliner, que ja ha posat en marxa el seu nou treball, i Gracia Abrams també arriba en primavera amb coses com aquest Hit the Wall.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
1: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Doncs anem a avançar una miqueta amb més coses i ho fem amb Becky G. Abans sentíem a Shakira i Burna Boy, que com ja sabeu són les encarregades de posar també ritme a la cita futbolera que arribarà en breu. Anem en busca de Becky G. L'artista està passant per un moment dolç, personal i també professional. Això ja el coneixes, que l'hem ballat aquí. Epa!

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
3: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
0: A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
1: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
5: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
6: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.com, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
5: Sentir de Andalucía.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
7: De nou amb més actualitats i ara ja donant la benvinguda a aquesta nova hora de Tarda en Estèreo. Agafats de la mà d'un artista com és Maluma. Tu recuerdo, així obrim amb més novetats a la segona hora d'avui dilluns.

0: moi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: doncs així sona l'1 de Black Keys. Anem a avançar una miqueta, que a la tarda doncs arriben més coses.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: Ja coneixes l'1 de Joan Dausà, es diu Per una cançó.
2: Fila 28, primer lateral. Fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: tot.
1: Bueno, pues aquesta no podia arribar de millor manera que fer doncs una ullada a la música en espanyol, a Bruno Mars, amb aquest tema que es diu així, Lo arriesgo todo.
2: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Rosalía, com ja sabeu, continua amb la seva gira Lux Tour. Una Rosalía guapíssima. Es pot veure perfectament doncs, el canvi físic que la catalana ha experimentat. I ho està donant tot amb totes les aturades que fa amb la seva gira. I, com no, també ens aturem amb el seu darrer treball, amb Relíquia.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Anem en busca de més actualitat i ara ho fem amb un artista que sempre tot el que crea, el que coneixem d'ell, ens encanta. El nou viatge musical de Teo Sims continua ara amb aquest tema que es diu Mr. Know It All. Després del sonat Gone, Gone, Gone, juntament amb David Guetta, el solista ara té nou hit. És un artista que obre portes, que arriba fins molt més allà del que ens podíem imaginar. I això també és una meravella.

0: tu boca. Et posa bé d'empeus.
1: Qualitat musical.
0: Carlos Vives.
1: Escolta tu, jo i nada más.
0: I ara ens quedem amb Charlie XCX amb el seu darrer treball, Roxy Music.

així de bé sona la nova col·laboració entre Calvin Harris i Jay-Z. L'escocès i la solista irlandesa arriben ja amb to estival. I més coses que estan a punt de sonar, perquè aquest passat cap de setmana doncs també arriben artistes que tenen coses que oferir-nos. I és que la porta ja cap a l'actualitat musical estival està més que oberta. Les festes, les nits d'estiu, los tardeos, que estan tan d'actualitat. I el bé que senten. Així que continuem avançant, són les 4 ja i passen 12 minuts de 4:45 de la tarda. Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Bueno, anem amb més cosetes. Després us presento lo nou de Bebe Rexha i David Guetta. Aquesta obra, Mateo i Luke Ram, que acaba de llançar aquest darrer treball d'argentí, que sempre el tenim present per aquests cabells blaus. Ara es marquen una cúmbia que pretenen fer-nos ballar. I això ja arriba per quedar-se aquest estiu.

Doncs no em podeu negar que ja estem amb aquesta situació estival i la veritat és que l'estiu es transforma sempre en una competició de temes. Això que escoltes és un dels temes i això que està sonant segurament també serà una d'aquelles cançons que marcarà el record dels propers mesos. Aquesta, com us dèiem, l'honor de Bebe Rexha i David Guetta, que han estat dos artistes que junts o per separat sempre han format part de les nostres festes d'estiu. Des d'aquest 2026, doncs ara tens una nova per apuntar-te-la. La seva nova col·laboració sona així. Set Girls acaba d'aterrar les plataformes aquest passat cap de setmana i ja promet convertir-se en un nou èxit conjunt.

tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Doncs anem a donar-li més canya ja a la tarda. Som en aquesta recta final cap al punt de les 5. I aquest passat divendres, nosaltres no hi érem, ens arribaven més coses interessants destacades que anirem analitzant i escoltant al llarg d'aquests dies. Apunta, apunta, que arriba Juan Magán amb Paula Cops. Brutal aquest tema, que es diu El Ritual.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Doncs anem a posar-li més música a la tarda i amb més actualitat. De Jay Weller arriba amb un nou àlbum que es diu La Voz Favorita i temes com aquest que es diu Rubio.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Doncs anem en busca de més coses. La setmana ha arribat amb més actualitat i els artistes ja estan en modo estiu. Aquesta calor convida a coses com aquesta. La guapíssima Sofia Iyar, des de Pillada por ti, doncs presenta això nou.

Doncs us heu fixat que ja estem acostant-nos cap al punt de les 5 de la tarda. Doncs en Paul i amb el seu Les coses que vaig dir-me, tanquem avui la nostra primera tarda. L'actualitat torna demà i la programació de Ràdio El Vendrell continua. Així que demà estarem aquí, com sempre, a partir de les 3. Que passis bona tarda.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Radio El Vendrell, 107.1 frecuencia modulada y a www.rtvelvendrell.cat.

0: al matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio al Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere. We're gonna ride, ride.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana...
1: El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
2: ¿Cómo vas a saber de amor el que nunca te comprende?

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

0: tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Professors i mestres voten fins aquest dijous al migdia si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials aquests dies, però altres formacions, com és el cas de la CGT o la Intersindical, que són contraris al preacord, mantenen les mobilitzacions. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. N'ha parlat avui a la xarxa la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
2: És el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Però ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no perquè ens considera absolutament insuficient i per tant ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga.
1: I els metges també mantenen el pols amb el govern. Avui ha engegat la campanya Ni un minut més amb una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat de Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Escoltem Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i secretària, vicesecretària general de Metges de Catalunya.
3: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: S'hi han adherit la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc del Lío, el Joveset Trueta o l'Hospital de Vic. Ha aconseguit connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són alguns dels principals objectius de l'aeroport de Barcelona, el Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit. L'aeroport de Barcelona actualment té 55 milions de passatgers i l'any passat va tancar amb 56,57,2 per sobre de la seva capacitat. I des d'avui ja està oberta la consulta ciutadana perquè els barcelonins puguin dir que qui prefereixen com a proper síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, que opta a la reelecció, o Gemma Calvet. El procés de consulta es fa a través de la plataforma Decidim.Barcelona i estarà obert fins al dia 30 de juny.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes? Escoltes Ràdio El Vendrell.

tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.

0: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: DJ don't.
1: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya? Sí.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.

0: la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
2: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi, bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem ja una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Queda prou clar tot just la capçalera d'aquest espai. Hem començat programació i a partir d'aquí això, de ple, per explicar-vos moltíssimes, moltíssimes coses. A més, avui comencem setmana i comencem mes. És dilluns 1 de juny, programa número 3981. Moltíssimes gràcies per fer-ho possible, de veritat. Amb intenció i amb ganes d'apropar-vos tota aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta, com solem destacar. A més, si voleu enviar un missatge de WhatsApp, ja podeu fer-ho, ara que ja estem en directe, al 686-101-101, ben fàcil, 686-101-101, o també ens podeu enviar un correu electrònic, aquí en aquest cas, en qualsevol moment del dia, calaixera@rtv-alvendrell.cat. Doncs va, pendents de tot el contingut d'avui. Per començar, anirem cap al temps, la previsió amb en Marc Rodero. Hem preparat, a més, una primera cançó, com sempre, que ens ajudarà a posar ritme, i amb això ja ens endinsarem cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. També coneixerem les principals portades dels diaris, altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem, continuarem amb més contingut i amb més coses a la segona part d'avui. Per exemple, com ja és de rigor, cada setmana, com és habitual, la tribu del Pla Educatiu d'Entorn. Tornem a reunir la tribu del Pla d'Entorn per conèixer iniciatives i conèixer equipaments educatius, com és el cas. Avui, des de Carmelites del Vendrell, conèixer doncs, les novetats o allò que han preparat aquest mateix curs. A banda, també ja en secció empresarial habitual, Talent i Més, una secció de talent femení, associació de dones empresàries, que avui també ens ajuden a conèixer una mica l'activitat i allò que s'hi cou en aquesta pròpia associació. També repassarem l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies amb la xarxa i encara ens quedarà tercera i última part, on els dilluns, com sabeu, tenim cuina. És el dia de cuina, és el dia que ens acompanya en Salvador Rovira amb una nova recepta, els seus ingredients, la seva elaboració i tot plegat per donar peu a la participació i a les trucades, que és la part fonamental d'aquesta secció. Ganes de xerrar amb vosaltres, de conversar, i amb aquesta excusa de cuina, a més, doncs, anar apuntant números a la participació de bons premis. Arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja està, ja ho tindrem per avui. Però va, que tot just ens hi acabem de posar. Gràcies per ser-hi, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
1: La Calaixera, un programa unicat de tot.
0: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
2: El temps, la previsió del temps, sempre per començar. Marc Rodero, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
2: Comencem setmana, comencem mes de juny. Com ho comencem meteorològicament parlant tot això, Marc?
3: Doncs començarem amb estabilitat, no a tot el país, no a tot el territori, però sí que a casa nostra començarem la setmana, i ja veurem si no l'acabem, que té pinta que també, però cada dia ho anirem explicant, amb estabilitat. Sí que notarem que aquests dies augmenta una miqueta més la humitat, per tant la nostra amiga mitja fogó començarà a aparèixer i li donarem la benvinguda justament també amb el mes de juny. Per tant, avui un dia en conjunt estable, amb alguns núvols que són presents a hores d'ara, alguns núvols baixos fruit d'aquesta humitat, i amb unes temperatures que es mantindran per la banda mitja del mercuri. Per tant, ja vam encetar ahir una davallada, no gaire important, però a partir que o durant aquesta setmana sí que anirem normalitzant les temperatures i seran més pròpies per l'època de l'any. Per tant, deixarem enrere aquesta calorada que hem tingut fora d'època, i tot i que calor en farà, evidentment, perquè avui encetem l'estiu meteorològic, que no l'astronòmic, però sí el meteorològic, doncs és el que toca per aquesta època de l'any, Pere.
2: Que bé. Seguirem pendents de tot plegat, doncs. I justament actualitzem temperatures, Marc, en directe.
3: En tenim 23 a Cunit, 24 a Coma-ruga, 22 al Vendrell, 21 a la Bisbal, 19 agradables graus a l'Observatori del Montmell.
2: Fantàstic. Gràcies, Marc, que vagi molt bé i fins demà.
3: Fins demà, bon dia.
2: Bon dia.
0: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
2: És dilluns, eh? Avui hem de començar amb una mica més de calma, si cal, amb una nova cançó d'en Roger Pedrós. No em cal res més. Adiós.

0: l'hospital, etc, etc. Per tant, aquesta seria la gran novetat a partir de 1 de juny a la comunicació social al costat del càmping Francàs, una parada per anar i comunicar de manera ràpida Francàs i al centre de la...
1: Com dèiem, en total, dades destacades en aquests 10 primers mesos de funcionament, el bus llançadora entre el centre i la costa del Vendrell ha tingut més de 36.000 passatgers. I el teixit empresarial del territori es torna a trobar en una nova nit de l'empresa l'11 de juny a Sant Pere de Ribes, organitzada des de la Federació Empresarial del Gran Penedès. La cita esdevé el principal punt de trobada del món empresarial de la zona. El sopar i la cerimònia d'aquesta nit de l'empresa es traslladen aquest any com a novetat a l'amfiteatre de la finca Massolers, això a Sant Pere de Ribes. S'ha buscat a un espai més ampli per les previsions de superar els participants en edicions anteriors i reunir l'assistència de més de 500 persones. Aquesta gala es converteix en la trobada anual més important del teixit empresarial del territori. La presidenta de la FEC, en la presentació d'aquesta nit de l'empresa, en parlava justament d'això, la Neus Oliveres.
2: Aprofitar en aquest esdeveniment per connectar empreses, generar relacions, reconèixer trajectòries i posar en valor el talent empresarial del territori. És això i molt més que això, però això és la clau, diguéssim, d'aquest esdeveniment. No és només una festa, que també, perquè donem molta importància a que la gent s'ho passi bé, no és una reunió de treball, però s'aprofita per fer moltíssima relació empresarial, moltíssima networking, i això s'agraeix. De fet, cada any hem de tancar aforament, i aquest any, per aquest motiu, hem ampliat l'aforament. Serà l'any que serà més gran.
1: La nit de l'empresa també serveix per reconèixer les iniciatives i les trajectòries destacades d'empreses i entitats del Penedès i del Garraf, amb uns premis que volen posar en valor l'excel·lència assolida el darrer any. Enguany hi ha pràcticament 100 candidatures que opten les diferents categories dels premis amb 21 empreses presentades al Premi a la Innovació, i també hi haurà el reconeixement aniversaris destacats com a novetat d'aquest any, que s'incorpora al Premi Honorífic a la Trajectòria.
2: Teníem diverses empreses i persones del territori que no es presentaven a cap premi, però que ens donava la impressió que es mereixien que se'ls fes algun tipus de reconeixement, i m'han dit, pues, escolta, aquí falta un premi, que és el Premi Honorífic a la Trajectòria, que està pensat per posar en valor persones que amb l'esforç i lideratge han contribuït de manera destacada al desenvolupament empresarial del territori.
1: La nit de l'empresa del dijous 11 de juny es farà, com dèiem, a la finca Massolers. Les inscripcions estan obertes a través de la pàgina web de la FEC, i en guany es busca una major implicació del públic assistent com una part activa de gala amb la dinamització del grup ImproShow. I el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha posat en marxa una nova línia d'ajuts d'1 milió d'euros destinada a impulsar els productes agroalimentaris artesanals de qualitat de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. La xifra duplica la de l'any passat i té com a objectiu reforçar la promoció turística i gastronòmica del territori. Les subvencions s'adrecen a entitats públiques com ajuntaments, consells comarcals i cambres de comerç, així com entitats privades sense ànim de lucre, cooperatives i consells reguladors. Els ajuts permetran finançar fires, mercats, jornades gastronòmiques, tastos, tallers i accions de promoció. Paral·lelament, també s'ha convocat subvencions per valor de 400.000 euros per a programes de màrqueting i de gestió turística dels ens locals. Les sol·licituds per totes dues convocatòries es poden presentar fins al 30 de juny. I ja en proximitat i en matèria de comerç, avui dilluns 1 de juny comença ja la campanya Compra i Descobreix Catalunya. Fins al 7 de juliol es poden lliurar les butlletes que signaran més de 100 comerços del Vendrell adherits a aquesta iniciativa. Els guanyadors optaran experiències per a dues persones de 22 municipis catalans que també s'adhereixen com el Vendrell a aquesta campanya. L'Ajuntament del Vendrell hi participa amb la col·laboració del CIT, però en primer terme en parlava i l'escoltarem la regidora de Participació Ciutadana, Mariona Figueres.
3: Això es vol dir que quan anem a comprar a les nostres botigues de confiança, omplirem una butlleta i el dia 7 de juliol es farà aquest sorteig en directe a través del programa de la Calaixera, i llavors repartim aquestes 22 experiències que vagin a tombar per tota Catalunya i puguin descobrir, doncs, aquests petits indrets, aquests 22 municipis que formen part de la campanya juntament amb el Vendrell. Agrair un cop més la col·laboració també a Comerç del Vendrell i al CIT.
1: Des de l'inici

0: El projecte, que arriba a la seva 16a edició, el CID del Vendrell, col·labora amb aquesta campanya. Actual membre de la Junta Gestora, la Sílvia Rianbau, també parlava justament d'aquesta campanya que comença avui, recordem-ho.
1: Aquesta és la 16a vegada que el CID participa amb la campanya de la xarxa de compra i descobreix Catalunya i contribuïm amb la distribució i difusió d'aquesta campanya a través de totes les botigues, de tot el comerç del poble.
0: El sorteig que decidirà els guanyadors de la campanya es farà, com ja hem escoltat, el 7 de juliol a les 10 del matí en directe aquí, en aquesta casa. El programa La Calaixera de Ràdio El Vendrell, i del qual ja fa molts anys que s'encarreguem de fer una mica de notaris improvisats en tot aquest sorteig. La campanya, que porta per lema Compra a prop, arriba lluny, és un impuls al comerç de proximitat i també al turisme. Més qüestions, altres notícies. Canviem de tema. Veïns i veïnes del Papagai denuncien antifrau l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys per la situació de la seva urbanització. La plataforma veïnal, integrada per una seixantena de veïns i veïnes, ha denunciat a l'Ajuntament, així com diferents alcaldes i regidors, per prevaricació, falsedat documental i malversació. Afirmen que la urbanització es troba en una mena de llimbs jurídics des del 2016, quan el procés perquè el consistori recepcionés el nucli va quedar aturat. El Papagai és una urbanització que està dividida en dos municipis, la Bisbal del Penedès i Sant Jaume dels Domenys, i com moltes urbanitzacions nascudes entre els anys 60 i 70, ho va fer de forma alegal. Un pla parcial signat pels dos ajuntaments el 1971 estipulava que els passos que calia seguir perquè els dos consistoris recepcionessin la seva part. Uns passos que, tal com detallen els veïns de la plataforma, es van anar complint tots. De fet, un dels assessors de la plataforma veïnal és en Carles García, qui parla als micròfons d'aquesta casa.
2: La feina del promotor era fer l'urbanització. L'urbanització, com podeu veure, està feta. Aquí està edificat el Papagai al 90%, per tant, aquí viu gent des de fa més de 40 anys. L'urbanització està feta. Els propietaris van pagar les quotes d'urbanització, que era la seva part. I la part de l'Ajuntament és recepcionar l'urbanització un cop acabades les obres i fer-ne el manteniment.
0: L'any 2010, tots dos ajuntaments van signar els acords per recepcionar la seva part de l'urbanització. En els dos casos es van produir denúncies veïnals contra aquests acords, però mentre que la denúncia de la Bisbal no va prosperar, la de Sant Jaume va acabar derivant en una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el procés de recepció, i ja que el va considerar il·legal.
2: A partir d'aquí, l'acord de municipalització de l'urbanització del sector de Sant Jaume va quedar anul·lat l'any 2016, han passat 10 anys i l'Ajuntament no ha fet absolutament res per revertir aquesta situació, deixant els veïns d'aquest sector en una mena de gim jurídic en el que l'urbanització no la manté ningú, l'Ajuntament fa el manteniment bàsic dels serveis perquè ve obligat per la llei de bases del règim local a recollir la brossa, a fer el manteniment just de la xarxa d'aigua, però si pugeu per l'urbanització i graveu alguna imatge, veureu les tuberies d'aigua tirades per sobre de les voreres.
0: Aquesta situació s'hi suma al fet que l'Ajuntament fa anys que no està donant llicències d'obra amb l'argument que el nucli no té la condició de solar.
2: Però és que ja hi ha sentències, hi ha una sentència del jutjat contenciós administratiu de Tarragona d'una propietària que, precisament de la nostra plataforma, que va denunciar l'Ajuntament quan li van denegar la llicència d'obra, i a part que el van obligar, evidentment, a donar la llicència, el jutjat el que diu és que el Papagai té tots els serveis fets, que el Papagai és sol urbà consolidat, que el Papagai i les seves parcel·les tenen la condició de solar, i en aquestes condicions la llei d'urbanisme diu que la concessió de llicències d'obra és obligatòria sempre i quan no hi hagi un defecte tècnic en el projecte d'obres.
0: Segons els veïns i veïnes, això ja està produint afectacions en el valor dels seus habitatges.
2: Quan algú es vol vendre una parcel·la del Papagai, tant si està edificada com si no, es veu amb la problemàtica de que, com que corre la veu de que aquí no es pot edificar, doncs això suposa una afectació en el preu.
0: Tot plegat ha portat els veïns i veïnes a denunciar davant de l'oficina antifrau de l'Ajuntament de Sant Jaume 3 alcaldes, 2 regidors d'urbanisme, 4 secretaris interventors i 4 persones de serveis tècnics municipals, a més del Servei d'Assistència Tècnica del Consell Comarcal. A més de demanar que es compleixi la legalitat amb les llicències d'obra, la plataforma vol que l'Ajuntament reconegui un deute que s'enfilaria fins a 5 milions i mig d'euros per la desinversió del nucli i la no aplicació d'una bonificació al l'IBI que es va establir al pla parcial. Per la seva banda, des de l'Ajuntament de Sant Jaume expliquen que han demanat un informe jurídic sobre la situació de la urbanització, el qual ja han rebut i faran públic les pròximes setmanes. Aquest informe els marcarà els passos a seguir per resoldre aquesta situació al Papagai, i l'alcalde, Magí Pallarès, que ha remarcat que està al costat de veïns i veïnes. Més qüestions. Santa Anna ja té oficialment el seu menú i pastís d'enguany. Els administradors de la Festa Major els han donat a conèixer al costat dels seus responsables, els cuiners i els pastissers de la Milà i de Fargó. Les postres, per cert, també disposaran d'una versió sense gluten, obra de l'alquimista. Refrescant de primer i tot seguit enèrgic i amb un punt àcid per acabar. Així es presenta aquest menú de la Festa Grossa, una aposta decidida per introduir la gastronomia també dins els actes de celebració de Santa Anna. Uns plats i uns pastissos ben pensats per gaudir al màxim de la festa més gran del Vendrell. De fet, des de la Milà en parla la Gemma Sivilla, que l'escoltarem, i des de la pastisseria Fargó, en Francesc Armengou.
3: Consisteix en una ensaladilla de la Milà, perquè al final fem ensaladilles així fresqueta, refrescant per la Festa Major, que al final el que vols per la Festa Major és refrescar-te, i després un rostit de vedella, amb prunes, orellanes i moixernons, que sigui potent per agafar consistència d'aquests dies, que són uns dies bastant intensos.
4: Aquest any hem pensat en fer una mousse de iogurt amb un interior de navius i un cruixent de fulletina amb xocolata blanca i el logotip, que és lo maco també d'aquest pastís, no? Perquè és superpotent aquest any. I, bueno, l'hem arrodonit amb uns colors així groguets com el logotip perquè quedi tot més conjuntat.
0: Com dèiem, important, un pastís que també tindrà la seva versió sense gluten, que ha anat a càrrec la seva elaboració de l'alquimista. Una recepta gastronòmica que ha satisfet el públic assistent en la seva presentació i també els mateixos administradors, com és el cas de Lluís Duran.
5: És una proposta que ens fan, doncs, com ja veieu, enfocada també inclús amb la imatge i amb tot el que hem pensat per al poble, i doncs que esperem que els agradi a tothom i que puguin gaudir-lo. Avui fem el tast, no? Poden venir a provar i la presentació, i a partir d'avui podran anar a qualsevol dels comerços que hem dit i començar, doncs, a demanar-ho i a provar-ho.
0: Qui vulgui gaudir d'aquest menú de Festa Major ja el pot anar encarregant per tal d'assaborir-lo a partir del mes de juliol. Una proposta combinada amb un pastís que, tal com ha succeït altres anys, es podrà consolidar més enllà de Santa Anna i quedar-se ja com a fixa a la carta de dolços del Vendrell. Més qüestions. Un grup de dinamització i d'usuaris del Casal Jove del Vendrell han unit el seu talent per escriure una cançó de hip-hop contra les masculinitats tòxiques. Es tracta d'una peça on reivindiquen valors com la solidaritat i l'empatia en un món cada vegada més carregat. Denuncien els perjudicis i les discriminacions. El tema es penjarà ben aviat a Spotify i de cara a l'estiu també tenen previst gravar un videoclip. El nostre company de serveis informatius, en Lolo García, apropa aquesta crònica amb el testimoni justament dels mateixos participants i usuaris.
6: En aquest món ja no hi ha tolerància. Estem en un món que no accepta la diferència. Classe treballadora odiant a l'immigrant, un estudiant d'integració que no el volen integrar. La vida pot arribar a ser un infern, tio, però si alces la veu, podem canviar les coses. Són només alguns dels versos inclosos a La llum del sol, una cançó gravada a rima de hip-hop, on els usuaris del Casal Jove del Vendrell denuncien situacions reals, viscudes en primera persona o a partir de la seva inconformista percepció de la societat. Un projecte punyent i amb molta lírica.
7: I al final nosaltres volíem recuperar una mica aquesta essència i, a més, sobretot el perfil en el qual, o el tema en el qual ens hem nosaltres recreat una mica, és el tema del bullying, el tema de l'exclusió social, i a partir d'aquí, doncs, hem creat la nostra cançó, on cadascun dels membres ha creat la seva lletra.
6: La iniciativa va néixer l'octubre passat arran d'un taller que, sota el títol Hijupeja la masculinitat, volia treballar aspectes vinculats al respecte i tolerància, tot desmuntant les cançons que els mateixos usuaris consumeixen gairebé a diari. El resultat ha estat una peça carregada de denúncia i, com la poesia de Gabriel Celaya, amb molt de futur.
8: M'he inspirat en general en el que veig al carrer, el que visc i el que veig en general, el que va passant. en si, o sigui, agressions, tot, en general. Jo, econòmicament, jo ho he anat veient, el que jo vaig veient, i ho he escrit inspirant-me en això.
9: Cada vegada hi ha més, menys del que és tolerància, empatia, és una cosa que es veu molt poc ara en les persones, i no ajuda que la pròpia educació no hi hagi alguna part que t'ensenya això. T'ensenyen mates, t'ensenyen castellà i tot això, però no t'ensenyen els valors que tens que tindre com a una persona humana.
10: Ah, lo que me ha agradat molt és la part de fer la, cançó, o sea, cantar-la, escribir-la, va ser molt divertit, i també les risques entre les meves companyes. I ojalà molts joves venguen aquí per disfrutar una miqueta d'este sitio, perquè és el més xulo de tot el món.
6: La cançó es pujarà en breu a Spotify i aviat aquest estiu es complementarà amb l'edició d'un videoclip a càrrec de la família del mateix casal. Una tasca comunitària per aconseguir que, malgrat tot, al final, junts puguem veure la llum del sol.

0: I tot i que el període lectiu arriba ja a la seva fi aquest mes de juny, la Biblioteca Terra Baixa i la Sala de Lectura de Coma-ruga preparen un mes de juny ple d'activitats diverses. A la biblioteca, la primera proposta arriba ja demà dimarts, 2 de juny, a 6:15 de la tarda, amb el cicle de Cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula Salve Maria, de Marc Coll. El dimecres 10 de juny, a la mateixa hora, projecció d'Un silencio, de Joaquim Lafosse. I l'endemà dijous, dia 11, a 6:15 de la tarda, Hora del conte per a nadons, Mercè Martínez explicarà la història de Vallmanetes. El divendres 12 de juny, presentació del llibre El arte de entender el caos, a càrrec de l'autora, la Laura Colet, i el dissabte 13, a 11:00 del matí, nova sessió de l'Hora del conte per a nadons i l'espectacle Si fa sol, cançons per compartir amb els més menuts. La darrera proposta arribarà el dimecres 17, a 6:45 de la tarda, amb una audició de música comentada per la Maria Montes. A la Sala de Lectura de Coma-ruga, avui dilluns i el 8 de juny, de 5 a 6 de la tarda, grups de conversa en anglès. Els dimarts 9 i 30 de juny, de 5 a 6 de la tarda, jocs de taula per adults, i el dimecres 10 de juny, des de 6:15 de la tarda, club de lectura amb el comentari de l'obra Ramon Folch i Camarasa, El nàufrag feliç. I una proposta esportiva i solidària a la plaça Germans Trilles de Coma-ruga, que acollirà aquest pròxim diumenge 7 de juny una nova sessió solidària de ioga per recaptar fons contra el càncer infantil. Està impulsada per la professora Elisabet Alcario en col·laboració amb la Fundació Amics Joan Petit, amb el lema El teu estirament, el seu somriure.
1: És una activitat que és per a tot tipus de persones, quiero decir, niños, jóvenes, abueletes, porque és una clase de yoga bastante sencillita, ¿vale? Que la haremos en esta plaza. Después, a 8:30 de la mañana, por favor, traer vuestra esterilla y después haremos un poquito de desayuno. Y si hace esta calor, pues mira, ya que tenemos cerca la playa, pues nos bebemos un baño.
0: La sessió s'organitza amb la col·laboració de l'Ajuntament, l'Espai Pilates en Ioga de la mateixa Elisabet Alcario, que obrirà portes al Juliol al Vendrell, i la Fundació Amics de Joan Petit, com dèiem. L'objectiu és recollir fons per contribuir a la lluita contra el càncer infantil.
1: La gente puede inscribirse a la clase del yoga, puede comprar cositas que la fundación tiene de Joan Petit, incluso puede hacer donaciones, ¿sí? Y se hace a través de un número y a través de una transferencia.
0: Aquesta no serà la primera iniciativa en la qual pren part el Cario, que fa 2 anys i ja va impulsar una altra masterclass solidària a l'Hotel Ra. La professora es va involucrar plenament en aquesta lluita arran de la mort d'una de les seves clientes per càncer.
1: Y no sabes lo feliz y lo que engranda y ensancha el corazón hacer algo así por los niños, porque verdaderamente los niños son nuestro futuro, ¿no? Y si no lo hacemos así, ¿cómo lo vamos a hacer? Y si ayudamos con este granito de arena a esta investigación, pues, y salvamos vidas, pues a ello que voy, y lo haré 1000 veces.
0: En la iniciativa impulsada ara fa 2 anys hi van prendre part 88 persones i es van recaptar fins a 2.500 euros, unes xifres que el Cario espera poder igualar o superar en aquesta edició.
2: Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents, amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
3: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
2: Escoltes Ràdio al Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio al Vendrell.
0: I avui dilluns, quan passem 3 minuts a 9:45, saltem ja directament cap a les portades. Les principals portades dels diaris en tota aquesta jornada d'avui dilluns, 1 de juny. Comencem pel diari de Tarragona. Illa tanca files amb Sánchez i Zapatero a Tarragona. Primer míting del president després de l'escàndol de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. En energia, el pla Renove dels parcs eòlics de Tarragona costarà 170 milions. Canviaran els antics molins per altres de més potents. Des de Reus, satisfacció per l'anunci de la Capella de l'Assumpte. A França, escàndols i destrosses, un mort a París després de la victòria del PSG. I a Cambrils, arrenca la fira amb el pregó de Berta Cabré de la FET. Altres portades d'actualitat, com és el cas del diari Ara, Sánchez resisteix, seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà. El president del govern espanyol acusa l'oposició d'intentar enderrocar-lo amb males arts. I Illa s'assuma a l'estratègia defensiva de la Moncloa i diu que els socialistes no tenen por a la justícia. L'exèrcit israelià amplia la destrucció del sud del Líban. El Consell de Seguretat de la ONU es reunirà després de la simbòlica conquesta de l'històric castell de Beaufort. I en aquest aspecte podeu trobar l'entrevista a l'historiador israelià Ilan Pappé. Israel creu que ja no existeix el dret internacional. I les condicions de Rufián per seguir Esquerra Republicana de Catalunya. Les pretensions del portaveu a Madrid incomoden la direcció. Un any i mig esperant les ajudes de l'ELA, la primera família ha cobrat, diu que encara no es cobreix el cost. I la banca mòbil dona servei a 455 pobles. A Catalunya ara només hi ha 38 petits municipis sense banc. I des de La Vanguardia, la intel·ligència artificial amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Els experts alerten de l'escenari aterridor que s'obre per la capacitat de les màquines de decidir estratègies i objectius sense la intervenció humana. En tot aquest aspecte podeu trobar també en aquesta capçalera una entrevista a Ricard Marco, que és CEO d'ESET. És més fàcil fer servir la intel·ligència artificial per atacar. També en portada es parla de la celebració salvatge a París, la celebració del títol de la Champions aconseguit pel PSG, que va sumar París ahir en el caos. El dissabte a la nit, l'ampli desplegament de 8.000 policies no va evitar que els aldarulls s'estanquessin a París i altres ciutats franceses. I Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. El president titlla d'enredaires i d'utilitzar males arts l'oposició del Partit Popular i de Vox. Els Estats Units acceleren el pla per retirar les tropes d'Europa. La Unió Europea es veurà obligada a rearmar la OTAN amb els seus propis mitjans. I una bala perduda en un tiroteig fereix una nena a Badalona. I Barcelona es prepara un estiu frenètic, entre ells amb el Papa Tour. I els cinemes es reinventen davant de l'streaming. És l'actualitat i la informació en totes aquestes portades, portades habituals, i que cada dia ens ajuden a acabar de conèixer, acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. A la vida i en caps de setmana bons, i ara més, t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
3: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
5: Volem parlar-vos d'aquesta plataforma digital que a priori...

0: Justament aquest inabastable patrimoni que tenim arreu, en aquests 316.442 monuments, i que vas actualitzant contínuament, Joan.
1: Vaig actualitzant contínuament, i la idea és que no només hi hagi el que és el patrimoni conegut, sinó que hi hagi les petites ermites, petits castells, estiguin més o menys sencers, d'arreu del territori, ja que moltes vegades no sabem què tenim al costat. Visitem les grans catedrals o visitem els grans castells i moltes vegades no sabem que aquí a quatre passes tenim monuments molt importants, a nivell històric o a nivell arquitectònic. Sí.
0: Això em consta que és un dels teus objectius, això, amb aquest projecte, que és anar més enllà de la Torre Eiffel, la Porta d'Alcalà,
1: la
0: Sagrada Família, correcte, no sé per què no m'ha sortit. Anar més enllà d'això, sinó trobar realment la riquesa que podem trobar en qualsevol territori, és evident, el nostre proper també, però clar, això a qui va destinat? A tota classe de gent, no? Exploradors, historiadors, viatjadors, excursionistes, famílies, no?
1: Això va destinat a qualsevol persona que tingui interès o curiositat per el patrimoni arquitectònic que hi ha, que tenim a prop o que hi ha en els llocs on te viatja.
0: Clar.
1: Va destinat, és el que comentaves, des de simple turista a historiadors o estudiosos de l'arquitectura.
0: I escolta, anem al principi, com parteix tot? Tu ets informàtic, m'ho has explicat.
1: Sí.
0: Clar, aquí hi ha una feina informàtica brutal, però clar, no sé com parteix tot això. Com et va sorgir la idea de començar a recopilar tots aquests monuments, aquests punts d'interès? Com comença aquesta història?
1: Això comença amb una idea de fa molts, molts anys, quan jo tenia 16, 17, que jo viatjava amb els meus pares, lo típic, una setmaneta a l'any, i pensava, ostres, hi podria haver un catàleg on hi hagués tot el que hi ha pel voltant d'on tenim. Perquè tu miraves en aquella època les guies turístiques i tenies això, tenies el més important. Però amb els meus pares, i jo he agradat d'ells, ens agrada perdre'ns. I quan anem a viatjar, doncs, un caminet, una... Ostres, aquella ermita que hi ha a dalt, ostres, a veure què és, no?
0: Clar.
1: Però en aquella època, època analògica, una setmana a l'any, vull dir, això era inviable fer un catàleg de fotos.
0: Les guies aquestes que podies consultar i tal cosa
1: exacte,
0: més, eh?
1: Exacte, jo ja era i soc aficionat a la fotografia,
0: però
1: era inviable. Després, cap al 2008 o així, començo a entrar dintre el món de la informàtica, la meva vida tira cap a un altre costat, entro dintre el món de la informàtica, internet encara era als inicis, no hi havia encara que... Com evolucionar-ho i com fer-ho perquè pogués arribar a tothom. I ara fa qüestió doncs, de 2 anys, amb el tema doncs, de la web, internet molt més evolucionat, grans bases de dades, amb accés lliure, em torna a ressorgir aquesta idea de anem a intentar-ho. Llavors, primer intentes començar a buscar quines fonts de dades hi ha, a on pots aconseguir dades, te'n dones compte, doncs, de, com comentàvem, molts problemes, no? Doncs de que cada organisme té les seves estructures de dades, et trobes en que si vols veure França has d'anar a les bases de dades franceses, si vols veure Espanya has d'anar a les bases de dades espanyoles, etc. I sorgeix la idea de anem a normalitzar-ho. Això s'ha de poder normalitzar. Haig de poder crear una base de dades on busquis una cosa o busquis una altra, tu obtinguis els resultats.
0: Val.
1: I d'aquí sorgeix Patrimoni Europeu.
0: Ostres, tal qual.
1: Tal qual.
0: T'ho explicat així, que hi ha tota aquesta feina que hi ha al darrere. Clar, no cal que t'ho pregunti. És obvi que tu no pots anar als 316.442 punts que analitzes, perquè això és impossible.
1: Impossible.
0: Faria falta 3 vides per poder fer-ho.
1: Però
0: clar, et nutreixes de la informació que si tu busques i cerques. Això sí, és a dir, la feina de recercar-ho és completament teva.
1: La feina de recercar-ho és completament
0: recopilar-ho, meva.
1: Sí, la feina de recerca és completament meva.
0: Clar.
1: I sempre de dades oficials
0: sí,
1: i verificades.
0: Ara, com deies ara, sí, clar.
1: Des de Wikidata, Wikiloc,
0: sí.
1: Fons d'Open Data com SICA o com la Diputació de Barcelona.
0: Val. Llavors tu això ho vas recopilant, vas buscant, vas investigant i ho vas afegint en aquesta plataforma que és aquest patrimoni europeu. A més, està traduït en molts idiomes, és a dir que...
1: 8.
0: 8 idiomes, per ser exactes. És a dir, és consultable des de qualsevol dels punts que tu que tu reculls, en aquests espais.

0: Sí, és consultable a qualsevol dels punts, en qualsevol d'aquests idiomes. Sí que és veritat que encara falta feina de traducció d'alguns textos, que naturalment s'utilitza intel·ligència artificial per fer aquestes traduccions. Algunes estan traduïdes ja i, per tant, puc accedir a elles amb la traducció, però moltes d'altres doncs, haig de buscar traducció per mitjançant intel·ligència artificial.
1: Val. Bueno, és una bona eina, no, en aquest sentit. No,
0: sí,
1: és una bona eina
0: molt útil.
1: Per fer-ho. Exacte.
0: Molt útil, a l'hora de muntar filtratges de dades i tot això és molt útil.
1: Clar. I com ho fas, això? És a dir, com agafes aquesta informació? És a dir, més o menys com ho esquematitzes? Com, no? És a dir, quan ho publiques a la web, com està fet amb fotografies que he vist, amb explicació, no? Com és tota aquesta feina?
0: A veure, el que faig és agafar les dades, aquestes dades les normalitzo mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial i mitjançant tècniques de pipelines, que es diuen.
1: Val.
0: Normalitzo aquestes dades i jo les gravo ja normalitzades amb la meva base de dades.
1: Val, d'acord.
0: Les imatges surten de Wikidata, surten de Wikiloc, surten de fonts d'imatges històriques de diferents organismes i moltes d'elles de moment estan encara el que se'n diu linkejades, és a dir, les imatges no estan pròpies encara dintre de les dades, sinó que depèn d'aquestes, degut a que és impossible ara per ara tenir una base de dades d'aquestes capacitats.
1: No, clar, és obvi. A més, clar, de moment aquest projecte és molt incipient encara, pel que expliques. La intenció és anar a fer-ho gran, això, Joan.
0: No, la intenció és fer-ho gran.
1: Allò amb... No hi entenc massa d'informàtica, tampoc, però suposo que amb servidors potents i que permetin anar acumulant més informació, perquè també és un projecte que està pensat per consultar-ho al terreny. No?
0: Està pensat per consultar-ho al terreny. De fet, hi ha una aplicació mòbil que està en procés, de moment no està publicada enlloc encara, on entra, a part de les funcions que ja tenim a dintre de la pàgina web, és poder dir què tinc aquí al voltant,
1: amb
0: geolocalització, així com tu des de la web, registrant-te a la web, pots tenir favorits, pots marcar diferents edificis com a favorits, amb l'opció doncs, de marcar alarmes, de dir, estàs a menys de 10, 15, 20 quilòmetres d'aquest edifici, d'aquesta construcció, d'aquest retaule, que tens marcada com a favorit. Si vols aprofitar per anar-hi, doncs és el moment.
1: Això està molt bé, doncs. Clar.
0: La idea hi és.
1: Clar, és una molt bona eina per planificar-te el viatge, l'excursió, la sortida o el que sigui, sinó, a més, un cop, com dèiem, estàs allà, doncs el puguis utilitzar per orientar-te, no? Per seguir-la, per navegar, no? En principi, entenc.
0: Sí, exacte, per navegar, per veure què tens al voltant, ja el que, tant el que has pogut planejar anteriorment com el que tens ara al voltant, pots planificar rutes pròpies, a part de les rutes que hi ha actualment ja muntades, actualment són 60 i escaig rutes, des del romànic del Camí de Sant Jaume, el renaixentisme, Gaudís i tal de Barcelona, modernisme de Barcelona, romànic de Vall de Boí, etc. Com que tu pots agafar i dir què vull veure, tu muntes aquests edificis que vols muntar, aquests monuments que tu vols visitar, i pots exportar directament la ruta a Google Maps. Ja te la ordena amb quin és l'ordre obvi per fer-ho, i aquesta ruta la tens a Google Maps.
1: I només l'has d'anar seguint.
0: Només l'has de seguir.
1: A la majoria d'ocasions.
0: Exacte, tens els temps de trasllat de la ruta al complet.
1: Sí.
0: Són fins a 10 o 12 parades, que és el màxim que permet Google Maps.
1: Molt bé. Tornem-ho a dir, el projecte es diu Patrimoni Europeu. L'enllaç web el podem dir? Et sembla de dir-lo?
0: L'enllaç web el podem dir.
1: Sí, digues-li, sisplau.
0: És patrimonieuropeu.netlify.com. .app.
1: Perfecte.
0: És més fàcil per xarxes socials, amb arroba patrimoni europeu.
1: D'acord.
0: El motiu, ara actualment està tot amb servidors gratuïts.
1: Clar, el que dèiem abans, ampliant el projecte.
0: Exacte, està tot amb servidors gratuïts, tant de la part de bases de dades i recollides de dades i tal, com el que és el domini i la publicació de la web.
1: Sí. Però si algú busca patrimoni europeu, ho trobarà, també, em consta.
0: De moment no està indexat encara a
1: Google. No? Doncs he trobat alguna informació. Em pensava que he anat remenant i també...
0: És possible que el anar remenant vagi sortint-te, però de moment no està indexat perquè per això necessites tenir un domini propi.
1: Clar, ja ho entenc. Però vols anar cap aquí per això, eh, Joan, o no?
0: Vull anar cap aquí, no, sí? No, l'objectiu és anar cap aquí.
1: Molt bé.
0: L'objectiu és anar cap aquí.
1: Perfecte, és a dir, que neix d'un interès personal, ganes d'explicar, ganes de fer, però bueno, una mica això, professionalitzant-ho seria la paraula, Joan, o què? O no?
0: Professionalitzat tampoc crec que sigui l'expressió. La idea no és ni treure'n diners, ni...
1: ni que sigui no. La teva feina habitual...
0: Ni que sigui la meva feina habitual. És una aplicació que vull que sigui important, vull que arribi lluny, però l'objectiu és el patrimoni és de tots.
1: Val,
0: i m'agradaria que tothom pogués accedir-hi. Aquest és l'objectiu.
1: Molt bé, que bé, que bé. I això, recorda'ns-ho, per Instagram, doncs, per xarxes es pot trobar...
0: Instagram i Facebook.
1: Perfecte.
0: Amb arroba Patrimoni Europeu. Patrimonio Europeo, en castellà.
1: Perfecte. Patrimoni Europeu.
0: Patrimoni Europeu.
1: Perfecte, que potser això com per xarxes és més fàcil de trobar.
0: Sí.
1: També, ja ho has comentat diferents vegades, que tens aquest interès pel patrimoni proper, és a dir, que està molt bé viatjar. Quin és el punt més llunyà? Podem saber, el monument més llunyà a nosaltres, quin seria? Ho saps? Te'n recordes?
0: Ostres, hi ha alguna cosa a la Guaiana Francesa, per exemple, que està a Amèrica.
1: Vale, d'acord. Doncs mira, està molt bé anar a la Guaiana Francesa, conèixer monuments o allò que destaques, però també és important conèixer el que tenim al nostre entorn.
0: Ah, exacte.
1: I això ho defenses molt, abans ho has dit en aquesta conversa, i també que és això, que tot et mou per aquest interès personal, a banda de ser informàtic, això, no?, de descobrir aquests espais, de fer rutes, de caminar, de la natura, del patrimoni, en definitiva, del nostre entorn, eh?
0: Sí, al final, és el que comentàvem, no? Tens rutes que passen per ermites aquí al Penedès, al Baix, tens l'Arc de Barà, que és del segle I, al mig de la 340, no?, aquí al costat.
1: Sí, correcte, sí, sí, sí.
0: Que la gent haurà passat moltes vegades per davant, però igual hi ha molta gent que no sap realment què és això. A l'Alt Penedès tens el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, que és un romànic impressionant,
1: espai, sí.
0: Que molta gent no sap que ho té aquí. Olèrdola, des de bastants anys abans de Crist fins ben passat al romànic. És un llibre d'història.
1: Sí.
0: És un llibre d'història.
1: No, és per absolut, és absolut.
0: I molta gent doncs, ho desconeix. No? I aquesta és la idea de que la gent sàpiga què té al voltant, i puguin visitar-ho, puguin veure-ho, puguin...
1: Va, molt bé, molt bé. Tu ets resident de Vilafranca.
0: Correcte.
1: T'ho perdonem, no pateixis. No t'ho tenim en compte, si no t'haguéssim convidat, així que no pateixis. Però bé, al Penedès podem trobar ja referenciats uns 4.300 edificis.
0: Exacte.
1: Has anat baixant, al Garraf en trobem uns 1.500.
0: Correcte.
1: Jo sé que ara ja estàs en plena campanya, entre cometes, del Baix Penedès i has començat a treballar al Baix Penedès, eh?
0: Correcte, Baix Penedès és el que menys catàleg tenia. Tenia, ara actualment, uns 40 monuments, aproximadament, des de Calafell, Barà, que ja sé que Barà és tarragonès.
1: Mig, bueno.
0: És tarragonès. Però he tingut que començar, bueno, he volgut començar a ampliar aquest catàleg del Baix Penedès.
1: Clar, clar.
0: Així com també tinc zones a Baix d'Obregat, doncs, que també estan molt més buides. Hi ha zones que, desconec el motiu, costa més de trobar el patrimoni que hi ha. Llavors, això seria ideal, que organismes, ajuntaments, etc., volguessin col·laborar, volguessin fer-s'ho seu.
1: Mira, molt bé.
0: Ja sigui per millorar els catàlegs com per afegir dades noves.
1: Molt bé, que bé, clar. No sé, com, tens contacte amb ajuntaments o tens contacte amb institucions públiques? O...
0: No, de moment
1: no,
0: ni
1: eh?
0: Ajuntaments ni institucions públiques ni privades.
1: Ostres.
0: De moment tot ha sortit de...
1: Del teu interès.
0: Del meu interès personal.
1: Brutal.
0: És complicat entrar, aconseguir informació dintre de les entitats.
1: Ja.
0: És complicat.
1: Sí. Però com a eina turística, de qualsevol del territori, és molt potent. No? És a dir, que algú pugui anar a l'oficina de turisme de Torn, en aquest cas que vagi a l'oficina de turisme del Vendrell, que està com a Ruga, que vagi allà i li diguin, miri, tingui vostè aquesta aplicació quan estigui acabada o tingui vostè aquesta pàgina web on pot trobar totes aquestes rutes del qual hi ha la informació que nosaltres també hem facilitat. No? M'explico, no?
0: Pot exacte, que ells mateixos puguin publicar, puguin fer visibles les seves rutes i els seus monuments.
1: Clar, per això dic. Bueno, tot vindrà, Joan?
0: A poc a poc.
1: No, exacte.
0: Poc a poc.
1: Tu ho dius, poc a poc. I la interacció amb els usuaris finals? En tens d'això? Vull dir, tens comunicacions, et diuen alguna cosa? No sé també si la gent pot aportar, dir, pues mira, jo conec això, jo conec una ermita que està en aquest camí, que és fantàstica, o jo conec aquesta casa que és extraordinària, conec la història. Això és possible, també?
0: Això és possible. Des de la mateixa pàgina web hi ha un formulari on es pot posar en contacte amb mi, m'envia un mail directament on proposar des de nous monuments, proposar correccions, proposar el que creguin convenient, rutes, el que creguin convenient. De fet, si mireu les rutes que ja estan fetes, una és la dels retaules renaixentistes de l'est de Lleó.
1: Val.
0: Aquestes sí que van ser, doncs, qui porta aquestes rutes, que es va posar en contacte amb mi i em va dir, ostres, podríem incorporar-la? Uh-huh. Em van passar ubicacions, fotografies, etcètera, i a partir d'aquí doncs, van muntar la ruta.
1: Clar, que això també pot enriquir-ho molt, no? Que és a dir, això, associacions, entitats particulars puguin aportar aquesta informació, suposo que també et deu ajudar amb tu, però clar, això ho va nodrint, és a dir, no? que cada vegada aquesta bola de neu s'ha d'anar fent més gran.
0: Sí, jo crec que les rutes és un dels punts on necessito apretar una miqueta i apostar fort. Perquè molta gent no només vol un monument suelto, sinó poder organitzar i poder veure dintre del mateix interès, o no, perquè pot ser que dintre de la mateixa ruta t'interessi un romànic, però tinguis un renaixentisme o un barroc important o curiós i ho vulguis veure, i per tant la puguis afegir dintre de la ruta. Però crec que les rutes són importants en el sentit de fer-ho més popular i de que la gent pugui...
1: Clar.
0: Pugui arribar i pugui fer-s'ho més seu.
1: Clar, clar, perquè ja ho entenc, tu dius que no vols perdre, no?, aquest punt de proximitat, no? No convertir-se això, en qualsevol pàgina web d'aquestes que no tenen gairebé ni ànima i que fan recomanacions i que moltes d'elles, i deixa-m'ho dir així, acaben pervertides per la publicitat, no?, i per les mencions pagades i tot acaba convertint-se, no?, en col·laboracions monetàries amb els seus autors, eh?
0: Sí, al final, com més col·laboracions d'entitats tinguis, clar, més fàcil és que et diguin, sí, però posa la meva publicitat, posa el meu...
1: Clar,
0: no,
1: això.
0: No és l'objectiu, no és l'objectiu. La pàgina web és gratuïta, vull que sigui gratuïta i vull que segueixi sent gratuïta sempre.
1: Que bé.
0: Una altra cosa és que més endavant es puguin fer algunes, es pugui afegir alguna part premium d'algun tipus de descàrega o algun tipus d'accés a dades. Uh-huh. Però el que és el patrimoni, la idea és que sigui pública i gratuïta.
1: Clar.
0: Sempre.
1: Sí.
0: Aquesta és la idea.
1: No, està bé. I perquè fa xarxes socials, no sé si tens molta activitat en xarxes o inclús el que es fa molt... És que m'ha vingut al cap quan parlàvem de les xarxes i que molta gent fa moltes recomanacions avui en dia, però en aquest sentit també pot ser, no sé si l'utilitzes o no, pot tenir una bona eina, no?, per explicar doncs, justament això. No? Posar aquesta ruta, veniu, mireu-la, ensenyar-la, no sé, aquesta vessant audiovisual, si la tens contemplada o no.
0: A xarxes socials, de moment el que vaig fent és publicar targetes de patrimonis dos, tres cops per setmana per donar una miqueta de visibilitat. De tant en tant també publico el que és la capçalera amb la URL, el com accedir al... El fet de trobar gent que vulgui publicar-ho, vulgui publicitar-ho, és molt complicat. Ja. La majoria van a caix.
1: Sí, el que dèiem. Sí, el que dèiem.
0: I això significa o tenir fons per poder-ho pagar,
1: sí,
0: o el que comentàvem, publicitar i posar publicitat a dintre de la pàgina perquè algú ho subvencioni.
1: Ja,
0: no és l'objectiu.
1: No és
0: l'objectiu.
1: Que bé. Ostres, molt contents, Joan, de conèixer el projecte Patrimoni Cultural, Patrimoni Cultural, que la gent el visiti, que el tingui en compte i que l'utilitzi i que l'ampliï, que es posi contacte amb tu, és a dir, que hi hagi aquesta interacció fantàstica amb un projecte que ens va arribar, que ens ha agradat molt i que per això, de fet, hem convidat, eh?
0: Moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé, de veritat. Estarem en contacte i seguirem l'evolució de com va anant tot aquest projecte, d'acord?
0: D'acord. Moltíssimes gràcies.
1: Una abraçada, Joan. Merci.
0: Una abraçada. Moltes gràcies.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
3: Parar. Frenar. Sintonitzar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya? Connecta't a Ràdio El Vendrell. A la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Segona part del programa, segona part de Calaixera, després d'actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local i quan ja gairebé passem 4 minuts a les 10. Recordar que avui hem començat setmana, avui comencem setmana i comencem mes de juny, és a dir, dilluns 1 de juny. Programa número 3.981. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per continuar amb nosaltres i ben pendents de moltes coses que encara volem fer al llarg d'aquestes dues hores que encara ens queden de programa. Hem començat puntuals a les 9, però volem ser-hi fins a les 12, fins al migdia. De fet, ara, i com és habitual, cada setmana comencem reunint la tribu del Pla Educatiu d'Entorn per conèixer tota l'activitat educativa, pedagògica, que arriba des de diferents espais, en aquest cas des de Carmelites del Vendrell. I a banda, secció empresarial, també habitual, Talent i Més, una secció de talent femení, associació de dones empresàries, on a més avui tanquem temporada en aquesta secció. Ens acompanyarà, com és habitual, la Montse Balada. A banda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i després encara ens quedarà secció de cuina amb en Salvador Rovira, participació, trucades i allò que fem sempre habitualment. Tot plegat, condensat, a través d'internet, sempre per aquí, per www.rtv-elvendrell.cat, sobretot a través de la ràdio i del 107.1 de l'FM, sempre això per davant, o també a través de televisió. Per això trieu quina manera trieu per seguir-nos. Sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho.
1: La Calaixera, un programa unitat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: Doncs va, entrem de ple en tota aquesta secció habitual cada setmana i, de fet, quan comencem setmana ja sabeu que ens agrada reunir la tribu del Pla Educatiu d'Entorn, que és aquesta secció, des de fa ja moltes temporades, que ens permet conèixer tota l'activitat, això, educativa, pedagògica, tots aquests objectius que fan, que defensen i que treballen des d'equipaments educatius, escoles, instituts, i al llarg de les temporades hem parlat de moltes, moltes, moltes coses, cosa que ens fa molta il·lusió. Doncs avui marxem... Mira, ara anava a dir el Sagrat Cor. No! Carmelites del Vendrell. Imma Canyelles, com estàs?
1: Molt bé, sí? Benvinguts. Aquí, mira, estic molt ben acompanyada.
0: Correcte. Fem una cosa, fem un bon dia conjunt.
1: Vinga.
0: Que se senti i després acabem de parlar amb ells, d'acord?
1: D'acord.
0: Nois, noies, molt bon dia.
1: Bon dia!
0: Crec que són dels alumnes més joves que han passat per aquesta secció,
1: sí?
0: Em fa l'efecte, oi?
1: Sí?
0: Són d'infantils... Sí, d'ahir 5, eh?
1: Tenen 5 anyets,
0: molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: I ara de seguida ens explicaran moltes coses. Però això, anem en solfa. Clar, us passa a vosaltres que encara heu de fer un mica aquest canvi mental d'Escola Sagrat Cor a...
1: Ens costa.
0: Carmelites del Vendrell,
1: ens costa.
0: Eh? Clar, és que són molts anys,
1: perquè
0: eh?
1: Perquè són molts anys que hem estat Col·legi Sagrat Cor, no?
0: Clar.
1: I vulguis o no, tothom ens identifica i ens coneix com el Col·legi Sagrat Cor, no?
0: Clar,
1: llavors, doncs, ara hem fet el canvi de nom, hem passat a ser Carmelites del Vendrell,
0: uh-huh.
1: Això ha vingut donat perquè, bueno, és una fundació,
0: uh-huh.
1: I llavors la nostra escola forma part d'una xarxa de diverses escoles, i llavors, doncs, totes, pues, tenim aquest nom, no?
0: Val.
1: Carmelites del Vendrell, Carmelites Tarragona, Carmelites
0: sí,
1: de diferents llocs.
0: Fantàstic. Doncs res, ens hem d'acostumar, eh?
1: Exacte, hem d'acostumar i hem de fer el xip.
0: Exacte, el canvi de xip i això,
1: correcte.
0: Assumir aquest Carmelites del Vendrell. Clar, s'escolten amb ells, estan fent ràdio,
1: sí,
0: normal,
1: sí.
0: Eh? Estan amb aquestes carones i amb els auriculars posats, cap problema. Ara de seguida els hi sentirem
1: els
0: la veu
1: pas.
0: I els hi coneixerem. Clar, de fet, aquest canvi de nom també ha vingut molt marcat per una mica, crec que és el que vindreu a parlar avui, o el que heu vingut a parlar avui, que és aquesta remodelació extraordinària que heu tingut aquest darrer curs, a l'escola.
1: Total,
0: eh?
1: Total, sí? Total. Era un projecte que durant un temps ja es portava, com es sol dir, coença,
0: uh-huh.
1: Val? Estava coença, i finalment podem dir que aquest curs 25 i 26 ja el tenim completament elaborat, no?
0: Val.
1: I el tenim, llavors, ja fet, no?
0: Molt bé. Que, de fet, al setembre ja veu començar, no?, les noves instal·lacions.
1: Correcte.
0: Sí, clar, és que qualsevol canvi, obres, reformes, mudances en qualsevol lloc ja és complicat, és a dir, casa teva ja és complicat, m'imagino fer una remodelació així des d'una escola com la vostra, eh?
1: No us ho podeu imaginar, clar, és una escola molt gran, és una escola de 3 línies,
0: uh-huh.
1: El juny, doncs, ja van començar, ja hi havia, doncs, paletes, no?, manobres, treballant,
0: clar.
1: I la veritat és que els infants es van adaptar superbé, les mestres sí que van fer, no? Allò, la mudança, començar a embalar-ho tot pel canvi, però la veritat és que, bueno, tot i l'esforç que porta, després et queda la il·lusió, no?
0: Clar,
1: de saber que després...
0: Sí.
1: Tindrem un espai, la veritat és que ha quedat espectacularment
0: sí.
1: Bonic, eh?
0: I tant.
1: Bonic.
0: Els que l'han pogut veure, jo en el meu cas l'he vist a través d'imatges, de la casa que vam venir una mica el seu dia a parlar-ne, clar, ha quedat... Com dir-ho, físicament,
1: sí.
0: Una escola del segle XXI, espais oberts, transparents,
1: total.
0: I és fantàstic, fa goig,
1: total.
0: Fa goig.
1: Fa molt de goig.
0: El canvi i l'esforç mereix la pena, eh?
1: I tant, que ha valgut la pena, i després, vull dir, els veus amb ells, no?, que, bueno... Fantàstic,
0: sí, sí.
1: No? És allò que es diu, no? Més va alguna imatge que 1000 paraules.
0: Correcte,
1: a vegades
0: correcte.
1: T'ho poden explicar i per molt que t'ho expliquin, si no ho veus,
0: no.
1: Costa.
0: I tant, s'ha d'anar a veure o les possibilitats que es puguin anar a veure. Que l'escola sempre està oberta, eh?
1: Sí.
0: No cal ni dir-ho. No cal ni dir-ho. I dins d'aquesta nova remodelació hi ha un espai molt especial que també és el que vindreu a explicar, quan veniu a explicar, justament.
1: Correcte. És el nostre espai,
0: uh-huh.
1: De totes les aules d'infantil, que se li ha posat un nom,
0: uh-huh.
1: Perquè els diferents edificis que formen la nostra escola, cada bloc ja té un nom,
0: val.
1: I l'espai d'infantil no podia ser un altre, que havíem de tenir un nom, no?
0: Molt bé.
1: I a veure, Dàlia, els hi vols dir com es diu el nostre espai? A veure, es diu espai...
2: De la Teresa Mira.
0: Molt bé.
1: Es diu l'espai Teresa Mira, uh-huh. Perquè la Teresa Mira era una...
2: Germana.
1: Germana, i resulta que era una persona molt especial perquè va ser parvulista.
0: Val.
1: Ella va dedicar tota la seva vida a l'ensenyança als petits, als infants.
0: Molt bé.
1: I llavors el nostre espai es diu així.
0: Teresa Mira.
1: Teresa Mira.
0: Fantàstic. Hem escoltat a la Dàlia.
1: Sí.
0: Fem una ronda de presentacions.
1: Sí.
0: Que ho diguin, o si volen dir-ho ells, que ho diguin ells, eh?
1: Vale.
0: Vale. Com et dius?
2: Sí. Noa.
0: Com?
2: Noa.
0: Noa, molt bé. I tu?
2: Marc.
0: El Marc. I tu?
2: Mauricio.
0: El Mauricio. Que esteu contents amb aquest nou espai?
2: Sí.
0: Sí? Sí. Clar, vosaltres veu acabar el curs l'any passat,
1: sí,
0: no?, en un altre espai, i quan veu tornar després de les vacances d'estiu, ja veu començar aquest nou lloc. Suposo que el canvi devia ser important.
1: Sí. Sí, sí. Sí? Què tal? Sí. Us va agradar?
2: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Sí. Sí. És que resulta que ells, clar, el curs passat, les aules, ells concretament, estàvem al pis de dalt.
0: Clar, és veritat, és veritat.
1: I llavors, de dalt, ara, amb aquests nous espais, estem tota l'etapa d'infantil a planta baixa.
0: Val, és veritat.
1: I llavors, clar, va ser un canvi.
0: Que és tota la reorganització de l'escola,
1: sí,
0: dels espais, de les aules.
1: Correcte.
0: Però, clar, que comporta aquesta comoditat de tenir tot el cicle infantil a la planta baixa.
1: I tot excessiu, tenen el pati allí mateix, el menjador també està la mateixa planta, vull dir, superbé.
0: Molt bé.
1: Superbé.
0: I de tot això que hi ha nou i que heu vist, nois, ara aquest curs, què és el que més us agrada? Què més us crida l'atenció?
3: Marc,
1: vinga, Marc.
0: Què? Pots dir qualsevol cosa, que t'hagi agradat. Sí. Pots dir qualsevol cosa.
1: A veure.
2: Us posen els llibres de les feinetes.
0: Val.
1: Per què, Marc? Digues, és un moble, no? És un moble on hi ha 25 departaments, calaixets, on cada infant, cada alumne, té el seu propi calaix,
0: molt
1: i així
0: bé.
1: Ells poden organitzar, poden desar els quaderns, les feinetes que fan...
0: Molt bé.
1: I és el seu propi espai.
0: Molt bé.
3: Hi ha una cosa molt xula, també.
1: Sí, què més hi ha?
2: Els espais dels llibres.
1: Els espais dels llibres.
0: Molt bé, estanteries, no?
2: Els armaris...
0: Els armaris?
1: I les taules, què passa?
2: I les taules que són màgiques.
0: Són màgiques? Què dius ara?
1: Oh!
0: Sí, com és que són màgiques? Què fan?
2: Perquè...
0: S'arramben.
1: No, què pots fer amb les taules?
2: S'apleguen i se poden pintar.
0: Val.
2: I escriure i esborrar.
0: Què dius ara? Que diré que s'arramben, perquè sí que ara en parlarem, que podeu allò, els espais, obrir-los. Ah, i aleshores podeu pintar la taula... I després ho podeu esborrar.
1: Perquè és com una què?
2: Pissarra.
0: Ah, una pissarra d'aquestes que es poden esborrar.
1: Bilera.
0: Sabeu les vegades que a mi m'havien dit de petit que no es podia pintar a la taula?
1: I tant.
0: A mi m'havien dit moltes vegades, eh? I potser una vegada m'havien castigat i tot, mira què et dic. I ara no, ara podeu pintar, doncs, que bé.
1: Sí.
0: I a la Dàlia, què és el que més t'ha agradat d'aquest nou espai?
2: Les joguines.
0: Ah, clar, això no poden faltar, tampoc, no? Tant abans com ara, no. Les joguines no poden faltar. Clar, el que dèiem, aquest tipus d'espais, d'aquesta educació d'avui en dia, que jo deia que eren màgics, ho pensava que deia, perquè això, els podeu apilar, els podeu arrambar,
1: sí,
0: i podeu fer que siguin també espais oberts,
1: sí,
0: que inclús les aules es poden comunicar entre elles, no?
1: Correcte.
0: Perquè els espais es poden obrir,
1: Expliqueu, a veure, què els hi passa amb els vidres, també?
2: Que se poden pintar.
0: També es poden pintar els vidres? Es pot pintar tot aquí.
1: Es pot pintar tot.
0: Puc venir jo a pintar?
1: Digues, et convidem.
0: Vinga, doncs he de venir.
1: Sí.
0: Val.
1: I Mauricio, què més?
0: Mauricio,
1: I què passa a les portes? Mauricio, què els hi passa a les portes?
2: Que se poden aguantar.
1: No, que es poden què?
2: Obrir.
0: Es poden obrir.
1: Completament, digues, són vidres transparents, val? Totes les aules tenen vidres,
0: sí.
1: Val? Com aquí.
0: Exacte.
1: Com aquí, val? I llavors les aules es comuniquen, les tres, però tenen una superporta corredera, val? Que s'obre tota.
0: Sí, és a dir,
1: podem dir, ara no recordo exactament, però tres fulles o quatre, val? I llavors tu estires, les pots obrir al nivell,
0: val?
1: I llavors es converteix en una mega aula polivalent que pots combinar
0: clar,
1: i pots treballar molt espais.
0: Sí, imagina't. Aleshores, el nom de Teresa Mira és
1: Totes les aules.
0: Tot,
1: des d'I2...
0: Tot l'espai.
1: Des d'I2 fins a I5.
0: D'acord, tot això és l'espai...
1: Teresa
0: Mira, que és l'espai de la planta baixa.
1: La planta baixa, que està a peu pla. Doncs
0: sí,
1: quan
0: sí,
1: et conforme entres i tens l'accés per porteria, doncs ja ho trobes.
0: Molt bé.
1: I estem allà.
0: Molt bé.
1: I després, què més, Marc? Què més podem explicar de la classe? Què més hi ha?
2: Que... Es poden obrir les portes i aguantar-se.
0: Es poden, no. I s'aguanten soles, les portes.
1: Sí.
0: També són màgiques.
1: Sí, també són màgiques, aquestes portes.
3: Què van
1: sí.
3: fer per Carnaval?
1: Ai, sí. Què va passar,
2: Carnaval? Doncs vam obrir totes les portes i vam fer una festa de Carnaval per totes les classes.
0: Que bé, molt bé. Clar, ho fer com una mega classe.
1: No? És que això, digues, ens va passar perquè justament el dia que havíem de fer la desfilada, què va passar?
2: Que va ploure.
0: Va ploure, clar.
1: I llavors, clar, vam dir, com ho farem? Com ho farem? I vam tenir la sort pues, que aquests espais ens van donar aquesta accessibilitat. No?
0: Molt bé, que bé. Que és, bueno, és això, és molt bé, explica el que... aquests espais d'avui en dia i de quina manera es poden... Una mica...
1: Correcte.
0: No, és a dir, l'espai s'ha d'emmullar l'alumne, no al revés, no l'alumne que es pugui emmullar l'espai.
1: I després tenim una altra cosa molt xula a la classe.
0: Què més?
1: Expliquem-li. Què més tenim? Què hi ha dins a les aules que fa que no puguem sortir, que no haguem de sortir fora? Què tenim?
2: Els lavabos. A la classe perquè...
1: Mauricio.
2: Els lavabos.
0: Val.
3: Què passava abans? Quan anàvem a I4.
1: Ui, sí? Que havíem d'anar on?
2: A baix.
1: A fora. Havíem de sortir fora.
0: Havíem de sortir, clar.
1: Sí.
0: I ara no.
1: Sí. I després tenim una altra cosa molt xula. És molt xulo. Quan acabem al lavabo, d'anar al lavabo, què hi ha al davant? Què hi ha?
2: Un moble.
1: I com és? Expliqueu-li.
2: El fons és molt fons.
1: És molt fons? I per què serveix això?
2: Per rentar-nos les mans.
1: Tenen unes piques.
0: Les piques.
1: Clar, és que és una paraula una mica difícil per ells.
0: Val.
1: I quantes n'hi ha?
2: Dos.
0: Dues, ara motivava ella mirant-me a mi. Clar, dues piques. Clar, que estaven a la seva alçada, que abans no les devien tenir.
1: No, clar, llavors ho tenen tot al seu nivell. I llavors, doncs, clar, facilita molt quan fem, per exemple, pintura, no? I treballem amb aquarel·les o coses, doncs, clar, abans havíem de sortir fora a netejar, que sí, anar al lavabo, i ara on ho fem? On ho fem?
2: A dins
1: de la classe.
0: Clar, molt bé. Què és el que més us agrada fer? Hem parlat de què us agrada, d'això nou que teniu ara, però què us agrada fer? Hem parlat molt de pintar, no? No sé si és un dels recursos que més us agrada, no, pintar. Us agrada pintar?
1: Què més us agrada fer? Marc, què us agrada?
2: Pues, jugar amb la plastelina.
1: Plastelina.
3: I a tu, Mauricio?
2: Anar al pati.
0: Al pati.
1: Ara parlarem del pati, també.
0: Està bé.
2: Mejor que no gusta.
1: Què t'agrada, tu?
2: Jugar amb les joguines.
0: Bé, és veritat, la Gàlia té les joguines, està bé.
2: I jo,
1: Noa. I tu, Noa?
2: El pati.
0: El pati també. Clar, què passa amb aquest pati, doncs?
1: Oh, expliquem...
0: Que pues, també s'ha arreglat el pati.
1: El pati s'ha de canviar. Ha canviat total.
2: Era un... L'han pintat.
0: Val.
1: L'han canviat i hi ha hagut canvis, no? Abans era un pati pues, on hi havia una part que era sorral, val? I ara és un pati superxulo, no? I superbonic. Expliqueu-los-hi. Va, què hi ha en aquest
0: exacte,
1: pati?
0: Exacte, què hi ha aquí? Què hi ha en aquest,
1: pati?
0: Marc.
2: Doncs pues, hi ha una, com unes torres de sorra.
1: Molt bé, hi ha unes muntanyetes de sorra. Què més hi ha, Mauricio?
2: En l'altre pati?
1: Sí.
2: Què
0: més hi ha? Que hi
2: ha
0: tantes
3: coses. Les muntanyetes, què més hi ha?
0: Hi ha tantes coses.
2: També en va haver a terra.
1: Molt bé. Bueno, hi ha muntanyeta abans.
0: Sí.
3: Però a les muntanyetes què pots fer?
2: Cavar.
1: Bueno, passar per sobre. Què més hi ha, Dàlia, en el pati?
2: Troncs.
1: Oh, i per què serveixen aquests troncs?
2: Per pujar-nos.
1: Per pujar.
0: Val.
1: Què més hi ha?
0: Noa.
2: Escaleres.
1: Val. Molt bé, hi ha escales i després hi ha un...
2: túnel.
0: Oh, ara, un túnel, a dins el pati. Sí. Oh, que xulo.
2: Sí. I les cadires són màgiques.
0: Les cadires també... Tot és màgica en aquest col·le. Ostres, però per què són màgiques aquestes cadires? Què fan? Què fan? També es poden pintar? No.
1: Ah, val. Què passa amb les cadires? Què podem fer? Les podem...
2: Apilar.
0: Una sobre una altra.
1: I podem fer una mega...
2: torre.
0: Ah, que xulo. Molt bé.
1: I després, jo ara tornant al pati, sí que, pues, fer l'incís, que el terra, com és el terra? Què hi ha al terra del pati? Aquest de les muntanyetes, les escales...
2: Césped.
1: Césped. Mm. Hi ha com una gespeta.
0: Val.
1: I llavors...
2: l'escut.
1: I llavors ens podem què?
2: Treure les sabates.
0: Ah, fantàstic. Val.
1: I llavors és un pati, doncs, que els materials que s'han fet, doncs és d'alguna manera per poder treballar l'estimulació primerenca, no? la psicomotricitat.
0: Sí, sí, sí, sí. És un... Clar, el pati també ja fa temps, que s'ha convertit també en una eina, pedagògica més.
1: Total.
0: No pas un espai de lleure i d'això, sinó que...
1: Et dona peu, doncs, anar a treballar, fer activitats prèvies, no?, que a vegades dius, doncs, l'últim que pot ser que reflecteixi, doncs, el quadern o la fitxa, diguéssim, de treball, doncs, prèviament es fan moltes activitats, que l'espai també és un lloc, el pati és un espai d'aprenentatge, no?
0: Molt bé.
1: I les senyoretes, explico una anècdota, també quan el vam veure per primera vegada, ens van venir ganes, no?, de quan el vam veure, dic, és que ja et convida a descalçar-te, et convida a treure les sabates i a provar.
0: Sí, sí, que bé.
1: Ha estat un petit superxulo.
0: Hi ha mans aixecades, això m'agrada, m'agrada. Oh, què volen dir? Què vol dir la Noa i el Noah?
1: I el Mauricio.
0: I el Mauricio, digues, Mauricio.
2: Que en el pati dels petits...
0: Sí.
2: Hi ha equilibris.
1: Ah, per això hi ha unes barres de fusta que a vegades van connectades entre les muntanyetes i llavors, doncs, és com un petit circuit,
0: dir? Sí.
1: I llavors ells, doncs, poden passar per damunt i genera el poder treballar l'equilibri. Ah,
0: fantàstic, molt bé.
1: Anar despertant aquesta...
0: Sí.
1: Molt bé.
0: I Noa, què dius tu?
2: Ara arriba... se fa música.
0: Molt bé.
1: A dalt a on?
2: A dalt de la classe de nosaltres.
1: I on és, i què era aquesta? Ara on es fa música, què era el curs passat?
2: Una classe.
1: I quina classe era?
2: La d'etapa 4.
1: I qui ja estava en aquesta classe?
0: Vosaltres, no?
1: Vosaltres! I ara, clar, ara
2: han passat...
1: Hi havia penjadors
2: de colors.
0: I tot això
1: ha canviat.
0: Perquè, clar, poder moure les aules ha fet que quedin alliberades, aquests espais, i podeu tenir aula de música, etcètera.
1: I ara... el Mauricio i el Marc, a veure, expliqueu-li també, perquè els penjadors també han canviat de les nostres aules. Són diferents. Què tenen d'especial aquests penjadors?
2: Prestatges.
1: I digue-li, expliqueu-li, per què? Què podem posar?
2: Les polles i els tàpers.
0: Ah, clar, perquè estigui tot més organitzadet.
1: Tot més organitzadet.
0: Clar.
1: Llavors els penjadors també són superoriginals, són d'aquells que tenen un ganxet que n'hi ha tres, tres accessos, que giren, i llavors poden penjar l'anorac, quan és l'hivern, la jaqueta, la bata i la motxilla. Llavors queda tot super...
0: Ben organitzat. Marc.
2: Que... els penjadors estan junts.
1: Sí, correcte, són mobles.
2: Són quatre penjadors junts.
0: Molt bé.
1: I què els hi passa a tots els mobles? A tots els mobles de la classe? Què tenen els mobles de la classe?
2: Tenen vidres verds.
1: Tenen vidres? I què més tenen? Tenen una cosa molt bona. Què tenen?
0: Que es poden pintar.
1: No. Què tenen? Tenen? Què tenen a sota? Tenen? No?
0: No se'n recorda.
1: Li explico jo?
0: Sí.
1: Tenen rodes.
0: Ai, d'acord.
1: Tots els mobles, perquè llavors això també és un avantatge que et permet pues canviar...
0: Clar, i moure, i la distribució, i canviar-ho quan interessi.
1: La distribució, clar. I tant.
0: Que bé, que bé. Dàlia, què dius?
4: Que a P4 érem la classe dels cangurets.
0: Val, i ara quina classe sou ara? Aquest any, aquest curs.
4: De l'empatia.
0: De l'empatia, que bé, m'agrada molt. M'agrada molt els cangurets, sí. I m'agrada molt l'empatia.
1: Sí, perquè, per exemple, aquest curs, totes les aules, i aprofito, ja que la Dàlia, mira, m'ha tirat aquesta... m'ha tirat del fil, la Dàlia. Aquest curs, totes les aules, sí. El nom de la classe, tenen un valor.
0: Molt bé. Val? Que bé, que bé.
1: I també ho hem relacionat amb l'espai Teresa Mira, perquè la germana Teresa Mira va ser una persona que potenciava molts els valors, no? D'estimar, de compartir, d'ajudar, l'alegria, la generositat... la solidaritat, l'empatia, i llavors cada aula d'infantil representa un valor.
0: Un valor, que bé, que bé, que bé.
5: La paciència.
0: Val, l'empatia i la paciència.
1: Sí.
0: Doncs mira, grans valors, eh?
1: Sí.
0: Grans valors, que bé,
1: sí, sí.
0: Que bé, que bé. Doncs quantes coses noves, que teniu a l'escola, sí, sí. Aquest curs. Però hi ha més coses noves, no em sembla?
1: Sí.
0: Mauricio, sí. Sí, què més teniu nou?
5: Que també antes... El gimnasio era el menjador.
3: I ara on està el menjador?
1: Ara on està el menjador?
5: Cerca del pati.
1: Cerca del pati.
0: A prop del pati. Va, que també heu fet...
1: El menjador també ha canviat.
0: Molt bé.
1: També ha canviat.
5: I cerca de la sortida.
1: Sí. Molt bé.
0: I el que abans era el gimnàs, ara és el menjador.
1: No.
0: Al revés.
1: No, al revés.
0: Al revés.
1: El gimnàs ha quedat al mateix lloc.
0: D'acord.
1: Ha quedat al mateix lloc.
0: Sí.
1: El que passa que ells abans tenien una saleta... un espai on dinaven.
0: Val.
1: I llavors es separaven. Val? I llavors eren com dos aules, val? Uh-huh. On hi havia el menjador dels petits i llavors hi havia els d'I4 i els d'I5. Uh-huh. I ara doncs s'ha fet un espai grandiós, que és el menjador, que aquest menjador també, en cas que es necessités, es pot utilitzar com una aula polivalent,
0: sí.
1: Perquè les taules pues, són com les de la classe, són uh-huh. màgiques i es pleguen.
0: Que bé.
1: I llavors tu les plegues, queden completament en vertical uh-huh. i queden arrambades a la paret
0: sí, sí,
1: i
0: sí,
1: és
0: sí.
1: molt gran.
0: Molt bé, tot és modular, doncs?
1: Tot és modular.
0: Tot és modular. Tot va, és... l'últim dia, no, que tu tens moltes ganes de parlar, Noa, què vols dir? Digues, digues.
4: Antes el menjador estava... al costat del pati de sorra.
1: Correcte, molt bé.
0: D'acord. Sabeu que des de fora no sembla tan gran la vostra escola? No sembla que hi hagin tantes coses, eh?
1: Pues n'hi ha, n'hi ha.
0: Ja ho crec, ja ho crec. Ja ho crec, ja ho crec. M'ha agradat moltíssim que vingueu a explicar-me totes aquestes coses, de veritat. El que més m'ha agradat, el que més són les taules que es poden pintar.
1: Això
0: m'ha encantat.
1: Això és una passada.
0: Així que un dia vindré i aniré a pintar alguna cosa a aquestes taules.
1: El deixarem dibuixar
0: sí?
1: o no?
4: Sí.
0: El deixareu venir, sí? Molt bé.
1: Molt bé.
0: Us ha agradat això de la ràdio?
4: Sí.
0: Sí? Fem un... Adéu! Gràcies! Gràcies, Imma.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu, adéu.
6: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. A la vida i en caps de setmana bons, i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
7: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat. Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny, una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
8: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
6: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. La Calaixera, un programa on hi cap de tot.

0: Doncs va, seguim més qüestions i sempre, sempre, sempre en directe, com ens agrada fer ràdio. Gairebé dos minuts que passem de dos quarts d'onze i secció ja habitual un cop al mes. De fet, el primer dilluns de cada mes i avui ve allò quadrat, Dilluns 1 de juny. Parlem de talent i més, una secció de talent femení. En primera instància, amb la Montse Balada, que ja ens acompanya. Montse, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Doncs molt feliç i a la vegada una miqueta enyorada ja. Ja més bé, i bueno, tu ja ho saps per què.
0: Sí, perquè tanquem temporada.
1: Exacte.
0: Aquesta secció de juny tancarà ja tota aquesta temporada, que com sempre ha estat bé, prou intensa i interessant, no, Montse?
1: Pel meu gust, sí.
0: Sí.
1: Sincerament.
0: I tant que sí.
1: I jo crec que espero que també per totes vosaltres i vosaltres, perquè ha estat una temporada que ha fluït molt. Uh-huh. Estem molt contentes. I ha fluït de manera meravellosa en el fet de que ja és una secció que les nostres sòcies ja ens demanen venir. I això, doncs, ens gratifica moltíssim.
0: Fantàstic.
1: I molt contenta i molt feliç perquè tancarem temporada com la vam obrir. I això és molt bonic.
0: Sí.
1: Això és molt bonic.
0: I ho fem de manera habitual, ja em sembla, això, eh?
1: Sí,
0: eh,
1: que sí? Ens agrada fer-ho, perquè qui millor per obrir una temporada d'aquesta associació i tancar una temporada... Uh-huh. que estiguem acompanyades per la persona que ha creat aquesta associació o per una de les persones que l'ha fet possible i que la manté i la gestiona, que és, tot això no és fàcil. Tot això no és fàcil. I ja sabeu que estem parlant de la presidenta de Talent Femení, Susana Villagrasa, que aquí la tenim. Hola, Susana.
2: Hola, bon dia a tothom.
0: Bon dia.
2: I, bueno, gràcies per aquesta benvinguda.
1: Bueno, de fet...
2: I gràcies a Ràdio El Vendrell per comptar sempre amb nosaltres.
1: Uh-huh. De fet, serà... M'estic afanyant en col·laborar ara mateix, perquè, de fet, serà molt poqueta l'estona que jo parlaré, perquè ja té que parlar moltes coses. De tot el que ha estat aquesta temporada.
0: Molt bé.
1: De tot el que s'està fent.
0: Uh-huh.
1: I de coses del futur.
0: Va, fantàstic.
1: Així és que aquí... Passo la paraula ja.
0: Molt bé. Clar, de fet, suposo que l'estiu marca molt. També suposo que talent femení l'estiu també marca, no? També aneu una mica per temporades, vosaltres,
2: sí.
0: Oi?
2: Sí, bueno, fem com un any escolar.
0: Va, això, com,
2: no?
0: Sí, com un
2: l'únic
0: any escolar.
2: L'únic que ho alleguem una miqueta, perquè realment sí que comencem al setembre, però acabem el juliol, la primera setmana de juliol. Sí que és ben veritat que, bueno, que podríem fer alguna cosa a l'agost, però hi ha molta gent que marxa i també és una mica de relax, perquè per haver organitzat tota aquesta agenda tan densa costa molt i realment fem aquest KitKat, però que realment ens anem veient i potser fas coses que no havies fet durant l'any perquè t'ajuntes amb sòcies que potser no veus durant tot l'any i et veus de vacances perquè tens pendent fer alguna cosa amb elles.
0: Molt bé. Ha estat, doncs, una bona temporada.
2: Sí, molt bona temporada.
0: Sí, la podem valorar bé.
2: Sí, podem dir que talent ha crescut. Ha crescut amb bastantes sòcies. Sí que hi ha un interès i hi ha un moviment més jove. I, bueno, les dades són molt positives. Sí que és ben veritat que vam fer aquests 10 anys de premis que... van ser, pues, aquest la medalla d'or, no?
0: d'aquests
2: premis,
0: concurs.
2: De tot l'esforç, de tot aquest reconeixement a les dones. I arrel d'això, pues, ha sortit un llibre que és un llibre que reconeix en totes aquestes dones, i hi ha tres homes que tenim dintre d'aquest llibre, perquè, com sabeu, tenim un premi que va vinculat amb el He for She, que és els homes que apoyen el lideratge en femení. I bueno, aquest llibre, pues, està arribant a mans de totes les premiades i a diferents institucions. I això, pues, aquí a l'Andreu hi van venir a Donal, al senyor alcalde, també, pues, ben fet tota la comarca i, bueno, a la Generalitat i el que és el govern d'Espanya.
0: Molt bé.
2: Bueno, jo podria començar explicant, no?
0: Sisplau.
2: El que vam començar amb un creuer pel Mediterrani, es podria dir, que es vam embarcar 5 dies, 55 dones.
0: Molt bé.
2: I d'allà, pues, hem entrat un teixit empresarial important que s'ha fet sòcia de talent, perquè hi havia gent que eren de talent, però hi havia gent benvinguda al creuer, empresàries que s'havien apuntat i no eren de talent femení, i ara ho són. I, bueno, vam créixer amb tots els sentits, tant amb l'interior, l'exterior, i el coneixement i l'emprenedoria. També tinc de donar les gràcies a que la Montse Balada, ella que lidera tot el la ràdio i tot el que és la comunicació d'aquestes grans dones, ara ho comentàvem, després de 10 anys d'història, es pot dir que ara comença a haver llista d'espera per venir a la ràdio. Llavors, això vol dir que s'ha fet una gran feina. Uam. I aquesta gran feina l'ha fet la Montse Balada, a part de fer aquesta recerca de Les Dones Parlen, que és una labor costosa, perquè investigar i buscar dones de l'antiguitat que han sigut visibles però que eren invisibles, perquè ja estaven amb els llibres però no es troben, no? I podria dir, arrel d'aquesta visita que vam fer a les caves Reixap Barquers aquest dissabte, és ben veritat que no hi ha papers històrics d'aquestes dones. I ho deia la mateixa Montse, no? Sí. Que deia, és que per anar buscant qui ho havia fet i qui havia potenciat la marca i tal, no es troben els papers. No. Llavors, quan la Montse Balada fa aquesta recerca important d'història, pues, n'hi ha una feina molt ben feta. Darrere, a part de combinar l'agenda, venir amb les persones convidades, preparar-se a l'entrevista, és una de les coses que jo valoro molt de la Montse, a part de que ella, com a vicepresidenta, també fa aquest paper de vicepresidenta, que jo l'envio a llocs on jo no puc anar o anem juntes plegades a diferents llocs. No?
1: I moltes gràcies.
2: No,
1: però he de dir que és un gust.
2: Sí, però...
1: És un gust créixer amb vosaltres.
2: Les coses, realment, quan les coses funcionen, no és el lideratge d'un més d'un,
0: no,
2: és de tot un equip que rema
0: cap
2: a un bon port, no? I per sort, o per sort, tinc gent al cantó que rema junt amb mi, per molt que jo hagi sigut la fundadora i amb un equip al darrere, sempre. És a dir, que això és possible perquè tinc gent que col·labora amb mi incondicionalment, no?
0: Perdona, quants anys fa que veu començar? Clar, 10 anys als premis,
2: sí.
0: Però quan fa que oficialment va començar?
2: Pues legalment va començar fa 13 anys.
0: 13 anys.
2: Perquè vam estar un any fent tot un estudi de mercat que no estàvem inscrites. Després ens vam inscriure i vam obrir l'associació i al cap de menys d'un any fèiem premis.
0: Val.
2: Sí, i llavors fet són 13.
0: Val, són 13. Oficials
2: sí.
0: De
2: ara el novembre, el novembre en farà 14.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: Fantàstic.
2: Pues, llavors, a partir d'aquí, pues, vam fer jornades de creixement, que aquest any vam inaugurar amb l'Hotel Me, a Sitges, una jornada molt constructiva, amb salut, amb benestar de l'empresa i com posar l'oratòria sobre la taula. Evidentment, vam tenir ponents molt importants i també amenitzat per un gran dinar al Beso, que com sabeu només n'hi ha 4 a Espanya, i ens van fer un dinar espectacular davant del mar. Tot això, pues, ha sigut gràcies a un conveni de col·laboració amb l'Hotel Me, que seguirem fent uns anys més.
0: Molt bé,
2: no?
0: Que bé, que bé.
2: També tinc de dir que arrel d'això tenim un dinar previst pel juliol. Serà el dinar de blanc, sopar de blanc, val? Que estem entre dos llocs i llavors no puc desvelar el lloc, però la gent es pot apuntar. 3 de juliol, sopar de blanc amb el talent femení.
0: Que és un clàssic també ja,
2: sí.
0: Aquest sopar blanc.
2: Sí, sí, i tothom ve de blanc, hi ha moments molt bonics. És un moment de reunió, de complicitat, que no hi ha càpsula formativa, però

0: Sí, i ens agrada.
1: Sí. Sí, bueno, sí, perquè sí, tothom qui vulgui venir pot venir amb aquest sopar, no cal que sigui sòcia, l'únic que paga una diferència,
2: val?
1: Però és ben veritat que val la pena, i si ho fem arran de Mart, pues, què millor que tocar el Mart amb una nit d'estiu, i pot ser que canviem l'emplaçament i serà a peu de vinyes. És a dir que...
2: serà més interior.
1: Més interior. Llavors, estem ahí.
2: Va.
1: El que sí que tenim és data ja pels premis, els pròxims premis.
2: Molt bé.
1: 6 de novembre, Torre Blanca, a Olèrdola. De mans de la Montse Nicolàs, que és la propietària d'aquesta bodega. És una bodega de dona, molt en perfil de dona, d'un lideratge d'un grup de, justament de tot el Gran Penedès, i evidentment ella va voler destacar perquè els seus germans es dediquen als motors, i ella va dir no, pues a mi m'agrada les vinyes, m'agrada el vi, i vull apostar per aquesta casa que es va enamorar quan era petita. La història, quan te l'explica, és una història d'amor per una casa.
2: Val, que bé.
1: I va convèncer tota la família que volia comprar aquesta masia al mig del Penedès. Llavors, té una masia molt maca, amb un espai immillorable, que convido que la gent s'agendi aquest dia, perquè serà també una gala molt bonica i diferenta, i al Penedès.
2: Molt bé, el 6 de novembre.
1: El 6 de novembre.
2: 6 de novembre.
1: I ens embarquem un altre cop. I s'anem a les Isles Gregues.
2: Mira.
1: Amb Estambul. Fem un creuer de 7 dies, anem pujant dies, eh? Arribarà un moment que farem un mes. Les mujeres desaparecen durant un mes. Sortirà els titulars.
2: S'acabaria el món. Si desapareixéssiu, s'acabaria el món.
1: Se'n van. Pues aquest any ben fet l'aposta per un creuer per les Isles Gregues, amb desplaçaments amb avió fins a Atenes, des de Barcelona. Serà un creuer meravellós, perquè Advance and Benz, que és una fusió amb Marta de Armas i Raquel Romero, fan les coses molt ben fetes. I realment elles porten aquest creuer a l'ànima, amb aquestes crucero de mujeres imparables, perquè puges a dalt al barco i elles et van dient, cap aquí, cap allà, ara anem aquí, ara anem allà. I ho tenen tan ben organitzat, malimetrat amb horaris, que se te passa el creuer i dius, ja estic de tornada, no pot ser, em vull quedar una setmana més, no? Per això anem allargant, perquè ens fa poc.
2: Clar, clar, es fa curt.
1: Ens hem estirat. Serà un creuer que ja tenim preu, és el mes de maig, i val 1.440 euros amb vols inclosos els 7 dies, amb menjars inclosos, i evidentment fem Estambul. Atenes i Estambul. Atenes, a les Isles Gregues i a Estambul. Bueno, que us esperem a totes les dones, que sigueu imparables, que vingueu i que us embarqueu junt amb nosaltres per fer del Mediterrani les dones imparables.
2: Que bé, que bé, que bé.
1: Moltes més coses, pues sí. Tenim la seu a sota d'un castell, que és Ribes, i tinc de dir que és un privilegi que tinguem el primer ajuntament de Sant Pere de Ribes que sigui la nostra seu. Amb aquesta seu fem coses. Fem coses perquè tenim unes aules i totes les sòcies poden gaudir d'aquest espai. I sempre hi ha algú que té una idea, i s'han fet tastos, s'han fet jornades d'empoderament, jornada d'oratòria, de parlar en públic. Bueno, pues cada vegada més anem fent coses. I ara aquest final d'any segurament tindrem tallers, que estem acabant de tancar, per això no ho dic, perquè estem acabant de tancar dos tallers, i aquests dos tallers seran de creixement personal i us ho farem arribar.
2: Val. Val. Que interessant.
1: Bueno, no sé.
2: Molta cosa, eh?
1: Moltes coses.
2: Molta cosa que heu fet al llarg de tot aquest curs, sí, aquesta temporada, i que continuareu fent d'això. Jo penso que sempre, jo crec que també és una característica

0: pràctica vostra, que és aquesta organització d'activitats, de formació, de punts de trobada, però sembla en aquest punt, no sé com dir-ho, no, aquest punt diferent, és a dir, no, que aquest punt de trobada, de compartir, no només el segell de ser dones, que ja és molt, sinó de que, bueno, de la millor manera possible de fer un punt de trobada, de networking, de prendre moltes coses, però d'una forma distesa, no sé com dir-ho, no? D'aquest punt de...
1: Fa un temps...
0: No? De companyonia.
1: Fa un temps em van parlar de l'associacionisme. Això és un acte, és una forma de cooperar...
0: Sí, sí, sí.
1: ...que va sortir de les primeres associacions femenines. Primer es trobaven més que per donar èmfasi a la seva emprenedoria, perquè en aquell moment era escassa,
0: sí,
1: era per donar força entre elles. L'associacionisme és el que va formar, i suposo que estàs parlant d'aquesta fina sensació de l'associació.
0: Sí, segurament, segurament. No? I a vegades també en el món empresarial, no, sempre hi ha aquesta, no, aquesta tònica de corbates, de trajos, jaquetes, no sé com dir-ho, no? D'aquesta serietat imposada, perquè, clar, estem fent empresa, estem, no, d'altra manera no, d'aquesta manera una mica més propera, més, no, no, que és una mica, mira, és aquesta sensació que jo tinc, no, de fer-ho de manera una mica més distesa, però amb tot el rigor possible, no, això no, mai estic, falta, eh?
2: Estic totalment d'acord amb tu, però estàs fent una visió que realment quan nosaltres vam començar Talent Femení volíem fer les coses diferents.
0: Clar.
2: I això ho hem aconseguit, perquè una de les coses que dèiem és que per què tots en una aula sentats en un pupitre, sí, empoderant-nos? I vam començar a dir que volíem fusionar el que era l'empoderament amb la cultura. Gràcies a això vam fer tot un recorregut d'espais molt emblemàtics, perquè com Vilacasals, que vam fet coses a Vilacasals, vam fet coses a l'August Fòrum, vam fer coses a Banyeres del Penedès, tota la comarca vam anat fent un recorregut per espais que potser, bueno, parlo de 14 anys enrere,
0: sí,
2: que ara,
0: sí, sí, sí,
2: ara ja són molt sonats. Però en aquell moment, jo me'n recordo, Vilacasals sí que hi era, però no tenia tant moviment com té ara. Banyeres, les bodegues sumarroques que tenen en aquell castell a Banyeres del Penedès, que nosaltres heredat Sabartés,
0: sí,
2: que vam fer uns premis, era espectacular. Bueno, tots aquests espais, vam estar a la cooperativa de Sant Jaume dels Domenys amb un dia de la dona, també, que allà ens van ensenyar com feien el vi. Vam anat fent coses que realment hem sumat dintre de l'emprenedoria en femení.
0: Clar.
2: Perquè, si no, pues, ho faríem tot dintre d'una aula.
0: Exacte.
2: I el que busquem sempre és no estar dintre d'una aula.
0: Sí,
2: ens
0: sí,
2: agrada
0: sí,
2: el
0: sí,
2: moviment, ens agraden els espais. I és ben veritat que això, ara que s'han sumat tantes dones noves a l'associació, quan la gent busca per internet, em vull associar... Amb una associació femenina d'empresàries i tal, jo que rebo la primera trucada, perquè realment parlen amb mi quan es volen fer sòcies, em diuen, és que m'ha llamat l'atenció, perquè a part de que feu moltes coses, a part feu coses diferents.
0: Clar.
2: I és ben veritat que això agrada. Les dones som inquietes. Ens agraden els colors.
0: Sí.
2: Ens agraden els colors, ens agrada la música. Podem riure i estan fent negoci. Perquè jo sempre dic, jo porto una carpeta a sota el braç, i això ho sap molt la Montse, que jo dic, jo porto 10.000 contactes a sota el braç, que he anat en tota la meva trajectòria professional. I és ben veritat que tinc un avantatge, que com he fet vida social distesa, quan jo agafo un telèfon i truco amb algú, sap qui sóc.
0: Clar, això és bo.
2: Sap qui sóc perquè he parlat amb ell.
0: Sí,
2: i
0: sí,
2: he
0: sí,
2: fet
0: sí,
2: una copa de vi amb ell, o he estat mirant un quadre amb ell. És a dir, tot això fa que se'n recordin de tu. En una taula de classe no saps qui té enrere.
0: No, està clar, està clar. I tots els que hem fet classes formatives més serioses, màsters o el que sigui, està clar que els contactes i les relacions sempre ho has fet a fora de l'aula.
2: Sí,
0: és veritat, eh?
2: Sí,
0: és a dir,
2: sí,
0: realment, quan sorgeix alguna idea i es desenvolupa alguna idea, és fora de l'aula.
2: Bueno, perquè les persones necessitem contacte. Jo faig memòria a la pandèmia de que nosaltres havia un dia a la setmana que ens reuníem per internet i ens connectàvem visualment, perquè ens feia falta que hi ha sentir, per molt que no ens toquéssim, no? I anàvem, quedàvem un dia i passàvem una hora parlant de coses, bueno, diverses, sí, no? Però perquè necessitàvem aquell contacte, estàvem tancats. Però això ens ha portat de que, bueno, ara que ens han deixat oberts, ara no hi ha ningú que estigui a casa i tothom està fora. Però sí que és veritat que ens vàrem donar compte de que tot el que som Zooms, per molt que agilitza el temps, quan tu fas una trobada de negocis cara a cara, triomfes més que per internet. Està per internet clar. És molt fred. Molt fred.
0: Semblava que havia de ser, no? Tenia el de present ser... de la feina i no ho ha estat, eh? No ha acabat de quallar,
2: perquè,
0: no?
2: Perquè, a part, parlem del caràcter català o espanyol, necessitem contacte. Jo necessito tocar amb una persona. Si no em transmet. Evidentment, això dona molta vida, molta carisma, mires els ulls, no estàs allà connectat i ara desconnecto la imatge perquè estic contentant un WhatsApp. això estem cansats de veure-ho.
0: Sí.
2: Jo, això està prohibit. A l'associació de talent femení està prohibit.
0: Tot essencial, dins el possible. No, és una bona eina, és obvi que és una bona eina, com dèiem,
2: però
0: sempre no... prioritzant les trobades físiques.
1: Bueno, és una eina que ha arribat per quedar-se,
0: sí,
1: perquè ajuda.
0: Sí,
1: perquè moltes vegades tu no pots fer-te 400 quilòmetres,
0: no, està clar.
1: I tens la sort de poder-te connectar, que abans era com una cosa més de ciència-ficció.
0: La manera presencial és quan realment es fan les coses, i tornant a aquest tema que dèiem, és a dir, quan feu aquest tipus d'activitats que tenen aquestes càpsules formatives, però després aquesta capacitat, no, de punt de trobada, aquest punt de networking que també es diu avui, que és això, just justament, no, fora d'uns paràmetres una mica més oficialitzats, que realment hi ha els contactes, on et coneixes una mica més, on hi ha els intercanvis de targetes i aquest tipus de coses, no?
2: Sí, sí. A part, això de la targeta, l'altre dia vaig estar en una trobada de turisme a Vilanova, i hi havia gent que portava el QR.
0: Clar, sí, les targetes ja...
2: I molta gent deia, en tornaré a fer targetes.
0: Sí, tornen?
2: En tornaré a fer targetes. Per què? Perquè el QR entra, no l'has codificat, no has posat allò de dir, no sé, posem el cas, la Montse portava ulleres de sol, perquè te'n recordis.
0: Ja, ah, clar, ja.
2: I amb el QR no surt.
0: Ja.
2: Llavors ens costa molt trobar el contacte.
0: Sí.
2: De l'altra manera, tu quan coneixes amb algú i et llama perquè te'n recordis, o poses trobada de turisme, de coletilla, o perquè sàpigues que era una persona que has conegut allà.
0: Clar, un...
2: Això, jo crec que el paper, sí, eliminar-lo per ecologia, però la targeta també diu molt d'aquest...
0: A més, targetes originals, que també cada vegada són més originals, moltes empreses que intenten fer dissenys originals, diferents...
2: Bueno, és que hi ha tot un món darrere.
0: Sí, jo sempre disseny en general...
2: Que jo que sóc empresària per naturalesa, desbancar una cosa vol dir que darrere se'n van moltes empreses darrere. N'hi ha un dissenyador, n'hi ha una impremta, n'hi ha tinta, paper, gent, n'hi ha molts sectors que perden.
0: Sí.
2: I llavors, ni todo ni nada.
0: Exacte,
2: una
0: sempre
2: mica,
0: buscar el camí una mica del mig, en certa manera.
2: No facis moltes, també les pots copiar, fer foto, però la tens de tenir.
0: Moltes particularitats, i tant que sí, i afegim les xarxes socials encara
2: ara més. Ara estem fent un anunci de publicitat de targetes.
0: Correcte. Bé, tot i així, tota la informació, aquest resum que ara hem fet d'activitats, de les properes que han de venir, tota aquesta agenda, sempre a través de la pàgina web.
2: Sí, justament inaugurarem web amb menys d'un mes, perquè bueno, havia quedat obsoleta i ens va entrar un virus i ens ha fet molta mal.
0: Vaja.
2: I a conseqüència inaugurarem pàgina web en menys d'un mes i allà, bueno, també hi hauran canvis. Jo crec que hi hauran pestanyes molt especials que surtin pues, tots els premis, tots els programes de ràdio, totes les activitats amb agenda ja concertada, perquè d'aquesta manera la gent... I volem posar totes les nostres sòcies amb les seves leaks dintre de les seves webs, que això fa molt de temps que ho diem, i primera costa que la sòcia faci els deures, i per l'altra banda farem una persecució perquè pugui ser.
0: Bé, doncs, pendents d'això, xarxes socials també, ben
2: també,
0: presents.
2: Sí.
0: I aquesta secció que continuarem, no?, la temporada que ve.
2: Home,
0: en principi,
2: jo, si
0: la renovem així en directe,
2: tant,
0: no?
2: I
0: en directe,
2: tant,
0: i se'ns reuniu per allà.
1: Jo no dic res, però estic somrient.
2: I tant. Què farem, si no? La bueno, Montse no vindria.
0: Exacte, exacte.
2: Té de venir.
0: El trobaríem a faltar.
2: Li tenim de donar feina.
0: Molt bé, doncs, renovem secció per la temporada que ve.
1: És un gust, com dic.
0: I crec que també renovarem aquestes càpsules de dones destacades, que aquesta temporada, i avui també acabarem amb aquestes dones pirates, que és el que ens has explicat al llarg d'aquesta temporada.
1: La veritat és que hem gaudit moltíssim d'aquestes dones pirates, ens han empoderat moltíssim, ens han donat, ens han fet les arrels femenines de la llibertat femenina encara més fortes.
0: Molt bé.
1: Han sigut dones que van fer coses que avui en dia, encara per algunes persones, dones són impensables, i esperem que no passin mai.
0: No.
1: Esperem que no passin mai. Sí que és veritat que, com vaig dir en el seu moment, totes tenen un nex en comú. Cap dona pirata va sortir a la mar per conquerir. Totes van sortir per defensar i per venjança.
0: I
1: això és molt femení.
0: I tant que sí.
1: I la propera trajectòria de les dones parlen la tinc allà. Encara no puc dir res, però jo ja estic emocionada. No ho sap ni la Susana. Ara m'ha mirat així i crec que us sorprendrà.
0: Molt bé,
1: també.
0: Doncs ho descobrirem la temporada que ve. Avui, però, si acabarem ja amb la càpsula d'aquesta darrera dona pirata d'aquesta temporada. Susana, gràcies per venir, com no, altra vegada.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Bon estiu.
2: Bueno, igualment, que gaudeixis molt.
0: Sí.
2: I ens veiem a la propera.
0: Que passarà ràpid, com sempre.
2: I tant.
0: I Montse, el mateix, gràcies, molt bon estiu i fins ben aviat.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Adéu-siau.
3: Aquesta temporada, a l'Espai Les Dones Parlen, parlem de pirates, de dones pirates, perquè els oceans també van tremolar amb elles. Jeanne de Clessen no va néixer pirata, va néixer noble, dama de Bretanya al segle XIV, casada amb Oliver de Clessen, cavaller fidel al rei de França. Però la seva vida es va trencar el dia que el seu marit va ser traït, acusat falsament i executat sense proves. Allà, entre sang i humiliació, va néixer una nova Jeanne, la dona que convertiria el dolor en venjança i la venjança en llegenda. Ho va abandonar tot, castells, títols, comoditats. Va vendre les seves propietats, va armar tres vaixells, entre ells el famós Manegra, i es va llançar al mar convertida en la pitjor amenaça per la marina francesa. Durant més de 13 anys va atacar vaixells reials amb una fúria implacable, però selectiva. Només deixava vius aquells mariners que podien explicar qui era la dona que els havia derrotat. No era crueltat gratuïta, era un missatge clar, escrit amb foc i onades. Qui traeix la justícia pagarà el preu. Tot i la seva fama, Jeanne no va perdre mai el sentit de l'honor i mai va deixar de protegir els innocents. Era pirata, sí, però també mare, líder i un símbol de resistència. Finalment es va retirar, vivint els seus últims anys a Anglaterra i en pau. Però el seu nom ressona encara com un crit de coratge. Jeanne de Clessen, la dama que es va convertir en tempesta i que va escriure amb espasa la seva pròpia justícia. Jeanne de Clessen, les dones parlen.
4: El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
0: Doncs ja ens plantem a la tercera i última part del programa. Aquesta tercera i última part que ens portarà fins al migdia, fins a les 12, quan hem començat puntuals a les 9. I que això, sempre treballant per aquesta estona de ràdio, senzilla, sense pretensions, però amb tot el rigor possible, i sempre, sempre, sempre explicant moltes coses ben variades. Avui és dilluns, 1 de juny, comencem setmana i més. Mira, programa número 3981. I això, ja no cal ni explicar-ho, que cada dilluns, a partir d'aquesta franja, secció de cuina. Nou dia que ens acompanya en Salvador Rovira amb una nova recepta, que de seguida la desvetllarem. Ens explicarà, doncs, els ingredients, la seva elaboració, i tot això sempre són excuses perquè ho participeu, perquè truqueu, perquè formeu part, perquè, a més, participeu d'aquesta llista de participació on us podeu emportar un àpat fantàstic als establiments col·laboradors d'aquesta casa. I això, aquesta part d'interacció i de cuina, que està molt ben lligadet des de fa ja molts, molts anys. Ja sabeu, contactes habituals a través del 977 15 70 69 o missatges de WhatsApp al 686-101-101. Ho anem recordant ja d'entrada. Doncs vinga, seguim continuant. Tercera i última part.
4: La Calaixera, un programa únic de tots.

0: Senyor Rovira, Salvador Rovira, com està?
1: Serra, Serra.
0: Vostè? Rovira Serra.
1: Senyor.
0: Salvador Rovira Serra.
1: Estic perfecte.
0: Sí?
1: Aquí amb vosaltres un dilluns més, explicant una recepta. Avui serà una recepta que és adient pel temps que estem, ja direm el títol després.
0: Val.
1: I, bueno, i també, la, si heu provat ja la... el flam de tonyina que sí. Van fer, el Pere després ho podrà dir, perquè després tard el tastarà.
0: Sí, jo ho tinc per aquí perquè la gent que ens mira des de casa ho podrà veure. El Godó m'ha portat una mostra
1: perquè ho tasti, sí.
0: Perquè ho pugui tastar i així també pugui donar la meva opinió d'aquesta recepta que vam fer tot just ara fa una setmana.
1: I avui és Santa Laura.
0: Sí, avui és Santa Laura, avui,
1: No sé, ja em sembla que ho faran dos cops, però això dels sants...
0: Ah, a vegades
1: com
0: sí.
1: Com que no em perdo, això dels sants. Sí. De sants no som massa, però bueno, avui és el sant de la meva senyora i de la meva filla.
0: Molt
1: tant,
0: bé, per
1: moltes
0: anys.
1: Felicitats, i els hi farem una cançó que serà Boig per tu, que és una cançó de la Lluna.
0: Sí, és de la Lluna. Sí, de la Lluna.
1: I com
0: sí,
1: que
0: sí,
1: soc
0: sí,
1: llunàtic, sí. Doncs ja em va bé. A part de que m'agrada molt...
0: Molt bé, doncs va, per aquestes laures en particulars, que et toquen a tu molt de prop, i en extensió a les altres laures que ens puguin estar...
1: Que avui compleixen el sant, perquè... Dic això dels sants, com que ho canvien cada dos per tres...
0: No, a vegades, si no saps, si hi ha diferents sants i diferents dies...
1: I em sembla que ho fan... Hi ha una altra Laura, una altra que no sé, diria ser una altra santa Laura, que no sé...
0: Val.
1: Que ho fan dies diferents.
0: Va, però aquest és el que celebreu vosaltres.
1: Aquest és el que celebrem, de qui jo recordi tota la... Tota
0: doncs ja està, doncs ens quedarem amb aquest 1 de juny.
1: 1 de juny, sí.
0: Santa Laura, fantàstic.
1: Bueno, felicitats a tots els que celebreu avui.
0: Molt bé. De seguida anirem a conèixer també els restaurants i els patrocinadors de l'espai. Sempre fem una mica d'introducció cap a temes socials vendrellencs, Festa de la Bicicleta, que tant en vam parlar prèviament, que ahir finalment es va desenvolupar.
1: No la vaig ni veure, no sé.
0: No vas anar-hi, t'hi vas acostar, no?
1: Pots saber tu que jo. Vaig passar un moment a la carrossa dels pastorets, que no es presentava, però que hi participaven, sense concursar. I em vaig anar a casa i no vaig sortir en tot el dia, pràcticament, a la tarda.
0: Jo he vist imatges de la carrossa dels pastorets i molta gent jove, Hi ha tot aquest gruix de gent jove que està agafant força dins la pròpia entitat dels pastorets.
1: Ja està bé, que si no eren tots els vells ja perdíem això d'anar en bicicleta i això amb la calor, amb el temps, això ja no ens feia il·lusió. A menys a mi,
0: No, però està bé perquè és això, en aquest cas, mira, perquè portaven una mica la carrossa, que estava bé, però també sé que vam parlar també, no?, que els armats també hi ha molta gent, d'aquesta gent jove que també participa.
1: Quasi tots els mateixos, ja està bé.
0: La pròpia representació dels pastorets.
1: Pastorets,
0: dins de l'entitat està havent una rejuvenació que penso que és molt positiva.
1: És positiu, perquè si no, a veure, els que fa tota la vida que estem allà, ja fa 50 o 60 anys que estem allà, que potser que anem marxant, no? A part que ens han fet vells i la força ja no és la mateixa que abans.
0: Bueno, però que hi hagi aquest canvi mica en mica està bé, o que la gent jove tingui interès de participar en coses com aquestes.
1: A mi, com van dir, perquè cada any era pitjor, i els pastorets igual, eren 14 o 15, i em van dir que aquest any tota la joventut, el Nil, 20,
0: sí, companyia, hi ha un nucli dur de gent jove, que de fet és un nucli de gent jove que ja participa de l'entitat des de ben petits, que ja l'han mamada des de petits i la tenen molt present per això.
1: Bueno, i que ara participen en la festa de bicicleta, doncs molt bé.
0: Clar, que bé.
1: Una festa més al Vendrell que ha anat de menys, però doncs, si ho poden aconseguir tirar una mica amunt, doncs...
0: Va anar bé, com a anys anteriors, amb la participació de moltes escoles, sobretot, una maca participació, molts alumnes... Va estar bé.
1: Doncs va, dit això, com que no tinc res més que criticar ni res...
0: No, ni que dir, ni...
1: És que no sé, l'Ajuntament és que ja no sé... Bueno, disfruto molt amb tota aquella... L'altre dia va sortir el senyor alcalde pel TV3.
0: Sí.
1: I es veia parlant de la
0: Comarruga. Del Riuet.
1: I allà al fons, allà al passeig, gent allà amb pancardes.
0: Ostres, això del Riuet s'està convertint en un dels temes d'aquestes setmanes,
1: Em va fer gràcia.
0: Clar, no sé què en penses. Si tu puc preguntar, Badó, què et sembla tu...
1: Home, jo has de pensar que jo, als meus 13 anys, ja treballava al Brisamar Hotel.
0: Clar, ho tenies ben a prop,
1: i llavors ja hi havia... Era molt... Per mi, molt més maco llavors que ara, vull dir...
0: Sí?
1: I que, vull dir, aquí fan una cosa, després es canvia, fan una altra, després tornen a canviar perquè manen uns altres i fan el que es dona la gana i anar fent.
0: Clar, a veure, l'intenció principal, i que està passant en tot el litoral, que es toca de prop a totes les platges del voltant, com les Madrigueres, inclús Calafell, etc., el que diuen que és la renaturalització de les platges, i és que les platges una mica... han de treballar per elles soles, no? amb la fauna que habitualment hi ha, que això fa que la sorra no se'n vagi perquè són plantes que arrelen, és a dir, fa aquesta sensació de deixadesa, però que seria com seria una platja al natural. I amb el Riuet crec que també es vol una mica anar per aquí.
1: No vull entrar-hi perquè no vull entrar-hi perquè no hi entenc.
0: Jo no estic ni defensant ni res, ho estic explicant una mica
1: jo
0: el que s'exposa.
1: No sóc d'aquests que estudien tot això de la naturalesa, que si el Mixó, aquell petit...
0: El Cama Negra.
1: Doncs ara, per mi, de manera que està, fot fàstic, vull dir la veritat. No el Riuet en si, sinó aquelles herbes que creixen, això que dius tu...
0: Sí, és renaturalització.
1: Una mà de punxes que això sembla...
0: Sí, són autòctones.
1: Autòctones, sí. Tots autòctones. Sí. Allà no hi havia tot això, abans era un aigua-moll.
0: Sí.
1: Tot el que era com a ruga, apareixer un aigua-moll, I bé, es va arreglar, no? No ho han deixat també com...
0: Com un aigua-moll, no? Home, si no, és veritat, no s'hagués pogut construir com s'ha construït, és evident. Així que si es volgués renaturalitzar del tot, doncs s'hauria de convertir tot en un aigua-moll,
1: no? Entesos, que no sé qui són aquests entesos.
0: Bueno, biòlegs, etcètera, és a dir, un cop aplicat aquest criteri, és a dir, quan decideixin aplicar aquest criteri, que tu pots estar d'acord o no, un cop aplicat hem d'entendre que s'ha fet amb criteri, amb base científica, etcètera. Ara que agradi o no agradi, clar, és complicat.
1: El mateix que el Torrent, no? Amb base científica, els arquitectes que són les cargoles del cap se'ls han apartat. Ja,
0: sí. Home, equips de persones...
1: Ja no volia dir res, veus?
0: Només cal punxar-te una miqueta. No, però el tema del Riuet està portant cua, eh? Sí, mediàticament s'està parlant moltíssim.
1: Veia l'alcalde parlant pel TV3 allà al fondo i allà al passeig, allà manifestant-se la gent.
0: Sí. I saps què passa també? Que queda un any per a eleccions i això també fa que...
1: I jo no sé
0: tothom
1: que
0: estigui una mica més nerviós.
1: No sé què fer, però al costat han posat un munt de plantes o arbres, que quan aquests arbres es facin grossos es fotran nous uns als altres, vaja, no... Els entesos ja ho diran.
0: Una mica com la polèmica que va haver-hi quan van retirar moltes palmeres, que te'n recordes que va haver-hi molta polèmica aleshores, que va coincidir amb les eleccions de fa 4 anys.
1: No, és que les palmeres a baix no n'hi havien tampoc.
0: No, clar, quan diuen d'autòctons, és baixat a ser autòctona i les palmeres no ho són d'autòctones.
1: Quan jo era petit no n'hi havia ni una.
0: No, per això que les van portar a posteriori en el boom del turisme dels anys 60.
1: No sé si ho has vist, però a la Cal Guixens, a les fotos Guixens, hi ha una foto del Brisamart amb el Riuet davant.
0: Sí.
1: Mira't aquella foto. És preciosa aquella foto.
0: Sí.
1: Clar, això era de l'any 63, 64, 65. Clar.
0: Però que estava més naturalitzat que ara o no estava més urbanitzat?
1: Està com era abans.
0: Com era abans,
1: Com era abans, vull dir...
0: Val.
1: És preciosa, vull dir, no és que no s'assemblen res.
0: Clar.
1: Però clar, els entesos, que ara hi ha tanta gent intel·ligenta, hi ha tanta gent que estudia que passa això.
0: Sí. A veure com acabarà
1: tot això. Nosaltres aquí venim a parlar de cuina.
0: No, sí. A mi m'agrada fer una mica de tertulieta inicial sobre temes locals.
1: Ja hi vaig anar perquè allà on sortia l'aigua del Riuet, diguéssim,
0: hem
1: fotut un tubo, i ara surt aquest tubo...
0: Sí, la canalització és una mica... Es pot agafar una mica amb pinces, aquella canalització.
1: No, tal com està, sí que no està. Però ara fot fàstic. Ara fot fàstic.
0: Sí, això és una cosa no treu l'altra. Sí que és cert que la manera que han tingut per solucionar-ho... Clar, intentant mantenir l'obra inicial, no?, que és aquella bocana, no?, que sempre tots hem conegut que hi ha... Clar, aquell tubo que han posat per allà tot sortit, clar, i potser la solució és una mica barroera. Tot s'ha de dir, tot s'ha de dir.
1: I el taparan, bueno...
0: Tot s'ha de dir. No sé si ha de ser provisional allò o no, però sí que és veritat que la solució no és massa...
1: No pots quedar d'aquella manera, perquè ara ja està fred allà unes de Coca-Cola, que la gent... Allò és un vertader, és un basurero. El mateix que passarà amb tot això, que ens han fet cues i cues per anar a buscar els cistellets.
0: Ah, de la brosa, un altre tema important.
1: Un tema que d'aquí 3 dies... allò ja estarà tot destruït, no funcionarà, i la brossa estarà a terra al costat dels contenidors aquests.
0: Però de fet, ja ho diuen, allò de... El fet aquest de ara la brossa, la recollida, està passant, allò consuelo de muchos, no, mal de muchos, consuelo de tontos, que això està passant a tot el Penedès, que estan implementant aquest nou sistema de recollida, a tots els municipis, a tots hi ha problemes, hi ha polèmica, no únicament aquí al Vendrell.
1: Però això ve d'Europa...
0: Clar, perquè...
1: tot Espanya.
0: En principi, ha de ser a tot a nivell europeu i a l'estat espanyol que s'han de rebaixar, i molt, perquè estem molt lluny dels índexs i els percentatges de reciclatge. Estem molt, molt, molt per sota del que hauria de ser. Hauríem de reciclar molt més. Aleshores, clar, la implementació perquè es pugui reciclar és aquesta que estem fent amb contenidors, amb targetes intel·ligents, recollides porta a porta, que això, bueno, clar, això queda més mas en la gestió dels òrgans més propers, però el que sí que està clar és que s'ha de reciclar molt més, que no arribem ni de conya als índexs que marca Europa, quan en altres països d'Europa reciclen molt més que aquí, perquè és un fet ja més cultural, és, bueno, ja fa més anys que ho fan, és diferent.
1: I això. Espero que ho aconsegueixin d'aquí un segle o com sigui, ja no ho veuré,
0: però... A veure, clar. Però és un tema polèmic a tot arreu, eh? És a dir, a Vilafranca també estan igual, en altres municipis del Garraf també estan igual, el Vendrell també és el que hi ha...
1: I el que emprenya és que posen un contenidor més del cremen, que això està molt mal fet.
0: Bueno, clar, això una cosa porta a l'altra també, clar. Sí. No la solució, eh? Però molt enfadats que estiguem i molt en contra estiguem d'això, no és pas la solució que no m'ha contenit, no. No.
1: Ho fan i posen un de nou i el cremen i coses.
0: Sí, això ja entraria també amb
1: una altra cosa que és, a part de...
0: que és el civisme i tot això, en certa manera.
1: El civisme i la gentussa que corre per aquí, la veritat.
0: Bé.
1: No, ni més ni menys.
0: Sí. Bé, és un tema, també, és un tema.
1: Hem viscut tota la vida aquí i tampoc no passava això. Uh-huh. No passava, vull dir, les coses que eren els fullons... No, això no passava.
0: Bé, mira, també està passant ara aquests dies, i ja fa mesos que també tenen molts problemes en altres municipis, que no vull dir el nom, amb l'increment
1: de delinqüència
0: i de trets, d'armes de foc.
1: Bueno, jo vaig sentir, no els dir noms, que a la Fell vaig sentir l'altre dia.
0: Que a la Fell, a Badalona, ara aquests dies, vull dir que perquè sigui tota la societat en si, ens estem, no sé què està passant, vaja, ens estem com a violentant tots una mica més. Bé.
1: No, és que hi ha molta gent nouvinguda que... Esclar,
0: o no, això no ho sabem, no sabem qui fan els trets.
1: No ho sabem.
0: Badó, no sabem si són ells qui fan els trets.
1: No ho sabem. Però, esclar, bueno, la gent que érem aquí també, tots l'havíem viscut aquí. I sí que hi havia coses, però tampoc no tan exagerat.
0: Bé.
1: En fi, com que jo no hi entenc en aquest tema, ni soc periodista ni vull ser-ho, per tant...
0: Doncs... No, tampoc hi entenen els periodistes, no pateixis que tampoc hi entenen.
1: Anem per dir... Els...
0: Vinga, va, anem a la cuina, va, que és el que sabem, i els restaurants que ho fan possible.
1: Que
0: i tant que sí.
1: Si no, no tindrem temps de posar la música que dediquem.
0: Digues, va.
1: Vinga, allà al García Lorca, al restaurant El Rocío. És l'última incorporació i esperem que... que els que aneu allà, doncs, quedeu contents.
0: Val.
1: Després tenim el restaurant Vila Casals, a la platja de Sant Salvador, el restaurant Can Quildo, a Llorenç del Penedès, el bar Esteve, també, amb el Josep Maria, a la zona del Tancat, el restaurant El Niu, al costat del Mercat, després ja anem al bar Solà, al carrer de Mar del Vendrell, la braseria Les Faroles, a la plaça Francesc Macià, darrere mateix de l'església, la pastisseria Fargó, i la pastisseria Vallabriga.
0: Molt bé.
1: A la pastisseria Fargó amb una coca i a la pastisseria Vallabriga amb una esmorzada dolç o salat. I de moment tenim això, que aquests restaurants i pastisseries col·laboren nosaltres, i nosaltres molt contents.
0: Bé, són uns quants, i agraïm molt la seva participació i fa que fem aquests sortejos amb tants premis, que això està molt bé.
1: I avui, com s'acosta l'estiu, bueno, ja hi som, pràcticament, farem un menjar fresquet. Farem un bichissuà.
0: Ah, mira, que bé.
1: Bichissuà de pastanaga.
0: Ah, que bo.
1: Bueno, també entre porros, ara direm com es fa, però doncs... de pastanaga.
0: Molt bé, bichissuà.
1: El bichissuà de pastanaga.
0: Que bo.
1: Ingredients per 4 persones, més o menys. 200 grams de porro, a trossos i sense les fulles.
0: Val.
1: 200 grams de pastanaga pelada i a trossos, també. 200 grams de patata pelades i a trossos. Tot va a trossos, aquí. 4 cullerades d'oli, 1 litre de caldo de pollastre, una miqueta de nou moscada, sal, pebre i opció nata líquida, si es vol. Si es vol.
0: Val.
1: Vegeixi'ns a poc a poc, perquè l'altre dia diu que va anar massa de pressa i... ja no ho sé, doncs mira que perdó.
0: I si algú té dubtes, que ho pregunti.
1: Vale. Llavors, anem per l'elaboració. Agafem una olla i posem a calentar l'oli. Quan estigui ben calent, afegim el porro, la pastanaga i la patata. I ho sofregim uns 10 minuts, remenant amb freqüència. Remenant 10 minuts. Quan ja hagi passat aquest temps, o una mica més, ho cobrim amb el caldo. Aboquem tot el caldo i el tapem i ho cuinem de 20 a 30 minuts.
0: Val.
1: L'elaboració aquí és una mica més llarga, però és el foc. Vull dir, tampoc no es canseu massa de treballar. Vull dir, no, d'esperar no, una mica de temps i... fins que la verdura estigui tendra ja. Mm-hmm. Llavors quan estigui tendra aparem tot i ho triturem amb una batedora. A aquest moment, si voleu, es pot passar amb un colador fi perquè sigui tot més finet.
0: Val.
1: Mm-hmm. I si no, no cal. Si us agrada que hi hagi una mica que sigui més espès, pues...
0: Va, això ja va a gustos.
1: A fi de que sigui la textura ben fina. Llavors, salpimentem i ho condimentem amb la nou moscada, una mica. I opcional, és el moment de posar-hi la nata, mm-hmm. si es vol. Jo no em vaig posar.
0: Val.
1: Llavors, deixar templar-ho, que es refredi bé, ho posem a la nevera perquè aquest menjar es serveix fred.
0: Uh-huh. Sí, la de xisguà és freda, no?
1: Llavors, si voleu, es pot posar uns picatots, si ets unes tuaradetes, i això de decoració, ja. Uh-huh. I si voleu, es ratlla una mica de pastanaga, es ratlla, i una mica pel damunt.
0: Ah, val, mira.
1: Senzillament això. La bichissuà normalment és amb porro. És,
0: sí, amb carbassó.
1: Carbassó, però doncs...
0: En aquest cas de pastanaga.
1: Pastanaga.
0: Bichissuà de pastanaga. Oh, que bo, mira.
1: I ràpid, de fet és ràpid, eh? Vull dir, sí. Passes temps pel treball al foc. O...
0: Bueno, sí, s'ha acabat de bullir això i ja està.
1: S'ha de fer tallar les verdures a trossets i gaire més
0: res complicat, exacte.
1: Doncs vinga, doncs. I com que per costum diem, fem una pregunta...
0: Vinga.
1: Avui, com que... Em dit bichissuà de pastanaga, quants 200 grams de pastanaga tallada o a trossos hem dit?
0: Doncs vinga, l'ingredient principal. No. Bichissuà de pastanaga, doncs això, quants 200 grams de pastanaga hi hem de posar en aquesta recepta d'avui i que tot just acabem d'explicar. 977 15 70 69, aquest és el telèfon de directe, que ja teniu controlat, ja ho sabeu, però també sabeu que podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101, que també és molt, molt fàcil i molt, molt, molt senzill. I de fet ja tenim les primeres trucades d'avui. Anem Fantàstic. Cap a la primera d'elles. Bon dia.
2: Entro jo, jove.
0: Jan Papalet, sí senyor.
1: Joan.
2: Bon dia, doncs.
0: Com estàs?
2: Igual que vosaltres, no aguantant.
0: Vinga, veus, la mar de bé, no?
1: Subsistim.
0: Sempre com ara.
2: A punt de veure això dels 200 grams de...
1: I estàs apuntat.
2: Però el que et vull dir és una cosa, perdó.
1: Digue'm.
2: Tot aquest resum que has fet de les coses maques que hi havia al Vendrell,
1: sí.
2: Pensa que tot el que hi havia per poder guardar, per poder arxivar i per poder obtenir sempre, és el primer que van fer, treure-ho. O sigui que si fas una llista de tot el bonic que teníem al poble, que ja no hi és, diries, collons, què ha passat aquí?
0: Ja, no hi ha documentació.
1: No, i això ho pots donar a fer tu, perquè ets una de les persones que guardes diaris i coses que de tots els temps.
2: Sí, sí, ja els he posat de banda tot el que han retirat i han tret.
0: Clar, ostres, clar, és una mica la millor manera per recordar-ho, clar, sí, sí que és cert.
2: Sí. No, ja estic fent un àlbum de tot el més bonic que hi ha al Vendrell.
1: Molt bé, Jan, així m'agrada.
0: Molt bé, molt bé. Gran feina.
2: Com que aquí el que es tracta és que la gent truqui, s'ha de donar pas a l'altra gent.
0: Molt
2: per tant, jo sempre acabo igual, nois. Visca la cuina i visca totes les calaixeres i calaixeres. Vinga, bon dia.
1: Visca. Nosaltres visca. Sempre contestem visca, sí, sembla els pastorets, això. Vinga.
0: Gràcies, Jan, que vagi bé. Adéu, adéu. Doncs trencam una mica el gel amb el Jan, però a partir d'aquí segueixen arribant trucades, eh? Bon dia.
3: Bon dia.
0: Hola, Fina.
3: Doncs ja fa bé de guardar ja.
0: Sí,
3: oi? Perquè cada vegada queden més coses bones. Sí. Se greu de dir-ho, però tens tota la roba del de que has dit.
1: No, va ser... Sí, va, no, no vull dir massa coses.
3: El que veiem i el que veurem. Sí. Perquè cada vegada anem a pitjor, la veritat és aquesta.
0: Sí, tot,
1: no, és
0: tot,
1: que tot canvia. Tot canvia, però si veiéssim...
3: Canvia molt, sí, tot
1: canvia
3: arreu,
1: amb una millora, una cosa, però és que... A mi no m'ho sembla, entens?
3: No, que és veritat. Vaja... No volem ser dramàtics.
1: A molta gent no ens... Suposo que n'hi ha molta que sí que els agrada. Però...
0: Bé, ja de tot, suposo.
3: Bueno,
0: en fi. Hem
3: d'anar aguantant el que hi ha.
0: Exacte.
3: I mirar de millorar tot el que es pugui.
0: Ara.
3: I col·laborar amb tot el que puguem, uh-huh. del poble i això, però bueno.
0: Això mateix. Això mateix. Ni més ni menys.
3: Cada vegada quedem menys els que fem les coses... De... No crec que no vulguem fer-ho. És que, bueno, ja m'entens.
0: Uh-huh.
3: Ja sí, sabem què volem dir, no?
0: Sí.
3: Les coses que coneixíem i que es feien al Vendrell i coses maques de tota la vida, pues cada vegada n'hi ha menys.
1: Uh-huh. Bueno, Fina.
3: Vam anar l'altre dia al Niu i perfecte. Bueno, ja
0: sí, molt bé.
1: Gràcies,
0: bé,
1: gràcies per dir-ho.
3: Molt amables.
0: Molt bé. Bueno, doncs, un clàssic, sí, home. Fantàstic.
3: Em va tocar, doncs, vam anar a dinar, i perfecte.
1: Molt bé, fill.
3: I bueno, jo avui sembla que has dit 200, 200 grams, sí, i jo provaré, perquè ja no som, nosaltres som bastant de purés, tant d'estiu com d'hivern. Jo amb la verdura
1: proves i avall.
3: I el de carbassa em faig en carbassa, faig l'altre que has dit, a porro.
1: Ja
3: no
1: fas
3: amb
1: pastanaga, ho fas amb la barreja del porro, que això queda molt bé.
3: Sí, sí. Doncs bueno, ja està bé que donis i bones idees.
0: Sí, home, sempre.
3: Bon dia a tots.
0: Gràcies, molt bon dia, Fina. Una abraçada, que vagi bé.
3: Adéu.
0: Adéu. Hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Bon dia.
4: Sí?
0: Digues, hola, sí, en qui parlem?
4: Sóc la Immaculada Miró.
0: Què tal? Vale.
1: Hola, Immaculada.
0: Sí, Immaculada.
4: Sí. Pues molt bé. A veure, pues 200 grams de pastanaga.
0: Molt bé.
1: Estàs apuntat,
0: Ho apuntem, vale, ja, doncs. Sí. Ara només queda provar-ho, això, Immaculada, Imma.
4: Sí, pues ho provarem.
0: Val?
4: Perquè amb la calor, una cosa així...
0: Sí, fresquet, exacte. Sempre entra bé en qualsevol moment, ja sigui pel migdia o per la nit per sopar, és igual.
4: És igual, en qualsevol hora.
0: Això mateix. Perfecte. Gràcies per trucar-nos.
1: Adéu.
0: 977 15 70 69, el telèfon de directe, missatge de WhatsApp 686-101-101. Bon dia.
5: Bon dia, sí.
0: Hola, Maria Dolors.
5: Hola, carinyo.
0: Com estàs?
1: Bon dia.
5: Molt bé.
0: Sí, tot bé?
5: Jo tot bé, sí.
0: Ens alegrem.
5: Bueno, pues 200 grams de pastanaga.
0: Molt bé,
5: i no sé què dius a més, que tot bé.
0: El que vulguis,
5: Que, bueno,
1: que estem guapos i això.
5: Sí, ja sabeu que sempre us dic guapos i sempre us pregunto si sí, guapi em dieu, pues sí, estàs bé. No passa res. Bueno, estimats, que tot el que heu dit de... quan jo vaig arribar al poble també era molt diferent i ara veig que sí, que falten... Bueno, hi ha coses que no m'agraden, però bueno, hauria de parlar massa perquè justament on vinc jo, a davant del parc que hi ha tan abandonat, o sigui que, bueno, ja veurem què passarà. Anava a dir-vos-a que les bicicletes són molts col·legis i coses així, però, bueno, aquelles carrosses que seien quan jo vaig arribar al Vendrell, vull dir, amb maca, tot allò, ha canviat molt tot això, però, bueno, què hi farem? Més aviat de col·legis i...
1: Sí, col·legis, sí.
0: Sí, col·legis. La màxima participació es fa a través de les escoles, sí.
5: Sí, això mateix.
0: Bé.
5: Bueno, estimats meus, petonets, abraçades.
0: Gràcies.
1: Igualment.
5: I això de que serà com una coseta fresqueta, pues, la mar de bé.
0: Vinga, sí, home, sí, és provar-ho.
5: Perquè ens ha vingut la calor tant de
0: tant de cop. Sí. Doncs res, provar-ho, bueno, simplement, provar-ho.
5: Salvador, ara fa dies que no et veig pel camí de caminar.
1: Sí, camino, però...
5: No
1: coincidim a les hores o...
5: Ah, això sí, mateix, no passa res. Ja veig bastant a la Laura, felicita-la de part meva, també.
1: Molt bé.
5: I a la nena també.
1: Molt bé.
5: Jo tinc una neboda que és Laura, però no sé si és aquesta Laura. Ara la trucaré, o millor em dirà que és l'altra Laura. No sé.
1: És que tantes, no, jo no entenc, sí. N'hi ha tantes de Laura.
5: Jo tenim una Laura a la família, però no sé si és la d'avui o un altre dia, sí. No ho sé. Ara la trucarem.
1: Molt bé.
0: Gràcies. Adéu.
5: Petons i abraçades.
0: Igualment, Maria Dolors, igualment.
5: Adéu.
0: Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Què tal? No, l'Hermini.
6: Soc l'Hermini.
1: Ah, sí, ja sé.
0: L'Hermini Caballero.
1: Sí, la veu del Jordi, vaig a l'entrar.
6: Del Jordi, calla, tu. Escolta'm, esteu molt pessimistes, eh?
1: Vendrell. Home, és que tu, no facis parlar, mínim.
6: No, parla. No. O sigui, aviam, el Vendrell d'abans era maco amb els ulls d'abans. Si encara tinguéssim els carrers amb fang i tot el que teníem, doncs la cosa evoluciona. S'han de millorar les coses. Evidentment que tot això que dius tu, dels enginyers i tot, moltes vegades la caguen, parlant en plata. Lo del Riuet... Deixeu-ho acabar. I aviam com ho variaran. Perquè, aviam, el Riuet tenia problemes de... Aviam, l'aigua no era prou saludable, segons diuen els tècnics, i jo ho puc dir, eh? Allà hi havia, de vegades, alguna cosa que passava al riu que no era massa sana, eh? Uh-huh. La gent es banyaven uns quants allà, que no hi cabien massa gent. Per baixar baix, allò patinava, que era una brutalitat. Hi havia molta pedra. Jo penso que la solució definitiva encara no l'han realitzat. A mi el que em preocupa és que no hi hagi una altra llevantada forta, unes llevantades com les que hi ha hagut últimament, i no s'emportin part del que han fet de vegetació i tot això. Mm-hmm. Però aviam quan acabi, aviam com estarà tot plegat. I, bueno, lo de les brosses és l'incivisme total i absolut de la gent. La gent, la brossa, la deixarà, no ho sé, l'hauríem de deixar dins, tal com cal. Nosaltres a la família ho fem fa molts anys ja, ho intentem. Però, bueno, hi ha gent que no això, llença les colilles per terra, tant li fot que estiguin les caques del gos per les aceres, i això és l'incivisme de molta gent, que és el que ens manca totalment en aquesta... en aquest territori. Hi ha llocs que no passa això. Mm-hmm. Però bueno...
1: Estimat amic, ets un polític, però ets molt polític, la veritat.
6: No, polític sí, no. Sí. Jo sóc realista. No,
1: i polític.
6: I recrimino tota aquesta gent i sí, hauria d'haver uns càstigs més importants això per sí. Tota aquesta gent que fan l'incivisme aquest.
1: Sí,
6: però,
1: sí.
6: Aviam... ens fem grans. Queda dit. La pastanaga aquesta, 200 grams de pastanaga.
0: La pastanaga.
6: Que es posen la pastanaga davant.
0: Correcte.
6: I anem a buscar la pastanaga i no la trobarem mai. Ai, Déu meu.
0: Molt bé, Hermini, gràcies per trucar-nos. Igualment. Adéu. També, escoltem l'Hermini, que és un home savi. És un home savi, l'Hermini.
1: I polític.
0: Però savi.
1: Sí,
0: bon dia. Hola.
7: Bon dia des de Barcelona.
0: Què tal? Hombre, Sergi, què dius? Mira, avui en rigoroso directo i en voz. Com estàs, Sergi?
7: Avui he proposat per trucar.
0: Molt bé. Tot bé?
7: Tot bé des d'aquí, a 200 grans de pastanaga.
0: No. Molt bé.
1: Sergi, bé, ara que et sento, comentar... el dia que vinguis... Sí. El dissabte sí. Que ens veurem o no?
7: Sí.
1: Bueno, perquè tinc un paper... Tinc un paper a casa per donar-te i això. I ens...
0: Val. Perfecte. Digues, què volies dir, Sergi?
7: No, aprofitant... La vinentesa de Ribet no parlaré molt, perquè... com que ja l'he vist callar, doncs tampoc puc parlar. Però el tema de... d'això, dels contenidors, del reciclatge, sí que m'agradaria dir alguna cosa. Que és que... òbviament, tots aquests... canvis s'han de dur a terme perquè pel futur pues, estem deixant el futur negre
0: sí.
7: Però sí que potser hi ha molta població que no n'és conscient o no ho veu quins resultats pot tenir tot això, perquè al final el fet que tu separis certa brossa però després hi hagi rics que tinguin els seus jets privats i que contaminen més que tu contaminaràs tot l'any
0: sí.
7: O interessos ja de supermercats, per exemple, perquè jo que no entenc és com a Espanya no hi ha com es fa a Alemanya, que jo vaig estar vivint a Alemanya 3 mesos el 2019, ja fa 7 anys, sí. I allà tu, a tots els supermercats, tu podies anar a retornar tots els envasos.
0: Les
7: ampolles, de plàstic, llaunes, i et tornaven un val que podies canviar, no sé si eren 8 cèntims, 20 cèntims, que podies gastar en el teu supermercat.
0: Clar.
7: I això fa que la gent, ostres, doncs ja... tingui un interès en reciclar. Perquè si a sobre t'estan donant diners entre cometes, bueno, representa que tu pagues l'envàs abans i després el retornes.
0: Clar.
7: Com es feia anys abans, diu mon pare que anaven a tornar que li rompessin els iogurts, no?, amb els pots de vidre. Uh-huh. Tot això, perquè aquí a Espanya no es fa.
0: Sí,
7: perquè
0: sí,
7: hi ha interessos de supermercats.
0: Clar, no hi ha una regulació.
7: Que ho hem de fer nosaltres a casa, tot això.
0: No hi ha una regulació massa estricta, no?, perquè fa l'empaquetatge, no?, i els plàstics, o quina manera s'han d'utilitzar els plàstics en els productes, no?, és cert.
7: Perquè això fa que la gent recicli més, fa que els carrers quedin més nets, perquè allà doncs, també la gent sense sostre també és una manera de sobreviure, és a dir, vas recollint la brossa, doncs, després pots anar al supermercat i comprar alguna cosa...
0: Sí.
7: I també, amb el que deia l'Hermini, el civisme, doncs, ha de ser més estricte, moltes més fortes, i allà a Alemanya no hi havia ni un cigarro al terra, però, perquè et trigaven multes molt grosses, però és que també donaven les facilitats. O sigui, cada 5 passes tenies una paperera, totes amb cendrer, vull dir, a vegades jo he anat, jo, abans que fumava, ara ja no fumo per sort, però quan vaig tornar a Alemanya havia d'anar allà amb el cigarro a la mà, com el Siri, buscant una paperera on llançar-lo, perquè ja m'havia acostumat allà, i al final quasi inclús que vaig haver de tornar a agafar, de tirar el cigarro al terra i no trobava un lloc on llançar-lo.
8: Sí, sí.
7: Pues, sí, al final s'ha de facilitar que la gent també prengui consciència. No pots exigir, només exigir, hem de reciclar, quan tu no estàs... Ostres, dona facilitats.
8: Sí.
7: Que la gent s'ho agafi seu, també, no? Sí. Que prengui consciència.
8: Sí, sí, està clar. Està clar. També és una molt bona reflexió, Sergi. Molt bé. Gràcies per fer-la, doncs.
1: Vinga, Sergi, petons.
0: Gràcies per trucar-nos i un plaer escoltar-te la veu.
7: Sí, igualment.
0: Que vagi bé. Gràcies per fer-ho. Adéu, adéu, Sergi, adéu.
7: Adéu,
1: adéu.
0: Hola, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Què tal?
9: Què tal?
0: Isabel.
9: Molt d'acord, que dir 100% amb l'Armini, 100%. Tant del Riuet com de la Grossa i la gent incívica i...
8: Sí.
9: El Riuet, això, deixem aviam que ho acabin, aviam com... De moment queda com molt més natural i més... sense tant la mà de l'obra de l'home amb obres i coses i ponts que hi havia i coses. Uh-huh. Veu més maco, més integrat al paisatge, sembla. Això, però bueno, ara encara està molt empantanegat. Sí. El que sí que hauríem d'haver començat pues, un mes abans, quasi, o una mica més.
1: Abans
0: de començar, sí, l'època forta, no?
9: Que ara mateix sí. hi ha molta gent, de, sobretot estrangers i això, i clar, ho veuen i no dona molt bona imatge ja, però bueno.
8: A veure,
9: bueno, mica.
0: Com acabin ben aviat.
1: Sí, espero,
9: per l'any que ve, aviam si ho tenim.
8: A veure, tant de bo.
0: Molt bé,
8: Isabel.
9: La recepta molt bé, 200 grams de porro a trossos.
8: Fantàstic.
9: De pastanaga, perdó.
0: Pastanaga.
1: Igual.
9: El porro també.
0: Sí, home, també hi hem de posar porro, també, sí.
9: I això, i per mi una bona opció, perquè com que a mi gaspatxos i aquestes coses no m'agrada,
0: no?
9: Pebrot i pepino i això no m'agrada,
1: a mi tampoc, ets com jo.
9: M'agrada més això, més verdura, doncs per a l'estiu més bé.
0: Doncs mira, això.
9: Amanides i cremes així fredes, però de... més d'aquestes verdures que no...
0: Bichissois.
9: Sí.
0: Molt bé, doncs,
9: bones. A més fet, també, que el d'això cru i això, a mi, bueno, no m'agrada el pebrot.
1: Sí.
9: Per això que em faig, perquè com que al meu marit li agrada...
0: Clar, toca fer-ho.
9: Li faig la recepta de la seva mare i s'ho menja. Però jo només hi ha el que diem, l'olor del pepino i això, quan trituro i això... No, cada un, bueno...
0: Sí, home, sí, pels gustos escolors, només faltaria... Sí. Doncs ja està, mira, tens aquesta alternativa, aquestes bichissois i aquestes sopes fredes, aquestes cremes fredes, que sempre són de molt ben portar ara, que ja fa calor.
9: Molt bé.
0: Molt bé. Doncs
9: això dels contenidors davant de casa, doncs això, si ho fas, si ja reciclaves, no costa res.
0: Sí, exacte.
9: I ja que toca posar-ho, i sí, molt més fàcil, a davant de casa, no t'has d'anar cap fins a buscar el container, ni res. Però clar, la gent que no ho feia, que no reciclava, ara molta gent es queixa que això, que la diuen, he posat una cosa i no se me l'han emportat. Va, clar, si no és el dia que toca o poses el que no s'ha de posar, pues...
0: no se l'emporten.
9: Clar, i davant del dubte, pues, o demanes, o si alguna cosa, pues, ho poses a la resta. No ho posis, si no saps ni si és plàstic ni si és cartó, pues, ho poses a la resta, o t'informes que sí, amb els criptis que van donar i tot està tot molt bé.
8: Ah, i avui en dia, si
9: els primers dies costa, que has d'anar mirant i això, però per exemple, no sé si a tot arreu, però ara aquí el faran cas dilluns i dimecres, ja saps que no passen, pues ja està, t'oblides.
1: Sí, sí.
9: Els altres dies, pues mires, avui és cartó, avui és orgànica i plàstic, l'orgànica i plàstic ha vist tots els altres dies, perquè és el que més es fa.
8: Clar, que més s'utilitza.
9: Bueno, jo de moment trobo bé, clar.
0: Mm-hmm. Bé, és això, canviar hàbits o adaptar nous hàbits, que tampoc no és tan complicat.
9: Com que deu del Vendrell d'abans o d'ara, clar, tot es va modernitzant, tot, hi havia moltes coses millor, i hi ha coses pitjor, també, com sempre. Som més gent, clar, també molta més gent de fora, com diu el Badó, també, no s'ha de donar la culpa a la gent de fora.
1: No s'ha de donar la culpa, no, però bueno.
9: No, perquè n'hi ha que venen i ho fan millor que nosaltres, i al revés.
0: Tal qual.
9: Però bueno.
0: Molt bé.
9: Mica en mica.
0: Fantàstic. Gràcies,
9: Isabel. Vinga,
1: bon dia
9: a tothom.
1: Bon dia,
9: gràcies. Bon dia,
0: adéu. Quin dia de reflexions avui, eh?
1: Està bé,
0: oi da, eh?
1: Tocant temes...
0: Oi da, tocant temes delicats, perillosos, sí. Bon dia.
10: Bon dia.
0: Hola, bon dia.
10: Hola.
1: Carme.
0: Què tal, Carme?
10: Mira, ho dic, anar fent
0: sempre com ara. Sempre com ara, sí, senyora.
10: Bé, sempre com ara.
0: Molt bé.
10: 200 grams de pastanaga, em sembla.
8: Molt bé, sí.
10: Que anava a dir que li dono tota la raó amb el Salvador, també? Tota la raó.
1: Tota la raó.
10: I més a més, nosaltres encara tenim un altre problema, perquè es van treure la passarel·la i hem d'anar a donar la volta al ruedo.
0: Ja.
10: Saps?
0: Sí.
10: Que van treure la passarel·la. Com menys que podíem fer és posar un altre mentre posaven el nou.
0: Ja.
10: I no sé per què encara ningú se sap per què la van treure.
1: Bueno, perquè són els...
10: I ho saben ells.
1: Sí, hi ha gent intel·ligent, i el que hi ha.
5: I va, hem d'anar a donar la volta per allà baix a Cal Mirso, no? Sí, per allà dalt al pont de França. És horrorós, cada vegada hi hagi més gran.
8: Sí,
5: i hem d'anar a donar la volta a la plaça.
1: Diuen que en posaran una altra, no sé com serà.
5: Sí, però mira, primer deia que poder per la Festa Major, ara ja deien per la Fira. I ara l'altre dia em van dir per any nou. Dic, sí,
1: molt any, ja t'ho dic jo, per any nou tampoc. Serà més tard.
5: Per any nou tampoc?
1: No sé quin any nou, potser. Ja ho anirem veient.
8: Sí,
1: ja ho anirem veient.
5: Bueno, sí, perquè quan vindran a les eleccions s'han d'inaugurar coses, però...
1: Ara hauran de fer vindre l'exèrcit que faci un pont.
5: Tenen uns bolets i grossos, fer això. Sí. De treure's aquest pont. Si tinguessin l'edat de molta gent que tenim, que som grans... i hem d'anar a donar la volta per baix la carretera, que és més perillós que res per la gent gran, o cap damunt de França, que treguin els altres ponts. Doncs no, aquella passarel·la no sé què carall els hi feia tanta nosa, però bueno, què hem de fer, callar?
1: Sí, callar.
5: I faran el que els hi dona la gana, doncs per no cal.
8: Sí.
5: Jo crec que abans de les eleccions estarà posat.
1: Perquè sí, si no vindrà l'exèrcit a muntar com aquell que van fer allà baix a Sant Salvador, que van...
8: Sí.
1: Doncs vindrà l'exèrcit i muntarà un moment, tranquils, cap problema.
5: Sí. Però almenys que podien deixar una cosa per passar, abans de treure una cosa, poguessin passar els de l'altra banda, que a nosaltres va costar l'or i el moro perquè se la posessin, perquè tots els veïns d'allà baix
1: anàvem
5: a parlar allà a l'Ajuntament que es posessin la passarel·la. I mira, ara se la fumen a treure. Ai, quins nassos que tenen. Abans passaven per baix el torrent.
1: Sí. Jo vivia per baix i sí, la meva dona per baix del torrent, vull dir...
5: Per baix del torrent, baixava. Perquè com que era de terra, nosaltres mateixos fèiem el camí.
8: Clar.
5: Però ara es van fer això i no hi ha dret. Però bueno, mira què hem de fer.
8: A veure com anirà, ara que ve la segona part de les obres d'aquí de la Guiera.
1: D'aquí 20 anys,
5: És el dia de... Ara que li donen tota la raó amb el Salvador, sí.
1: Jo he posat el misto i aquí...
0: Molt bé, Carme.
5: Vinga.
0: Gràcies per trucar.
5: Ai, felicitats amb el Salvador per la part que li toca.
1: Gràcies.
0: De part teva, Carme, de part teva. Gràcies per trucar.
5: Vinga, doncs.
0: Que vagi bé.
5: Gràcies.
0: Adéu. Tenim ja uns quants whatsapps que ara els comentarem. Si abans, però tenim altra trucada, anem cap a la trucada directament. Bon dia.
11: Bon dia, xicot.
0: Hola, Jordi, què dius?
11: Hi ha un bon incendi avui aquí.
0: Ostres, no m'ho do, avui, Així que he fet així una mica xerrada per introduir-ho, però hem tocat diverses tecles,
1: No he parlat mai d'ajuntament ni de polítiques ni res.
0: Hem tocat diverses tecles. Sí, home, sí.
11: Està bé debatre una mica, però són temes que ens afecten a tots d'una manera o d'una altra.
0: Jo crec que sí. Sí, home, sí.
11: Sí.
0: Una de les gràcies d'aquí de la ràdio de proximitat, perquè això, si no ho parlem aquí, no es parlarà en un altre lloc, no?
11: Sí.
0: Molt bé.
11: El del reciclatge és un problema, perquè, esclar, té moltes coses a cada casa, de plàstics, de tot. Clar.
0: Sí.
11: És el que deia el Sergi, que fet des de la base, és clar, però no hi ha manera, saps?
0: No, costa. Costa.
11: Plàstics i d'això, sí.
0: Sí, és que vas a comprar, si només que facis qualsevol àpat o el que sigui a casa, de seguida fas una producció de plàstics impressionant,
11: Sí, exacte.
0: És brutal la quantitat d'envasos que arribes a fer en un moment,
11: Exacte.
0: És curiós, sí.
11: Es té que ser conscient i fer les coses bé en aquest tema.
0: Sí. A veure.
11: Crec jo.
0: Molt bé, Jordi.
11: Bueno, doncs els tens de pastanagues.
0: Fantàstic.
1: Vinga, Jordi.
0: Gràcies per trucar-nos. Adéu.

0: diuen homes guapos. Gràcies.
1: Molt guapos.
0: Gràcies per la floreta.
1: Però molt, que diu Marguelló.
0: Veus quin gustàs, tu, això, eh? Quin gustàs. La Pilar Hernández. Buenos días. Gerardo dice que os pregunte si sabéis de qué color es el caballo blanco de Santiago. Doncs
1: no,
0: és lo mateix.
1: No, no lo sé.
0: No. Jo, ho fem d'aquí, eh? Quan preguntem quins 200 grams de pastanaga hem de posar, una mica va per aquí, eh? Diu, yo digo 200 gramos de zanahoria. Mi riuet querido, que ha sido mi media vida para mí durante tantos años, me lo han quitado. ¿Por dónde saldrá ahora el agua? Arreglar la salida de aguas pluviales, sí, pero quitar la salida del riuet, no. Era la identidad y el símbolo de Comarruga. És la reflexió que en aquest cas ens deixa per escrit la Pilar. Gràcies per fer-ho. La Maria Carme Galán. Bon dia, 200 grams de pastanaga i dels altres comentaris n'opinaré, o no n'opinaré, veig.
1: No opinis.
0: Jo que no, Maria Carme. Sí, sí, sí. Doncs va, també apuntem aquesta quantitat, que són aquests 200 grams de pastanaga que també ens ha dit la Maria Carme. Va, anem a més trucades, vinga, més participació, vinga, que segueixen
1: fantàstic.
0: Quan ja passem gairebé un minut de 12:15. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Hola, Jordi. Ara sí, Jordi. Com estàs?
2: Mira, anar fent.
0: Sí, anar fent. Fantàstic.
2: Escolta'm, digue-li a Malvador, ni et saluda, li dic 10 calés, jo.
1: No et saludo.
2: Sí. Mira. No, jo, Badó, i tu ni Badó ni hòsties. No, punto. Amb el Pere sé que ni dec de calés, però amb tu no.
1: Perdona, però això sí, ho dius a la ràdio o pel carrer?
2: Pel carrer.
1: Pues jo sempre et saludo, i si m'has dit de que està teniente, no et dec haver sentit, perquè mai a la vida et negaré el saludo, mai.
2: Bueno, això espero.
1: Home,
2: això
1: és que no, em vas cridar un lloc o altre, però jo no ho recordo.
2: Però potser va ser massa fluixet.
1: Això sí, has de cridar una mica més.
2: Et fotré un crit.
0: És duduïda.
1: Quan jugàvem a bàsquet, que cridàvem tots, doncs així.
2: Doncs farem això.
0: Tu li fots un crit ben fort, però ja s'entrarà, ja.
1: Sí.
0: Ell i mig Vendrell, ja veuràs.
2: Sí. Escolta'm, això de la pastanaga pels conills, eh?
0: Sí?
1: Bueno, i per la vista.
0: Però així feta
1: Jordi,
0: així, feta
1: i per
0: crema.
1: La vista. I
2: sí, bueno, no, i ara de moment la tinc bé la vista, no.
0: Ara que la tinc bé ja no cal menjar més pastanaga.
2: Sí, ara la pastanaga me la donarà pel sac, no.
0: No, ja fas bé, Jordi. Molt
2: bé.
0: Gràcies per trucar.
2: Home, que es vagi bé.
0: Que vagi bé igualment. Adéu, bon dia. Hola.
3: Bon dia.
1: El Josep Bargalló. Pep Bargalló.
3: Ara anem bé.
0: Com estàs, Pep? Què dius?
3: Bé, home, la fent subsistint.
0: Subsistint.
3: Sí. Molt bé, la fent. No trobo que avui esteu separats.
0: Una mica sí, eh?
3: Home, jo crec que s'ha de reconèixer una obra molt ben feta que va fer aquí el Vendrell, també, segons com sigui, eh? Uh-huh. És a dir, la font dels quatre fonts.
1: Ah, allò... Aquesta va ser la millor.
0: El rentapeus.
3: S'ha de reconèixer que
1: una obra d'art.
3: Com s'hi va fer fotos i tal, vull dir que és una cosa que
1: una obra d'art,
3: mai
1: sí.
3: Vista, eh? Vull dir, jo crec que allò... Quin desastre. Tot aquell fons que hi ha de... antic, doncs, diguem-ne, del pont del Pardo, i hem de posar una cosa tan moderna allà al mig, vull dir, va moderna.
1: No moderna, perdona, allò és un... allò que posen els pàrquings, un...
3: És un pilar, és un pilar
1: d'aparcament. I van agafar una figura que no volia, aquell del Fenosa, que no li agradava, li va fotre allà a sobre, i està. I punt.
3: El que passa que tot arreu hi ha creus de Sant Jordi, doncs, i un il·luminat, aquí fotem això aquí, ja està, però ja és un desastre. Hi ha fonts maques perquè és molts de Déu i que quedaria bé allà, i més el lloc que més menys hi era, que no pot ser ara perquè passen cotxes, però aquí... ja, només regalons d'aigua, ja és negre, el terra ja és negre, l'aigua que corre sempre... En fi, és igual, ja ho arreglem. Però de fet, la bicicleta, doncs, com cada any, també anirà fent els col·legis, i aquest any els pastorets vam treure la carrossa aquella que vam fer el 2023, aquesta concursa.
0: La queta, oi?
1: La queta,
3: sí, més que res, perquè em sembla que anem més endarrere amb el català de fa 3 anys de quan la vam treure, encara anem a pitjor.
0: Potser sí.
3: I, tot un jovent, doncs, vinga, es van animar, la podien tornar a treure, doncs traiem-la, però sense concursar, perquè ja nosaltres estem en contra. Del tema de, ja ho veia, de com es munta el jurat d'això de la festa de la bicicleta,
1: sí,
3: i l'entreu, doncs, sense participar al concurs, doncs, per donar una mica més d'ambient i jovent, i després cap a dinar érem, no sé, gairebé 30 i escaig de persones a dinar, doncs, molt bé,
1: molt
3: bon
1: bé,
3: ambient, fantàstic. Joves i de tot.

0: I vells. Sí,
1: aquest món tots els excessos són dolents. El que tenim nosaltres és un excés de joventut. Ni vells ni grans. Tenim un excés de joventut.
2: També és veritat, sí, sí. Ben vist, ben vist. Molt bé, Pep. Gràcies.
1: 200 grams de pastanaga, que diu Godó.
2: Fantàstic, molt bé, us ho apuntem. Igualment, gràcies. Adéu, adéu, adéu. Més trucades, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Soc la Glòria.
2: Com estàs, Glòria?
3: Molt bé, molt bé.
2: Sí, tot bé?
3: Bueno, aquí escoltant la ràdio aquí al matí i molt interessant tot, el que havies dit avui.
2: Doncs gràcies, Glòria, per ser aquí per escoltar-nos. Ja és això, ja. Molt bé, i la recepta què t'ha semblat?
3: Ah, molt bé, molt bé. 200 sí? grans, eh?
2: Molt bé, 200
3: grans de cada cosa, de pastanaga, de puerro. Ai, com es diu puerro en català?
0: Porro.
3: Ah,
0: ja veig que has anat apuntant els ingredients, ja està bé.
2: Sí, molt bé.
3: Sí, l'he apuntat. Jo faig molt la de carbassa
2: sí.
3: i la de porro només,
2: sí.
3: amb una miqueta de ceba i patata. Però mira, en pastanaga no l'havia fet més
2: sí,
3: mai i provarem.
0: Molt bé.
2: Ja em diràs sí, què tal. Si la fas, ja em diràs què tal. Molt bé, Glòria.
3: Pues vinga.
2: Gràcies per trucar-nos, com sempre.
3: Vinga.
2: Que vagi
0: bé. Adéu, bon dia.
2: Adéu, bon dia. Hola.
4: Hola, bon dia, la Núria.
2: Bon dia, Núria.
0: Hola, Núria.
2: Què dius?
4: Hola. Jo m'afegeixo les crítiques.
2: Sí, també?
4: Només aquest ajuntament té el gust al cul i el cul de vacances. Amb això ja n'hi ha prou.
0: Ha sigut més dur.
4: I les mentides del Kenneth, se'ls creu tothom i el continuen votant. Què és el problema?
0: Sí.
4: Crec.
0: No, sí.
2: Bueno, ara venen eleccions i...
4: Sí, bueno, ja començaran. I, per exemple, això de la Riera, tots aquests bancs que han posat, estan tan plets de pols que qui s'ha de sentar en aquests bancs? A part que no tenen raspallo, vull dir. No ho entenc,
2: sí.
4: com fan les coses.
2: Bé, suposo que els han volgut integrar, no, així, no?
0: Aquests bancs els han posat... He vist que han fet com dues placetes...
4: Sí.
0: És per mirar el dia que passi el torrent, a veure com passen els...
4: Sí, el dia que passi una mica d'aire.
0: Que passi la calaixera, que em diu el Bargalló, diu... Com diu, si passa el torrent, veuré baixar la teva calaixera, perquè jo he vist molt amunt, però estic emparat. Si baixa la meva calaixera, ell passarà la seva... Ell veurà galet.
2: La calaixera, el llit, les taules sí. i les cadires, tot plegat.
0: Doncs allà es pot veure com passa el riu.
2: Clar, bueno, ja està, queda dit.
4: El xissó boníssim, coses fresques per l'estiu, que és el que va millor.
2: Fantàstic, sí, molt bé.
4: I amb la pastanaga, doncs ho provarem.
2: Sí, és una manera diferent de fer-ho.
0: El porro i la patata, d'això.
4: Sí.
0: Si això vol posar una mica de nata, això és opcional.
4: Això
0: és més greix, això sí.
4: Sí.
2: Molt bé.
4: Posarem 200 grams.
2: Doncs. Fantàstic, molt bé.
4: Vale.
2: Gràcies.
4: Una abraçada a tothom.
2: Igualment, Núria.
0: Gràcies.
2: Que vagi bé. Adéu, adéu. Ostres, oïda, a veure si demà em deixaran tornar-m'hi, eh?
0: Amb tu, però si en tot cas no han deixat-ho de mi.
2: No ho sé, a veure si...
0: Tu t'has portat molt bé, jo també.
2: Jo sempre intento, vaja, i crec que ho aconsegueixo, és aquest punt de neutralitat, és a dir, jo sóc neutre, jo no dic res.
0: Prudent com tu no n'hi ha cap.
2: Per això vull dir, no, en principi, només el que vulgueu explicar o el que vulgueu dir, eh? El que sigui, ni més ni menys, però avui ha sigut un dia intens, eh? Hem començat així amb un comentari inicial i així una mica allò per xerrar i per fer introducció, però...
0: Sí,
2: però ja està bé.
0: Si no...
2: Ja torno a dir, està molt bé.
0: La recepta s'acaba aviat i...
2: Bueno, no, ja està bé.
0: Ara la recepta falta fer... S'ha de fer, eh?
2: Sí, això sí.
0: És com allò del flam de tonyina, allò que després el provaràs, però... Vull dir, quasi m'agradaria sapigueu abans de marxar què tal, però...
2: Ara ho tastaré.
0: El encara està congelat.
2: Ara ho tastaré, encara que sigui un pessic.
0: Es pot congelar.
2: Sí. Ara, encara que sigui un pessic, ho acabaré de tastar.
0: La textura, ja t'ho dic, ho has de menjar amb culleres. A dintre és com un flam, diguéssim. No tant com un flam, però...
2: Sí. Va, doncs ho tastarem, que és això, tot just la recepta que vam fer la setmana passada. I va, avui per començar, també, a banda de... una mica els comentaris inicials i parlar una mica de l'actualitat vendrellenca en aquests aspectes. També hem comentat que avui és Santa Laura,
0: sí.
2: que tu tens dues Laures ben
0: dues,
2: a tocar,
0: dues Laures.
2: I del qual es volies felicitar amb aquesta cançó que ja està sonant, que és una cançó clàssica, una de les balades més conegudes d'aquest país en català. Ho és per tu, m'has dit, no?
0: Sí, però... He trobat molt balada.
2: És de Sau, eh? Perfecte, és del disc Sau. Quin disc és aquest?
0: És igual, no, ja està bé.
2: És balada, és balada. Sí. És la versió... Aquesta és l'original, eh? Aquesta és l'original de
0: perfecte,
2: Sau.
0: Perfecte, perfecte.
2: Boig per tu.